0: ser 25 i 31 costa molt tornar a la rutina, perquè al final dius, bueno, o també perquè tens molts dinars, tens molts... Entonces, t'acabes donant que dius, és que ha begut alcohol quasi tots els dies, ha menjat dolcet quasi tots els dies, no ha pres fruta en 4 dies. Ja. Eixe és el verdader problema.
1: Dit, ja tornaré al gimnàs després de Reis.
0: Bueno, sí, procrastinar, ja, que això ja és...
1: Clar, i damunt... ens anima a procrastinar un poquet que volem compartir més temps en la família, sí, això, i anem deixant una
0: miqueta mal temps no ajuda, ja. Al final duen uns horaris super desregulats estos Nadals, ¿vale? Perquè te gites més tard, t'alces més tard també.
1: Però també trobe que mentalment
0: no,
1: o emocionalment és
0: molt
1: saludable deixar-te anar un poquet. També,
0: totalment, no? Totalment. Per això no és qüestió d'arrepentir-se ara en gener, no és moment. La paraula detox no m'agrada perquè la paraula detox va associar culpa. Ja. Va associar...
2: Ah, que interessant això.
1: És que si tens que detoxificar-te, claro, és que t'has toxificat.
0: Claro,
1: ho has fet malament.
0: Has
1: no?
0: disfrutat aquestes 2 setmanetes, meravellós. Entonces, al final, fem un reset, perquè desgraciadament no podem estar disfrutant tot l'any, perquè si no, al final, petaríem. Entonces, al final, fer un reset és com si tu de repente el mòbil no te funciona bé, ¿vale? Tu no l'obris, no el neteges i el tornes a tancar, i tu simplement l'apagues, el deixes apagat 2 segonets, és com que el reinicies. Pues al final, ara en gener, la idea és com fer aquest reset, és com tornar un poquet a una alimentació més senzilla, més completa, a horaris regulars, a moure't més. Entonces, comencem un poquet pel reset digestiu, ¿vale? Que jo crec que a la panxa és el que més tute li hem donat. Entonces, així no va de passar fam. Realment, ¿vale? I no va de dejunis llargs, que després explicaré per què no t'he sentit estos dejunis. Va de simplement de tornar a clavar esa verdura que aquestes 2-3 setmanes pues se mos ha oblidat un poquet i tampoc passa res. Va d'una alimentació més senzilla, perquè al final hem estat setmanes en plats molt elaborats, amb moltes salses, tornar a horaris regulars... Entonces, al final és intentar ajudar un poquet al cos a que se regule d'esta forma. Perquè al final la forma d'assegurar-nos que a nivell digestiu l'intestí funciona bé és anar al bany tots els dies. És algo tan simple com tots els dies o... quasi
2: la periodicitat que el teu cos
0: correctament
2: té sovint,
0: és saber
2: cada dia.
0: Que a nivell intestinal està tot regulat i tot funciona bé. Entonces, això a nivell intestinal.
2: I o sea, que el que realment hem fet és desquadrar els ritmes, a banda de poder abusar d'alcohol o de dolços i tal. Hem desajustat ritmes, també la son, també no sé què.
0: Totalment.
2: I el reset és el que vols dir, és torna a aixòs ritmes.
0: Torna a regular. Torna a l'alimentació normal, torna a les teues rutines de menjar i dinar a la mateixa hora, torna a clavar aquesta alimentació que tenies antes de Nadals. No facis barbaritats. Uh-huh. Al final... Jo crec que ara
2: torna anem... la rutina que diem.
0: Torna, claro.
2: Que agraïm que estigués tornant a escola.
0: Beneïda rutina, sí, però costa molt a voltes. Sí. I saps què passa? Que la gent, a lo millor, quan pensem que s'hem passat molt, volem cosetes molt ràpides per a dir, va, un detox de 3 dies i ja està. I és, a més, te dona com aquesta falsa sensació de dir, no passa res que m'hagi passat perquè en 3 dies ho arregle tot. Entonces, no és la idea. La idea és que tornes als teus hàbits i el cos va funcionar de manera correcta.
1: Incorporar llegums, incorporar-les amb amanides,
0: correcte,
1: cereals... En fi, el que sabem que ens va bé. Passa.
0: Sí. Després, molt important és el fetge, ¿vale? A banda de l'intestí. Al final, jo crec que sempre tenim el fetge en el cap quan parlem de detox i té tot el sentit del món. Al final, el fetge, ¿vale? És el que ajuda a eliminar aquestes substàncies que tòxiques, per així a dir-ho, que s'han acumulat al cos.
2: El fetge és com un colador, per ahir passa el que mengem, les medicines que prenem...
0: Totalment. Sí, al final, per ahir passa l'alcohol, la medicació, menjar i ho filtra. Té com 2 reaccions principals, ¿vale? Que una és convertir les substàncies tòxiques en no tòxiques i la segona reacció és que les fa solubles per a poder traure-les per la femta o per l'orina. ¿Vale? Entonces, per a que aquestes reaccions se duguen a terme, per a que el fetge treballi correctament, n'hi ha que incloure una sèrie de coses en la nostra alimentació. Què són importants per a que el fetge funcioni bé? Superimportants les proteïnes. Per què? Perquè, per a, claro, per això no menjar...
2: No té sentit.
0: No té sentit. Per a que el fetge funcioni bé necessita aminoàcids. I els aminoàcids són com unes pessetes, ¿vale? Que n'hi ha dins de les proteïnes. Ous, peix, carn... A banda, necessita magnesi i zinc. Ja hem parlat així molt del magnesi, sabeu que funciona en moltes reaccions, pues en una d'aquestes és la funció correcta del fetge. Necessita també vitamines del grup B, que se troben a la fruita, les verdures i als llegums, per ahí la importància. I

0: magnesi que has mencionat?
1: El magnesi també.
0: Sí, però en quin tipus d'alimentació...
1: Trobem el magnesi en espinacs, en llegums, en pipes de carabassa i en els de sésam. Aquestes són les que més. Plàtan i xocolate. Per això que podem continuar menjant xocolate. I sobretot el fetge necessita, perquè gasta molta energia en aquests processos, l'energia suficient, i l'energia la trobes a través del menjar. Per això no té sentit no menjar o deixar de menjar o viure a base de caldets durant 2 o 3 dies. Uh-huh. El fetge aixina no furula.
0: Ja entenem per què eres una negacionista del detox clàssic.
1: Claro,
0: ja,
1: però és
0: que els mateixos òrgans que filtren,
1: claro,
0: t'estan donant la clau de què és el que necessiten per a continuar filtrant, uh-huh, que és la base.
1: I saps què passa? Que al final jo crec que la gent, pues, és necessari donar este coneixement per a que a voltes entenga per què no val de res que faça 3 dies a base de caldets.
2: I que segurament és contraproduent estar una setmana menjant barbaritats i alcohol i dolces i 3 dies o 4 sense menjar res i caldets. El fetge dirà, sí, què està passant?
1: Tu saps lo estressant que és per al cos això? Clar, passa de moltíssimes calories i moltíssim menjar a de repent dir, què faig? No puc funcionar perquè no m'estàs donant alimentació.
0: I això hi diria que els aliments que són naturalment amargs afavoreixen el fetge? És correcte o la tinc jo ficada en el cap malament?
1: Això no sóc res negacionista, això és supercorrecte.
0: Això és real? Vale,
1: mira, per al fetge, per a què funcione, ja ho han dit, que són superimportants les proteïnes, els llegums, però les verdures estes amargues, ¿vale? Com són les verdures amargues? Són la rúcula, l'escarola, el radicchio i les carxofes, ¿vale? Així la carxofa estaria el punt número 1. Són este amarg, ¿vale? Produeix un estímul al cervell que fa que produïsca més bilis. Bilis, sabeu-lo? Pues, la bilis és molt, molt important, vale, per a la digestió dels greixos. Uh-huh. A banda, facilita molt la digestió, ens ajuda a sentir-nos menys pesats, i esta bilis, a banda de millorar la digestió dels greixos, fa que el procés del fetge de detoxificació siga com més fluid. Li facilita molt este treball. O sigui que...
0: Estic recordant-me una cosa, perquè m'està agarrant molta risa, que em van regalar, que això fan uns monjos o unes monjos per la teua zona, per la zona de Castelló, que és l'amargo carmelitano.
1: No,
0: heu sentit parlar de l'amargo carmelitano?
1: Jo no.
2: Era com un licor.
0: T'has de fer un taponet. És com si tens dèficit a l'hora de que no mengis prou carxofa, no t'agrada...
1: Però és un licoret?
0: No, però no és licor.
2: Uns monjos del desert de les Palmes.
0: Exactament, molt bé, el desert de les Palmes. Sí. No, no té alcohol.
1: Vale.
0: No té alcohol. Però és un xupito
2: amarg. Com la fel.
1: Pues mira, això tira bilis.
0: Exactament, per a formar bilis.
1: Claro.
0: Que crec que encara me queda un ditet.
1: Pues mira.
0: Per a les amistats, si...
2: Compartim
0: una miqueta.
1: Bon regal de
0: volar la vida, carmelitano, però mira, tinc per al teu fetge.
2: I ades parlaves del dejuni.
1: Exacte.
2: A banda de caldets, hi ha qui diu, no, ara vaig estar no sé quantes hores sense menjar.
1: No, n'hi ha gent que fa dejunis de 72 hores.
0: Hola.
1: És una...
2: Que això fa per caure redonter.
1: És una barbaritat. Al final, ahir el cos el tens com en un pause complet, entonces no estàs facilitant ningú tipus de detox. Entonces, jo no és que no recomane un dejuni controlat, ¿vale? Al final, el que no recomane és dejunis d'esos de 24, de 48 i de 72 hores. Però el que sí que a lo millor, després de estos Nadals, pues un dejuni fisiològic correcte de 2 horetes, simplement des de que sopes hasta que tornes a desdejunar, deixar aquestes 12 hores de pausa, al final això és algo normal, és algo fisiològic, i això sí que ho recomana, inclús 16 hores si n'hi ha persona que no té molta gana quan s'alça, ¿vale? Lo que sí que no, per les punts que ha comentat, d'aquesta energia que necessitem i d'aquesta alimentació, és estos dejunis prolongats. Per a mi és que no tenen cap de sentit.
0: Si te'n vas a les 7:30, a les 8 del matí, te'n vas al gimnàs, o te'n vas a córrer, o te'n vas a fer esport, i no te'n vas en dejú.
1: Claro.
0: A de cantar, o no, és que si no hago les 16 hores, pues no passa les 16 hores.
1: No, passa, no passa res.
0: Les 12, entre cometes, és fàcil si sopes ponte.
1: És molt fàcil, al final.
0: Sí, la clau això per a les 7:30, a les 8.
1: Sí, ja si tu sopes a les 8 i des de junes a les 8, ja fas 12 horetes, que per a mi és com lo bàsic per a deixar que el cos, saps, fas ahí un pause.
2: Perquè a més no sé si ho heu vist és per una amiga. No, perquè són molt perillosos les sobres. Vaig a explicar-li, vaig a fer un raonament.
1: Tota la raó.
2: Vull dir, jo ara me fico 3 dies en dejú, salsa de toc, no sé quant a passar fam, però me queden raconells de torrons, no sé quants, i quan menys te l'esperes, clar, com el cos passa fam, Claro. Té llàncer. Això no ha de ser... Amiga mía, que m'estàs oyendo. Això no pot ser... Les sobres són perillos.
0: Neteja el rebost i netejaràs el fetge.
1: Claro, claro, o sea, ya lo últim que queda és lo que tu dius, que és ese reset de com de estímuls. Què estímuls? Al final, les sobres, si tu tens a casa ple de torrons, ple de dolç, culers d'alcohol i de demés...
2: O de guisoflos, d'estos
1: de com
2: greixosos.
1: O de, claro, claro. És,
2: o de vinet, o del
1: que acaben sigui. Nadals i lo que t'haig a quedar d'estes festes que no siga alimentació diària... Tot congelat. Se congela hasta el torró. Hasta tot...
2: Molt bé.
1: Això no, no, no, és de veres. I congela molt bé. Congela.
2: I després en estiu...
1: Jo tinc xurros de falles congelats i no és broma.
2: I en estiu traus el torró i fas gelat.
0: Ah, pues mira.
2: Claro.
0: Sí, sí.
2: I han passat uns mesos i...
1: Al final, el congelador és miraculós. Entonces, fer ahí un poc de recetame de sobres, estar uns dies, per favor, sense alcohol, que al final li han clavat massa tute al fetge, i el dolcet, que ha d'estar en la nostra alimentació, però que tots sabem que ha de ser algo puntual... Pues este semanetes ha passat a ser algo més diari, per lo que tu dius, perquè també ho tens a casa i ho veus i t'apetís, pues simplement que torne a ser ocasional.
0: Vale, no hi ha sucs d'aquells...
2: Miraculoso.
0: Batuts estos verds, no, que passen que miracles.
2: Jo, perquè això que... està mal inventat. S'inventen un suc verd, que primer que siga per tirar-te'l per damunt.
1: Claro.
2: I que, com el Fairy, i que la faig al cos.
1: Iu, i que se'l xupi cap a dins.
2: Això sí que estaria bé, però...
1: Jo,
2: estos no, no?
1: Que consti que no és que estiga en contra de sucs, a mi me pareixen... Si suc estos d'espinacs, de pinya, un poquet de gingebre, me pareixen meravellosos. La qüestió és que no has d'alimentar-te només d'això al llarg del dia, o sigui, que tu ara que vols tornar a cuidar-te te fas un suc d'eixos per a desdejunar o per a berenar que siga complet, que tinga un poquet de iogurt, de kèfir, les espinacs, al final és perfecte. La qüestió és no alimentar-te només a base d'això.
2: I anem al... Tenim una recepta que sigui
1: claro.
2: Bona...
0: No? Es dona temps?
1: Sí.
0: No ho teníem... Vale, molt bé. Entra sí? La recepta.
1: Vale.
0: Que tindrà algo amarg.
1: O... Claro, té algo amarg. No? Perquè,
2: tindrà
1: a més...
2: carxofa.
1: Vaig a dir-ho fàcil, però per què aquesta recepta? Perquè en general el que més ens costa tornar a la rutina és pensar que l'alimentació ha de tornar a ser avorrida. Aleshores, we duc.
0: Vale.
1: Una manta que ja vas fer en la tele que vos va encantar, la llàmina de carxofes al forn amb parmesà.
2: Meravellosa, preneu nota, amics i amigues.
1: Dipeja amb un hummus casolà de dentilla, si tenim els llegums, i la carxofeta, vale? Ingredients, carxofa fresca, oli d'oliva, parmesà en pols, pebre negre, all en pols i un poquet de llima. ¿Vale? Entonces, anem a netejar les carxofes i anem a tallar-les en una mandolina a làmines molt finetes.
0: Vale.
1: Anem a col·locar-les en una safata amb olla freda, suc de llima i trossos de llima, ¿vale? Per a que no s'oxide. Les sequem i les col·loquem sobre paper de forn superposades, ¿vale? De forma que queden com un quadraet, com una llàmina, totes juntetes. Afegim per damunt un poquet d'oli, pebre, sal...
0: Superposades no és amuntonades.
1: No,
0: és
1: com
0: una
1: que se toquen puntets,
0: vale.
1: un poquet.
2: Com una manta, claro. Com una base de pizza,
1: exacte.
2: De carxofa.
0: Molt bé. Entonces, una làmina, vale,
1: exacte.
0: Molt bé.
1: Fiquem un poquet d'oli, fiquem un poquet de pebre, d'all en pols, de sal, i per damunt ho cobrim tot de parmesà per una capa superfineta.
0: Vale.
1: I ho fiquem al forn, que ja el tenim prescalfat a 180 graus, 20 minutets, fins que estiguen dauradetes, ¿vale? I mentre està el forn això, anem a fer el nostre hummus, ¿vale? Que el hummus al final el vull fer de llentilles perquè crec que casa molt bé amb el sabor de la carxofa. I al final és una forma diferent de menjar llegums. Entonces, què necessitem? Llentilles cuites...
0: Poden ser de pot.
1: Poden ser... No, no, no, la idea és que siguin...
0: Han de ser de pot.
1: Així anar més rapidete, fàcil, ¿vale? Vale. Llentilles cuites, l'ideal és que siguin les pardinetes, ¿vale? Les xicotigües, una cullerada de tajina, que ja sabeu que és la pasta esta de...
0: Això ho tenim a la nevera.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Suc de llima, oli d'oliva, comí, sal i aulla per ajustar la textura. Entonces, així anem a triturar el pot de xicotiu de llentilles cuites, una cullerada de tajina, una cullerada d'oli d'oliva... Suc de llima, pues suc de mitja llima, ¿vale? Un pessiguer de sal, un pessiguer de comí i triturem. Que la textura mos ha quedat un poquet espesa, fiquem un poquet d'aulla i tornem a triturar. Però aixina queda ideal. Fiquem un poquet de sal i de llavoretes de sesam per damunt i les carxofes ja les tenim, anem trencant la llàmina i anem dipejant.
0: Ah, i les carxofes les aprofitem per a...
1: Soles estan meravelloses.
0: Vale, vale.
1: Però així
2: soles estan
1: fer...
2: meravelloses i a més té humus estan de
1: claro,
2: categoria superior.
1: Però així és
0: I a
1: per
0: més
1: fer...
0: està fet un ratet, en mitja hora tot és fet, això.
1: En 20 minutets tens les dues coses.
0: De molta
1: categoria. I tornes a la rutina sense una alimentació molt avorrida, que al final jo crec que en gener és el que costa.
0: Mira quin sopar de Reis vaig a fer-me, de les carxofes, ne tinc de tot en casa. I les llentilles pardines i el hummus. La tajina va bé sempre, perquè quan sempre, no saps què fer de llegums, és que, ai, necessito menjar llegum, pim, pam, pum, bocadillo d'atún. I te fas el...
1: I en una torreta
0: i te fas el hummus.
2: Conclusió, Joaquí, menjar bé, dormir, moure't,
0: fer l'amor.
2: Sempre.
0: Per dir-ho tot.
2: En definitiva, com deia la nostra lideresa, com deia la nostra lideresa espiritual, que ara jo era nutricionista, posar llum i calma era...
1: Trellat i tranquil·litat. Però llum i calma, m'encanta.
3: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Ara que per a bons consells, sempre els que venen escrits en un llibre ens encisa a llegir, ens ensenya, ens entreté, ens fa fer-nos preguntes, reflexionar, tindre criteri, idees pròpies. Per això vos animem sempre que podem. Una de les propostes més entretingudes és una novel·la curta, trepidant i divertida que transcorre en una nit de la Ruta del Bacalao amb moments divertits i curiosos protagonitzats pel Fletxa, fill literari de Joan Carles Ventura. Escolteu-lo. Ficció, què, no? Esta seria un poc...
1: Jo crec que sí, eh?
2: Sí, esta seria la...
1: L'ambienta perfectament. Sí,
2: perquè
1: sí,
2: l'autor
1: sí.
2: De Fletxa salta la ruta és Joan Carles Ventura. I així es presenta ell en el mateix llibre, diu això. Escriptor professional que ha fet feina de guionista, redactor i directiu de programes de televisió a Punt i B3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castellana Manxa, 9.2, Canal 9. Des de que era només un projecte de persona, aquest inquietant personatge riberenc s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció.
1: Joan Carles Ventura, bona vesprada. I bon any.
4: I bon any.
1: Bones festes.
4: I bon tot. I bona festa. Se pega el fuig.
2: Definís inquietant, perquè diu, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc, definís inquietant.
4: Jo m'inquieto a mi mateix, bàsicament. No ho sé, no. Ho vaig posar... És que això no ho sabeu, però les contraportades i tot això ho escriuen els propis autors.
1: Clar.
4: No
1: sé si
2: hi ha... Un compromís, direi que posa.
4: Clar, i aleshores t'ho demanen i que posa.
2: Tu li ho has de donar a la mare, a la tieta, que t'hi ven el més guapo.
1: Clar.
2: El més guapo de Sueca. Bueno, nascut, com em dius.
4: Nascut al Bafar, empeltat a Sueca.
2: Ei, vinga, va, presentem la nova aventura de Vicent, Fletxa. I ho fem parant-nos en la dedicatòria. Sí, les coses comencen per el principi. Diu, a la meva colla d'amics, unida des de fa 30 anys... El que passa a les tirades es queda a les tirades. I aprofitem perquè expliques
1: que són les tirades, clar.
4: Les tirades són l'obertura de la veda de Casa de l'Ànec a l'Albufera, a la Marchal. Aleshores és una festa, però les tirades són una festa. La nit anterior a que s'obriga aquesta veda, els joves de Sueca, ara ja no ho fan, però antigament, i jo això sí que ho he viscut, ara anem a les cases de la mar, i de xalet en xalet anàvem fent festa i després de discoteca en discoteca com a prèvia que els caçadors encetaren la veda i s'hi posaven a tirar de bon matí. Això s'ha fet tota la vida, és una festa molt boja i en veritat el llibre s'havia d'haver dit ni de tirades. Era el sintagma.
2: La idea
4: que
2: era aquesta, ja.
4: Sí, el que passa és que està editada per uns editors catalans, la col·lecció Cris.cat, i allò de les tirades no
2: ho entenia molt.
4: I de fet, fora de l'Horta i la Ribera no s'entén del tot, que són les tirades, i aleshores vaig deixar aquesta dedicat de la meva colla d'amics, que efectivament està formada una nit de tirada des de fa vora 30 anys, però el títol va quedar-se en Assalta a la ruta, que també el definís prou bé.
2: Sí, perquè per la ruta transitarem.
1: Per la ruta transita prou,
2: igual que transita el Fletxa.
1: Sí. Perquè, de fet, de la ruta, això passa en 1987, sí. Si no ens anem errades.
2: És que comencem
1: la ruta,
2: en mapa.
1: Clar, comencem en aquest plànol, no? Tan xulo.
4: És una nit de tirades del 1987, 20 de novembre, per a ser més exactes.
2: I és que de dir-te que n'hi ha un mapa que recorda això, que te recorda en la ruta, estem parlant de la ruta del Bacalao, clar. Aquelles emblemàtiques parades de la ruta.
4: Barraca, Xocolate, Puzzle i Spook eren les que n'hi havia obertes en aquella època. I algunes parades també, que de vegades algun lector molt, molt puntillós m'ha dit també hi havia Salitre, també hi havia Calavera, també... Però sí,
1: que
4: però no com a discoteques d'allò que s'entenia com del moviment de la ruta inicial.
2: Jo sí que vull parar en este mapa al començament, perquè al llarg del llibre no és que sigui un llibre il·lustrat, però sí que hi ha podrien ser moments il·lustracions perquè es fa referència a alguna còmic, es fa referència a alguna entrada d'alguna d'aquestes discoteques o algun concert del que ara després parlarem, i estan ahí recollides que jo no sé si estan basades en fets reals, si són reals o són dibuix. No. Això explica-me-ho tota
4: totalment real. La història és versemblant, però no verídica, però el que són totes les il·lustracions i que acompanyen el llibre són reals. En veritat, jo no aquesta història, però diferenciar una mica dels altres dos llibres del Fletxa, he volgut jugar un poquet això. Això va passar de deberes o no va passar? Perquè hi ha l'entrada del concert de The Cure, que van fer un concert a la Fonteta de Sant Lluís i la mateixa nit, hi ha una entrada de cap d'any de la discoteca Chocolate, el mapa, que el mapa és un mapa també... El mapa l'únic que té incorrecte diria que són els logos més recents, els que la gent reconeix més que no els que hi havia possiblement a l'època. I què més? No me'n recordo si... Ah, sí, no, n'hi ha unes il·lustracions d'un personatge de còmic que era d'unes entrades d'uns flyers de barraca. I sí, totalment verídics. De fet, a l'exposició La Ruta de Bombasquens es poden visitar encara, es poden veure, estan allà en format gegant i veritat... tot això és per a jugar a això, amb aquest realitat, ficció, va passar, no va passar, hi hagué un atracament a la discoteca Chocolate aquella nit, sí o no?
2: Creïble resulta, vaig a dir-te, creïble resulta.
1: I tot comença dient, bé, són paraules del Fletxa, no? Moltes persones em pregunten sovint quan em vaig convertir en detectiu privat i com és que em vaig especialitzar en assumptes nocturns i festius, i la resposta està en La Ruta.
4: Clar, i això era, és que el llibre és això, és la preqüela, no? És la història de còmics.
2: Clar, perquè venim de dos entrevistes anteriors, Aventures del Fletxa, en esta vessant de detectivesca, però així sabem per què se va fer.
4: Sí, ell ho havia contat en la primera novel·la, la primera novel·la que se'n diu En Fletxa, ell havia apuntat en algun moment que la nit de tirades de l'any anterior, o feia uns anys, bueno, feia la nit anterior, o sigui, la nit de tirades de l'any anterior, s'havia convertit en detectiu privat per casualitat, però no ho aclaria com. I aleshores jo sempre m'havia que tenc ganes de dir, va, anem a contar aquesta història i com ha passat. I això és el que tenim entre les mans. El Fletxa salta la ruta i és una història, això, una bola de neu rocambolesca en una nit molt concreta, una sèrie d'esdeveniments que se van sumant.
2: Rocambolesca és una gran paraula. He de dir-te, quan te poses a llegir-lo no pots parar, a mi m'ha passat, per aquesta entrevista, i anem a endinsar-nos.
1: Anem a endinsar-nos, perquè a més és una data molt concreta en la que comença, no? El 20N, la commemoració de la mort de Franco, les tiralles en 7 temporades, una nit bona, no? És una nit amb bon oratge, després d'una gota freda.
4: Exacte.
2: Després d'una gota freda, bon oratge. Sí, sí, sí. The Cure, has dit.
1: The Cure.
4: El concert de The Cure a la Fonteta de Sant Lluís.
2: Les tiralles. El 20N.
4: I... el Fletxa està precelebrant el seu aniversari, que serà el diumenge 22, i farà 22 anys. Això és molt important. Ell vol anar-se'n a fer una festa superlativa, una farra suprema de 3 dies. Aleshores, la cosa comença amb el concert des de Cure, que és un dels seus grups preferits, ja se veu en algun dels altres llibres, i després continuarà això, en la festa de les tirades, a les palmeres, la xocolata, barraca i companyia. I, clar, se donen diverses circumstàncies ambientals, com és la mort, l'aniversari de la mort de Franco, que jo quan vaig estar mirant a veure quan contava la història de com s'havia convertit en detectiu i quin any la situava, si el 87 o el 86, perquè en el primer llibre no s'acaba d'establir un marc temporal, es diu, va resoldre el robatori, la caixa de tirades l'any anterior o els anys anteriors, o feia un parell d'anys. I llavors, quan vas trobar que el 87 coincidia amb el 20, anem a les 3. Així tenim de tot. Tenim els caçadors, vinga a traure escopetes amunt i avall. Els joves fent festa en totes les discoteques. Els fatxes, els d'ultradreta, els admiradors, els nostàlgics del franquisme i sin de cacera un poquet allà a fer maldat. I tot allò juntat, sumat a la coctelera, més el Fletxa en les seues ànsies de joventut, doncs va donar el resultat d'aquesta història.
2: I què ens crida l'atenció? Que és molt curiós. Que tot ocorre, tota l'acció, que és ben trepidant de dir-vos, transcorre en una nit, que m'està presentada molt en forma de molt dialogada. Perquè és la declaració, això ho puc dir, no? Que és la declaració d'ell davant de la policia, però clar, ell quan es fa les explicacions de tot el que li ha ocorregut també ho explica en els diàlegs amb la resta de personatges amb els quals interactua, no?
4: Ha sigut un poquet el repte d'esta història, de contar-la en forma d'això, d'un atestat policial davant d'un personatge que també té molta importància a la resta de novel·les, que és el Tato, que és el seu company d'investigacions en les altres...
2: El Tato és el policia que de veres se dedica a aquestes investigacions, al qual ell, a partir d'ara... ajudarà.
4: Exacte, és un policia secreta que tot el món coneix en la moguda valenciana i serà el company de Vivències de Fletxa juntament amb un altre personatge tercer, que és la tieta Amparigües, que és una tieta aficionada a les novel·les d'Agatha Christie. Aquest és el trio de protagonistes, però en aquesta història conten com el Tato i el Fletxa es coneixen arran d'un atestat policial d'haver trobat el Fletxa en circumstàncies molt estranyes i estar interrogant-lo. I tot això és un diàleg en estil directe i en estil indirecte, que ha sigut un poquet el repte de contar aquesta història, no? Què passarà en una sola nit i que bàsicament te l'estigueren contant a través d'un diàleg.

0: Sí. És a dir, d'on has tret això? Com és que estàs en boles? Què feies a 6 hores? Què t'ha passat que estàs fet un exeomo? I a partir d'ací anem estirant el fil cap arrere, no? Que hi vaig contant què va passar aquella nit del 20 de novembre de 1987 i que damunt acaba en que ell es dona a conèixer com a detectiu privat especialitzat en assumptes nocturns.
1: Evidentment es troben en cap rapatx, en una nit comissa, evidentment es troben en un, jo ho has comentat tu abans, en un robatori, amb una d'estes discoteques i amb uns personatges a mi m'han encantat tots. La colla en els que se'n van al The Cure, els que tornen, els que se'n van després... Desvela tu fins el que pugues, fins ahir.
0: Clar, veure, també cada novel·la del Fetge va eixamplant un poquet, no?, el seu univers de relacions i de personatges i de col·legues. Alguns col·legues, algun col·lega, el Piri havia eixit en Fletxes desviades, una altra de les novel·les, però després tenim el Charlie, la Guanxa, el mangui, no? En fi, n'hi ha un poquet de tots. I aleshores, després van apareixent altres personatges secundaris, sí. Conforme... També, diguem-ne que la novel·la va discorrent per camins que conduïssin a culs de sac, no? A camins sense eixida, perquè I, és una investigació,
1: literal,
0: no?
1: I literal, ella en la seva fugida, en un camí que no té eixida, també cau, per cert.
0: Sí, sí, allò de... Home, justament estem a la marxa inundada, no, per allò de que s'obri la veda per a caçar ànecs i tal, i és un paisatge doncs, molt ideal per a aquestes coses, per a caure, descaure pedres si no el coneixes molt bé, si vas una mica tocat, depèn de quin vehicle, en fi, tot això se presta.
1: Hem de dir que és molt divertida la proposta, molt divertida la proposta de l'esta aventura. Bueno, tot és, però clar, com estàs la que està ara, sí, acabeta sí, sí. De...
0: Home, aquesta és la que estem venent
1: ara. Esta la nova.
2: I ja t'ha acompanyat en tres novel·les, este personatge, clar. Però com va començar? Quin va ser la llavoreta del Fletxa?
1: Com el vas gestar?
0: Llavore, el Fletxa naix de dues circumstàncies diferents. Una és, estic escrivint la meva primera novel·la, que es deia Camins dubtosos, i que era una novel·la amb moltes trames, subtrames, molts personatges, un desplegament. Clar, tu fas la primera novel·la, vols lluir-te, vols fer una cosa molt espectacular, una carta de presentació, però realment era una història complicadeta. N'hi ha un moment que jo, allà a la pàgina 150, com aquí que diu, comencé a abandonar-la i a pensar, és que no l'acabaré mai, és que em queda moltíssim, i no compta ni la meitat, i això s'està enredant i tal, i aleshores dic, per què no faig una cosa més senzilla, una trama lineal, una cosa tal, i en això que estic pensant apareix, veig una pel·lícula que es diu Puro Vicio, Inherent Vice, és una pel·lícula de, bueno, està basada en un llibre de Thomas Pynchon, no me'n recordo el director, mai no me'n recordo com li diuen, intente, sempre que vinc una entrevista no me'n recordo, sé que el protagonista és Joaquín Fénix,
1: ah,
0: i
1: sí?
0: Fa un personatge molt xulo, que és un detectiu hippie, que es diu Doc Sportello, que és un detectiu que va per la vida fumar de marihuana tot el dia, en l'època de l'any 68, l'estiu de l'amor, en el San Francisco hippie total. I aleshores jo dic, ostres, una cosa així, un personatge, un detectiu paròdic.
1: Però vaig a dur-lo així, vaig a fer-lo meu.
0: Sí, no és una còpia, és un homenatge, és un dir, és una
2: inspiració. Vaig a suecar-lo.
1: No, perquè és diferent, clar. És sueca. Perquè n'hi ha molta essència suecana, eh?
0: Sí, és que, justament, si jo vull fer una història d'un detectiu paròdic, on l'ambientaria? Va ser un poc, quan va vindre també, jo estic ja tot... Bueno, de fet, ara mateix estic vivint a la mar, allà a les Palmeres, perquè és un lloc que sí, m'encisa, m'aporta moltíssima pau, alegria, felicitat, sí. En fi, és el meu lloc al món, que diríem, i aleshores estava allà i dic, ostres, així hem tingut la ruta i així ha vingut moltíssima, i així hi ha, clar, molta trama i subtrama de delinqüència vinculada a tota esta moguda de la festa, però també de les drogues, prostitució, en fi, hi ha un poquet de tot. Aleshores, és un entorn ideal per a fer una trama detectivesca. I després el punt paròdic el té la suecanor del personatge, que és... La suecanor, no, diguem-ne... El menofotisme, el que ell m'ha dit...
1: La tia Ampariu és, que és molt... Jo, més allà de sueca, és molt de tot el nostre territori.
0: Sí, la tia Ampariu...
1: En el meu cas és Consolín, però igual, tenim una tia Consolín, Conchín, Ampariu és, o el que siga, que sap més que ho mateix sap... Que sí, perquè és la sabuda.
0: És l'autèntica detectiva de la història.
1: Així apareix d'una forma més tangencial, vaig a dir, però apareix i és clau, determinant.
0: Ahí també ha sigut... És que el meu editor a mi em demana... en compte les pàgines que tarda a eixir Ampariues en la novel·la.
1: Ell és fan de l'Ampariues.
0: Hi ha moltíssima gent fan de l'Ampariues. També tindrà una... Mira, ho anuncia
2: així. Oficialment,
0: Ampariues tindrà la seva pròpia prequela. Això estem ahí. Coento a foc lent, però anem coento. I el tema és, clar, el repte estava així. Ampariues no pot haver-hi si de festa la nit de tirar és de l'any 1987, perquè no pinta res entre les discoteques de la ruta ni res. Però com fer que tinguera protagonisme, que tinguera un paper clau i que estiguera present, direm, solemne durant

0: tot el relat. Això també ha sigut un repte, però clar, al final ho escriu per aquestes coses, no? Per posar-se reptes, per divertir-se a un mateix. Una volta t'has divertit a tu, si després... Si t'has divertit a tu, normalment t'acabes divertint als altres. I bueno, tu mateix has dit que t'has risc, que t'has llegida
1: molt... Jo la recomano... Molt... I a més vull fer una cosa, perquè està com catalogada com literatura juvenil i jo una amiga que no és jove... Va, vaig a dir-ho, l'amiga sóc jo. La he disfrutat tant i m'ho he passat tan bé... Que bé, està catalogada per la literatura juvenil, però jo crec que és per literatura universal.
0: No, és no està catalogada.
1: Ah, com i per què diuen que no és un autor de literatura juvenil?
0: Perquè tinc les dues...
1: En l'edat que tens, eres per totes les públiques.
0: Perquè el protagonista és jove i això se'l porta a confissions. Però jo en general tinc dues línies, dues vessants. Tinc novel·les juvenils i després tinc novel·la negra, però la novel·la negra, i inclús les meues novel·les juvenils estan també algunes situades en el que es diu literatura crossover, que són de 16 cap a 99. En fi, la literatura no té edat.
1: La tira tu antes de veres i llegir sempre és bé. Per cert, ja que llegir sempre és bé, què estàs llegint? Fes-nos alguna recomanació. O què has llegit últimament que t'ha encantat? T'has encantat?
0: Home, que m'haig encantat... ara mateix me recordo d'un de Kiko Amat. Em va impactar. Encantar no sé si és la paraula, però de Kiko Amat, Los enemigos, o algo así, Tratado sobre los enemigos. Una cosa molt colpidora, perquè este tío fa unes coses molt colpidores. Després està llegint Nómades... Ai, ara no m'hi sirà el nom. Nómades de Emili Piera, l'últim llibre de Emili
1: Piera. L'últim llibre de Emili Piera? Sí,
0: i el que tenia ahir entre les mans es diu Mi año de descanso y relajación. No me facis dir quina és l'autora, perquè és una autora nova. Bueno, és una autora, crec que siriana, després arrelada a Nova York, i és una història molt surrealista d'una tia que està en depressió i està vinga a la pastilla tot el dia, i és una cosa molt rara, però me la van recomanar, i home, també és d'impacte. Jo crec que últimament duc unes lectures molt estranyes. Ara no m'hi serà Nómades, no m'hi serà el llibre de Emili Piera, no passa res.
1: L'últim llibre de Emili Piera, per a qui vulgui estar al cau. Nosaltres recomanem vivament de Joan Carles Ventura, Fletxa, Assalt a la ruta... Bueno, totes les entregues de Fletxa, no, tots els llibres de Ventura, perquè a més hi ha una manera de treballar que nosaltres entenem molt bé, perquè i tu has explicat en moltes ocasions, t'esquematises molt com a guionista, que eres...
0: De formació professional.
2: L'escaleta, sí.
1: Nosaltres li diem escaleta, que és un esquema pel qual seguir, i a partir d'ella creiem que estàs ara, també, que estàs parint.
0: Ara mateix estic descansant un poquet.
2: Que va molt bé,
0: A veure, jo sempre tinc a foc lent, i ja està coent això, les següents històries del Fletxa. El Fletxa té més història, ja, des de la... que seria la tetralogia original, falten dues històries, l'ambientada del 1990 i l'ambientada del 1991, i després està per ahí en l'aire la prequela de La tieta en París. Jo vaig incorporant coses de la meva vida a les següents novel·les.
1: O sigui, vas molt en bicicleta, perquè tu fas aquest esquema que hem dit adés, però després te'n vas en bicicleta per desenvolupar.
0: Jo escric en bicicleta. Això és, tio, fas els esquemes de les novel·les primer, sempre per de formació professional de guionista, no? Sempre una escaleta i saber on vas i d'on vens, i després els capítols, la prèvia la vaig escrivint de la bicicleta mentre vas voltant per mateixos paisatges. Jo, no, hi ha molts paisatges d'allà que cada volta que veig, escaragoleros, no sé què, jo els veig cada volta que passe per allà. Hi ha molts racons que dic, o coses que trac directament.
1: Que les descobreixes o les veus en els passejos.
0: Sí, sí, però bé, això Murakami també ho fa molt, això de córrer per a inspirar-se, per a deixar la ment rasa i aleshores poder posar-te davant del full en blanc, encara que tingués una planificació com la meva, una escaleta.
1: Ai, que vos recomanin que vos endinseu en el món del Joan Carles Ventura. En este cas estem parlant de Fletxa, Assalt a la ruta, però de la resta també. I gràcies per venir a presentar-nos-el i parlar d'ell així.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Que el
1: un 2025 ple d'aventures, lectures, novel·les, salut i risses, que està de ben TVB.
0: Sí, sí, me ve. El 2026, el 25 ja ha passat.
1: Ai, però m'ha enganyat. Volia dir 2026.
0: A mi em costa també de situar-me.
2: És que estem en
0: la transició, estem en el 87 i no sabem si... Però sí, moltes lectures, que Reis vos deixen molt bones lectures i que sigueu molt feliços i felices, i gràcies, gràcies.
2: Igualment, gràcies a tu. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause

0: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: Un bon llibre, o uns quants, es poden acompanyar a cada viatge que m'emprenem. Que quins viatges volem fer? Que cada setmana ens proposa Clara Estrems del blog Les Sandàlies d'Ulisses. Recordeu quan ens van proposar fa no res un viatge seguint el camí i les petjades dels Reis de l'Orient? Va, us ho tornem a explicar i veureu que fascina. És per l'Itàlia?
2: Clar. Perquè encara que no ho parega... Bueno,
1: anem a menjar les parem altres per anar a Itàlia?
2: No, tenim unes primers pistes.
1: A fer-se un espagueti carbonara abans de... No.
2: Primer anem a la ciutat de Ravenna, a Itàlia.
1: Sí.
2: Perquè allí, aquesta ciutat té molts llocs patrimoni de la humanitat per la UNESCO, la veritat és que és una ciutat preciosa, i tenim els espectaculars mosaics bizantins de Sant Apolinar de Ravenna.
1: Oh.
2: I els mosaics d'esta iglesia apareixen tres figuretes, bueno, tres figures grans, no són tres figuretes, són tres figures grans, que van amb barrets rojos i capes de seda, i també duen uns rics ornaments, i damunt de la seva imatge estan escrits els noms de Baltasar, Melchor i Gaspar. Perquè ahí tenim ja una...
1: Ah, aquesta és la primera foto, entre cometes.
2: És la primera vegada que diguem que veiem els seus noms.
1: Molt bé.
2: Així que més enllà dels seus noms, aquests mosaics ens donen unes altres pistes, però també que són molt importants. Perquè per la seva indumentària ens indiquen un poquet l'origen, i és que porten aquests capes rojos i aquests barres rojos, que ens estarien indicant el seu origen persa, probablement.
1: Ah, que són d'origen persa, doncs pues ja no, ja són anem a Itàlia, ara a Persa. Mira, mira, mira, mira, mira.
2: Així que ara viatgem a l'antiga Pèrsia, l'Iran actual. I clar, no sabem si són mags, són reis, sabem que són
1: científics de l'època, a lo millor.
2: Per ahí va la cosa.
1: Dirien, són màgics, són màgics, són màgics, perquè tenen sabuts.
2: Per ahí va la cosa, perquè sabem tots, sabem que si ens portem bé o malament, ells ho veuen, però esta màgia no va per ahí.
1: Va,
2: i és que estos mags eren astrònoms perses, probablement eren aristocràtics, i seguint la profecia que indicava que una estrella anunciaria el naixement d'un rei, ells van ser guiats per aquesta estrella fins Jesús. Així que clar, sembla que probablement estos savis també eren sacerdots zoroastristes.
1: Clar, havien de ser de familietes bé, perquè és que estudiaven, és que eren familiers...
2: I per a poder-se pagar el viatge, clar, no tenia que tindre el cúter.
1: Home, astrònoms està bé, sí, perquè seguien el cel, seguien pel cel, sí, tu, pues, té molt de trella tot això que has dit.
2: I tot
1: però què és zoroastrisme?
2: Clar, el zoroastrisme...
1: M'ha quedat molt... Sacerdots de zoroastrisme, això què és?
2: És la religió monoteïsta més antiga del món, va ser fundada a l'Iran per l'actual pel profeta Zoroastre o Zaratustra, uns 2.000 anys abans del naixement de Crist, i encara continua viva en algunes zones d'Iran, Iraq, l'Índia, Pakistan, Azerbaijan i entre altres llocs. I de fet, jo quan vaig anar a Iran vaig poder visitar dos dels temples més importants del zoroastrisme, que és el de Chak-Chak, que està dins d'una muntanya.
1: No m'ho sis bé la paraula zoroastrisme, no m'ho sis bé, perquè siga.
2: Zaratustra, m'hi costa de Zaratustra. En costa Zoroastre, se ve Zoroastre. I n'hi ha allí dos temples molt importants i que està basat en el foc, i diguem que l'aigua i el foc són els elements fonamentals d'esta religió. Però,
1: o sigui, clar, que possiblement venien de Pèrsia, d'origen persa.
2: Per ahí, sí, que en aquell moment Pèrsia era molt més gran.
1: I eren astrònoms, molt bé.
2: Així ha cobrat molt de sentit el tema de que foren guiats per una estrella.
1: Clar, miraven el cel, les estrelles es guiaven i una d'elles, jo què sé, la van seguir. No està desencaminat, això?
2: Diuen algunes teories que l'estrella de Belén podia ser un cometa, però en aquella època els cometes eren símbols de mals auguris. Així que descartem esta part de que fora un cometa, perquè no podria significar el naixement d'un rei, així que això fora. Vale. N'hi ha unes altres teories que diuen que l'estrella que va il·luminar el cel podria ser una alineació de planetes de Júpiter i Saturn, o una nova estrella en el firmament. S'han intentat fer càlculs i probablement sí que podria ser que en aquesta època n'hi haguera un alineament de planetes. Que és una de les teories més fortes que n'hi ha, però no s'ha pogut confirmar.
1: No s'ha pogut confirmar. I per tant, què més sabem?
2: Ara sabem que només ix en un dels evangelis, o sigui, només Sant Mateu parla de Reis de l'Orient.
1: Només un?
2: Només un dels quatre evangelis.
1: Mira, si no plega lluny.
2: Així que és el de Sant Mateu el que diu, que parla de la visita de...
1: Sant Mateu s'ha presentat i tots els amics a cantar una cançó. Diu, fora la música persa.
2: Això és per ficar-nos en l'ambient
1: de Sant Mateu.
2: Dels evangelis. Obrim l'evangeli. I el de
1: Sant Mateu.
2: I ell diu que parla de la visita d'uns reis d'Orient, que van arribar aquells dies a Jerusalem, uns savis, no diu reis, però uns savis de l'Orient, que es dedicaven a l'estudi de les estrelles, i li van preguntar al rei Herodes pel rei dels jueus que acabava de néixer. I clar, Herodes allí va col·lapsar un poc.
1: Va dir això que...
2: Que com que n'hi ha un altre rei que jo de això no m'he enterat. Així que Herodes, així com molt listo, els va dir, mira, quan torneu, informeu-me a veure qui és este rei i tal. Però els reis van anar allí de camí i l'estrella va continuar i es va dur fins a Belén, l'actual Palestina, i allí van veure el xic

0: Guilleta Maria, la
1: això
0: mare...
1: Ja és el pessebre,
0: això,
1: de...
0: ja estem.
1: Això és la cosa del pessebre que tenim a casa.
0: Ara ja sí. Està, però clar, hi ha una clau i és que després de donar-hi regals, l'Orencens i la Mirra, els reis en somnis van ser advertits que no tornaren per on estava Herodes i que tornaren per un altre lloc. O sigui que van canviar el camí de tornada per a no tornar-se a trobar en Herodes i no donar-li informació.
1: Ja veien que, que Herodes no anava a fer bé.
0: Sí, i després ja vos diré quin camí van triar, que la tornada és diferent, però ara estem en el de nada. Al final, què tenim? Tres reis... Dorien, Melchor, Gaspar i Baltasar, i tenim tres regals, l'or, l'encens i la mirra.
1: Que només els anomenem a d'ells, però jo estic segura que ara venen un sèquit ben nombrós,
0: sí,
1: perquè
0: sí. Els
1: tenien perretes.
0: De fet, el número en l'Evangeli no el fica. Els armenis...
1: Jo només imagino d'ells planxant-se la capa.
0: Que...
1: Tenien gent que s'ajudarien a vestir-se.
0: Anirien carregades de... Sí. Una comitiva.
1: Una comitiva reial.
0: Però per què també este tres? El tres és molt important al cristianisme.
1: Vinga.
0: Apareix en moltes ocasions. També tenim pare, fill i Esperit Sant, tres.
1: Sí.
0: La Santíssima Trinitat. Tenim els tres reis d'Orient, sí. Que també simbolitzen les tres edats de l'home, perquè tenim un rei més ancià, un rei de mitjana edat i un rei més jove. I també representa este número tres els continents coneguts en aquell temps. Després no. Així que Melchor representaria Europa, Gaspar representaria Àsia i Baltasar representaria Àfrica.
1: Molt bé.
0: I què significa aquests tres regals que li van portar els reixos al xiquet Jesús?
1: Interessant pregunta. Sobretot la mirra, que m'ho du de cap.
0: Sí.
1: Perquè l'or sabem per què aprofita, però...
0: Pues mira, l'or va ser com a símbol de realesa.
1: Mm-hmm.
0: Perquè l'or té una naturalesa material, però també té una simbòlica i espiritual, i és la creació de l'or, tant de la forma material com de la simbòlica, és la meta dels alquimistes, ja que en el sentit espiritual la llum de l'or era necessària per a il·luminar la ment i l'ànima.
1: Els alquimistes, al llarg de la història, ells s'han trencat el cap intentant transformar les coses en or.
0: Sí. I així que a nosaltres ens semblaria que l'or ara mateix seria el més preciat, però ni molt menys. El rei Gaspar, el pèl roig, representa el continent asiàtic, que també inclou Orient Mitjà i Àsia Central, i este rei li va regalar encens. L'encens era com a símbol de divinitat, perquè, de fet, en l'antic Egipte la paraula encens significava fer que siga diví.
1: Ahí va.
0: I l'encens apareix en múltiples ocasions en la Bíblia, en l'Èxode també, quan Moisés beneix a les 12 tribus d'Israel, i per descomptat en el Nou Testament, a la visita dels reis també, i l'Apocalipsi de Sant Joan. I seguint el camí dels reis d'Orient, no es podem oblidar de la ruta de l'encens. L'encens s'obté de l'arbre de la Boswellia, que creix a la meu estimat Oman, al Yemen i a la banya d'Àfrica. I la ruta comercial, anomenada la ruta de l'encens d'Oman, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000. Així que...
1: Les espècies han sigut sempre molt preuades, i en aquest cas la de l'encens.
0: I això inclou, aquest Patrimoni de la Humanitat de la Terra de l'Incens, inclou els arbres de l'encens, que encara estan allí, les restes dels oasis de les caravanes, i alguns dels llocs arqueològics. I va ser una de les rutes més importants comercials de la història, terrestres i marítimes, perquè unien el món mediterrani i Egipte en el sud d'Aràbia fins a la Índia. Eixa ruta passava...
1: Llarga, és important, sí.
0: I, a més, passava per moltes civilitzacions. Cal tindre en compte que anava des de l'Índia fins a Oman, en vaixell, després al Yemen i a Somàlia, pujava per Aràbia Saudita actual, el Mar Roig, fins a l'actual Jordània, a Petra, i fins a arribar a Palestina i al Mediterrani. Una ruta molt llarga i pel mig del desert.
1: I complicada, sí.
0: Així que els nostres reisos estigueren a Oman, agafaren... Estigueren a Oman, de veres, o sigui, això és una cosa històrica, agafaren l'encens d'allí i continuaren la ruta pels deserts pujant a l'Aràbia Saudita fins a Belén. Esta ruta, a més de l'encens, transportava també la mirra.
1: I vamos con la mirra.
0: La mirra s'obtenia principalment de l'illa de Socotra, a l'actual Yemen, i passem, clar, en la mirra, passem al rei Baltasar, perquè el rei Baltasar li porta a Jesús la mirra com a símbol de Jesús com a home, ja que la mirra s'utilitzava per embalsamar els morts. Així que tenia...
1: La mirra molt de l'alegria no era.
0: Però, bueno, en aquesta època...
1: Però era important perquè era cara...
0: Per embalsamar, clar, era una cosa molt...
1: I deja un bonito cadàver per a la posteritat.
0: I en este cas és molt simbòlic perquè estos tres reis, estos tres reis i estos tres regals simbolitzen l'or, símbol de realesa, l'encens com a símbol de divinitat i la mirra com a símbol de Jesús com a home, sinó que Jesús és rei, Déu i home. Té molt de sentit, o sigui, que encara que no creguem que la mirra i l'encens, no, té molt de valor.
1: I després perquè ja se van encarregar els pastorets i tota la resta de donar-li car, caldet...
0: Joguer, això és un altre tema.
1: No, claro, uns bolquers, sí, és un altre tema. Vinga, seguim la ruta.
0: Però comentat el que comentàvem, que segons l'Evangeli de Sant Mateu, una vegada els reis d'Orient són advertits en somnis, que no tornen fins a Herodes, per un altre camí, així que quin camí prenen? Diguem que li perdem un poc la pista perquè no tornen així en l'Evangeli de Sant Mateu. Però els reixos utilitzen aquesta ruta diferent perquè tornen al seu lloc d'origen amb vaixell, atravessant el Mar Roig fins a arribar al sud de la península aràbiga, l'actual Yemen, Oman i fins ahir a la Índia. Perquè la següent pista la tindrem en la Índia. ells van acudir allí i no sabem... Tenim un, com un forat.
1: Espera que te fiqui música d'Índia. Fica-li música d'Índia. Vale, i entonces... La seva pista la tenim a l'Índia.
0: Així que no, no sabem amb certes decisions o no, però suposa que ells, quan van arribar a l'Índia, van començar a evangelitzar, perquè més tard acudiria l'apòstol Sant Tomàs a l'Índia.
1: I Melchor, que era huelan, com aguantar tot això, mare meva, senyora?
0: Molt, sí. Sí, podien durar molt, clar, no sabem quant del temps, a lo millor els camins anaven ràpid, estos. Però bueno, ahir passen uns segles, n'hi ha un temps que no sabem res d'ells, però fins a l'Índia arribaria Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que va ser l'emperador Constantí, va ser el que va declarar el cristianisme com a religió oficial.
1: Home,
0: de l'imperi romà.
1: Dis-me agorera, però en un segle les persones ja se degueren morir.
0: No, així ja estan morts.
1: El que no tenia és constància.
0: Sí, sí, sí. Així ja, en Constantí ja les persones ja...
1: Fins que en
0: ja,
1: el temps... Clar, que mos conta Helena?
0: Clar, n'hi ha un espai. Santa Helena, ella era una fervorosa creient i ella col·leccionava relíquies cristianes. I gràcies a la seva influència, el seu fill va ser el que es va convertir i va instaurar el cristianisme. Sí, sí. Però com ella col·leccionava relíquies, de boca algú li va dir que a la Índia n'hi havia relíquies importants. I es troben allí les que suposo que són les relíquies de Reixos, i Santa Helena les troba, les compra i se les emporta a Constantinopla, l'actual Estambul.
1: Sí.
0: I allí estaran durant 3 segles les relíquies de Reixos. Ai. Temps després, aquestes relíquies seran traslladades a Milà.
1: Ui! Mira, tornem a Itàlia.
0: Clar, tot està aquí en el cercle.
1: Que fort, i bambina.
0: El viatge de Reixos és prou llarguet, però allí no es quedaran molt de temps, tranquil·les, perquè arribarà Frederic Barbarroja en una de les guerres i saqueja Milà, el nord d'Itàlia, i s'emporta les relíquies fins a Alemanya.
1: Ui, senyor, me fa por preguntar-te on estan ara, que saber.
0: A Colònia.
1: Ah, pues sí, se van quedar
0: allí. Allí s'han quedat. Este és el lloc definitiu on s'han quedat les relíquies. I, de fet, la catedral de Colònia és la que alberga les relíquies de Reixos i es va construir per això. És una de les catedrals gòtiques més grans del món i també té una de les relíquies més grans de la cristiandat, que és dins de l'altar major està la relíquia que conté els ossos, les relíquies de Reixos. I estan a,
1: Les deixalles, allò que ens ha plegat avui en dia dels Reis de l'Orient. Ui, que fort!
0: Però, és, clar, aquesta catedral és la catedral gòtica més gran del nord d'Europa i només entres a l'altar, a l'església, està com darrere de l'altar major. És una relíquia molt gran, té com una és com un triangle, com una casa molt gran, i està de fusta, però està recoberta d'or i plata, més d'un metre, estem parlant més d'un metre de gran, de alt i de gran, d'or i plata, i també té incrustacions de pedres precioses, i tot això. I les imatges de la relíquia no són només de Reixos, també hi ha episodis de la Bíblia i tot això. Però es considera com una de les relíquies més importants de la cristiandat, i en part per això la gent de Colònia pot demanar festa, perquè aquest dia l'Epifania és molt important allí per les relíquies, encara que Alemanya no sigui un dia oficial de festa, però vam fer un viatge molt, molt, molt, molt llarg.
1: Va fer un viatge molt llarg de persones.
0: I ara els viatges posteriors van repartint regals.
1: Que ara podem anar en cotxe o en això, però en aquella època va ser... És complicat.
0: Clar, i no, ja tenint en compte que tot el que vam fer és, clar, tornen a aparèixer a Milà, o sigui que farà un viatge molt llarg, que com a curiositat, ahir va ser festa també a Espanya,
1: sí,
0: a Cuba, Mèxic, Puerto Rico, els països d'Amèrica Latina per la influència espanyola,
1: sí,
0: però també a Alemanya pel tema este poden demanar permís, especialment Baviera, que és més catòlica, o després si a Colònia la gent pot demanar permís pel tema del dia 6, les xiques que siguin catòlics poden fer-ho, però això, hi ha una ruta molt llarga, molt interessant.
1: Amics, amigues, o feu la ruta, podeu fer la ruta dels Reis, o podeu anar a aquestes parts del món, com ara Colònia o a Alemanya, on estan les relíquies dels Reis de l'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. Pues que xulo, pues jo vull anar a tots els llocs. Saps què?
0: Però sí, es pot anar fent per etapes.
1: Per etapes, sí, perquè d'una taca amb això de la faena és un poc complicat, però per etapes podria estar bé. Moltes gràcies, Clara Estrem.
2: Els millors moments de la vesprada, sí, d'apunt.
3: De carretera.

0: Fronta una onada de calor, actua.
1: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
0: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Gràcies per triar-nos, per triar la Ràdio Pública Valenciana. I així seguim oferint-vos este recull d'aquests millors moments, moments més especials que hem viscut junts en la vesprada d'A Punt. Ens dona pas a una altra de les seccions imprescindibles del nostre programa, com és la de la nostra nutricionista, Clara Llorenç. El que mengem està directament relacionat amb el nostre estat d'ànim, especialment quan arriba el canvi de temps. Fa millor estar, més hores de llum, més plans, més terrassetes i, teòricament, haurien d'estar més actius. Però molta gent diu exactament tot el contrari. Estic esgotat, esgotada, em costa arrencar. Bueno, dorc igual, però em desperte cansada, tinc el cap espès. Això és prou habitual sentir-nos així estos dies. Lo curiós, moltes persones es senten fins i tot culpables. Com puc estar així ara que arriba el bon temps? Clara Llorenç ens ho explica.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Pues sí, la primavera les coses es tornen boges perquè estem ple de mes de maig, fa millor horatge, hi ha més hores de llum, més plants, més terrassetes... I teòricament hauríem d'estar més actius. Però molta gent, això ho diu per una amiga, diu exactament el contrari, que està esgotada, que li costa arrencar, que dorm igual però que es desperta cansada, que necessita més cafè, que té el cap així emboirat, jo què sé. Tu com estàs, Joaquín?
3: Jo cafè,
2: tu no,
3: cafè,
2: una
3: cafè,
2: amiga
3: cafè,
2: com també.
3: Estoy un poquet astènic, també, no? Ai, sembla que és habitual, estem contant això de ai, a mi em passa, ai, a ir-me a passar, d'allò. Estos dies és normal sentir-nos així, tampoc ens engoixem. Lo curiós és que hi ha molt de personal, jo no sé si vos passa a vosaltres, tu que estàs escoltant-nos, te sentes inclús culpable. És que, clar, en primavera, en el bon rotllo que n'hi ha, en este solet...
2: Ara que te'n fa hora,
3: i no tinc gana, si tindria que estar a tope de power. I per què passa això? Pues es diu astènia primaveral, ja en sentit parlar de la qüestió, però això l'astènia és una malaltia, això què és?
2: Això
3: què és? I com podem arreglar-ho? En el plat.
2: I en els hàbits.
3: I en els hàbits, que meravella. Pues està amb nosaltres Clara Llorenç, que és la nostra assessora en les coses de menjar i de mantindre en el ment sana, incorpore sana.
4: Molt bé.
2: La millor nutrició, la millor dietètica,
3: Clara,
2: la millor qualitat de vida. Com estem?
4: Molt bé. Si és que al final en l'alimentació se poden modular moltes coses.
2: Com ens condiciona, eh? Com ens...
4: Totalment.
2: I a què ens afecta? A què ens afecta per a bé?
4: Sí, i al final jo crec que a tots ens agrada menjar i bueno, és una eina, no? I dius, ostres, pues si elegim certs aliments puc lluitar, no?, un poc amb esta astènia primaveral, que jo crec que tots en major o menor medida la notem.
2: Com definim què és astènia primaveral?
4: Astènia, al final, bueno, no és ninguna patologia, ¿vale?, ni, però és ese cansament extrem que apareix en primavera, òbviament, com el cognom de la paraula indica.
2: Yes.
4: I al final, per què? Realment, jo crec que n'hi ha que començar a entendre un poquet que el cos, vale, no viu aïllat del medi. Què passa a partir d'abril-maig? Pues realment som conscients de que n'hi ha més hores de llum, n'hi ha temperatures més altes i el cos realment... Pues no és com un interruptor que tu li dius, vale, ves d'hivern, has passat molt de fred, has estat 6 horetes de llum i, i la resta del dia era superfosc. I ara, de repent, canvies totalment. No, al final el cos necessita un temps d'adaptació.
2: La persona s'ha d'adaptar.
4: Correcte. Mira, anem a comparar-ho, per exemple, ja hem parlat moltes voltes de lo que és la perimenopàusia i la menopàusia. Saben que la perimenopàusia és aquest moment de transició. Sí, soy. I... Sí, soy, és conscient de que és el pitjor, perquè és molt pitjor que arribar. Tu arribes i a la menopausa i dius, ja està, ja he arribat, ja estic establida, ja. Però aquest procés d'adaptació és el pitjor, realment.
2: Sí,
4: vale?
2: Pues,
4: al final, l'astènia primaveral és el que ens passa totes les primaveres, és este procés d'adaptació, és este jet lag que té el cos després de l'hivern i passes a estes hores...
2: Aquesta sensació de cansament.

0: Al final és...
1: Dorms més malament uns dies...
0: El problema,
1: dies,
0: claro, no? És que s'ajunten, vale, s'ajunten moltes cosetes. Pues tens esa somnolència, esta desgana,
1: ah, sí,
0: este cansament, com un poc de neblina mental, de complicació per a concentrar-te, baix rendiment, irritabilitat, i això li suma realment que és una època de l'any que, com fa més calor, canvies potser els hàbits alimentaris i a lo millor menges sí, un poc més lleuger perquè no t'apetis menjar tant i més de fruita i més amanida i canvies més sucre o més cafè perquè necessites tirar endavant i realment estàs fent-ho regulint.
1: Canviar el putxero pel gazpacho.
2: Jo m'he arreglat un putxero avui.
1: Ja t'he vist.
0: Molt bé, molt bé. Això és antifatiga.
2: Crec que era l'últim que fèiem a casa perquè arriba la primavera i allò, però és un poderío brutal. Sí a tot, doctora, sí a tot el que has explicat. Però, clar, jo no sé si vos passa que, clar, és que va ser una cosa que em va pegar un d'això per la finestra de l'habitació. M'estava entrant un sol a les 9 de la nit. Que xicona...
1: No com vas a agitar-te?
2: Com vaig a sopar?
1: Com vas a...
2: Estic sopant a les 10 i mitja. Per tant, tot es retarda. Ai, i al sí, remat, ai, això sí, i la pròstata...
0: Sí. Al final...
2: He passat una nit.
1: No cal que dorgues aquí.
2: Això s'estenia...
0: És de veres que al final dius... Ostres, és que antes a les 7 de la vespre era de nit i ara estic sopant a les 8 i mitja i és de dia totalment. Que jo l'altre dia estava amb els xiquets, era les 8 i mitja i diu... Però vamos a merendar.
2: Però
0: i dic,
2: de
0: no,
2: dia el sol, vamos a merendar. Vamos a merendar.
0: Vamos a
2: merendar, diuen els xiquets. Clar, normal.
1: Perquè, vale, perquè clar, i no te n'adones, a vegades, ui, estàs tan panxa, si són les 9 de la nit, i tu encara estàs, te crec que...
2: A canvi de sopar, 10 i mitja, 11 menys quart, que em va passar a nit, com te'n vas a xitar-te? I sí, si te vas a xitar-te, sí, la digestió
0: però
2: és fatal.
0: Però ahir hem d'intentar... Però això és el pitjor, perquè ja en estiu jo crec que ja estàs adaptat, ja estàs molt... Però este canvi que... Estàs marejat. I realment, el que parlava un poc al principi, no, és la frustració de dir, però a veure, el sol, vitamina D, energia, benestar, bon humor, pues per què estic aixina, no? Si ara n'hi ha més hores de llum i me dona un poc més el sol. Perquè realment arribarà el moment que passa pues, a final de maig, juny, que ja estàs molt regulat i que arriba aquesta sensació, però ja és el que hem dit, que al final el cos funciona amb un rellotge intern, vale, que hem de regular. O sigui que paciència, què passa? Ara després parlarem de què nutrients incorporar, però hem de regular el cos i hem de passar per aquesta transició, vale, en la que hem d'ajudar el cos, vale, a regular pues, esta energia, este estat d'ànim, este ritme circadià, vale? I al final, si el problema també, saps què passa? Que en hivern, menys hores de llum, venim molt més estressats, venim dormint poc, a lo millor venim ja amb dèficits nutricionals, i és el moment en el que si ja vens amb algun menos algo i damunt arriba la primavera i ve tot això, pues te pega la petarda gran.
1: Pues sumes les dues coses és un desastre, de moment.
0: Exacte, exacte. Una altra de les cosetes.
1: Tu dius, hem d'actualitzar el sistema com si fórem un ordenador.
0: Aquí s'ha d'actualitzar el sistema, tu i jo.
1: Però... Actualitzem el sistema.
2: Però l'ordinador, en un moment donat, pot tardar, què sé jo, 10 minuts en actualitzar el sistema. A nosaltres es costa...
1: Una mica igual.
2: Sí, una transició, sí, assumim-ho,
0: això,
2: no?
0: Clar, així depèn. N'hi ha persones que potser en una setmaneta este ja jet estan. Lag primaveral el tenen ja totalment superat, però si tu, per exemple, vens amb carències de l'hivern, el que hem parlat, amb un dèficit de vitamina D, amb moltíssim estrès, dormint poc, s'ajunta això amb el cansament propi d'esta època i tardes, a lo millor, 3 setmanes o un mes en recuperar-te d'esta astènia.
2: I podem ajudar al cos a que entrem en modo descans?
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: Que no tinga la...
0: Mira,
2: les hormones d'estar despert.
0: També, clar, al final, lo que hem d'entendre també, una de les coses, per exemple, que ens afecta també en esta època és la melatonina, que és la hormona esta famosa del son, que ja, sí, ja sabem tot el que fa, que al final esta hormona l'únic que li diu al cos és ei, és hora de anar-te'n a dormir. Per això és una pastilleta que és molt útil en, pues, en persones que treballen a torns o que viatgen. El problema és que és una hormona que se fabrica quan no hi ha llum. Uh-huh. Aleshores, què passa en aquesta època? Que com tu has dit, com tot se va allargant, és una hormona que a lo millor tarda molt més en regular-se.
1: Vale.
0: Què passa en aquesta època? Que la melatonina es produeix molt més tard i el cos tarda molt més en produir este modo descans. Entonces, lo que hem d'intentar encara aixina és no trencar massa les nostres rutines. Si, per exemple, tu sopes a les 9, intenta sopar a les 9... Després pues, te'n vas a veure la tele, que siga un ambient
1: relaxant,
0: no amb molta llum, però no hi ha

0: pagar molt les hores en búsqueda d'esta oscuritat, realment. Eres tu el que has d'adaptar-te i al final el cos se va adaptant.
1: Vale? Sí, després de sopar, ja quan la caiguda de la nit, igual pot ajudar-nos, perquè la part bona de la llum, de tindre més hores de llum, és que sí que eixa llum, o el cos segrega eixes hormones, però són hormones d'estar bé, no? De feel good, no?
0: Són, concretament són serotonina i dopamina, vale? Que són aquestes hormones del benestar, de la, de la felicitat, de l'estat d'ànim, de la concentració. Aleshores, la part bona és eixa, que segreguem més hormones d'estes, però tenim un poc menys de melatonina. Sí que és de veres que al final la serotonina és la que participa també en la producció de melatonina. Per tant, està tot super relacionat.
2: I hem d'estar tranquils. Que
0: exactament.
2: Volem dir que és normal, aquesta adaptació.
0: Hem de, sí, hem de tindre un poc de paciència. Això. I ara anem amb la part que la nutricionista va portar-vos.
1: I si en tot este punt t'agarra l'atacot
0: del dolç... De què?
2: Ai, mira... Una amiga,
1: què està passant en el
2: una
1: cos,
2: amiga va entrar a ir a comprar dos garrafes de lleixiu i a la que plega a casa i trau la cromba.
0: Una amiga? Què amiga,
2: una amiga,
0: Gemma?
2: Una amiga va traure les dues de lleixiu, una pebrera, una albertina, i entonces, i vinc al polo, i el gelat de no sé quantos, i croissant de nissementos, i què li ha passat? S'ha trastornat la persona.
0: Sí.
1: Sí. Ja està, estàs buscant
2: aquest punt de sucre
0: que te falta. Sí. Saps què passa? Que és el que parlàvem antes. Al final, cometem l'error, vale, de sentir-nos pues això, que estem cansats, que necessitem com un punx d'energia, i al final aquest punx d'energia, erròniament, sempre l'associem a sucre. I a més, com fa calor, doncs dius, doncs ara ve el gelat, ara ve l'època, no?, d'incorporar cosetes més. Però al final ja hem parlat moltes voltes de que el sucre realment no és una energia a llarg plaç, vale? A més, ens fa que ens donen estos pujades i baixades, ja no només de glucosa i lo erróneo que és fer això, sinó al final de l'energia, vale? És com començar el dia amb un cafè, amb llet, amb sucre i quatre galetes, realment. Si no tens este cansament, no és el desdejuni ideal. Aleshores, nutrients que sí, vale, van ajudar-nos a tindre un poc més d'energia ara, en esta època, i a sobrellevar-la moltíssim millor. El ferro seria el número uno.
1: No sabia jo que les lentilles anaven a aparèixer ràpidament. No?
0: Número uno. Els llegums tenien que estar les primeres, vale? Anem a fer un poquet de...
2: Diguéssim, berberechos.
1: Ah,
0: exacte.
1: Sí. Ah, molt bé.
0: Anem a analitzar la nostra setmana.
2: Veus com anem aprenent?
0: Molt bé, xics, molt bé. El peix de closca és superimportant. I al final n'hi ha que estudiar i dir, vale, carn roja, sabem que no hem d'abusar, màxim una volta a la setmana, però si damunt eres una persona que no ne menja cap, has d'incorporar peix, o bé siga berberechos, o bé siga clochinetes, però, per exemple, si tampoc t'agraïm, així tenim el ferro vegetal, com hem parlat, vale, de les llegums, bé siga en format humo, una amanida, no fa falta que siguin les llegums guisaetes, les verdures de fulla verda també ens aporten, vale, els espinacs, però...
2: El meu dinar avui han sigut espinacs, tomateta, cigrons i ou dur.
1: Molt bé.
2: És que
1: sóc
0: una dina... Molt bé.
2: Ja acabarà notant-se'm, però som a 6-2 fans
0: de... Vitamina C, que és el que anava a dir, que és el que anava a dir. Important. Si, per exemple, clavem més llegums i sabem que no mengem molt de moluscos, vale, molt de clotx i no berberechos, sempre que clavem llegums o espinacs, acompanyada d'algo de vitamina C. Bé siga les dentilles amb un poquet de pebrot. Bé siga el... Per exemple, la amanida que t'has fet, si no t'has ficat la tomaca, que està estupenda, unes maduixes o un kiwi de postre. Si fem hummus, una xorraeta de llima, ¿vale?, per a potenciar ahí el ferro i la vitamina C. I ahí ja tindríem, al final, pues, més dosis de vitamina C que lo millor de normal fiquem en la nostra alimentació.
1: Tenim ferro, tenim vitamina C.
0: Tenim vitamina C i anem en... Jo crec que magnesi és bastant superobvi.
2: Sí, senyor. Sí,
0: vale? Al final participa en més de 300 reaccions, entre elles a nivell muscular, descans i, sobretot, energia. Vale? Moltes voltes es notem molt cansants, ja no dic ara en primavera, durant l'any, i un dels factors més predominants és la falta de magnesi. Sobretot, a més, en persones molt estressades, vale, tenen molt més dèficit, perquè s'ha vist que l'estrès s'alimenta un poc d'aquest magnesi.
1: I en el cos podem notar... Si es passa en el cos alguna cosa que tenim dèficit de magnesi?
0: Molt clara. Cansament, vale? Per exemple, cansament i saber que en analítica tens la tiroides B i el ferro B, perquè al final el cansament pot ser, sobretot pot ser a nivell anèmia, pot ser tiroideo, pot ser magnesi, Aleshores, si per exemple l'anèmia teix bé, o sigui, no tens anèmia, la tiroides teix bé i la vitamina D també, prova en el magnesi i segur que acertaràs.
1: Perfecte.
0: Vale? On el trobem? En fruits secs, sobretot en almeles, en pipes de carabassa, en llegums també, si és que són...
1: És que la llegum és una meravella.
0: Després parlem de superaliment. En verdura de fulla verda també, els espinacs, així un altre punt. I, per exemple, el xocolate, però amb prou cacau, perquè al final és el cacau on es troba...
1: 75% el
2: cacau pur.
0: Sí.
1: Està en el punt?
0: Sí, jo dic que cola. Cola, que... me pareix.
2: Jo... Però, per exemple, el cacau pur en pols, que la motxiqueta se'ls fiquen en la llet, però
1: per
2: exemple,
1: no... Llarga més que la fel, això.
0: És amar. Però, per exemple, ficar-te-lo en el cafè o en un poquet de iogurt, però si no, el de 75% la onceta està...
2: Acceptat per la cadena.
0: Claro. I si te compres, a més, el que du el meleta a dins, doncs mira, ja tens doble de...
1: Doble
0: de
2: molt interessant.
0: Vale? El tercer grup, vale, superimportants, són les vitamines del grup B. Vale? Al final són les vitamines que s'encarreguen de transformar els aliments en una energia que tu pots utilitzar en el dia a dia. Vale?
1: Les B.
0: Les B. Vale. I al final les importants realment són el fòlic, la B6 i la B12.
2: Vale.
0: On trobem aquestes vitamines?
2: Sí.
0: Pràcticament en totes les fonts proteiques, ou, peix, carn... Llegums una altra volta i cereals integrals, però integrals, perquè es troben en el que és la corfa del cereal. Vale?
1: Va.
0: Aleshores...
1: De bé si anem a tope, xicona.
0: Sí. Aneu bé?
2: Sí.
0: Al final...
2: Tot això és un sí. En nostra dieta des que te coneixem a tu.
0: Així qual pot ser el problema, el que parlàvem antes, que a lo millor comença ja esta època en la que estàs un poc més cansat, has passat calor al llarg del dia i arriba a casa i comences a desplaçar aquesta proteïna, vale, perquè... pues te dona perea, no t'apetis calent i comences a fer-te pues, un gazpacho i ja està, o un poquet de fruita i un grapa de danous, i al final aquestes vitamines sobretot se troben en la font proteica.
1: Ja.
0: No hem de desplaçar.
2: Parem atenció a això.
1: Hamburguesa sí, de Tito i pollastre?
0: Hamburguesa?
1: Com a proteïna per a rematar el dia, està bé?
0: Estupenda.
1: Vale. Sí. Molt bé.
0: Que la tens passo per avui? Ui.
1: una miqueta de formatge, també, per un tipus de gràcia, no?
0: Aprovadíssima, ¿vale?
2: Cruza la passarel·la.
1: Vinga.
0: En el quart punt ja hem parlat un poquet d'aquesta ara mateixa, ¿vale? Però seria la proteïna, ¿vale? Hem d'intentar, al igual que tot l'hivern l'han tingut molt al cap i jo també la nombra molt, ¿vale? Intentar tindre-la, sobretot al final, ens ajuda a estabilitzar.
1: Dime, en totes les menjades, proteïna, Clara?
0: En les tres principals. Gemma, és que...
1: Si...
0: Matrícula d'honor.
1: I si només ne fem tres...
2: Pues,
0: ja està, en les tres.
1: Vale, ok, ja està.
0: O sea, som...
1: Més berechos en la hamburguesa de pollastre. Ja tinc el menú.
0: Ja està.
2: Vale. Si al final... No podes dijunar o...
0: Les llandetes d'aperitiu de berberechos i de... Per mi són meravelloses. És una font de clavar ahí el ferro i disfrutar un poquet del moment. Vale,
1: siga,
0: proteïna important en les tres. I sobretot, jo sé que al migdia no costa tant, però ara, en primavera-estiu, des de juny i sopar, és on hem de clavar un poquet més de...
1: Més de proteïna.
0: Més de proteïna.
1: El Tito del 90%, digues que estava bé, no?
0: Està superbé.
1: El fiambre de Tito...
0: Està superbé. Vale. El del 90% està superbé.
1: Afegir
0: un ouet per a desdejunar.
1: Una pregunta volia fer-te jo de preguntes freqüents, de tant en tant. Un altre dia podem fer un recopilatori de preguntes
2: de coses
1: freqüents.
0: Que... seria m'encantaria.
2: Que tenim curiositat.
1: Aixina de coses, vale, que a voltes són mites, a voltes són coses que no saps si tens clar o no. L'ou funciona igual de qualsevol manera? Vull dir, també.
2: En tortilla, ou dur o...
1: Eso es. Ou dur, que és més pràctic, però els nutrients són els mateixos que si el fas escalfat, que si el fas en tortilla...
0: Exactament igual. No se perden els nutrients de l'ou, vale? Això passa més en les vitamines hidrosolubles, en les que se perden en l'aulla, per exemple, vale? Però el que és la proteïna, els greixos a la colina, que és l'important de l'ou perquè és el que ajuda al cervell, dona igual. Mentre no siga...
2: cru del tot
0: realment, però
1: no passa per aigua,
0: però passat per aulla, en truita, és que m'encanta perquè me pareix super versàtil.
2: És molt versàtil,
1: sí. Molt moltes gràcies, Clara, com sempre.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: M'encanten.
1: Cuidar-nos a través de l'alimentació és sempre una bona idea, i parlant de cuidar-nos, altra activitat fonamental és l'exercici físic. Sembla que entrenar força és més que una moda. I ja no només és una pràctica de joves que volen posar-se forts i tindre cossos tonificats. Es recomana la força per a tots, homes, dones, joves i els que no ho són tant. L'expert de la Cantí,
3: Aldo Martínez, més conegut en xarxes com Doctor Aldo.

0: Acaba de publicar el llibre Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, millorar el metabolisme, enfortir la ment i allargar la vida.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
2: Bon rotllo per a entrenar, i d'això anem a parlar ara, d'entrenament de força, dels seus beneficis.
3: De fet, el nostre convidat, en el que ara parlarem, a Schwarzenegger, és un dels que va començar seguint, t'imagines?
2: És un autèntic referent, Arnold Schwarzenegger, i tot un autèntic pioner, també, de fer també divulgació de lo bo que és l'entrenament de força. Però en este cas, esport que fem en el dia a dia, cada un de nosaltres, mireu esta frase, a veure què vos sona. Cos fort, ment clara, vida llarga. Ostres, i conforme anem complint anys, millor que són, veritat.
3: I més ho comprenem, la importància que té, no? Tu no comprens millor ara que quan eres més jove, que no ho penses, possiblement?
2: Totalment.
3: Sí,
2: I pensa, a més, que hi ha més divulgació i que inclús la gent jove, 20 anyers o 30 anyers...
3: Està més conscienciada, possiblement, no?
2: Completament.
3: Que quan nosaltres
2: inclús
3: tenim
2: la gent jove.
3: 20 anys.
2: Ara preguntarem al nostre convidat per què és de vides que potser en els 90, en els primers 2000, inclús en els 80, no hi havia tants gimnasos ni la consciència de que l'entrenament de força era...
3: part fonamental.
2: Vaja, que està... En l'entrenament de força estem construint la salut del present i també la del futur.
3: Sí, és qualitat de vida.
2: Com ho fem, això?
3: Com ho aconseguim?
2: Bueno, aquest entrenament de força, com hem de fer-lo? Jo diria que és més que una moda. Ja s'ha establit com més que una moda.
3: Sí.
2: I no només una pràctica per a gent jove. Com tu dius, Gemma, per a totes les edats.
3: I a més hi ha etapes vitals, com la meua, que és la menopausa, que és molt important fer-ho. Tant de bo hagueras començat quan tenia 20 anys, però nunca es tarde si la dicha és bona, i esta dicha és molt bona. Saludem a Aldo Martínez. Aldo Martínez, vos explique, és més conegut en xarxes com el doctor Aldo. Podeu seguir-lo i veureu. Acaba de publicar un llibre que és Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, però a més malalties molt variades, no? Millorar el metabolisme, enfortir la ment, allargar la vida, la qualitat d'eixa vida més...
2: Aixina és. Ell és preparador físic especialitzat en alt rendiment, porta més de 20 anys de trajectòria, és un reconegut divulgador, a més en xarxes, com tu dius molt bé, ha entrenat esportistes d'èlit. Sabeu, Topuria, el boxejador, campió del món, ni més ni menys. Bueno, doncs des de fa anys també, com dic, divulga el seu coneixement en les xarxes socials, segur que el coneixeu, és alacantista, vinculat a Alacant i a Elx. I el saludem, que és un plaer. Doctor Aldo, què tal?
3: Com estem?
2: Benvingut.
4: Què tal? Bona vesprada, Gemma, Ximo, és un plaer estar així avui amb vosaltres al programa,
3: sí.
4: I vos felicite per tot el que feu i perquè ho feu estupendament.
2: Bueno, doncs pues tornem la felicitació, doctor Aldo, perquè tu estàs fent una llavor també magnífica, eh?
3: Perquè nosaltres hem après de majors la importància de la força, i a més comentàvem abans de fer aquesta entrevista que no fórem conscients fa 20 anys o fa 15 de la importància de la força, i clar, ara que sí que ho som, és important trasladar-lo a la resta de la... sobretot als nostres fills i adolescents, perquè quan apleguen... Bueno, perquè no, perquè se posen ja les piles, i quan apleguen a ser majors tinguin la millor qualitat de vida. Parlem de la importància de la força, doctor.
4: Sí, pues, la força és recomanable per a tothom, per a totes les edats i per a qualsevol moment de la vida. No importa si comencem ara, si comencem als 40, 50, 60, amb la perimenopàusia, dona el mateix, però és el més necessari perquè és el millor medicament que pots prendre avui. O sigui que començant per els xiquets, no? Superimportant que entrenen força, assumint que l'Associació de Força i de Condicionament ho recomana des dels 7-8 anys, però no només això, sinó que també l'American College of Sports Medicine, sempre que l'entrenament de força tingui una bona supervisió professional, també una tècnica correcta i que siga jugat, no? que siga divertit per als xiquets.
2: Per tant,
4: això des de la infància, que ho tenim per a tothom.
2: Som conscients de que no és una moda, que està fent-se divulgació. No. I divulgació en molta base científica de que l'entrenament de força és absolutament fonamental. Doctor, què ha passat? Què ha canviat? Quines han sigut aquestes últimes investigacions que han fet que ara mateix jo crec que en general hi ha moltíssima més consciència de que l'entreno de força és salut per avui i per a demà?
4: Totalment cert, així és, Ximo.

0: Tenim, o entrenen força, tenim més muscle i això està relacionat doncs, amb un 30% menys de risc de padèixer algun càncer,
1: Sí.
0: un 40% menys risc de padèixer Alzheimer o demència,
1: És
0: un
1: fortíssim, això.
0: 50%... Sí, no, les dades són avui increïbles.
1: Aclaparadores, sí.
0: Sí,
1: Continua, continua,
0: inclús un
1: perdó.
0: 50%, sí, menys risc de tindre diabetes, que ja sabem que el segle XXI és una malaltia que és exponencial,
1: Sí.
0: i a més, un 60% menys de risc de padèixer infarts de miocardi, o sigui que sí, que és una cosa que ja ho tenim tan estudiat i es sap tant que és la millor inversió que es pot fer, entendre el muscle com un òrgan endocrí.
2: Això m'ha paregut una... Jo
1: És
2: crec que és un
1: fascinant.
2: dels descobriments que personalment jo no coneixia i que llegint el teu llibre, Elixir de Vida Fuerza, doctor Aldo, he pres consciència. És a dir, parles del múscul com un òrgan endocrí, és a dir, un òrgan que també allibera hormones que regulen el funcionament de l'organisme. O sigui, el múscul, és que jo crec que estem canviant els paràmetres de com funciona el múscul en el cos i l'important que és, no?
0: Això és. El múscul com un òrgan endocrí que produeix hormones i substàncies s'anomenen mioquines. D'això sabem poc, 15-20 anys, i si bé sabem que hi ha més de 600 mioquines, però no sabem el funcionament de més del 5%, però el que sabem és que tenen molt poder, tant que és millor entrenar força que prendre una pastilla per a l'Alzheimer o que prendre les pastilles per a la glucosa, perquè aquest òrgan endocrí el que pot fer és baixar els nivells de glucosa, de colesterol, de triglicèrids, i això que vol dir que menys muscle és més insulina, menys muscle, més pastilles per a la tensió i tindre pues, menys musculatura no va baixar el
1: Clar,
0: colesterol ni els
1: clar.
0: triglicèrids. O sigui que si vostè està tomant o prendre alguna medicació, els que ens estan escoltant, té que incloure, si comença amb 2 dies a la setmana separats, un entrenament de força, i com explica el llibre, que pots fer-lo a la teva
1: Sí,
0: casa,
1: senyor.
0: al mitjà natural, amb el teu cos, amb el pes del teu cos, i després doncs, amb algun material que tingues en casa, però cal començar ja.
1: En el llibre està molt ben explicat, a més hi ha exercicis molt ben explicats, una justificació, perquè a voltes ens assusta. Jo no estic preparat, no tinc el cos en condicions, i tots els cossos tenen la condició que siga. Vull dir, segons les nostres aptituds o característiques, ens hem de posar en marxa. I la pregunta és, per a que siga saludable, per a que aquests músculs protegisquen els ossos i puguen beneficiar tot l'organisme, quina és la combinació d'exercicis aconsellable o millor? Entenent que segons l'edat i les circumstàncies necessitarem unes coses o altres. Però uns mínims bàsics imprescindibles, quins serien?
0: Doncs començar amb exercicis de mobilitat, després amb exercicis que siguin complets, no? Que inclouen diferents musculatures, no? Com pot ser una sentadilla, que això és una flexió de cames,
1: Jo li diria als
0: després
1: meus
0: una
1: entrenadors,
0: flexió...
1: doctor, jo li diria als meus entrenadors, mira que tens afició per les sentadilles, bandido que m'amargues.
0: Sí.
1: Ara he comprès perquè són tan completes. Sou superfans de
0: Clar,
1: les
0: clar.
1: sentadilles, doctor.
0: Sí. Treballes les cames i les cames ara mateix es diuen que són el segon cor, no? Del cos humà perquè ajuden a que la sang torni, no? El retorn venós i faciliten aquest treball per a que el cor no tinga que treballar més de la compte. D'ahir que el tindre múscul, l'entrenar la força, tinga també com a repercussió la baixada de la tensió arterial, lo qual és fonamental. En quant als exercicis, es pot fer exercicis de tracció, exercicis també doncs, del core, lo que és la cintura, no? La cintura abdominal, i tot això, com ben has comentat, Gemma, el llibre està ben explicat, no? La
1: Sí.
0: progressió amb dibuixos, no? Que pot fer amb exemples de la gent que no domina a més, o que s'inicia en esto de l'entrenament
1: Sí.
0: i ho podem fer a casa o a l'aire lliure, no? Que és el que jo també recomane, així que tenim al Mediterrani, no? Que és de la millor zona del món, per a fer exercici físic.
1: L'aire lliure, sumar-lo. O sigui, les caminates i els exercicis, si pot ser al jardí o al parc, però per a casa, pues encara millor, Joaquín.
2: Sí, i a més,

0: la força. I això, diguem, el nostre cos, diguem, no sé si dir històric, no sé com dir-ho.
1: Ho necessita.
0: Ho necessita,
1: evidentment. Però ens hem fet sedentaris fins a la malaltia.
2: Exactament, així és. Som els mateixos que fa milers d'anys, som els mateixos genèticament, no? I hem deixat des de fa un segle i mig, dos segles, hem parat, no?, amb la revolució industrial, de repente, d'utilitzar el nostre cos per a tot, i de repente hem parat convertint-nos en sedentaris, no? I això és el que ha traigut amb nosaltres aquestes malalties cròniques que tant coneixem, no? Doncs,
1: posaves...
2: en el llibre que... Sí,
1: en el llibre posa les dones del... crec que del neolític. Les dones del neolític, una dona com se vol, la tia Pepica del neolític, tenia el mateix cos que actualment tenen les campiones olímpiques de rem.
0: Uns bragons.
1: Tenia uns braços i una esquena que allò donava glòria bendita. Imagina't, com estem ara les cutximissades?
2: Sí, totalment. Vamos, és necessari. Per això he escrit el llibre, perquè és a lo que també m'he dedicat, no? Al rendiment, la salut, el bienestar, i el capítol 8 està dedicat a les dones i és molt important per a elles també, sí, perquè protegeix els seus ossos, articulacions, millora el metabolisme, la composició corporal, i això és molt saludable, no? I els dona més seguretat i control, aixina com a una millor postura i una confiança, no? Que de vegades, doncs, la imatge corporal, doncs, pot influir-nos, i amb l'entrenament de força es regula també l'autoestima i es regula hormonalment la dona. O sigui que tots són beneficis.
0: Important això, eh? Aquesta confiança i aquesta autoestima fa... Vas veient xicotets canvis, pot ser al principi. Aixos xicotets canvis t'animen a continuar l'adherència, a que aquest entrenament el facis de manera més regular, a cuidar també altres hàbits, a eliminar algunes coses que te fan mal i altres que te fan bé, com per exemple cuidar l'alimentació. Jo crec que és un cercle... vaja...
1: Que va de la mà, sí,
0: que va unit. Va tot, veritat, i genera, a més, aquesta força de fer en el dia a dia, d'incorporar en el dia a dia els hàbits, no?
2: Sí, Xina, això és veritat. Quan ja comences a entrenar, també li dones una importància, no?, a l'alimentació, a la nutrició, parles amb doncs, a les persones que entrenen amb tu, o si estàs en un gimnàs, o gent que domina el tema, i a poc vas millorant, no?, la teva nutrició. I això és fonamental, no? A mesura que vas guanyant múscul, el teu metabolisme basal també puja, con lo qual estàs utilitzant la grasa com a font d'energia, i això és fonamental per a fer descendre el percentatge de massa grasa, mantindre o augmentar, incrementar la massa muscular, que això és realment, això és adelgaçar, no?, des del punt de vista de la salut i de l'activitat física.
0: Clar, perquè són uns músculs, una massa muscular, doctor, que al llarg del temps anem perdent, no?, allò que en diem sarcopènia, anem complint, cada dècada anem perdent una quantitat de massa muscular que si no la treballem la perdem definitivament, no?
2: Això és, totalment. Guanyant muscle, el que fem, i guanyant força, no?, el que fem és reduir un 70% el risc de caigudes, perquè després de la caiguda vindrà la fractura, i amb les fractures en els nostres majors, no?, es sap que és la primera causa de mortalitat per complicació. Doncs ens caiem perquè no tenim muscle, massa muscular, i això fa perdre l'equilibri i doncs comencen aquestes caigudes, no? Doncs d'ahir la importància de l'entrenament de força, de guanyar aquesta massa muscular per a estabilitzar l'articulació del genoll. Superimportant.
1: Per tant, jo considero que és fonamental que des de ben menudets eduquem els nostres fills i filles en la importància d'això, d'aquest tipus de coses, els podem anar ensenyant dia a dia, animant-los a que facin exercici, el que els agrade, perquè vagin entrant en el comboi. Però sí que m'agradaria que el missatge fora, encara que no ho hagis fet mai, estàs a temps. Estem tots a temps.
2: Sí, totalment. Per a xiquets, superimportant, perquè en el seu creixement i més en les edats infantils, que ja tenim uns percentatges, no?, d'una obesitat, un sobrepès, considerable que no s'havia donat mai, doncs cal començar ja, i perquè l'activitat física, l'entrenament de força jugat, no, com a joc socialitzador, ja es queda signat al cervell i ja és de por vida, no? I és per a sobre el que tenim que fer-ho i que

0: intentar que
1: educarlos, ¿no? Sí.
0: intentar ¿no? sí, educar-los o fomentar els programes d'activitat física en aquestes edats infantils per a que ja es queden després, en l'edat de la pubertat, perquè també és clau, no?, en aquesta edat
1: Sí.
0: per guanyar densitat òssea i també perquè el cos produeix les hormones del creixement i sexuals, no?, com
1: Clar.
0: la testosterona, els estrògens, i tot això estimula la formació del teixit ósseo i és fonamental després per a tindre doncs, una bona edat adulta i un bon una bona edat quan ens convertim
1: Una bona tercera edat, i quarta i
0: una
1: quinta.
0: bona tercera edat. Això és doncs,
2: O tercera joventut acumulada, en efecte. Li diuen
0: sí.
2: doctor Aldo, és molt conegut i reconegut.
1: Molt conegut,
2: i un divulgador, que a més és de la terra, fuerza elixir de la vida, cuerpo fuertemente clara y larga vida. En efecte, jo crec que és el millor consell que podem traslladar-nos. Entrenar força és un dels medicaments amb més evidència científica per a cuidar la nostra salut. Pues Aldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a seguir cuidant-nos.
0: Moltíssimes gràcies, bona vesprada i una salutació per a tots i totes.

0: que el cos és agraït si tu el treballes una miqueta, te va responent i vas notant aquestes millores. Així que vos animem vivament.
1: Vinga, caminar està molt bé, però hi ha que fer més, una miqueta més, sí, entrenament, sí, de força.
0: Gràcies.
1: Ja veieu que cada vegada està més comprovat científicament que l'entrenament de força és un segur per a la nostra salut futura. I de salut seguim parlant, més concretament dels nostres pensaments. No sé si vos passa, però és prou habitual que les obligacions i compromisos del dia a dia fan que visquem en mode automàtic. Ens alcem, anem a la faena, fem el que s'espera de nosaltres i si en algun moment parem, ens adonem que hem perdut de vista allò essencial i és sentir-nos vius. Ens va visitar tot un reconegut expert en ajudar a pegar-nos eixa espenta. No dona respostes ràpides ni fórmules d'èxit. Més bé, el que fa és que ens fem preguntes xafant terra. Ell és Fernando Botella, que es va presentar Crearte, el seu nou llibre.
2: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: This is my now. Jo no... Ah, sí, jo que és que...
0: No te sents?
1: Tu, Tono, és que no tenia...
0: A
1: sos de primero de radiofonista, no tindré connectat l'auricular i no tindré la sensació de connexió en la emissió.
0: Eres una persona feliç? Pues, ja van.
1: Soy un tío desahogado. Sí, una persona que, sí, de repente, yo, bien. Bueno, que estàvem escoltant este tema que es diu This is my now, de Jordan Sparks, que havia dit això, this is my now. Este és el meu moment, este és el moment d'ara. Una balada que parla sobre prendre el ramal, per no dir el control no mola molt, però prendre el ramal de la nostra vida i deixar d'esperar aquest moment adequat. Que no sé si vos passa, però és com la burreca i la,
0: sí,
1: i la safanòria,
0: sí,
1: i no arriba mai.
0: Pa cuando adelgaces, cuando la niña esté más mayor, cuando... I no, no sé si vos passa, però és de veres, sí, que les obligacions, els compromisos, el dia a dia fan que visquem en modo automàtic, d'alguna manera, ens alcem, anem a la feina, fem el que s'espera de nosaltres, i si en algun moment parem, podem adonar-nos en que hem perdut de vista la cosa més essencial, no?, que és sentir-nos vius, gozar-nos-lo.
1: N'hi ha altra feina més bonica i més... i que més ens pertoque a cada un que això, que nosaltres mateixos, que sentir-nos vius. Pues parlem d'això en un reconegut expert en ajudar-nos a pegar-nos aquesta espenta, sinó altra cosa. Diu que no dona respostes ràpides, i me consta. No és allò de la fórmula de l'èxit i
0: tot això.
1: No, no. Més que res, jo crec que ens posa un poquet l'espill, si vols, i fa que ens fem preguntes.
0: Sí.
1: I aterrant les qüestions xafant terra. És Fernando Botella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
3: Hola, muy bien.
1: Me alegro.
3: Muy feliz de estar con vosotros aquí en el programa.
1: De reencontrarnos, ya, sí, ya, ya había algunos años por ahí en la carretera.
3: Sí, sí, sí, así es, Chimo.
0: Con tu libro en mano.
1: Aquí lo tenemos, ¿eh? Crearte. Bueno, dices que no va de fórmulas de express, ni aquello, sueña que esto se va a cumplir y todo eso, no.
3: No va de esto.
1: Va de tener los pies en el suelo, ¿no?
3: Sí.
1: Oye,
3: sí,
1: pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué dejamos de sentirnos vivos? Esto que comentaba.
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué desconectamos de nosotros?
3: Bueno, desconectamos de nosotros porque no prestamos la atención en lo más importante que tenemos, que es en nosotros mismos. O sea, vamos.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Avui tenim una llengüeta per ensenyar-vos les onomatopeies dels animals.
3: Això què vol dir?
2: Una onomatopeia és la formació d'una paraula a partir dels sons reals dels animals. Així que ens centrarem en les onomatopeies d'alguns dels animals del meu mas.
4: Te l'has preparat, aquesta?
2: El gall diu bon dia ben fort. Quiquiriquí! La vaca canta. Fa... El gosset fa...
5: Ara m'he cagat.
2: La gateta miola fent... Meu, meu, mieu, marrameu o marramau. Quan rumrumeja o ronca és que està tan a gustet. La gallina o lloca diu cloc, cloc o coc, coc, coc. L'ase o burro fa i-a, i-a o i-o, i-o, i-o, i-o. El cavall o l'egua, quan renillen, fan i-i-i. La granota fa roc, roc, roc, roc, roc.
6: Levante.
2: Com farà el dinosaure?
7: No tinc ni idea.
2: Ho sabrem quan s'inventen els viatges en el temps.
8: És un DeLorean, veritat?
9: Ciència, Marti, totes les preguntes seran contestades.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Escolta el que ens contem. Les 5 llunes.
1: Hola. Vos donem la benvinguda al planeta radiofònic on ens endinsarem en el món dels maleïts. Dels maleïts del cinema valencià. ¿Y qué son esos maleïts?
2: Los malditos son malditos porque se oponen no solo al franquismo imperante en esa época, que es todo censura y todo represión, sino que también se oponen al dogmatismo stalinista de los partidos políticos, que estás con nosotros o estás contra nosotros.
1: ¿Y por qué eran maleïts?
2: Malditos eran porque eran muy ilustrados en el sentido que recibían las influencias sobre todo de la cultura francesa y de libros como El erotismo de Georges Bataille, un ensayo que remitía a los malditos franceses como Artaud, Baudelaire, Rimbaud, y al mismo tiempo estaba los efectos del 68, por supuesto, y estaba también las revueltas de Berkeley, la contracultura y todo lo que significaba sexo, drogas y rock and roll. Y por último eran malditos también porque muchos de ellos eran gay y en ese sentido doblemente malditos. Pero esa generación de gente, ese esfuerzo y esa obra tiene su heroísmo dentro de la cultura valenciana en el sentido de que fueron pioneros de una vanguardia que iba a venir cuando la gente se diera cuenta de que no todo era el tema de la política, sino que había que preocuparse de la cultura y concretamente de la cultura más radical y más transformadora, que en ese momento es la contracultura.
1: Qui parla es Abelardo Muñoz, autor del llibre El baile de los malditos, que parla del cine independent valencià des de 1967 fins al 1975, editat per la Filmoteca l'any 99. Avui ens acostarem al món dels maleïts valencians dins del cinema.
0: Les sonoritats del cine.
3: Cine i memòria.
4: Avui, en la secció Intermitències, parlem sobre música experimental i performance amb Jara Alonso, pianista i compositora especialitzada en la barreja d'electrònica, dansa i música instrumental.
5: El llenguatge compositor de Manuel Palau es reflecteix sobretot inicialment amb un ús culte del llenguatge de la música popular valenciana.
3: Cultura radial. Cultura radiofònica. Lluna de cine.
1: Cinema i utopia. Reportatges sobre els creadors i cineastes valencians maleïts durant els anys 60 i 70.
6: L'existència del cinema valencià és una entitat...
7: Aurea Ortiz, professora d'Història del cinema.
6: Jo penso que estigui cinema fet a València, però no, millor no tant, aquesta idea d'un cinema valencià. El que hi ha gent que intenta fer cinema en València, alguns ho aconsegueixen, altres no, altres han d'anar... Jo poso molt en dubte aquesta existència d'un cinema valencià com a tal, com a referent, com a algo a lo que pugui referir. Però hi ha cineastes que fan cinema així, hi ha altres cineastes d'ací que se'n van fora a fer cinema, jo penso que estos pues, no formen part d'una certa història del cinema valencià.
8: Clar, si tu arribes a un moment Antonio que el productor Llorenç, de cinema cineasta. En València, un productor de cinema, és un oxímoron, dir productor valencià, i dir productor valencià honest és dir dos oxímorons, pues clar, si tu no trobes cap productor honest, què fas en la ciutat de València fent cine? Pues molt difícil, molt difícil.
9: No, jo crec que el cinema a València no mai ha existit en realitat.
7: Rafa Gassel, cineasta.
9: Algo en els anys 70, allò que varen fer entre Maenza, Llorenç, Uris, jo sé, Seguí, Maria Montes o Luis Rivera, etc. No? Quan es plantejaven un cinema independent.
10: No hi ha pel·lícules independents, se les hallen independents, marginals, bueno, estaven al marge...
7: Julio Pérez Perucha, president de l'Associació Espanyola d'Historiadors de Cinema.
10: Mucho debat, independents de què? Independents de la ideologia, de los puntos de vista, de què? De la indústria, bueno, eren pel·lícules que eren com eren.
6: Però és que no hi havia res en València. Hi havia pues, franctiradors ahí, a lo millor fent alguna coseta, però és que no hi havia indústria. Aleshores, tu no pots ser independent d'algo que no existís. La essència del cinema independent és que es fa fora dels, pues, dels circuits oficials o d'una determinada...

0: la producció comercial, però ja no existia, en la qual no hi ha aquesta possibilitat d'anomenar-ho cinema independent. Jo l'anomenaria cinema underground, perquè a més la seva vocació és underground, és subterrània, és no volen arribar a les sales de cinema, no volen fer un altre cinema alternatiu al cinema comercial. Estan fent un tipus de experiències cinematogràfiques més vinculades al món de l'art i al món una mica de l'experimentació.
1: Era fundamentalment un cine antifranquista i antidictadura.
2: En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo considero.
3: Era un cine que ciertamente se hacía con pocos recursos.
4: Joan Álvarez, es director de la Academia de Cinema.
3: Se hacía con un criterio, yo creo que hoy diríamos amateur, ¿no?, de aficionados, pero ciertamente con un gran contenido yo diría que ideológico.
2: Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que...
4: Es la eterna pregunta. Ha existit mai un cine valencià? Un cine que en siga propi, autòcton, genuí? Hi ha una vertadera estructura d'indústria i producció cinematogràfica valenciana, tal com es reconeix en altres autonomies? L'hem tinguda alguna vegada?
5: Un bon grapat de veus autoritzades debaten al voltant d'esta idea el documental Cinema i Utopia, que recull la majoria del mosaic d'opinions i testimonis que escoltem en este reportatge.
4: Cinema i Utopia es va presentar en la Mostra de València Cinema del Mediterrani
5: i compta amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura.
4: José Serrador és, al costat de Pablo Peris, codirector d'este documental i coproductor amb Apunt.
6: Nuestra pregunta era si de verdad existía un cine valenciano, porque estaba muy en boga en esa época de estamos haciendo cine valenciano, de decir, ¿existe? ¿Qué repercusión tiene? Y a partir de ahí empezamos a encontrarnos que hay cosas incluso anteriores a los 2000, o sea, en el año 70, en el año 80, que de verdad sí que fueron como un conato de cine valenciano, pero que quedó ahí. Como siempre ha quedado el cine valenciano, nunca damos el salto. Sigo diciendo que el último gran éxito del cine valenciano es El Virgo de Bizanteta.
4: Fent la mirada en perspectiva, segons els experts i coneixedors del nostre cinema, si alguna cosa ha caracteritzat la producció cinematogràfica valenciana en algun temps, ha sigut la seva estructura de franctiradors.
5: Cinema i Utopia ens parla també d'aquells cineastes que, al marge de la producció, distribució i exhibició d'un hipotètic circuit comercial, han creat la seva pròpia obra moltes vegades amb una voluntat molt més expressiva i contracultural que pròpiament cinematogràfica.
4: Tornem a sintonitzar amb el documental. Dóna-li el play, Arnau!
0: Maenza i Herbà són un cas ben particular perquè són directors així com molt mitificats per tota la gent que estava en aquest cinema underground, no sols en València, òbviament també fora, bueno, en tota Espanya en realitat, en tot l'estat, però la veritat que són molt misteriosos.
1: Maenza va a València, bueno, pues un poco en contacto con Herbás, que era un poco un intelectual.
7: La película está hecha por tres actores, ¿no? Básicamente, por Luis Puig, por Rafa Ferrando y por mí.
8: Orfeo filmado en un campo de batalla es obra de Maenza y de Herbás, de esa pareja del poeta y el cineasta.
7: Porque la película, digamos que transgredía...
5: Maite Larrauri, protagonista de Orfeo filmado en el campo de batalla.
7: ...los límites posibles del cine en España. Desde el uso del desnudo, la droga, la música, las pancartas políticas.
1: ¿Qué pasa? Que luego esto acaba con la muerte de Maenza. Según parece, con la muerte por suicidio.
7: Eduardo Herbás se suicidó, Antonio Maenza se suicidó.
0: Tota la mirada que tenim d'ells és de lo que diuen altres, ¿no? I cadascú diu una cosa.
9: Y yo pensé que allò no se pot considerar l'inici de res. Bueno, se pot considerar el proto no sé què o la prehistòria o el que fora, perquè allò no era un moviment.
0: I sí, és un misteri xicotet este que tenim així que no està mal, no? De cineastes així raros i a veure què fem en ells.
9: Per mi, el naixement en senso estricte...
5: Lluís Rivera, cineasta.
9: Quan seguí Casimiro, Gassén i jo, per una banda, tenim productes presentables, moltes cometes per a les presentables.
4: Espera, espera! Posa pausa. José Antonio Maenza, terolenc de naixement i valencià d'adopció,
5: i Eduardo Herbás, malgrat tot el misteri que els envolta i també a la seva obra,
4: són considerats per molts els pares dels valencians maleïts.
5: Així es coneixen també tota aquesta generació de creadors que van desenvolupar la seva obra durant els anys 60 i 70.
4: Una generació que no va ser compacta ni homogènia.
5: I que sembla que no va germinar en cap moviment cinematogràfic posterior de rellevància.
4: Tot

0: Sí que no, per això no deixa de ser molt interessant.
1: Play de nou, per favor.
2: Allí había cine de todas las tendencias.
3: Vicente Vergara, director de la cartelera Turia.
2: Suena incluso un poco pretencioso, Independiente Valenciano. Se hacía sin nada de dinero y en condiciones bastante pésimas, pero ya había tendencias. Había algunos directores que estaban influenciados por la Nouvelle Vague, sobre todo por Jean-Luc Godard.
4: Je fume une cigarette. Je suis responsable. Je ferme les yeux. Je suis responsable.
2: Otros que hacían un cine más de tipo social, otros que se iban más hacia el cine documental, y ya incluso había debate entre las diferentes tendencias, ¿no?
5: Lluís Ribera. Pense que és un cineasta que potser si haguera perseverat d'alguna manera o haguera tingut l'oportunitat, no sé a què es deu exactament, jo pense que podria haver tingut una certa carrera cinematogràfica i fer un cinema d'interès.
6: I pràcticament hasta l'última etapa no he fet cap pel·lícula narrativa en senso estricto. Però sobretot perquè a mi el que més m'interessa és el com. A mi el contar el què m'interessa més ben poc.
5: El cas de seguir Marià Montes també és prou interessant, les pel·lícules que ells fan, i creen que tenen una voluntat també de fer cinema.
7: Aquí empezó a montarse un cierto clima cultural donde había de todo. Había desde películas materialistas y radicales como las de Luis Rivera o Gandía Casimiro, hasta películas más convencionales como Teresa Ross, hasta películas más convencionales pero muy con mucha inventiva, que eran las de Rafa Gassén.
2: Que hizo bastantes películas en 16 milímetros.
8: Pero nosotros sí, el cinema el volien como un arma carregada de futur, ¿no? O sea, para combatre el fascisme, ¿no? O el franquisme.
9: Pues había que agafava...
3: Carles Pastor, cineasta.
9: Un arma o había el que agafava y comenzaba a rodar o a fotografiar o a escriure o a lo que fos.
10: De todo lo que estamos hablando del cine independiente, los productos más malditos sería Orfeo filmado en un campo de batalla y Salomé.
11: Pero cuando vingué el seu aniversari, Salomé, la filla d'Herodies, va allà enmig de la cort i el va complaer tant aquella dansa que va jurar donar-li allí mateix tot el que ella volguera.
8: Salomé és que jo li vaig donar a un company que militava en un partit nacionalista català per a que la portara fotofilm a fer un negatiu. I, clar, un dia, en una redada d'aquestes i tal, pues, a ell el van empresonar, bueno, el van agarrar la policia, van decidre i van requisar tot el material subversiu que tenia a casa, entre altres coses, la meva pel·lícula, que els policies se la poden projectar, pues, que és el que havia allí i tal, i que estaven rient-se, insultant-lo, dient-li maricón, fill de puta, vicioso, no sé què.
12: El cinema independent s'oblida la gent, i és molt important dir-ho, que era un cinema alegal. No és que era il·legal, sinó alegal. O sigui, no hi havia cap llei que digués què es podia fer i què era.
0: Amb la transició i el final de la dictadura i l'ampliació dels drets de llibertat d'expressió, tot este moviment de cine que oscil·la entre l'independent, l'underground, el marginal i l'alternatiu va anar dissolent-se.
3: Però com ha continuat la història del nostre cinema? D'aleshores ençà, hem aconseguit consolidar una marca de cine valencià? Sembla que el debat historiogràfic sobre l'audiovisual perviu encara en els temps actuals.
0: En acabant, reprenem el documental per repassar els capítols més recents de la nostra cinematografia.
1: No t'allunyes!
3: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.

0: I el fil de la música ens transporta al recorregut per la vida i la producció d'alguna de les nostres compositores o d'algun dels nostres compositors. M'acompanyen en el Pentagrama, en esta lluna de la música, en este viatge apassionant, Hilari García i Antonio Galera. Benvinguts, amics, com esteu?
1: Molt bé, Amàlia, molt bé.
2: Bé, assistem amb ganes d'escoltar música i de parlar de música.
0: Doncs anem allà.

0: Sona Coplas de mi tierra. Avui parlem d'un compositor que no només se'l reconeix com a creador, sinó també com a investigador de la música culta i popular valenciana i com a mestre i mentor de nombroses generacions de músics valencians.
1: Així és, avui ens referirem a la figura, la producció i el mestratge de Manuel Palau Boix. Però on vols que comencem?
0: Què tal si anem da capo, com digueu els músics? No és molt original, però almenys sembla lògic.
1: Tens tota la raó. Anem da capo i encetem este trajecte al Fara del Patriarca, que és el poble on va néixer Manuel Palau en 1893, al si d'una família amb una forta afició a la música.
0: Això és garantia que la criatura acabarà estudiant música.
1: A priori, l'entorn és favorable, però saps que, en el seu cas, la família va orientar la seva formació cap al comerç, encara que Palau rebria classes de música d'amagat. No serà fins que tinga 20 anys que accedirà a estudiar al conservatori.
0: 20 anys sembla un poc major, no?
1: Sí, però el seu talent va fer que pocs anys després només acabar el conservatori i estiguera treballant com a professor. D'aquell període és una de les obres més interpretades que estem escoltant i que tu has dit el títol al començament, Coplas de mi tierra, composta en 1919 i que ara podem escoltar una miqueta més.

0: Una música que sense dubte ens transporta a les ciutats musicals dels nostres pobles i comarques. A partir d'ahir, el mestre Palau, la seva carrera va anar increscendo.
1: Sí, exactament. El ritme de les seves activitats musicals en els anys 20 del segle passat augmentava de manera vertiginosa, ja que començava a dirigir bandes i orquestres, a tocar el piano en projeccions cinematogràfiques i, per suposat, a compondre.
0: Sí, sí, quin dinamisme.
1: I no només això. El seu viatge a París va suposar un revulsiu en la seva carrera, ja que allà va conèixer el compositor Maurice Ravel, amb qui va mantindre una fecunda relació epistolar, i també va entrar en contacte amb Charles Coquelin, de qui rebria classes d'harmonia per correspondència.
0: És a dir, que els músics francesos el van marcar de manera decisiva.
1: Sí, completament. De fet, el seu estil musical es caracteritza per la simbiosi entre la música valenciana i les estètiques musicals de procedència francesada que li eren contemporànies. El professor Pasqual Hernández Farinós, catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, ho explica molt bé en la següent intervenció.
2: El llenguatge compositiu de Manuel Palau es reflectís sobretot inicialment amb un ús culte del llenguatge de la música popular valenciana, però amb el temps va evolucionar gràcies als seus estudis per correspondència en París, primer en Charles Coquelin i després en Ravel, i després posteriorment en l'Escola Universal de París, es va reflectir en una evolució cap a un impressionisme primer i després un neoclassicisme després, però sempre barrejant amb l'element popular valencià, que va a guanyar molt a nivell cult. El seu catàleg és molt ample i abarca pràcticament tots els gèneres musicals, des de la música per a piano, passant per peces per a veu, orquestra, cambra, òpera i fins i tot música sacra.

0: a partir d'ací quan comencen els reconeixements a Manuel Palau?
1: Així és, Amàlia. En 1928 és quan rebrà el Premi Nacional de Música per la seva obra Gongoriana.
0: Molt bé. I arribem ara als anys 30 del segle XX.

0: Este és un dels períodes més fecunds de la producció de Palau. Cal tenir en compte que en aquells anys València bullia d'activitats culturals i creatives. Estem parlant del període de la Segona República, Guerra Civil compresa. En aquesta època organitza a sa casa tertúlies poètico-musicals a les quals acudien els més importants músics i lletraferits valencians del moment i compon intensament. Algunes de les obres d'este període esdevindran molt populars, com la Marxa Burlesca de 1936, que estem escoltant ara mateix.
1: I alguna més?
0: Sí, el Divertimento per a orquestra, de 1937. En esta obra, en concret, utilitza un recurs que practicaren alguns compositors francesos, com Ravel o Fauré, que és la composició de danses antigues amb un llenguatge harmònic modern. Com a resultat de la seva formació afrancesada, escriu esta suite de danses que inclou, entre d'altres, un rigodó, una siciliana i una giga. Esta última dansa és la que ara escoltarem.

0: és també una peça per a piano de la qual ens parlarà l'amic Antonio Galera i que, a més, ens la interpretarà en directe al nostre piano de cua. De quina obra es tracta, Toni?
1: Es tracta de Campanes, un paisatge sonor breu però molt evocador. Ací també trobem esta influència francesa de la que parlava Hilari abans. En este cas, més propera a peces com les imatges de Debussy, les campanes a través de les fulles, o els miroirs de Ravel, la vall de les campanes, on la reminiscència del toc de campanes està sempre molt present. Esta peça va ser estrenada al Teatre Principal de València el 1931 per la pianista Carmen Benimeli, que en només 19 anys començava una carrera que va ser malauradament truncada per la guerra pocs anys després.
0: Doncs endavant amb les campanes, davant del piano, tenim una sort immensa de comptar amb Antonio Galera.

0: Quina música més suggeridora. I seguim amb el recorregut, Hilari. Després de la desfeta de la guerra, Palau va continuar al conservatori fent classes i component amb normalitat.
1: Sí, es pot dir que sí. Una vegada finalitzada la contesa, va reingressar com a professor al Conservatori de València, on ja havia format un parell de generacions de músics i compositors. A més, és en els anys 40 quan compondrà algunes de les obres més destacades, com la seva Sinfonia número 2 murciana, de la qual ara sentirem un fragment.

0: D'este període són també els seus concerts per a piano i guitarra, no?
1: Així és. El Concierto Dramático per a piano i orquestra és de 1946 i el Concierto Levantino per a guitarra i orquestra de 1947. Este últim fou estrenat en 1949 per l'Orquestra Nacional d'Espanya i el guitarrista Narciso Yepes. Ara escoltarem l'inici del tercer moviment d'este Concierto Levantino per a guitarra i orquestra.

0: Palau va compondre també per a veu i va fer incursions en altres gèneres.
1: I tant, per a cor. Va compondre també algunes peces, com esta nadalenca, que du per títol Hui el dia és la nit i que escoltarem tot seguit.

0: Per a quins altres gèneres va compondre Palau?
1: També Palau va escriure música per a ballet, sarsuela i òpera. De fet, la seva obra per a escena més destacada és l'Òpera Maror amb llibret de Xavier Casp, que data de 1956.

0: L'òpera Amaror, impressionant, es va representar al Palau de les Arts de València fa uns anys, no?
1: Sí, així és, es va representar en 2014. El més sorprenent és que la data de l'estrena, el 24 d'abril de 2014, fou la data de l'estrena mundial d'esta òpera, 58 anys després de la seva composició.
0: 58 anys després?
1: Sí, encara que la versió en concert es va estrenar uns anys abans, en 2002.
0: En tot cas, caram, molts anys després de la seva composició. Escoltem un poc d'esta òpera, Amaror, que està sonant ara.

0: I què podríem dir per acabar amb este recorregut per la vida i obra, la producció del mestre Palau?
1: Doncs pensa que qui millor podria fer un balanç de la trajectòria del mestre Palau i de la seva aportació a la música valenciana és de nou el professor Hernández Farinós.
2: La significació de Manuel Palau en la música valenciana vingué donada sobretot perquè va ser el compositor que va importar els nous llenguatges impressionistes neoclàssics procedents de París. I va revertir tant a la seva obra particular com també a les de seus deixebles. Primer a títol particular, com és el cas dels compositors dels membres del grup de joves, com després en la postguerra ja com a professor titular en el Conservatori. A més, també tingué molt d'interès per investigar la música valenciana, creant l'any 1948 l'Institut Valencià de Musicologia. I ell va reflectir les seves investigacions tant a nivell cult, amb un estudi sobre Juan Bautista Gómez, com també un estudi rigorós i científic de la música popular, reflectida als quadernos de música folklòrica valenciana, que avui en dia són un referent per a aquest tipus de peces.
0: El professor Pasqual Hernández, sense dubte, ha fet un bon resum.
1: Sí, i la mort de Manuel Palau...

que va esdevindre en 1967, la Societat Valenciana va quedar òrfena d'una de les seues grans personalitats musicals. Els seus deixebles valoraven en ell la seva vasta cultura, la seva

0: que ens han ajudat a recórrer este bonic trajecte. Fins la pròxima, eh? En el pròxim pentagrama.
1: Fins l'altre.
2: Adéu, Amalia.
1: Adéu.
3: La llum de les cinc llunes és el nostre far.
4: Les sonoritats del cine.
0: Continuem amb Cinema i Utopia, un reportatge sobre els creadors i cineastes valencians maleïts durant els anys 60 i 70.
5: El hecho de derribar el régimen fascista que sufríamos impuso la política como elemento prioritario.
6: Abelardo Muñoz, periodista cultural.
5: De lo que vamos a hablar, que es de un intento de vanguardia radical de hacer de Valencia una ciudad moderna, lo era. Había movida valenciana, la fama se la llevó Madrid, Almodóvar, el Rocola y toda aquella milonga. Pero aquí teníamos mucho de eso.
7: Y el cine valencià, pues, comenzaba a conocerlo en contagotes, ¿no?
8: Por detrás.
9: Quan vaig tornar a València, hi havia sortit una camada nova, no? Havia sortit el Carles Mira.
10: Jo crec que Carles Mira és el veritable cineasta independent del moment en València, no? Perquè, bueno, independent en València i en tot l'estat espanyol, jo penso que ell fa un cinema... És un cinema molt particular, penso que molt personal. Ell té, a més, té tota una teoria al voltant de què ha de ser el cinema popular, de la necessitat d'oblidar-se d'elitismes culturals i d'entendre de què riu la gent de veres, no? I contar això en el cinema, no? I ell ho fa. Además,
0: en els anys següents a la producció dels Maleïts,
6: a finals dels 70 i principis dels 80,
0: van despuntar algunes pel·lícules realitzades també per altres cineastes valencians. El documental Cinema i Utopia presenta quatre casos paradigmàtics, quatre films d'èxit.
6: Enteneu el concepte en el sentit més ampli?
0: Que van generar diferents reaccions. Estes pel·lícules van ser reivindicades per no pocs com a exemples fonamentals de la història filmogràfica valenciana.
6: La portentosa vida del padre Vicente, de Carles Mira.
0: El Virgo de Vicenteta, de Vicente Escrivá.
6: Basada en el sainet de Josep Bernat i Baldoví.
0: Tres en raia, de Paco Romà.
6: I cada ver és d'Àngel García del Val.
0: Reprenem el visionat sonor d'este documental.
11: Ya comienza la portentosa y milagrosa vida del padre Vicente.
12: Hombre, lo primero que me produce una sorpresa de la película es la reacción.
13: Por la bomba que pusieron el día del estreno.
12: En aquel momento nosotros sabíamos de una dictadura.
6: Albert Boadella, dramaturg i actor.
12: Pues, llena de tabús, ¿no? Y pues la gente, claro, se lo tomó como una auténtica herejía. Incluso hubo que hacer un doblaje de mi voz, porque yo ya no podía entrar en España a hacer ningún doblaje. Yo estaba entonces en el exilio francés, ¿no?
14: Que la gloria de esta obra sea la gloria de Jesucristo y no mi gloria.
10: El pare Vicent, com la resta de les pel·lícules de Carles Mira, totes provoquen. També t'espera provocar.
5: Carles Mira, que hizo cosas muy interesantes, el pobre murió demasiado pronto.
10: Jo pense que és una llàstima la pèrdua de Carles Mira, perquè és probable que ell haguera pogut continuar, no?, fent un cinema tan personal, tan mediterrani, tan arrelat en la cultura, en la nostra cultura, però al mateix temps transcendint-la i riguent-se d'ella i plantejant altres maneres de viure-la.
15: Quiero decir que un poco la broma que da pie el pare Vicent ya es directamente sainete valenciano. Yo creo que sainete valenciano también es el Virgo de Santeta. ¿Qué es sainete y cómo? O sea, esto es un mundo bastante complicado.
16: La historieta es de Colló. Así no es patís de res. Que como ha dicho el autor, el Virgo de Vicenteta te cadaou como un meló. Obra discreta i decent, exemplar.
10: Però està feta des d'un altre lloc, està intentant fer altres maneres de representar, està intentant provocar, que això és molt important. El Virgo Vicenteta no provoca, el Virgo Vicenteta és una pel·lícula mainstream total.
17: Avant el tío Cudol!
18: En el permís de l'alcalde, ahí va este carquiñón.
5: Yo recuerdo que cuando Vicente me llamó, vamos a hacer una película en Valencia.
6: Bueno, María Rosaria Umaggio, actriz.
5: Todavía no hablo tan bien el español como puedas. ¡Como una napolitana!
19: Es que fugues o te encagues con les rates i els furons, sabran els teus pantalons lo que són estes sinagües.
20: Respete.
1: y el estreno fue

0: de la ciudad de Valencia.
1: Y autobuses que vinieron desde
2: José Antonio Escrivá, productor.
0: Desde fuera, donde rodamos.
1: Donde rodamos. La película de Virgo Bizanteta se amortizó en el cine de Valencia, en un cine de Valencia. Estuvo
0: un año y medio.
1: Año y medio. O sea, fue impresionante.
3: Claro, es que además la película es modernísima hoy en día, que se está hablando del poliamor y todas estas cosas.
4: Y el Paco Roma, encara que va a fer una comèdia, sí que eren comèdies molt trencadores de les costums.
3: Això de acompassar un pensament d'esquerres, no? Front a una determinada manera de comportar-se en lo més íntim, pues és molt complicat. I això és el que conta Desenraya, jo penso.
5: Se llevó además el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y el mejor guión cinematográfico.
2: Enrique Belloc, cineasta.
5: O sea, que fue. Tuvimos Goya. Los Goyas de aquellos momentos al mejor guión. Paco tomó la decisión de abandonar ya definitivamente el mundo del cine. Fue una decisión por otros problemas y otras cuestiones suyas, particulares y personales, en las que no voy a entrar.
6: Paco Roma ha sido el gran olvidado del cinema valencià.
7: El cadáver está viendo lo que a lo mejor lo que le estás haciendo.
8: Por otra parte, había un loco que era Ángel García del Val, del cual nadie sabía nada.
3: Cadáver es, suposo que ho he dit bé perquè és difícil, o cadáver es consiga.
8: Cadáver es.
3: A mi em sembla una pel·lícula molt, de molta audàcia, aquesta pel·lícula, no? És molt audaç, però és una pel·lícula sorprenent, d'aquestes que quan va eixir era, però d'on ha eixit este home i com és que en València se fa una pel·lícula com esta, no? Bueno, perquè sempre existeixen francotiradors d'estos, afortunadament, de tot el cinema, i ahí està. Això sí que seria, veritablement, una pel·lícula alternativa, realment, no? A un altre tipus de cinema comercial, això sí que està en un altre lloc.
7: Però le tengo miedo a la vida, le tengo miedo a que llegue la hora de mi muerte, no por la muerte, porque tengo ganas de que me venga la muerte, pero por sí sola, ¿no?
8: La película me gustó mucho, entonces me gustaba mucho.
3: A mí no me agrada molt especialment, porque pensé que hi ha una part de morbo molt clara, porque pensé que hi ha una part d'exhibició de la mort, que és sorprenent.
8: Película que se montó y se remontó y se colabora en ello Miguel Ángel Montes, que luego firmaba en Contracampo como Ángel Beltrán.
9: El rodaje se acaba porque a mí me detienen.
2: Miguel Ángel Montes.
9: Había desertado del servicio militar, entonces en agosto de 1981 a mí me trincan y Ángel entonces coge todo el material y se pone a montar. En un momento dado, Ángel ve claro que ahí hay una película de la hostia y me lo dice. Y yo le digo, tío, tú estás loco, pero ¿quién va a ir a un cine a ver esto?
10: I avancem ara un poc més en el temps. Arribem al 1989, inici de les emissions de Radio Televisió Valenciana.
11: Hola, bon dia. Avui, 9 d'octubre, comencen les emissions regulars de Canal 9 Televisió Valenciana.
10: Amb la posada en marxa de l'entitat, hi havia l'esperança que això servirà de substrat per al desenvolupament, com en altres territoris, d'una indústria cinematogràfica i audiovisual. No s'han donat encara, però, tots els factors per a la consolidació d'un sector potent, segons es conclou el documental. Escoltem-ho.
12: El cine valenciano se ha frustrado por falta de infraestructura y por falta de voluntad política de crear una infraestructura artística y creativa independiente.
3: I probablement ahí hi ha molta gent que podria fer moltes més coses. El que passa que la televisió tampoc donava aquestes oportunitats. Alguns programes hi havia aquesta certa necessitat de fer algo diferent, però això no ha estat en la idiosincràsia de Canal 9 en cap moment.
13: I, lògicament, això no va donar possibilitats de fer un suport.
2: Vicent Amarit, no? Cineasta.
13: De tècnics i de creatius i d'actors que tingueren una activitat continuada i, per tant, crear un sector audiovisual consolidat com el que avui en dia tenen en el País Basc, els gallecs i, no diguem, Andalusia, per exemple. I hem perdut aquest tren perquè de l'inici no se va ficar el substrat bàsic.

0: En el present, no obstant, hi ha una nova conjuntura pel que fa a l'audiovisual i noves generacions de cineastes valencians amb talent i ganes d'arriscar i crear. Però què ens impedeix constituir una verdadera estructura d'indústria i fer el salt definitiu?
1: Això costa en general, habitualment, no? I penso que també el cinema espanyol en general costa. Però així costa, jo penso que particularment hi ha una part molt conservadora, no conservadora ideològicament en el sentit polític, sinó pues això d'anar a fórmules que, insistís, crees que no estan dels creadors, perquè me consta que hi ha moltíssima gent que té moltes ganes d'eixir d'aquestes fórmules, sinó, no sé, una espècie de, tal vegada, demanda, o de la pròpia feblesa, no?, de la indústria, que obliga de vegades a repetir fórmules que sembla que funcionen, no? Pense que hauríem d'alliberar-nos una mica d'això i estaria molt bé que poguérem fer un altre cinema, que hi ha gent que pot fer-ho perfectament.
0: I som optimistes en el futur? Tenim planter?
1: Jo penso que sí que tenim. Tenim gent que està fent coses molt interessants o està intentant-lo. Tenim, no sé, un documental tan inclassificable com el de Misterios de Pink Flamingos, dels germans Polo, de Javier Polo.
2: Però a ti te dan miedo los flamencos.
1: És una obra inclassificable, no? No sé, per si em deia alguna cosa com no sembla valenciana, no? Com un valor, no? Vull dir, és molt dir, no sé, o l'obra d'Analiaga, per exemple, també. No sé, jo penso que sí que hi ha gent que hi ha moltes ganes de fer coses que tinguin molta personalitat i de més, no? I després també hi ha una part de gent que poden fer moltes coses també dins d'un cinema més comercial, no sé, el cas de Nacho Ripérez, per exemple, que era el de Sentierre, jo penso que ho va demostrar, i aquesta pel·lícula té un empaque, per exemple, visual i dels oficis del cinema molt gran, no? Vull dir, que va ser una sorpresa extraordinària per a tots, de caramba, que hem fet esta so, no? I com a tal, i jo, no sé, seria fantàstic que tota aquesta gent tinguera l'oportunitat de fer.
3: Tienes que escuchar esto.
4: Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre.
5: ¿Por qué piensas que tu padre sigue vivo?
6: ¿Y por qué no?
1: Avelina Prat, que ha fet uns curs molt interessants, per exemple, molt personals també, que ara, bueno, està desenvolupant el seu primer llargmetratge, no sé, que pot ser una mirada personalíssima. Després tenim un camp enorme en l'animació, que en València, en el cas valencià, és puntera, i així que tenim gent estupenda i molt arriscada. Així que ahí penso que sí que hi ha una part important, però vaja, el propi camp de l'animació permet, no?, que és molt més experimental, no? I penso que sí que hi ha gent per a fer coses, sí que hi ha cantera ahí per a fer, per a poder tirar endavant en un cinema diferenciat, no sé, que personal, i de tot tipus, i també la possibilitat de fer altres coses, no? Sí que hi ha esperança, per suposar que sí.
7: Les 5 llunes. L'escolta atenta de la cultura.
8: Intermitències.
9: Hola, sóc Cristina Cubells i sóc la persona que us guia per les intermitències del pensament musical i la creació contemporània. Avui parlem sobre música experimental i performance de la mà de Jara Alonso, pianista i compositora, especialitzada en la barreja d'electrònica, dansa i música instrumental.
10: La primera experiencia musical de emancipación fue la improvisación, que me llevó al mundo de la danza y más tarde a la música electrónica. Con el tiempo fui disolviendo los límites e integrando todos los elementos en mi creación. Fue a través de la danza y varias prácticas somáticas que empecé a tomar conciencia del cuerpo, y esto me llevó a abrir la escucha profunda. Mi forma de componer busca integrar las sensaciones corporales dentro de la partitura y amplificar el gesto físico sonoro. Cada músico tiene una gestualidad única y para mí es en sí mismo una expresión musical. El público también percibe esa expresión y esa escucha porque participa de ella.
9: Estem escoltant Getting Here, una peça del projecte Pianoise, on les textures del piano es fusionen amb l'electrònica creant una dansa sònica. Com a pianista, Jara explora els límits de les possibilitats tímbriques de l'instrument a partir de l'electrònica i la intervenció amb tota mena d'objectes.
10: Para preparar el piano utilizo todo tipo de objetos que extienden sus cualidades tímbricas. Pinzas de tender la ropa, chopsticks, tarros de cristal, videotape, tela, papel. Y la electrónica es de alguna manera otra preparación, una preparación digital que expande todavía más al piano, que es un instrumento fantástico, pero con muchas limitaciones. Por ejemplo, no puedes cambiar el sonido una vez que tocas la tecla. pero al utilizar elementos electrónicos, pues sí que se podría. Me gusta pensar el piano como una gran caja llena de resonancia.

0: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
3: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Safor 103.5.
5: De tu a tu.

Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Balla el ritme més valencià amb A Punt Ràdio.

Sóc una casa de bellesa en ma casa. Perquè els dies buscant una melqueta estar. Busque, rebusque, no trobe i no trobe res. M'agrada que mires i em toques i sentes al meu costat. Dies que passen, nits que arriben, moments que no han de tornar. Una festa d'adeu a una platja i un bany a la mar. Això és el que té viure amb unes abelles. Elles se'n recorden la mel i jo les deixo ser. Sí! L'arribada del final, l'incertesa ens separarà.

0: casa normal.
1: Arribada del final, incertesa ens separarà. Què serà d'aquelles abelles que vam estimar? Sentat al sofà veig les abelles volar. Qui poguera enlairar-se al vent com elles ho fan? Les mire i remire i crec que no les entenc. Em passe les hores mirant-les mentre espere que els retrobem. M'agrada quan em dius que vols saber més, que parli i et conte coses del meu present. I jo de moment et dic que sí, em tens. Senta't davant d'un paper, pregunta-me si hi haurà mel. Tinc una casa d'abelles en ma casa, perquè els dies buscant una mel que tastar. De tant en tant alguna entrevista em faig. Busque feina per poder pagar-me el menjar. Tinc una casa d'abelles en ma casa, perquè els dies buscant una mel que tastar. Busque i rebusque i no trobe res. M'agrada que em mires i em toques i et sentes al meu costat. L'arribada del final, l'incertesa ens separarà. Què serà d'aquelles abelles que vam estimar?

0: A punt. Gràcies per acompanyar-nos. Sonem, el programa de música d'A punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, gaudirem amb les actuacions en directe dels artistes valencians i valencianes que durant els més de 7 anys de vida d'A punt Ràdio ens han honrat acudint a la ràdio pública per a interpretar en acústic la seva música. Creiem que en alguns casos les versions acústiques superen les versions originals gravades amb grans segells discogràfics. I si penseu que exagerem, només heu d'escoltar-nos per a comprovar-ho per vosaltres mateixos. Acompanyeu-nos per este recorregut íntim per la música en directe. Des de figures de gran èxit nacional i internacional com l'Habitació Roja o Luis Cortés, fins a altres menys coneguts però genials, com ara Ones o Tramuntana, entre molts d'altres. Comencem fort amb la que potser és la banda valenciana més icònica i veterana de l'indie nacional. Vam tindre el plaer de rebre la visita de l'Habitació Roja i d'escoltar-la en directe interpretant un dels últims temes. El amor correspondido está sobrevalorado.

Continuem amb l'escena rock valenciana. Ara, amb una banda d'indie rock d'Alzira anomenada Ones. Al seu pas pels estudis d'Apunt Ràdio ens van interpretar El Far.

Del grup Els Irencones passem ara a un cantant, compositor i productor valencià que va ser membre de l'emblemàtica banda dels 90, Girasoules. Parlem de Quique Tarrasó, que també va ser convidat a Territori Sonor per a presentar-nos el seu nou projecte musical, Gerard Endless, i cantar-nos un dels seus temes, Enchained.

D'un rocker icònic com Quique Tarrasó passem ara a una rockera emergent. Es diu Yolanda Pérez i amb el nom artístic d'Eloi Bittersweet va vindre als estudis de Punt Ràdio a presentar-nos el seu primer treball, Present Continuous, on versiona temes de John Legend, ACDC, Seguridad Social o este de Jayhawks, que ens va cantar així de ben directe.

0: Sonem. Música en directe en A.Punt Ràdio.
1: Del rock americà interpretat per Lobby Bittersweet, passem al rock valencià de Malditeria. Vingueren a presentar-nos el seu disc Contrastos de Viernes Noche i poguerem reviure en viu el pop rock nacional típic de finals dels 80 i principis dels 90.

0: Sonem. Reviu les cançons en acústic en A.Ràdio.
1: Seguim amb rock valencià, ara amb Tramuntana. La banda de l'Horta ens va encisar amb la interpretació en viu de Túria, un dels temes del seu disc Tramuntana.

0: Sonem. La música acústica vibra als nostres estudis d'A.Ràdio. Punt Ràdio.
1: Hi ha bandes de rock que quan ens visiten s'animen a reinterpretar els seus temes amb l'acompanyament del nostre estimat piano. Va ser el cas del grup il·licità de rock ska Extensores Automáticos. Així ens dedicaren el seu tema Bien Bien.

Del rock ska il·lícita d'extensores automàticos passem ara al noise rock del grup de Xirivella Teletexto. Així va sonar als nostres estudis, en viu, el seu tema, otra vez.

0: Sonem. Música en viu en A.Punt Ràdio.
1: Escoltem ara una banda de rock independent de València que canta en anglès. Es diuen The Great Traveling Band. I com podeu escoltar, són uns cracs interpretant un explosiu mix de rock and roll, swing, soul i R&B. Avant amb Refugee, de The Great Traveling Band.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Fem un gir cap al pop més comercial per escoltar un artista nascut a Burjassot. La seva fusió de flamenc, pop i música urbana l'ha portat al top de les llistes més sentides. Parlem de Luis Cortés. El tema que ara sona, Desamarte, va comptar amb la col·laboració estel·lar de l'artista colombià Camilo. Quan ens visita fa uns mesos a Territori Sonor, ens va dedicar esta versió més íntima, sense Camilo, però amb una calidesa especial.

D'una figura de projecció internacional com l'artista de Burjassot, Lluís Cortés, passem a tota una referència de l'escena musical valenciana, Tere Núñez. Ella és una artista polifacètica, amb una extensa trajectòria que entrellaça la cançó d'autor, projectes multidisciplinaris i didàctics, la composició de bandes sonores i el treball com a intèrpret en diverses formacions, com Presuntos Implicados, Carraixet, Big Band, DCD Jazz, entre d'altres. De tots els seus projectes, ens quedem amb este que ens va presentar en directe junt amb Couple Coffee. Tocant i cantant en portuguès, ens va alegrar el dia i la setmana.

0: Sonem. Directes per a la història en A Punt Ràdio.
1: Fem ara un gir per escoltar cançó d'autor, començant per una jove promesa, Rocío Cano. La cantant, guitarrista i compositora de les coves de Vinromà, la Plana Alta, ens va regalar esta cançó amb referències a la gossa sorda, Espencat i Ovidi de Montllor. Paraules amb verí.

0: Sonem. Música en directe en A Punt Ràdio.
1: De la cantautora Rocío Cano passem ara a un cantautor veterà com Xavier Cerdà. Al seu pas per territori sonor es va interpretar este tema que donava nom al seu disc En l'univers opost. Un treball cuinat a foc lent, amb textures intimistes i influències molt diverses.

0: procés d'immersió en l'univers porn.
1: Fem un gir ara cap al pop per escoltar una banda emergent de l'escena pop en valencià. Es diuen Suau i van vindre a Punt Ràdio a presentar-nos el seu EP amb títol homònim i tocar en directe un dels seus temes, El teu llenguatge.

0: allò que digués.
1: Seguim amb pop valencià, ara amb el synth pop del duo Valencia. Són com un enemistades peligroses del segle XXI, amb influències que van des de Young Beef a Burberry, passant per The Sisters of Mercy o Pimpinela. Ens obsequiaren amb esta cançó, Promeses de Domingo, on comprovarem el seu art per a cantar a les amargors de la vida moderna i les relacions de parella.

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem acompanyats del piano del nostre vibrant Estudi 3. Quan el compositor percussionista i improvisador valencià Jesús Gallardo va entrar-hi amb la seva banda Yei Yi & Co, va passar això que escoltem. El piano va agafar vida pròpia i creadors i oients volàrem amb la màgia de la improvisació en directe. Amb el seu tema Tiempo d'espera ens acomiadem fins al pròxim Sonem, no sense agrair abans el pas de tots els artistes que han vingut i continuen venint als nostres estudis de ràdio. Gràcies també a l'equip tècnic de Punt Ràdio, que grava amb tantíssima qualitat els directes, especialment Tono Escribano i José Navas, que han fet possible que avui tinguem ben gravada i arxivada a la Ràdio Pública Valenciana la música en viu de la nostra escena musical més propera. Gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Què tal? 11 de la nit i 2 minuts. Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un

vosaltres teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, el número,

bé, la pregunta que avui vos fem, Miquel, és què li preguntaries demà a Ron Garli? Que l'home va donar una roda de premsa total des de febrer que no parlava l'home. Què li preguntaries? No, què li diries? Ja sé que tens ganes de dir-li moltes coses. Jo t'estic demanant per què li preguntaries. Quina pregunta li faria? Tenint en compte ara més que tens una pregunta i no hi ha torn de rèplica. Què li preguntaries demà a Ron Garli? I això és la pregunta que avui us deixem damunt de la taula. Sembla que demà Ron Garli va complir amb la seva obligació d'eixir a parlar, perquè, que no vos enganyen, la roda de premsa de Ron Garli de demà és una obligació. No és res que s'hagi de lotxar. I a més és una obligació que arriba a tard i a destemps. Ell es va comprometre a parlar quan acabarà la passada temporada, i no ho va fer. No espere massa d'una roda de premsa en la que el periodista sols podrà fer una pregunta i en la que, per molt grossa que siga la trola en la resposta, no hi haurà possibilitat de replicar. Te donen el micro, pregunten, preguntes i te lleven el micro. Després de l'irresponsable i temerari mercat de l'estiu, toca vendre l'enésima moto. Jo, com a consell, per tal de que no vos agarreu un cabreig, vaig a proposar-vos un xoc. Agafeu un full de paper, el poseu de manera horitzontal, apaisat, que es diu, com, o que deien quan jo era xicotet, val? I es feu un quadrant, val? Com si fos un cartró de bingo, val? Pues el mateix. I el pleneu triant 15 d'estes 21 frases que vos avance ja que d'una manera o d'una altra més de la meitat van eixir en la roda de premsa. Per exemple, he treballat en grans clubs, la gent ha de confiar en mi. 2. El club necessita equilibri i estabilitat. 3. Ens espera un futur esplèndid amb el nom Estrella. 4. Corberán és capaç de treure el màxim rendiment d'esta plantilla. 5. Amb les armes de les que disposàvem, ha sigut un mercat satisfactori. 6. No hem venut a cap dels nostres futbolistes més importants en una aposta per mantenir el bloc. 7. El màxim accionista i el seu fill volen el millor per al club. Estan molt implicats i per això han capitalitzat deute. 8. Tenim comunicació diària i fluida amb el Slim. 9. Tenim una gran cantera. 10. Anem a tornar al club on es mereix. La idea és tornar a Europa en el futur. Lo del futur cada volta, això sí, de manera més abstracta. 11. Este sí és un club amb exigència. 12. Necessitem els nostres aficionats. Són fantàstics. Sentim el seu dolor i demanem paciència en el procés. 13. Hi ha mal ambient al voltant del club per coses del passat, però jo no estava així. 14. Estem en un procés de canvi o de transició, com vulgueu dir-ho. 15. Ves treballar cada dia a l'equip i sé que hi serem endavant amb l'ajuda de tots. 16. Els jugadors estan compromesos. 17. No hi ha mal ambient entre X i X, vull dir, Gurley, direcció esportiva, Corberán, jugadors, agarreu dos d'ixos i els poseu ahí. 18. Jutjar la temporada ja és injust. 19. Gaia és un futbolista especial i tenim un gran respecte per ell. 20. Ens queda soles una one transfer window per a veure un gran equip. I 21. L'estructura esportiva que tenim és molt professional, sòlida i treballa de manera coordinada amb l'entrenador. D'estes 21 frases jo vos dic que com a mínim ixen la meitat. Dites d'una manera o d'una altra, però la idea, la playlist de Singapur, ja veureu com demà la interpreta, com sempre, a la perfecció Ronichi. Si en lloc de fer un bingo normal i tachar la frase cada volta que isca, voleu fer un xupitos, això sí, a mitjà de matí aneu a agarrar... Vamos, aneu a aparèixer en l'alemany este que quasi fitxen a ell. Això sí, almenys passareu un matí entretingut i pal·liareu el cabrets. La roda de premsa de demà és l'enèsima cortina de fum per explicar-nos que tot va bé i que no hi ha de què preocupar-se. A mi que no compten. Jo he sopesat anar, però a la fi no. La de demà és una maniobra comunicativa adulterada o una partida de cartes amanyada, com vostès vulguin. Només una pregunta i sense poder replicar les respostes és un truc molt bé.

en el qual no estic disposat a entrar. Tinc ja 56 palos. Jo, quan vostè vulgui, senyor Garli, té estos micròfons a la seva disposició per una entrevista cara a cara, com s'han de fer les coses. Se les sobra que no va vindre. Ja s'hauran encarregat de dir-li en el club que som el eje del mal. Però si vostè s'anima, hora i mitja el dia que vulgui. Pot dur-se vostè al seu traductor, perquè després d'un any me pareix que vostè en espanyol no dispara ni papa. Vamos, no conduís per la dreta, va a disparar espanyol. I de valencià li pregunte. Hi ha les mateixes possibilitats de que vostè accedisca a vindre 90 minuts, les mateixes que del seu treball el València torna a Europa. No és cap secret el que estic dient. Així ja el tenim calat, perquè ja hem vist passar a diverses titelles del mateix estil des d'aquest alim. Després de la roda de premsa li faran creure que sí, però la realitat és que a vostè, igual que al seu amo, ja no se'ls creu ningú. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 9, saludos a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estén?
0: ¿Tú te vas a hacer el bingo demà, amb frases de Garli?
1: No, no, no.
0: Passaràs un matí entretingut, eh?
1: Home, jo crec que anem a divertir-nos. A crec... la nit més.
0: Sí, però,
1: sí, a la nit més.
0: Però jo crec que, a veure, d'aquestes 21 que jo he donat, mínim la meitat.
1: 21. I 100.
0: 21 de 21, home, seria un gran
1: cert. 21 de 21.
0: Seria 21 de 20, 21 de 21, estàs convidat a dinar.
1: Nos faria un viatge, no?
0: Eh?
1: Un viatge...
0: No, un si són 21 de 21, ve a ser una entrevista amb tu i amb mi.
1: Un apartament.
0: Que té que estar desitjant-ho l'home.
1: Sí, jo crec que hi vindria.
0: Que li tenen sí. que haver compte de nosaltres.
1: Sí, hi vindria. El... Ell i el metge.
0: Ell i el metge, els sí, dos. Els dos. Mama.
1: Un combo. Combo diabólico.
0: Ai, el metge. Ai, el metge. Tu tens clar que li preguntaries? Te pregunto, no? Dis-me un sí o un no. No
1: sí, sí, sí, alguna cosa li preguntaria.
0: Val, val. Després en el...
1: Jo li preguntaria si és un actor.
0: Para, jo què diguem estos dies de Batman?
1: No, Bondi... no, no, li diré, vostè és un actor. Però el que està fent... A veure què deia l'home.
0: Bueno, 11 i 10. Hi ha molta tela de la, que tallar perquè avui volem ocupar-nos del mercat, no només el del València, que és el que menys hauríem de preocupar-nos, i també del mercat en general. Jo crec que el mercat del ciclista de la Comunitat Valenciana és com per a anar pegant-li una volta i, a més, hem d'escoltar Harvey Elliott, que avui ha fet una resposta que, a més de pegant-li voltes, és el problema de les rodes de premsa en el València, que com no pots replicar ni repreguntar ni...
1: És que igual ha sigut el traductor, Manolo, No ho sé.
0: Clar, que... però com no pots repreguntar...
1: Ja, no, és de veres, és de veres.
0: Pues no... Bueno, ara després m'ho contes. De moment,
1: sí, sí,
0: te pregunto, com queden i com venen les fotos?
1: Fotos avui venen post-mercat, molt depriments. El 10 del València, Harvey Elliott, jugarà més talla amb el dorsal emblemàtic que deixa André Almeida, l'anglès, que s'ha vist sorprès pel calor i el sol de Paterna. Vol jugar ja contra el Barça i és exigent amb si mateixa a l'hora de parlar de xifres de participació en gols i assistències mentre jugue en l'equip.
2: Per a mi, personalment, entre 10 i 20 gols assistències estaria bé. És el que jo em demanaria a mi mateix. L'equip no té mancances, és una qüestió de confiança, de jugar junts com a equip i sentir aquesta unió en el camp.
1: Héctor Rodas valora el mercat. El director esportiu Granota, entre altres noms, s'ha referit a la telefonada del València a última hora de nit preguntant per Eta i Young.
3: Sí que hubo una llamada del València para también preguntaros por su situación y de muchos equipos más de primera división. Pero decide quedarse, al final pues hay que aceptar, ¿no?, las decisiones del jugador.
1: Rodas, a més, ha explicat per què no va donar-se a nit el fitxatge de Hakimi, però ha afegit que lluitaran amb la FIFA perquè el jugador puga ser granota.
3: Entonces, pues bueno, nos pusimos a las manos a la obra, llegamos a un acuerdo muy rápido, pero sí que es cierto que luego hay procesos que ya no dependen de nosotros. Dependen de las tres partes, proceso del TMS, proceso de contratos... Y al final, pues bueno, también la federación estaba también saturada, se dio un poco todo eso que hizo que no entrase en tiempo y forma, pero aún así vamos a intentar pelarlo en la FIFA para que el jugador pues, pueda estar con nosotros.
1: A més, esta nit s'ha fet oficial la eixida de Carlos Alves.

0: Álvarez cap a l'Amèrica de Mèxic. Benvinguda a les Cares Noves. En un acte celebrat avui a la Ceràmica, el Villarreal ha presentat als seus aficionats els nous tripulants del submarí per a la pròxima temporada. En l'acte ha parlat el lateral de Torrent, Carlos Romero, sobre la necessitat de guanyar dissabte a la nit el Deportivo en el primer partit com a locals de la temporada.
1: Bueno, al final con ganas, ¿no?, de conseguir la primera victoria. Creo que al final no tenemos la puntuación que queríamos. Eso es una realidad, pero creo que el equipo está confiado, está a gusto con la forma que venimos jugando, el sistema que al final pues creo que a todos nos acopla bien y creo que solo falta que lleguen los tres puntos. Y creo que la exigencia tiene que ser desde el minuto uno, ¿no? El salir a que se vea la rabia que tenemos de no haber ganado. Creo que el equipo está con muchísimas ganas de conseguir la victoria. Creo que nos merecemos tres puntos ya y la verdad es que seguro que lo vamos a conseguir.
0: L'Elche presumís de campió del món. L'equip de la ciutat de les Palmeres va tancar a nit la sessió de Thomas Lemar. El francès de 30 anys aportarà experiència al màxim nivell després d'haver disputat 186 partits amb l'Atlético de Madrid. És internacional amb França i campió del món el 2018.
2: Hola, Francis Vélez. Soy Thomas Lemar. Bueno, tengo muchas ganas de veros y espero que vamos a hacer una buena temporada. Nos vemos pronto en el estadio.
0: Xavi Albert recupera els internacionals Álvaro Cárdenas i Mario Sansuperi amb Espanya, Nate Reuvers amb Hongria, Elias Valtonen amb Finlàndia, Mogueji amb el Senegal i Gonzalo Corbalán amb l'Argentina posaren fi dilluns passat als seus compromisos amb les seues seleccions i després d'apenes dos dies de descans estaran per fi de males ordres de Xavi Albert.
3: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, @90minuts. El 90 en xifra, en número per a X o Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, també en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I en Insta, el WhatsApp, 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Per a la pregunta que avui vos fem. Demà hi ha roda de premsa de Garli. L'home, després de 9 mesos quasi, s'ha decidit a parlar. La pregunta, 7 mesos, perdó. Què li preguntaries de Marlon Garli? I és la pregunta que vos fem. Pausa per a la publicitat, en tornar de la mateixa. Parlem d'això i de moltes coses més, així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.

0: 11:16.
1: És que me mola este tema, eh? És un tema raco.
0: És el teu tema...
1: Sí.
0: Fetitxe.
1: Sí. M'encanta.
0: Bueno, escolta-vos, està bé, a mi m'agrada. Jo no vas com tu que...
1: M'encanta.
0: Que desautoritzes el meu musical, a mi este me parece...
1: Jo soc la policia de la música.
0: La policia de la música.
1: Sí.
0: Bueno, dia 1, després de la charlotada de les últimes 24 hores de mercat... Demà, ahir apuntaven alguns mitjans, entre altres esta casa, que Ron Galena a parlar, avui s'ha confirmat, Salva, que demà, a la una i mitja...
1: De veres que no m'ho creia, però no m'ho creia, no la informació...
0: Porta callar des de febrer.
1: Sinó que este home parlara, no?, donara la cara, i efectivament, pues, demà hi ha convocatòria oficial, i s'anuncia per roda de premsa, per Ron Garli, este matí està present en la presentació de Harvey Elliott, no ha dit ni mu perquè s'està reservant per a demà. Ell, de moment, s'ha fet vingar fotos, tampoc massa, perquè els reforços han sigut pocs, Manolo i Kurtz, però després de la fotografia de les fotos, amb les novetats, demà ja parlarà Ron Garli.
0: El que sí que ha parlat és el nou reforç, l'anglès Harvey Elliott.
1: Si ha parlat Harvey Elliott, te conto el que m'has preguntat abans, perquè si li ha preguntat, la pregunta destinada a Harvey Elliott, una de les que li han fet era si ell se posava un nombre de xifres i de gols per a esta temporada, i ell ha parlat de 10 o 20, però no ha especificat si 10 gols, 20 gols, o 10 o entre 10 i 20 sumant gols i assistències.
0: És com l'acudir d'entre pitos i flautes.
1: Exacte.
0: M'he gastat 20.000 pavos, 2.000 en pitos i 2.000 en
1: clar,
0: flautes.
1: No, pues, clar,
0: no. Entre assistències i gols, però no he dit en què.
1: Ahí és molt probable que el traductor, a qui no hem escoltat traduir-li a d'ell la pregunta, pues no li hagi traduït bé la pregunta. En tot cas, este és un fragment de Harvey Elliott i els seus desitjos per a la present temporada.
2: Per a mi, personalment, entre 10 i 20 gols assistències estaria bé. És el que jo em demanaria a mi mateix. He aconseguit grans èxits i crec que ho puc aconseguir. És un privilegi estar així i tant de bo passarà a la història del club. Espero poder posar-me la camiseta i representar el València este diumenge. Ho faré amb gran honor i orgull perquè per a mi és un gran èxit estar ací. L'equip no té mancances, és una qüestió de confiança, de jugar junts com a equip i sentir aquesta unió en el camp.
0: Això, en una vinyeta de Forge, seria criaturica. L'equip està bé, no té mancances, vaig a fer entre 10 i 20 gols i assistències... Ai, criaturica.
1: La veritat és que la millor frase no l'he treta.
0: Yes.
1: La millor frase és que avui diu que ha acabat absolutament mort perquè s'ha vist sorprès pel calor i
0: avui?
1: El sol de Paterna.
0: Però si
1: avui no ella està acostumat a la pluja, llueve tots els dies, bueno, lo habitual, quan així arriba pues, algun jugador de les Illes Britàniques.
0: Però si avui no ha apretat.
1: Però jo te dic una cosa, Harvey.
0: Fill.
1: Prepara't per a diumenge a les 4 de la vesprada,
0: Si és que juga.
1: Ell ha dit que vol jugar. Ja vol jugar, diu.
0: Ell ja vol jugar.
1: Sí, ja vol jugar.
0: Fantàstic, és una grandíssima notícia. Bueno, 11:20. El València, alguna cosa més a contar-me, Folgado?
1: Després repassarem.
0: Bueno, pues el que ja ha parlat és el director tècnic. Clar, així va parar el CEO, el director tècnic, no sabem ni quina. Ara mateix me poses a tres senyors parlant en anglès i me dius que els tres, o uno, o dos, són Lisandro i Sey, perquè no sé ni la veu que té.
1: És que Lisandro Issey no és director esportiu. El València no té director esportiu.
0: És que què és Lisandro
1: Issey? No ho sabem.
0: No ho sabem.
1: No ho sabem.
0: Bueno, a veure si demà pot explicar la superestructura, la megaestructura aquella que va fer. A veure si la
1: superestructures.
0: Ronnie G.
1: Sí.
0: Bueno, el director tècnic sí que està clar que se li lleva una esportiva i es diu Héctor Rodas i avui així ja ha dat explicacions de tot.
1: Sí, ha parlat Héctor Rodas i li ha preguntat, bueno, pues entre altres coses, per ixa telefonada a última hora i a contrarrellotge a la desesperada del València preguntant què demanaven per ETA i Jung.
3: Al final el jugador és el que decide, ha decidido quedarse, ha decidido pues eso, intentar otra vez sacar su mejor versión. Es jugador nuestro, vamos a apoyarle a muerte para que consiga otra vez ese nivel que tiene y nos aporte pues sus goles, su rendimiento para conseguir la permanencia, que al final es lo que todos queremos. Sí que hubo una llamada del Valencia para también preguntaros por su situación y de muchos equipos más de primera división, pero decide quedarse. Al final pues hay que aceptar, ¿no?, las decisiones del jugador.
1: Eta Jong, que li va donar carabasses al València, igual que prèviament el seu company Toljan també li va donar carabasses al València. Hem arribat al punt que el València no sols busca futbolistes en el Llevant, sinó que els futbolistes del Llevant rebutgen el València.
0: I és la, ahí... la realitat que millor dibuixa l'actual València.
1: Fins ahir ha caigut el València. Ja això no és de mèrit per al Llevant, perquè el Llevant creix i el que es fa menut és el València, fins al punt que el Llevant diu, mira, és que jo no vull anar ahí a jugar amb tu.
0: Bueno, hi hagué un problema. En principi tots donàvem confitxat a Kieme. A la fi, què va córrer?
1: Pues no va arribar la documentació, com ahir...
0: Per
1: 3 minuts. En tot cas, Héctor Rodas este matí ha explicat el cas i ha dit que estan lluitant amb la FIFA per a que Akieme pugui jugar amb el conjunt granota.
3: Nosotros, sobre todo, a las últimas horas de mercado, estábamos, sobre todo, muy centrados en cerrar la inscripción de Petar. El caso que quedando poco tiempo, sea la oportunidad, lo intentamos. Evidentemente, el jugador lo llevamos llamando desde enero para convencerlo. Pero le avisamos que podía haber la posibilidad de que no se diese. Entonces, pues bueno, nos pusimos a las manos a la obra, llegamos a un acuerdo muy rápido. Pero sí que es cierto que luego hay procesos que ya no dependen de nosotros. Dependen de las tres partes, proceso del TMS, proceso de contratos. Y al final, pues bueno, también la federación estaba también saturada. Se dio un poco todo eso que hizo que no entrase en tiempo y forma. Pero aún así vamos a intentar pelarlo en la FIFA para que el jugador pues, pueda estar con nosotros.
0: Desde Chener, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Desde Chener.
1: Sí, sí.

0: o ese debate es por qué México, por
1: exacte,
0: qué
1: va a esa liga. Te van a preguntar por qué México.
2: Curiós, ¿eh? México.
0: Bueno,
1: futbolista pues, jove que se vaya a México ya.
0: Claro, claro. Pero el factor Sevilla, que yo bueno, creo que las veces que hemos hablado yo os he dicho con mucha claridad que el Sevilla ahora no. Y
1: pero
0: que
1: libre lo, y sí.
0: Que, claro, pero libre sí, que se lo había trasladado además al propio jugador. Y quizás ahí esa sensación de es que Carlos se quiere al Sevilla, es que Carlos no quiere renovar. Se ha generado ahí un rum-rum extraño que yo creo que hoy, viendo el vídeo del club en redes sociales y viendo los mensajes, queda claro el legado que ha dejado Carlos. Al final Carlos nos va a quedar como el autor del gol reciente que más hemos celebrado y tiene que quedarse en eso. Además, va a dejar 6 millones de euros más 2 en variables un futbolista que acababa contrato el próximo 30 de junio, así que si el jugador entiende que es el proyecto deportiva y económicamente que más le satisface y el Levante, esta operación es muy positiva, pues bueno, todas las partes contentas. Creo que es un... El Levante ha hecho operaciones de venta de esos 40 millones que os comentaba, yo creo que todas son muy positivas y bueno, ojalá que hoy el club haya hecho un vídeo, yo me hubiera gustado que se hubiera despedido en el terreno de juego, eso no va a poder ser. Y nada, Bonventi Barcanova, como diríamos aquí, y a partir d'ahí pues todos hacia cada uno su objetivo y que le vaya muy bien las cosas a cada uno.
2: Molt bé. Isma, moltes gràcies, amic.
0: Un abrazo. Chao, Axel Tape. Chao.
1: Adéu, Isma, gràcies.
2: Este vídeo que m'has enviat és veritat, Pau Pardo? Val, val, pues ara li passaré jo a José i que el pose. Que igual algú té que callar la boqueta.
1: Vídeo?
2: 11:30, sí.
1: Pau, alguna maldat estàs fent?
2: Un jugador, sí, sí, sí, d'un jugador que diu com se pronuncia el seu cognom. Bueno, a veure, volem pegar-li una mirada general al mercat dels equips de la Comunitat Valenciana. Ho hem fet amb el València, ho hem fet amb el Llevant, en resten dos equips en primera i dos en segona, per a repassar. Així que comencem per els dos que es queden en primera, que són l'Elx i el Villarreal. Salva.
1: Sí, la info del mercat del Villarreal, com es tanca per a l'equip de la ciutat de les Palmeres, es l'oferís Raúl Pina, a missa última hora de nit, amb la inscripció cedit des de l'Atlético de Madrid de Tomàs Lemar. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
3: Hola, què tal? Molt bona nit, companys. El mercat ja està tancat en principi per a l'Elx, encara que disposa de fitxes lliures, així que podem fer una valoració, no, del que ha sigut este mercat estiuenc per a l'equip franjader, però això sí, recordem, per exemple, que hi havia futbolistes que s'han incorporat ara, però que ja havien fitxat en períodes anteriors, com és el cas del Tanque Osorio, que està fitxat des de gener, però s'ha incorporat ara a l'equip, o, per exemple, ja estava en la temporada passada, però les opcions de compra s'han exercit, en este mateix mercat d'estiu, com eren Víctor Xust, Uba Sangaré o Gonzalo Villar. Els nous, recordem, Ferniño, Facu Bonanote, Eze Ponce, Javi Morcillo, Rubén Sánchez, Roy Revivo, que era dels últims entrats juntament amb Rubén Sánchez anit, juntament també amb Lemar i Kevin Lomónaco, el central argentí. I un altre fitxatge, però que està cedit a Defensa i Justícia, és el jove davanter Tiziano Perrota, però que també és propietat de l'Elx. Per tant, comptant tot això, serien 12 entrades, 12 fitxatges de l'Elx, 12 reforços, més Tiziano Perrota, que seria el fitxatge 13, però que està cedit a Defensa i Justícia Argentina, i les eixides en serien 10. Recordem a Fengruber, John Álvaro Rodríguez, Petró, Daleix Febas, Andrés Silva, Rafa Mir, Adrià Pedrosa, Iñaki Peña i Héctor Fort. Algun d'ells, o molts d'ells, eren cedits o pel Sevilla o pel Barça.
1: Què ha guanyat Raúl Elx en el mercat?
3: Un Elx que ha ingressat al voltant de 25-26 milions d'euros en vendes i en despeses, en inversió en fitxatges, al voltant de 23 milions d'euros. Una xifra alta perquè és el sext equip de la Lliga que més ha invertit. Per tant, hi ha hagut una aposta important de Christian Bragarnik en fitxatges, ja no per una temporada, sinó en més d'una temporada, com és el cas de Roy Revivo, el propi Rubén Sánchez o el mateix Kevin Lomónaco. La valoració, jo crec que és positiva en el mercat, en el sentit de crec que l'equip s'ha reforçat bé. L'única cosa que sí, jo li veig que haguera pogut intentar reforçar i que s'havia parlat, de fet ho va comentar el CEO Pedro Esquinoca, el fet de la porteria, però no ha vingut cap porter que pugui fer competència a Dituro o a Iturbe, i a partir d'ahí tota la gent o molta gent de l'entorn dubta dels davanters que han vingut. Jo crec que se li ha de donar temps al Tanque Osorio, que encara no s'ha vist. Eze Ponte és cert que està fora de forma, i Ferniño és una aposta interessant d'un jugador de segona divisió que per ara sí que ja ha marcat un gol. Segurament ningú se'n recorda que quan va vindre la temporada passada Andrés

0: Silva, Rafa Mir o el mateix Álvaro Rodríguez tampoc tenien una quantitat de gols importants i al remat van fer 25 gols dels 49, que és la xifra més alta que ha marcat l'Elx en tota la seva història en primera. Per tant, jo crec que se li deixa temps, un termini important a aquest equip i a aquest grup de nous futbolistes per armar un bloc que pugui competir i sobretot eixir d'ahir del descens, i veurem, el temps dirà i determinarà en els pròxims mesos si ha funcionat o no aquesta aposta de Bragarnic o en el mercat d'hivern cal novament obrir la vidriola i tornar a fer una inversió important.
1: Gràcies, Raúl. Revivo, el fill d'aquell Jaime Revivo, davanter i realitat de moltíssima qualitat, que va jugar en el Celta amb Juan Sánchez, en el tram final de Vlado Gudel, amb Carpi, no sé, que...
2: Bueno, el fill és lateral, no és futbolista ofensiu, però vaja, sí, és el fill.
1: El fill suposa, Salva, que tu i jo tenim una edat perquè hem vist jugar al pare i fins i tot alguna entrevista l'hem fet. O sigui, aquesta és la realitat dels fets.
2: Desgraciadament, sí.
1: Aquesta és la realitat. Això pel que fa al fill, a l'Elx i en el Villarreal...
2: Pues en el Villarreal, avui hi ha hagut un acte a la Ceràmica, no ha firmat massa, és cert que també és una aposta important per la cantera de les instal·lacions de la ciutat esportiva, però en tot cas, bueno, pues a veure què ens conta Xavi Mata de com tanca el mercat el Villarreal. Hola Xavi, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, company, Salva Manolo. Ahir se va tancar el mercat de fitxatges i anem a repassar-lo en clau Villarreal. El Villarreal ha incorporat a Peter Gulaxi en porteria per un milió i mig, després ha ficat a fitxar el primer equip a Carlos Macià i a la Sandiata, i han tornat de sessió Carlos Romero i Ilias Okomak. També el fitxatge estrella, el de Nathan Saliba, per 15 milions. En quant a eixides, venuts Ramon Terrats per 2 milions i mig al Getafe, i també la d'Àlex Forés al Burgos per 400.000 euros. També hi ha una reta fila de sessions, com per exemple Thiago Fernández, que s'ha anat al Llevant, junt a Dani Riquena, o Balú, que s'ha anat al Getafe. Després també del filial, Budescal Córdoba, Hugo López, que s'ha anat a l'Andorra. És un mercat que se caracteritza per l'eixida de, bueno, pues, jugadors en una alta massa salarial, com per exemple Pedraza, Tomás Partido, Dani Parejo, i sobretot pues, per una aposta firme per la cantera. El pas de pujar a Diatta i Macià i confiar en ells per aquesta temporada tan apassionant. Un total de 7 milions i mig en diners gastats i en ventes 3 milions, aunque hay que sumar també els diners ingressats per Rodri Jackson, Rodri al Barça i Jackson a l'Aston Villa, per aquests mecanismes de solidaritat de la FIFA. A més, també avui hi ha hagut un acte en l'Estela Ceràmica en el que ha estat Íñigo Pérez junt als nous jugadors, entre ells Diatta, Macià i els fitxatges, en el que bueno, els periodistes han pogut preguntar-li als jugadors i en el que també l'aficionat ha pogut estar present i conèixer els jugadors en primera persona.
1: Gràcies, company, gràcies, Xavi. Si anem a no es manegem de la plana, bueno, en aquest cas de la província de Castelló, perquè si anem cap al Castelló, que és... sempre amb Bob Bulgari és un dels grans animadors del mercat en la categoria.
2: No sé si 13 o 14 incorporacions ha fet el Castelló.
1: No, en tot València,
2: cas, Sí, sí, 13-14. En tot cas, les dades exactes les té José Luis Gual. Hola, Gual, bona nit.
4: Què tal, companys? Bona nit. Pues poquet de moviment en l'última jornada de mercat. Una eixida, la de Marco Olivier Duel, migcampista francès, que va eixir traspassat per 500.000 euros cap al Cádiz, també de segona divisió, i l'arribada, com ha cedit per part del Brighton, del jove jugador colombià Mati Orozco, que arriba, com dic, per part del conjunt anglès que l'acaba de comprar al Deportivo Cali del seu país de Colòmbia. En el compte global del Castatel Estiu, bueno, pues en el capítol de baix, recordem, Brian Cipenga, Gere Navarrena, Amir, el porter, com diem, Dué, Ronaldo Pompeu, Tomaso Benipoti, Salva Ruiz, Auer Mabil, Douglas, que se n'han accedit al Huesca, i José Albert Capal Zamora, a més de Serpeta, han estat les baixes de jugadors que estaven en dinàmica del primer equip. En quant al capítol de altes, a més de l'arribada, com ha cedit, del Colòmbia, de Orozco, apuntem també les de Gala, del futbolista italià, 400.000 euros al seu equip de la tercera italiana, en Sansa, que arriba del futbol portuguès, de la quarta divisió, per 60.000 euros, Rodri Rego, un altre cedit per part del Brighton, el jove jugador portuguès que va estar al Benfica la passada campanya, el porter Amir Saibi, suís però nacionalitzat en Kosovo, que li va costar al Castelló 1 milió d'euros cap al Lugano, Hamza Belari, 125.000 euros li va pagar el Castelló al València, encara que va jugar com a cedit la passada campanya a l'Eldense, Jari Black, el neerlandès, que també arriba de la segona divisió de Països Baixos per 600.000 euros, a més de Íñigo Córdoba, que estava lliure, acabava el seu contrat, Frank Castillo, que va jugar la passada campanya a l'Ibiza i pel qual va pagar el Castelló 300.000 euros. També Juanjo Nieto, que va arribar després de complir el seu contracte. A més de Secarini, també estava sense equip.

0: de Ilias Kostis, jugador que arriba provinent del Atlético de Madrid B, i Álvaro Martín, que també acabava el contracte en el Andorra. Així que molt de moviment, com és habitual en el Castelló les últimes temporades, moltes baixes, moltes altes, i així ha quedat el mercat estiuenc en el conjunt albinegre.
1: Gràcies, José Luis. I tanquem el repàs als nostres en primera i segona divisió en el futbol professional amb el repàs al Deportiu Oldense, Salva.
2: Sí, no s'ha menjat tant com el Castelló, però ojo, perquè també ha fet incorporacions, l'equip de Claudio Barragán.
3: Bona nit, companys. Mercat mogut. El de l'Oldense en l'últim dia ja ho preveien perquè quedaven fitxatges i incorporacions encara pendents, i així n'ha sigut. Les últimes tres incorporacions han sigut Roberto López, migcampista que estava al Leganés, o Labarrieta, extrem cedit per l'Atlètic Club que l'any passat estava en l'Andorra, i Querrecio, defensa central que arriba del Cádiz i que era una peça indispensable per a completar una plantilla que ha comptat amb més de 15 incorporacions en eixa tornada a segona divisió, i on podem destacar a Manu Nieto o Pau Cabanes, que han arribat al club per a ser claus en eixa faceta ofensiva. Pel que fa a Isides, finalment, tant Bustillo com Borja Calvo, que no van estar en la convocatòria del partit passat, s'han quedat en l'equip. No ha hagut acord entre cap conjunt perquè isqueren, i el més destacat ha sigut la eixida de Rodri Val, que va ser fitxat en este mercat, però veient la planificació esportiva, pareix que no anava a comptar amb massa minuts, i ha deixat en les arques del club algo més, es parla de 50.000 euros. Una operació positiva en un club que acaba d'ascendre i que ha hagut d'esperar fins l'últim dia de mercat per tancar una plantilla que lluitarà per la permanència.
1: Gràcies, Álvaro. ¿Alguna cosa més, Folgado?
2: No, a la tertúlia, vinga.
1: A la tertúlia, vinga.
4: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.

0: Les 11 de la nit i 46 minuts, com és el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts, abans vos recorde, @90minutsx o Twitter, així en 90 en xifra, en número, TikTok 90 minuts ràdio, així en 90 en xifra, en número, Instagram 90 minuts ràdio, en lletra, en paraules, sense xifres ni números. Si voleu enviar un àudio, amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pues estem, volem saber què li, si demà poguereu anar a la roda de premsa, què li preguntareu a Ron Garcia, no què li direu. Ja sé que teniu ganes de dir-li moltes coses, a lo millor jo també tinc ganes de dir-li moltes coses, però el que estem preguntant-vos és què li preguntareu a Ron Garley, que és una de les coses que anem a parlar així a la nostra tertúlia, que ja està reunida de dimecres, que avui tenim a Diego Picó, el home Mercato. Hola, hola Picó, que imagina que avui estaràs com si t'haguera passat per damunt un batalló de la Legió Romana.
1: Sí, un poco triturado, un poquito ahí casi sin voz.
0: Uy, quina vegueta.
1: El otro día hice lo que me dijiste, lo del propóleo, ¿sí? Y todas esas cosas, sí. Y la verdad es que funcioné bastante bien. Yo no soy narrador, no tengo esos problemas habitualmente, pero es que en estos últimos días hablo mucho.
0: Yo tampoco soy narrador, pero por todo mundo se desengañan.
1: Hablo mucho. Y sí, cansado, porque ayer hicimos un maratón de 11 horas de entre televisión, Twitch y radio. Y hubo mucho movimiento, la verdad.

0: distribuïdor en el mercat de l'estiu, no ho ha fet, i a hores d'ara Corberan ahí dins pues continua tenint, jo crec que més problemes encara que els que tenia la temporada passada. És que ara Corberan té que jugar com a davanter centre amb Hugo Duro. Al qual el segon entrenador divendres passat el va ofensar en... el va ofendre, perdó, en X, en Twitter.
1: Donant like a un post d'un tipus que insultava Hugo Duro.
0: Efectivament. I ara que Corberan té que anar ja... a Hugo Duro. Té que tirar mà de Hugo Duro, amb qui ja va tindre les seues diferències. Parlem de diferències,
1: Sí, sí.
0: La temporada passada. És que està tot absolutament mal fet. Tot està absolutament mal fet.
1: Vaig a fer una última pregunta sobre el tema de fitxatges. El ronron, imagine que sea del propio club para intentar matizar o aplacar lo que li pot caure, és anem a veure si podem acudir al mercat de lliures. Creieu que van a acudir al mercat de lliures o que A, és igual, perquè tenint en compte lo que tenia lliure no va sumar molt, i B, ni tan sols van a fitxar un lliure? Pau.
2: Jo crec que no, perquè els bons jugadors del mercat de lliures cobren una fitxa que el València no va voler pagar, uh-huh, i els altres futbolistes són els Renzo Sarabia de la vida. Que en un context de màxima necessitat, com va ser quedar-se sense lateral, el València va acudir a aquest tipus de mercat, costant-li molt prendre la decisió. Dubte que faci per anar per un futbolista que tampoc li solventa res a Corberan.
1: Diego.
3: És que hi poco más que añadir a lo que he chupado. Al final, uh-huh, en mercado de agentes libres a veces te da algún caramelo, a veces, pero hay muy pocos y muchos de ellos,
1: y me escono otro valles,
3: y muchos de ellos ya han conseguido equipo. ¿Qué quieres traer a Jadon Sancho ahora aquí a Valencia? Si Jadon Sancho estaba cobrando en su último equipo 8 millones de euros limpios por temporada, claro. Es muy difícil ese tipo de jugador, que además no son jugadores para venir en este contexto. O sea, tú, un mercado de ese estilo...
0: El ecosistema
3: no es...
0: Claro,
3: en un mercado de ese estilo, si tienes un equipo súper hecho, todo engrasado, todo tal, y de repente, antes de ayer, se te rompe el lateral zurdo, y no tienes lateral zurdo, y no te ha dado tiempo porque... tienes todo el equipo hecho, pero no te ha dado tiempo, dices, bueno, pues, oye, mira, hay un lateral zurdo que acabó contrato en el Stuttgart, no ha fichado, nadie sabe por qué, voy a investigar, tal, bueno, pues me lo traigo. Pero es un jugador que pones para cerrar una lista, no para que sea tu jugador importante. El problema del Valencia es que los jugadores que tenían que venir eran los que te tenían que dar el salto de calidad. Claro, tú ahora lo que no puedes ir es a la gente de mercados de jugadores de Mercado Libre y decir, no, es que yo el que necesito es gratis, que no tenga contrato, que cobre poco, pero que sea el bueno de mi equipo.
1: Exactamente.
3: O sea, el que venga tiene que ser el bueno.
1: Que siga el que tire del carro.
3: Claro, o sea, entonces te van a decir, oiga, pues mire,
1: de eso no hay. Salva, tema de lliures.
0: Yo os veis molt capaços de tirar una cortina de fum i de portar així a qualsevol futbolista que estigui lliure. Jo els veig molt, molt capaços. Si no, doncs com varen fer la temporada passada, acudiran desesperats al mercat de l'hivern.
3: Oye, sí. Pueden fichar a Carvajal.
0: O a José Lu.
1: Carvajal.
3: Como no han fichado laterales derechos, pues otro.
1: Uno
3: o sea,
1: más.
3: Carvajal.
1: Uno más.
0: O a
3: José Lu.
1: Bueno,
3: José Lu no puede.
1: Y a Messi este no vais a estar segunda división.
3: José Lu por tema fiscal no puede.
0: No.
3: No.
0: ¿No entra?
3: No entra, no es que no te entre a ti, es que no le entra a él.
0: ¿No le entra a José Lu?
3: No, porque hay unas excepciones fiscales cuando estás jugando fuera de... en Qatar o en Emiratos o no sé qué, sí. Que para volver a Europa... no es tan sencillo. Tienes que esperar que se cumpla todo el año fiscal. Si no, el palo es...
0: ¿Lo que le va a pasar a Ron Garley?
1: Algo parecido. Vale. Que fiche y que venga en febrero.
3: Algo parecido, ¿no? No es exactamente igual.
0: El contracte de treball,
3: tiene una serie de cosas fiscales, de excepciones fiscales, que te puede, que no, que es casi imposible, porque te costaría. Podrías haber fichado a Cristiano Ronaldo.
0: Y después lo que ha dicho Diego, repetiré, Mayer Manolo, pero me sembla molt greu. Ha fet broma respecte a Carvajal. Però és que a tu no te feien falta dos laterals drets i has fitxat dos laterals drets.
1: I en un d'ells t'has gastat el que no podies.
0: No te feien falta. perquè no tens tants diners. Claro. Per tant, si te topes contra un mur que es diu Girona i portes així a Pablo Mafeo, ja no te gastes esos diners en Arnau Martínez, perquè ja tens a Mafeo i perquè necessites extrem o punta o central.
1: Però d'Arnau era més propaganda del club. De mireu lo que hay de Madur, que altra cosa.
0: Però en este context ja tenies a Mafeo, sí, busca
1: clar.
0: Un altre futbolista.
1: Està clar. Ara anem a entrar en el demà i vull començar per un... perquè he rebut alguns d'este tipus esta vesprada. És un tuit que ens envia un oient, que es diu Tuteando a la Muerte, i diu: jo el que demanaria als periodistes més cagar-li és que li digueu la veritat a la cara i el sentiment vostre i d'afició del que està passant. Però com va respondre-me evasiva, si res serà la veritat, li rebatria la resposta amb arguments encara que no deixen preguntar. És que no te deixen preguntar. Te deixen preguntar una volta, un, dos, no te deixen replicar, i tres, heu de tenir en compte una cosa. Una sala de premsa és un lloc per a les rodes de premsa. Una roda de premsa és fer preguntes, no valoracions. Les valoracions se fan en entrevistes cara a cara. Per això ells no van a entrevistes cara a cara. I jo sé que moltes voltes, o que queda molt bé el periodista que va i els diu, està clar, però el periodista, igual que algú m'està dient, no aneu. El periodista se deu a l'empresa que li paga. I si l'empresa que li paga li diu ves a la roda de premsa, tu vas a la roda de premsa. I tens que anar a fer la millor pregunta possible perquè tens una oportunitat. A la fi, i és molt impopular el que vas dir, però és que és aixina. El periodista que informa, en perdó, d'un incendi, informa del que està passant en l'incendi, no ajuda a apagar-lo. Si el que voleu és pressió, pressió en Mestalla. Però no li demaneu als mitjans, perquè els mitjans tenim alta tasca en la vida. Sé que és molt fàcil donar-se colps en el pit i agitar la banderola i ser el més valencianista de tots, però la realitat, amic, si vols l'entens i si no t'enfades amb mi, tinc l'esquena molt ampla, és que el periodista va a la sala de premsa a apretar en lo que puguen les preguntes lògicament per a obtindre una millor resposta, i això significa moltes voltes deixar-li sense possibles eixides a la persona a la que preguntes, però el periodista està per a preguntar i se deu a la seua tasca, a la de preguntar. I el periodista el contracta una empresa per a fer una tasca i el contracte perquè, i el contracta perquè fa ixa tasca, que és la de preguntar. Bé, dit això, perquè volia dir-ho, demà jo he donat 21 frases que sé que més o menys van a eixir d'una manera o d'una altra. Sí, el discurs de demà
3: muy parecido al del último mercado, es que no, es que va a repetir frases del último mercado seguro. O sea, ellos consideran que han hecho un buen mercado, que con las limitaciones que tienen, con pues, igual hasta te sacan el COVID, ¿sabes? No me extrañaría que tiraran hasta el COVID.
1: Es posible, ¿eh?
3: No, mira, es que nosotros las limitaciones que tenemos, no podemos hacer otra cosa. Hemos mantenido la plantilla.
1: No hemos vendido. No vender es una manera de invertir, que va a decir el gran Miguel Ángel García Pérez Roldán.
3: Claro, pero ahí lo que hay que preguntarle es, oiga, si usted el año pasado fue se salvó de descender con esta plantilla en la penúltima jornada de liga, quizá mantener a los mismos que estuvieron a punto de bajar
1: no es una buena idea, ¿eh?
3: No es una buena idea, ¿no?
1: Igual y esa es la pregunta
3: igual
1: que
3: habría
1: yo,
3: que igual habría que venderlos que o no, o piensa que estos jugadores le van a sacar de pobre este año. Este año sí que van a ser muy buenos. No sé, igual te dice, mira, no, yo es que creo que este año Sadik va a meter 15 goles, Hugo Duro 23, creo que Javier las meterá todas por la escuadra, que Pepelu va a ir a la selección, que Tárrega va a ser Beckenbauer, que a Dimitrescu no le van a meter ni una y que allá va a resurgir como el ave Fénix y será el mejor Gallá. Pues nada, pues si usted cree esto, pues perfecto. No, no, lo mejor era ni vender ni fichar.
2: Hombre, es una pregunta pertinente. Si...
1: Hombre, yo una de las que falla es: vosté en reuniones privadas de periodistas va a decir que farían un equipo para estrenar el nombre Estrella en Europa. Vosté creo que después de este mercado.
0: El plan que tenían, sí, Corberán, nuevo estadio y Europa.
1: Pues.
0: Sí, sí.
2: Sí, crec que ja hauria que preguntar-les per què consideren que era més oportú mantindre el bloc de la temporada passada en dos o tres retocs per davant de fer una revolució quan l'equip du tantes temporades lluitant per no descendre. Crec que també seria pertinent preguntar si no hi ha un sol davanter en tot el mercat de fitxatges que encaixara en qualitat i preu per a suplir una baixa que saps que vas a tindre per als pròxims tres mesos, i si no existeix aquest davanter pues bueno, si creuen que estan capacitats per a seguir en el càrrec, crec que és una pregunta més que pertinent, però al final la gent de Meriton
1: ve amb la lliçó molt a de pressa.
2: Sí, i que no té ningú problema en no respectar ni al periodista ni al valencianista i dir-los a la cara mentir.

0: Puiguen. I ara sí, anem a anar al campionat dels nostres contertulis. Pau, gràcies.
1: Bona nit.
0: Diego, gràcies.
2: I el cap de setmana del Barça.
0: I descansa. Folgado, demà més.
3: Adeu.
0: Demà, por la mañana café, por la tarde ron. Señores, señores... No, por la mañana ron. I por la tarde... I de la vesprada café. Senyores, senyors, ho deixem així. Ara vos deixem amb les cançons de la nostra vida. 6:30 de la matinada, remissió del programa Si estàs al Sante, bon dia. Més esports en esta sintonia de males dos amb Daniel Mosilla. Esports a punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu, fibra subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà dijous a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.
4: 90 minuts.

0: som A Punt.
1: El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
2: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Descubre por qué todo el mundo está hablando de la mejor temporada lírica en España. Entra en lesarts.com y compra tus entradas para la mejor ópera, los conciertos sinfónicos, títulos de danza o el mejor flamenco. Les Arches Art.
4: La información del que pasa a la Comunidad Valenciana en A Punt Radio. De tú a tú.
5: L'endemà de les concentracions multitudinàries en suport de Ceuta i 34 dies després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, avui el president del govern dona explicacions al Congrés. Molt bon dia, són les 8 i comencem les notícies del matí. Pedro Sánchez compareix a les 9 del matí, una compareixença que, per cert, van a poder seguir així amb nosaltres a les notícies del matí. Es preveu una sessió molt tensa d'explicar, per exemple, la gestió de l'executiu en la crisi sense precedents que es viu a Ceuta. Hi ha molts interrogants oberts, com el paper que hi va tindre el Marroc, tot després de l'informe de la Policia Nacional que parla d'una entrada planificada i dirigida per a col·lapsar la frontera. València, Alacant, Castelló, Elche, les principals ciutats valencianes han respost a la convocatòria en suport de Ceuta i també arreu de tot Espanya. La concentració més multitudinària ha sigut la de Cibeles, a Madrid. Allí, una altra convocatòria davant del Congrés ha acabat en Aldarull, amb grups d'extrema dreta, 4 detinguts i 4 policies ferits. Lima Radiante, de la coreógrafa brasilera Poliana Lima, es la propuesta que abre temporada en la Sala Carme Teatre de València. Estrena absoluta que conta también la colaboración de una compañía valenciana. I en els esports continuem analitzant el mercat de fitxatges al món del futbol. Avui al migdia, després del calamitós mercat de fitxatges del València, escoltarem la valoració del CEO de futbol del club, Ron Gurley. Ahir ja va parlar el responsable del Llevant, Héctor Rodas. I en l'oratge, AEMET activa l'avís groc este dijous per màximes de més de 36 graus al racó d'Ademús i a la plana d'Utiel-Requena. Ens espera un nou episodi de calor que també ens afectarà demà divendres. El termòmetre avui pujarà en tot arreu, amb màximes passant dels 35 graus a l'interior i prelitoral centre, ambient assolellat, amb núvols també ancorats a l'extrem nord i a les comarques centrals de matí i nuvolositat d'evolució a la vesprada a l'interior nord, principalment. Els pròxims dies els termòmetres es mantindran en valors de ple estiu. I quant al trànsit, València registra retencions a la B30, al terme de Xirivella i Mislata, i la incorporació de la Ronda Nord en direcció també al port. El bypass a la zona de Bétera en direcció sud. El trànsit també és dens a Alacant, a la A70, en direcció a Elche.

0: Són els milers de persones que han eixit al carrer este dimecres en suport de Ceuta. Hi ha hagut concentracions a les principals ciutats espanyoles convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La més multitudinària, la de Cibeles, a Madrid. Segons la delegació de govern, hi han participat 50.000 persones. El govern d'Almeida puja la xifra a 150.000. Pedro Sánchez compareix este matí al Congrés per a donar explicacions de la resposta del govern a la gestió de la crisi generada per l'entrada massiva a Ceuta i parlarà segurament d'aquestes convocatòries massives en pràcticament totes les capitals de província. A la Comunitat Valenciana hi ha hagut concentracions en suport del poble ceutí enfront dels ajuntaments de desenes de municipis.
1: Les 8 de la vesprada. Comencen les concentracions en suport del poble ceutí enfront dels ajuntaments de desenes de municipis valencians. Són els que han escoltat la crida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que ha demanat a la ciutadania el suport a Ceuta en el Dia de la Ciutat Autònoma.
2: Y hoy somos todos vecinos y vecinas de Ceuta.
3: O sea, es un deber que tenemos todos los españoles.
1: A la Comunitat Valenciana, 38 pobles i ciutats han anunciat concentracions a les 8 de manera oficial. En altres pobles, fins a arribar al 79, hi ha hagut convocatòries no institucionals, sobretot a través de xarxes socials. Comprovar l'assistència a València, a Alacant, a Elx, a Castelló de la Plana, a Ontinyent i a Xàtiva, amb banderes de Ceuta, d'Espanya, cartells i pancartes de tota classe.
4: Jo crec que això ja no es pot aguantar més.
5: La vergüenza más grande que puede tener una nación.
1: Mobilitzacions convocades amb intenció pacífica que han recordat lo ocorregut a Ceuta durant l'estiu.
6: Mi padre es policía, mi madre militar, pero sí, de Ceuta. Nos dijeron echar a correr porque han tirado abajo la frontera, o sea, no van a ser cosa de 100, 300, van a ser miles y miles.
1: Amb suport a la població ceutí.
7: Esos valores que tenemos todos los españoles y que estamos demostrando en los peores momentos que ha pasado este país, incluido aquí en la Comunidad Valenciana con la riada, se demuestren ahora para con el pueblo ceutí.
8: Ceuta no té per què passar lo que está pasando.
9: Y esto no va de colores de partido, va de ser español.
1: I també, tot i no formar part de la convocatòria oficial, crítiques al govern. Una vesprada de manifestació pública a l'espera de veure com evoluciona la qüestió a Ceuta.
0: Els alcaldes de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana del Partit Popular s'han posat al capdavant d'aquestes concentracions en suport de Ceuta. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també s'ha sumat a la convocatòria, en aquest cas a la ciutat de València.
10: Una dona ceutí resident a València ha sigut l'encarregada de llegir el manifest en suport a la ciutat autònoma en el Cap i Casal.
11: Soy valenciana de adopción.
10: L'alcaldessa de València ha recordat el suport de Ceuta durant la dana.
12: Vamos a volcar con España, nos vamos a volcar con Ceuta. Porque ellos estuvieron a nuestro lado y nosotros estamos al suyo.
10: També a Castelló, la primera edil ha mostrat el suport a Ceuta.
13: Hoy todos estamos con Ceuta. Así que creo que Castelló ha lanzado un mensaje alto, contundente, firme y claro.
10: I a Alacant i Elx s'ha volgut destacar la solidaritat de la ciutadania.
14: Lo que somos, alicantinos. Y españoles, que estamos con todos y cada uno de nuestros hermanos españoles, estén donde estén.
15: Esta es una ciudad solidaria, es una ciudad compromesa. Yo creo que en todo lo que la sociedad europea ha construido, pero creo que ha aplegat un momento en el que la gent ja ha dit basta.
10: El president de la Generalitat presenta la concentració de València, ha criticat la resposta del govern espanyol a esta situació.
16: Para pedir normalidad, pero para pedir que el gobierno de España esté a la altura, a una altura que no ha estado hasta la fecha, y que no merece ni los ceutíes ni ningún español un gobierno que se esconda o que incluso en algunos casos cuestione a las personas que hoy salen a manifestarse. Hoy el gobierno y el Estado tiene que estar con los españoles, porque a veces da la sensación que se defiende más a los invasores que a las personas que hoy salimos aquí.
17: Feijóo y Abascal han coincidido a Madrid, en la mateixa concentració, però no exactament.

0: També amb el mateix discurs. El líder del PP insistís en l'abandó de Ceuta i també que el govern coneixia indicis sobre una possible intervenció del Marroc i es va ocultar. Abascal va un pas més enllà. Acusa Sánchez d'haver abandonat Ceuta i presenta la crisi com una amenaça per a la sobirania i la seguretat del conjunt d'Espanya.
1: Porque Ceuta es España y porque los ceutíes han sido abandonados y traicionados por el presidente del gobierno. En segundo lugar, porque lo que sucede en Ceuta es el futuro de lo que sucederá en muchos barrios, en muchos pueblos.
0: I davant d'esta ofensiva, el PSOE manté el guió.
2: Porque la crispación no ayuda a Ceuta.
0: Una consigna que han rebutjat tant la direcció regional del partit a Ceuta com diversos alcaldes socialistes que també han eixit al carrer.
3: Nosotros hemos entendido que desde Almendralejo teníamos que mostrar nuestro apoyo y lo hemos hecho hasta ahora, como ha pasado en Mérida y en otros muchos sitios.
4: El Ayuntamiento de Mérida pide al Gobierno de España la defensa de la soberanía territorial de Ceuta.
0: També a l'esquerra del PSOE qüestionen la gestió de la crisi encara que rebutgen el relat del PP i Vox.
5: A nuestro entender, la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión es clara.
6: No compartimos en nada la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la no responsabilidad de Marruecos.
7: ¿Por qué el presidente protege a Marruecos? ¿Por qué?
8: España unida jamás será vencida.
0: Un pols per imposar el relat d'una crisi que ha deixat el govern contra les cordes i moltes preguntes encara sense resposta.
9: La majoria d'aquestes concentracions es van desenvolupar de manera pacífica, però també es van produir aldarulls i agressions, fins i tot a periodistes. La policia va haver d'intervindre, per exemple, a Madrid, quan grups d'ultres van intentar arribar al Congrés i més tard van convertir els carrers de la capital en un camp de batalla, com veuen. El resultat, 4 policies ferits i 4 manifestants detinguts, 2 d'ells menors.
10: El govern avala les últimes explicacions del director general de la policia, tot i que l'informe apunta a la participació de membres de les forces de seguretat del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta, sense citar expressament el govern de Mohamed VI.
11: En ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
10: És l'última reacció oficial de l'executiu de Pedro Sánchez, però dins del mateix govern els socis veuen òbvia la participació del Marroc d'una manera o altra.
5: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad por acción o omisión tendrá.
10: L'oposició acusa Pedro Sánchez de protegir el Marroc.
12: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos.
1: Hasta ahora lo que parece es que los ministros del gobierno de España actúan como portavoces del gobierno de Marruecos. Hay un empeño especialísimo en exonerar de cualquier responsabilidad a Marruecos.
10: El Partit Popular demana a Pedro Sánchez que convoque de manera immediata l'ambaixadora del Marroc a Espanya perquè doni explicacions i per anunciar-li mesures de resposta.
9: Este informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres, al que feien referència, detalla en 55 pàgines que no es va tractar d'un incident ocasional o espontani. Es buscava, precisament, a missa entrada massiva, col·lapsar la frontera. I tot i que no assenyalen al Regne del Marroc, sí apunten al guiatge actiu per part de les forces de seguretat marroquines.
13: L'informe aportat pel CENIF conclou que l'entrada a Ceuta fa 34 dies va ser planificada i en cap cas espontània. Apunta a la participació de les forces de seguretat del Marroc que fan un guiat actiu, donant indicacions i instruccions cap al lloc de pas. Recull que la resposta policial al Marroc ha sigut com a mínim permissiva. L'informe també aporta fotografies i gràfics on es detalla la presència d'agents uniformats i no uniformats en actitud compatible amb el control del que està passant. Per al CENIF cal una planificació d'alt nivell molt per damunt de les capacitats que tenen les màfies, subratlla l'alt nivell d'especialització que no està a l'abast de cap estructura criminal de les conegudes en la zona i que es troba molt lluny de les estructures en l'àmbit de migració irregular. Detalla els moviments dels dies previs que van ser entre telèfons marroquins i no d'altres països, tot i que apunta que no es pot identificar qui són els responsables, repeteixen pautes de processos similars al 2021 i 2024 menys massius. Segons l'informe, la finalitat d'aquestes entrades no era migratòria, apunten, donat el fet que només el 10% ha intentat quedar-se a Espanya. Detalla que el procés va ser escalonat, gradual i en dues fases.

0: Primer joves equipats amb tratges de neoprè i després famílies amb xiquets. Hi havia dos objectius, col·lapsar la frontera i eliminar la capacitat d'Espanya per a revertir la situació.
1: I avui, com dèiem, a les 9 s'espera que el president del govern doni resposta a tots aquests interrogants oberts sobre la gestió d'esta crisi sense precedents a Ceuta i ho faci al Congrés dels Diputats. Ahir, dia de Ceuta, reconeixia a un missatge publicat en xarxes que la resposta de l'Estat és insuficient.
2: Me hago cargo de que, para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna a quienes han llegado y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
1: I sobre la situació a Ceuta s'ha pronunciat també la Casa del Rei. Ahir, recordem, era el dia de la ciutat autònoma, com estem dient, i en un gest inèdit ha publicat un tuit amb esta foto que van a veure, en què es pot veure la bandera de la ciutat autònoma i l'espanyola i l'europea. En el discurs institucional, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha fet una crida a la unitat d'Espanya i a la cooperació per a posar fi a la crisi migratòria.
3: Se defiende juntos y unidos. Se defiende sumando todas las voluntades. Ceuta está en pie gracias a las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que recibimos desde todos los rincones de España.
1: I mentrestant, sobre el terreny, Ceuta està lluny encara de recuperar la normalitat, encara que este dimecres 2 de setembre, ahir, volien dir 2 de setembre, era el dia de la festivitat de la ciutat autònoma, la població no va estar per a celebracions. Segons les últimes dades, vora 4.000 immigrants haurien tornat al Marroc, però encara n'hi ha centenars que malviuen a la ciutat autònoma.
4: Han tornat a passar la nit al ras, a les portes d'este assentament d'acollida de l'Home del Colmenar, a Ceuta. El centre s'ha quedat menut per a tantes persones. Ja no hi ha tendes per a tots i les persones migrants esperen. En aquestes imatges es pot veure una nova intervenció de la Policia Nacional i ja van 3 dies consecutius en què desallotgen els més de 500 migrants per por a una entrada a la força. Sense la mar de fons, però ja comença a assemblar-se a l'assentament improvisat de la platja del Trampolín, l'altre tros de Ceuta que arreplega més de 1.000 persones. A la ciutat, la llum de les sirenes i la forta presència policial recorda el que passa a l'altra banda de Ceuta.
5: Lo mismo que estamos cansados nosotros, están los que han entrado también están cansados.
6: Esto es imposible, esto es sin vivir. Esto no se puede hacer.
4: La carrera solidària pels carrers ha volgut mostrar la imatge d'unitat.
7: Porque nos hemos unido todos, ha sido muy bonito, muy sano.
8: Tenemos que tirar todo el mismo carro, Ceuta tenemos que estar unida.
4: Este 2 de setembre fa 33 dies que tots parlem de Ceuta.
1: Tornem a casa 40 dies després. L'incendi de la Vall d'Uixó ha quedat per fi extingit. Després d'arrasar, ja saben, més de 9.500 hectàrees, un 12% incloses dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Des d'aleshores hi ha hagut 3 rebrots que els agents han pogut sufocar. L'última onda. El foc, suposadament intencionat, però sense cap detenció pel moment, va començar el 25 de juliol i obligà a desallotjar unes 15.000 persones. D'altra banda, l'incendi de Segorbe, que es va declarar el 20 d'agost, també està ja extingit. La policia de la proximitat de les flames va obligar a evacuar Gàtova, ja saben, durant 2 dies. El foc es va originar per un llamp després d'una tempesta seca i va cremar un total de 630 hectàrees del Parc Natural, en este cas de la Serra Calderona. Mentrestant, la comunitat valenciana es prepara per a la possibilitat d'inundacions durant la tardor. Així es va fer ahir la primera reunió de coordinació entre emergències i totes les administracions, organismes i servicis de seguretat i resposta. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha començat ja la gestió del barranc del Carraixet a l'altura de Bétera.
9: La Federació de Municipis i Províncies ha demanat més informació sobre els estats dels llits. A més, Emergències vol reforçar el protocol d'avisos hidrològics en les confederacions.
10: Tenemos acceso a

0: esta información a través de la web, pero que también, como son los responsables de los cauces, en cualquier momento nos tienen que informar de primera mano sobre la situación.
1: Una campaña que podría ser intensa.
0: El otoño próximo, donde existen riesgos de lluvias intensas que pueden afectar también a los caudales de los ríos y de los barrancos.
1: L'actuació al Carraixet ha coincidit en la reunió de coordinació abans de les pluges.
0: Hemos estado reunidos más de 30 servicios distintos para poner el engranaje a toda la campaña de inundaciones.
1: Com a novetat, la coordinació total amb la policia local. Protocols clars reunits en una guia de recomanacions remesa a ajuntaments i empreses.
2: 232 morts. És la nova xifra oficial que deixa la Dana de València i que continua augmentant després que la jutgessa de Catarroja hagi reconegut una altra víctima. Es tracta d'una veïna de Guadassuar que patia una insuficiència respiratòria crònica. Després de la inundació de sa casa es va quedar sense electricitat i sense l'oxigen que necessitava. Va morir el 6 de novembre del 2024 a l'Hospital de la Ribera. Ara la jutgessa l'ha incorporada oficialment al recompte de víctimes. I anem ara a Castelló de la Plana per a contar-los una notícia que ens manté a tots a l'aguait. La Policia Nacional ha detingut a València una parella de Castelló per la suposada desaparició d'un bebè, l'existència del qual encara no està confirmada. Jordi Fuentes, com s'ha arribat a aquesta situació?
3: Bon dia. Tot va començar divendres a la vesprada en esta comissaria de la Policia Nacional a Castelló de la Plana amb una denúncia presentada per el pare i sogre dels arrestats. Este home va explicar als agents que havia rebut una telefonada de la seva nora en què li explicava que el fill menor de 18 mesos havia mort de manera inesperada i que l'havien enterrat en la mateixa vivenda. Això va motivar un registre a casa de la parella al municipi de Santa Bàrbara, a Tarragona, i també una ordre de detenció estatal acompanyada d'una fotografia. Esta fotografia és la que va permetre dos agents de la policia detindre, identificar i detindre les persones a ahir en València. Este matrimoni es dona la circumstància que l'avi no havia conegut el net de manera presencial i tampoc havia rebut mai cap imatge d'este bebè. Així que part de la investigació es centra precisament en saber si este bebè realment existia i si estava registrat. La parella té 5 fills. Els dos majors estan a càrrec de la Generalitat Valenciana i ara mateix les altres 3 filles també ho estan els Mossos d'Esquadra, perquè vos feu una idea de la situació. Quan van entrar en el domicili van trobar 28 gossos amb desnutrició, alguns cadàvers d'animals i una pudor tan forta dins del domicili que van requerir dels bombers, que van entrar amb bombones d'oxigen. La investigació continua oberta, l'arrest pot durar fins a 72 hores i després la parella detinguda passarà a disposició dels jutjats d'Amposta.
2: Gràcies, Jordi. I ara un apunt cultural. La Sala Carme Teatre de València obri temporada amb l'estrena absoluta de Lima Radiante, una proposta de col·laboració entre la coreògrafa brasilera Poliana Lima i l'art lumínic dels valencians Radiant Light Art Studio, una peça en què les dues disciplines, llum i dansa, són protagonistes a parts iguals.
4: Estaven condenats a crear junts i Carme Teatre ha sigut el punt de trobada.
5: D'inici havien algunes idees, algunes se han venido abajo, otras se han quedado en el tintero, porque lo que hemos hecho es tener escucha, ¿no?
6: Pero, sin embargo, hay mucha escritura, justo mucha escritura en el sentido de que ajustamos mucho como trayectorias, intensidades, tipos de movimiento y todo eso está definido.
4: La llum, convertida en un personatge més, interactúa amb el cos de Poliana al mateix pla.
5: Ese volverla personaje hace que pueda haber una coreografía, pueda haber un entendimiento entre una persona i su movimiento y la luz hecha física y su movimiento.
4: Lima Radiante ens proposa deixar la ment en blanc, un viatge emocional com farien davant d'un paisatge idíl·lic.
6: Llega un momento que a lo mejor eso te insufla una emoción, una intensidad, una vibración, un latido del corazón, una piel que se eriza. Y si nos damos el permiso de esto, ¿no?

0: En els esports continua la ressaca de l'últim dia del mercat de fitxatges. És moment, Òscar Forés, de fer balanç.
1: Sí, Carme, després podríem dir d'un mercat decebedor, en el cas del València. Avui compareixerà el seu CEO de futbol, Ron Gurley. Serà el moment d'escoltar la seva valoració. Ahir el van veure presentar l'última incorporació, la de Harvey Elliott. L'anglès lluirà el dorsal número 10 que ha deixat lliure Almeida. El mitjapunta es va mostrar ambiciós parlant d'Europa i dels seus objectius personals. De fet, ja vol estar disponible per al partit de diumenge contra el Barça.
2: Que son muchas, si os parece.
3: Tornar al València a Europa, a la Champions, és una cosa que ens agradaria veure. Però serà dur, perquè hi ha grans equips en esta lliga. Però amb fam, desig, ganes i motivació pot ser possible. Per a mi, fer entre 10 i 20 gols o assistències estaria bé.
1: El Villarreal es retrobarà amb la Ceràmica este cap de setmana després de 3 partits a domicili. Carlos Romero és un dels jugadors que més ganes té de fer-ho. Després de 2 temporades cedit en l'Espanyol, torna a casa amb la intenció de donar-ho tot en les 3 competicions que afronta el submarí groguet.
4: Tenia ja ganes, no?, de poder estar aquí, de estar tranquilo, de volver a la que considero que es mi casa, ¿no? Desde que llegué en juveniles. Me ha tocado jugar 3 partidos fuera, no he podido aún sentir lo que es jugar aquí, que se vea la rabia que tenemos de no haber ganado. Creo que el equipo está con muchísimas ganas de conseguir la victoria, creo que nos merecemos 3 puntos ya y la verdad es que seguro que lo vamos a conseguir. Preparado, ¿no?, para afrontar, al final es un reto, ¿no?, la Champions creo que están los mejores, creo que tenemos una oportunidad bonita de conseguir grandes cosas y ojalá que con la Champions, la Liga y la Copa pues vamos a hacer algo bonito.
1: Càlida benvinguda la que les penyes del Villarreal van donar ahir a les noves incorporacions de la temporada. Al capdavant, el tècnic Íñigo Pérez i fins a 5 reforços més a banda de Romero. Tots van rebre per part de l'afició una bona injecció de moral de cara a l'estrena lliguera de dissabte a la Ceràmica contra el Depor. En el Llevant, ahir es van fer oficial l'adeu de Carlos Álvarez, un dels ídols de l'afició. Esta és una de les moltes vendes que ha hagut de fer el club per tal d'equilibrar els comptes. Els granotes estan satisfets amb el mercat de fitxatges, tot i que a última hora no van poder inscriure a Quieme. La documentació no arriba a temps.
5: Se dio un poco todo eso que hizo que no entrase en tiempo y forma, pero aún así vamos a intentar pelarlo en la FIFA para que el jugador pues pueda estar con nosotros. Es para estar satisfechos y bueno, estamos muy contentos del mercado que se ha hecho. Hemos tenido que ser muy ingeniosos, muy proactivos, hacer ventas muy importantes para el club. Sí que hubo una llamada del Valencia para también preguntaros por su situación. Él ha rechazado absolutamente todas las propuestas que para el club, y es así, nos hubiese venido muy bien para la viabilidad y la estabilidad.
1: Anem amb la Vuelta a Espanya i amb el triplet de Matthew Brennan, el rei de l'esprint en esta edició. Ahir, en l'arribada a Llorca, el britànic torna a imposar la seva llei. Tercera victòria d'etapa per a l'esprintador del Visma, que s'ha convertit en l'enemic per a batre quan s'arriba en grup. L'etapa acaba amb Enric Mas mantenint el mallot de líder. Avui, la Vuelta entra en Andalusia. Parlem de tenis. Carlos Alcaraz continua avant en l'obert dels Estats Units i ho fa després de posar-li suspens al partit que ha disputat esta matinada contra el portuguès Jaime Faria, perquè el tenista murcià ha hagut de remuntar un mal començament. Ha perdut el primer set, inclús ha estat 15-40 en el segon, però Carlitos ha salvat eixes 2 boles i ha sigut capaç de pegar-li la volta al duel de manera implacable. Pareix que la lesió de Moñica ja és cosa del passat. Al remat, 6-4, 0-6, 3-6 i 2-6. El del Palmar s'enfrontarà demà al xinès Yi Bingwu en tercera ronda. Encara que no atine al principi, Carme, si va de menys a més, cap problema.
0: És meravellós. La veritat és que sempre trau forces al cara quan les coses pinten malament. Cada volta s'assembla més a Samsó.
1: Sí, sí, amb el moñe, de veritat. A veure si demà també li dona sort contra el xinès.
0: A la força. Gràcies, Òscar. I ara anem amb l'oratge, perquè sembla que tenim per davant un nou episodi de calor, Antonio Sánchez.
6: Temperatures que pugen en el mes de setembre i la veritat és que la situació és complicada, sobretot a la resta de la península. Ara veurem exactament per què. Però si veiem, en este moment, al nostre territori, ja tenim avisos activats. Avui serà només al Racó de Múrcia, a la Plana Útil Requena, màximes de més de 36 graus, i demà més comarques amb aixòs avisos activats. La Plana Útil Requena, el Racó de Múrcia també, els Serrans, per màximes de més de 36, però s'afegeixen aquestes comarques. La Vall de Cofrents-Allora, la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d'Albaida, per màximes per damunt dels 38 graus, i les localitats més cap a l'interior de la Ribera Baixa, de la Safor i tota la Ribera Alta, amb màximes possibles de més de 36 graus. Un nou episodi de calor, amb avisos activats al nostre territori, i tot això perquè tenim una xicoteta borsa d'aire fred espentant una massa d'aire càlida des del nord d'Àfrica que ve, que es queda a la nostra península i que deixarà, com hem dit, valors de ple estiu. Si veiem pel que fa als avisos a la resta de la península, podem comprovar com avui no tindrem en el nostre territori a vista l'onxa, però sí, per exemple, a Extremadura, Andalusia, també a Castella-La Mancha, a la Serrania de Conca, a la resta, Aragó, La Rioja, Catalunya, amb avisos grocs. Màximes de més 76, 38 graus, i sobretot passant dels 40 graus a Mèrida, Badajoz, per exemple, 42, 42 també a Córdoba, Sevilla, puntualment podrien passar dels 43 i arribar als 44 graus 8 ja a la vall del Guadalquivir, també a Extremadura. Al nostre territori no tindrem aquests valors tan alts, però això canviarà perquè demà serà una jornada encara més càlida. En tot cas, anomalia de temperatura d'entre 8 i 12 graus, és a dir, estem en valors per damunt dels 8 graus més del normal. Ahir, per exemple, a la meva ciutat, a Terol, ja es va registrar un rècord de temperatura màxima per al mes de setembre i encara no hem arribat al pic d'aquest episodi de calor. Este matí, ara mateix el termòmetre no ha canviat molt respecte a ahir, tenim entre 22 i 24 graus cap al litoral, temperatures un poc més baixes cap a l'interior, entre els 17 i els 21 graus. I si veiem pel que fa esta vesprada, avui tindrem una nova pujada del termòmetre, un poquet més de calor, una poqueta més de calor, sobretot cap a l'interior. 37 graus a Ademús, 37 a Llora, 36 a Requena, 36 també a Xàtiva, a la resta estarem entre 34 i 36 graus. A prelitoral, al litoral entre els 30 i els 32, però això sí, al litoral amb la humitat, que farà que la sensació de basca encara estiga present. També pujarà el termòmetre a l'extrem nord, màximes ja entre els 32 i els 34 graus. Aquesta situació anirà més demà divendres. Ja podríem veure punts del nostre territori amb màximes fregant els 40 graus, com per exemple això a la Costera. Sembla que el cap de setmana baixarà un poc la temperatura, però encara estarem amb valors molt més alts del normal. I este matí ens hem basat amb alguns núvols, com per exemple al litoral nord i també al nord. El cel pràcticament tapat a Moncofa. També hem vist aquests núvols ancorats cap al sud del Golf de València, que deixaven fins i tot algunes boires, com per exemple a la Salzadella. També veiem boires a Llora, a Fontanars dels Alforins. Aquesta situació es repetia al Coll, deixant el cel cobert, i veurem que en les pròximes hores aquests núvols encara estan amb nosaltres. A la resta, sol. I és que tenim una situació molt contrastada entre aquestes parts que es queden cap a l'extrem nord, cap a les comarques centrals, amb molta nuvolositat, i a la resta que veiem el cel pràcticament ras i amb una miqueta de posa suspensió. Esta vesprada els núvols se n'aniran, tindrem una vesprada més assolellada en general. Això sí, amb núvols d'evolució cap al nord, avui sembla que sense tempestes, també cap a la vall de Cofrents-Allora, i no descartem a últimes hores de la vesprada augment de la nuvolositat al sud del Golf de València, a la Safor, i també en alguns punts de la Ribera Baixa i de la Marina Alta. Els pròxims dies veurem com els núvols d'evolució tornaran cap a l'interior, a la resta sol, temperatures molt altes, demà divendres a la jornada més càlida d'esta setmana, a màximes de més de 38 graus en moltes comarques, molta precaució. Dissabte baixa un poc la temperatura, augmenta la nuvolositat, sobretot cap a l'interior, i diumenge veurem com serà una jornada amb temperatures un poc més altes que les de dissabte i, sobretot, amb valors molt més alts de l'època i possibles tempestes cap al racó d'Ademús. Així que, Carmen, el nou episodi de calor, que sobretot està afectant a la resta de la península, però a nosaltres també ens afectarà en les pròximes hores.
0: Molt bé, gràcies, Antonio. Gràcies. Ara, quan ja passen de les 8 i mitja, volem saber, com sempre, com se circula a les carreteres valencianes. Sònia López, cap incidència destacable a aquestes hores?
2: A hores d'ara, la incidència que sí que estava complicant l'eixida de València pel nord per la B21 s'ha solventat. Teníem fins fa uns moments uns 3 quilòmetres de retenció a la B21 en sentit Puçol per un accident, sembla, en l'eixida de la CB32 cap a Massamagrell, però com veuen en les imatges ara mateix s'ha recuperat la circulació fluida en esta via. Encara tenim un poc de congestió a la zona del riu, a la B30, Mislata, Paterna, i també la incorporació de la Ronda Nord en sentit Alacant. Pel que fa a la resta de vies principals del territori, circulació normal i cap incidència destacable.
0: Sí. Serà, sens dubte, la imatge del dia. El president del govern compareix al Congrés per a retre comptes per la gestió de l'executiu de l'entrada massiva a Ceuta el passat 30 de juliol. Una sessió que s'espera d'alta tensió i que arriba l'endemà de les concentracions municipals.

0: en un ambient de màxima crispació política, amb crítiques de l'oposició, però també dels seus socis de govern, però sobretot amb molts interrogants oberts. En uns moments sabrem si Sánchez continua mantenint la versió d'exculpar al Marroc, sobretot després de l'informe que s'ha conegut de la policia, on apunten a una entrada planificada i també a la implicació d'agents marroquins. Avui Pedro Sánchez, en el primer ple del curs polític, ha de fer front a les peticions de dimissió després de les protestes que es produïren a nit a tota Espanya, però també a una crisi oberta en el Ministeri de l'Interior, tot amb les versions contradictòries que s'han donat durant este mes i que recordem que Moncloa continua insistint en defensar el Marroc i exculpar-lo de l'entrada massiva a Ceuta.
1: Moltes gràcies, Alba. Recordem que van a poder seguir en directe així amb nosaltres aquesta compareixença del president del govern al Congrés. Una compareixença que arriba també enmig d'aquesta polèmica per l'informe del Centre Nacional d'Immigracions i Fronteres, que detalla en 55 pàgines que no es va tractar d'un incident ocasional o espontani. Aquesta entrada massiva el que buscava era col·lapsar la frontera i, tot i que no assenyalen al Regne del Marroc, sí apunta al guiatge actiu per part de les forces de seguretat marroquines en aquesta entrada.
2: L'informe aportat pel CENIF conclou que l'entrada a Ceuta fa 34 dies va ser planificada i en cap cas espontània. Apunta a la participació de les forces de seguretat del Marroc, que fan un guiat actiu, donant indicacions i instruccions cap al lloc de pas. Recull que la resposta policial al Marroc ha sigut com a mínim permissiva. L'informe també aporta fotografies i gràfics on es detalla la presència d'agents uniformats i no uniformats en actitud compatible amb el control del que està passant. Per al CENIF cal una planificació d'alt nivell molt per damunt de les capacitats que tenen les màfies, subratlla l'alt nivell d'especialització que no està a l'abast de cap estructura criminal de les conegudes en la zona i que es troba molt lluny de les estructures en l'àmbit de migració irregular. Detalla els moviments dels dies previs, que van ser entre telèfons marroquins i no d'altres països, tot i que apunta que no es pot identificar qui són els responsables, repeteixen pautes de processos similars al 2021 i 2024 menys massius. Segons l'informe, la finalitat d'aquestes entrades no era migratòria, apunten, donat el fet que només el 10% ha intentat quedar-se a Espanya. Detalla que el procés va ser escalonat, gradual i en dues fases. Primer, joves equipats amb trajes de neoprè i després famílies amb xiquets. Hi havia dos objectius: col·lapsar la frontera i eliminar la capacitat d'Espanya per a revertir la situació.
3: El govern avala les últimes explicacions del director general de la policia, tot i que l'informe apunta a la participació de membres de les forces de seguretat del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta, sense citar expressament el govern de Mohamed Cissé.
4: En ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
3: És l'última reacció oficial de l'executiu de Pedro Sánchez, però dins del mateix govern els socis veuen òbvia la participació del Marroc d'una manera o altra.
5: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción o omisión tendrá.
3: L'oposició acusa Pedro Sánchez de protegir el Marroc.
6: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos. Y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos.
7: Hasta ahora lo que parece es que los ministros del Gobierno de España actúan como portavoces del Gobierno de Marruecos. Hay un empeño especialísimo en exonerar de cualquier responsabilidad a Marruecos.
3: El Partit Popular demana a Pedro Sánchez que convoque de manera immediata l'ambaixadora del Marroc a Espanya perquè doni explicacions i per anunciar-li mesures de resposta.
1: I tot això apenes hores després de les convocatòries en suport a Ceuta. Milers de persones han eixit al carrer i hi ha hagut concentracions a les principals ciutats espanyoles convocades, ja saben, per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La més multitudinària, la de Cibeles, a Madrid, segons la delegació del govern, hi van participar 50.000 persones. El govern d'Almeida puja la xifra a 150.000. A la resta d'Espanya, les concentracions convocades per la

0: Federació Espanyola de Municipis i Províncies han aplegat, ja saben, a milers de persones. A Barcelona, fins i tot, s'ha convocat una contramanifestació i a Sevilla hi ha hagut un seguiment també important. De fet, alguns manifestants han reclamat l'aplicació contra el govern espanyol de l'article 102 de la Constitució, que regula els delictes de traïció o contra la seguretat de l'Estat. I anem a més coses, perquè així a la Comunitat Valenciana ja saben que també es van repetir aquestes concentracions en suport del poble ceutí enfront dels ajuntaments de desenes de municipis.
1: Les 8 de la vesprada comencen les concentracions en suport del poble ceutí enfront dels ajuntaments de desenes de municipis valencians. Són els que han escoltat la crida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que ha demanat a la ciutadania el suport a Ceuta en el Dia de la Ciutat Autònoma.
2: Y hoy somos todos vecinos y vecinas de Ceuta.
3: O sea, es un deber que tenemos todos los españoles.
1: A la Comunitat Valenciana, 38 pobles i ciutats han anunciat concentracions a les 8 de manera oficial. En altres pobles, fins a arribar al 79, hi ha hagut convocatòries no institucionals, sobretot a través de xarxes socials. Pogut comprovar l'assistència a València, a Alacant, a Elx, a Castelló de la Plana, a Ontinyent i a Xàtiva, amb banderes de Ceuta, d'Espanya, cartells i pancartes de tota classe.
4: Jo crec que això ja no es pot aguantar més.
5: La vergüenza más grande que puede tener una nación.
1: Mobilitzacions convocades amb intenció pacífica que han recordat l'ocorregut a Ceuta durant l'estiu.
6: Mi padre es policía, mi madre militar, pero sí, de Ceuta. Nos dijeron echar a correr porque han tirado abajo la frontera, o sea, no van a ser cosa de 100, 300, van a ser miles y miles.
1: Amb suport a la població ceutí.
7: Esos valores que tenemos todos los españoles y que estamos demostrando en los peores momentos que ha pasado este país, incluido aquí en la Comunidad Valenciana con la riada, se demuestren ahora para con el pueblo ceutí.
8: Ceuta no té per què passar lo que está pasando.
9: Y esto no va de colores de partido, va de ser español.
1: I també, tot i no formar part de la convocatòria oficial, crítiques al govern. Una vesprada de manifestació pública a l'espera de veure com evoluciona la qüestió a Ceuta.
0: Els alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana del Partit Popular s'han posat al capdavant d'aquestes concentracions en suport de Ceuta. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també s'ha sumat a la convocatòria de València.
10: Una dona ceutí resident a València ha sigut l'encarregada de llegir el manifest en suport a la ciutat autònoma en el Cap i Casal.
11: Soy valenciana de adopción.
10: L'alcaldessa de València ha recordat el suport de Ceuta durant la dana.
12: Vamos a volcar con España, nos vamos a volcar con Ceuta. Porque ellos estuvieron a nuestro lado y nosotros estamos al suyo.
10: També a Castelló, la primera edil ha mostrat el suport a Ceuta.
13: Hoy todos estamos con Ceuta. Así que creo que Castellón ha lanzado un mensaje alto, contundente, firme y claro.
10: I Alacant i Elx s'ha volgut destacar la solidaritat de la ciutadania.
14: Lo que somos, alicantinos, valencianos y españoles, que estamos con todos y cada uno de nuestros hermanos españoles, estén donde estén.
15: Elx es una ciutat solidària, és una ciutat compromesa, jo crec que en tot el bo que la societat europea ha construït, però crec que hem aplegat un moment en el que la gent ja ha dit basta.
10: El president de la Generalitat presenta la concentració de València, ha criticat la resposta del govern espanyol a esta situació.
16: Para pedir normalidad, pero para pedir que el gobierno de España esté a la altura, a una altura que no ha estado hasta la fecha, y que no merece ni los ceutíes ni ningún español un gobierno que se esconda o que incluso en algunos casos cuestione a las personas que hoy salen a manifestarse. Hoy el gobierno y el Estado tiene que estar con los españoles, porque a veces da la sensación que se defienden más a los invasores que a las personas que hoy salimos aquí.
0: Mentrestant, sobre el terreny, Ceuta està lluny de recuperar la normalitat i encara que ahir era el dia de la festivitat de la ciutat autònoma, la població no està per a celebracions. Segons les últimes dades, vora 4.000 migrants haurien tornat al Marroc, però encara n'hi ha centenars que malviuen als carrers de la ciutat autònoma.
17: Han tornat a passar la nit al ras, a les portes d'este assentament d'acollida de l'Home del Colmenar, a Ceuta. El centre s'ha quedat menut per a tantes persones. Ja no hi ha tendes per a tots. I les persones migrants esperen. En aquestes imatges es pot veure una nova intervenció de la Policia Nacional i ja van 3 dies consecutius en què desallotgen els més de 500 migrants.

0: per por a una entrada a la força. Sense la mar de fons, però ja comença a assemblar-se a l'assentament improvisat de la platja del Trampolín, l'altre tros de Ceuta que arreplega més de 1.000 persones. A la ciutat, la llum de les sirenes i la forta presència policial recorda el que passa a l'altra banda de Ceuta.
1: Lo mismo que estamos cansados nosotros, están los que han entrado también están cansados.
2: Esto es imposible, esto es sin vivir. Esto no se puede hacer.
0: Una carrera solidaria pels carrers ha volgut mostrar la imatge d'unitat.
3: Porque nos hemos unido todos, ha sido muy bonito, muy sano.
4: Tenemos que tirar todo el mismo carro. Ceuta tenemos que estar unida.
0: Este 2 de setembre fa 33 dies que tots parlem de Ceuta.
5: I anem ara a Castelló de la Plana. La Policia Nacional ha detingut a València una parella per la suposada desaparició d'un bebè. Jordi Fuentes, quins són els detalls d'esta investigació?
6: Doncs pel que podem saber, la parella que va ser detinguda ahir, els pares de la criatura desapareguda, van ser arrestats ahir en l'estació del nord de València, gràcies a que els agents de la Policia Nacional es van poder identificar, i continuen sota arrest i poden estar així fins a 72 hores mentre avança la investigació. Després passaran a disposició d'un jutjat d'Amposta perquè esta família, a pesar de ser de Castelló de la Plana, viuen des de fa anys en un municipi de Tarragona, Santa Bàrbara, de 3.800 habitants i on la notícia ha colpit el veïnat. Pel que sabem, l'avi de la criatura desapareguda va denunciar divendres en esta comissaria de Policia Nacional de Castelló de la Plana la desaparició. Va explicar als agents que la seva nora li va telefonar i li va explicar que la criatura havia mort de manera inesperada i que l'havien enterrada en una caixa de cartró. També es dona la circumstància que l'avi mai havia conegut el seu net de 18 mesos ni tampoc havia rebut cap fotografia. Per això, part de la investigació se centra en saber si aquest nadó realment va existir i si estava registrat. Recordem que els dos fills majors ja estaven en custòdia de la Generalitat i ara també ho estaran els altres tres fills que vivien en unes condicions lamentables en el registre de la vivenda. Es van trobar 28 gossos amb desnutrició i una pudor insuportable. La causa està sota secret de sumari.
5: Gràcies, Jordi. I ara eixim al món. Kuwait assegura que el seu sistema de defensa ha reaccionat contra un atac iranià. Una ofensiva que l'Iran no confirma. Mentrestant, els Estats Units i l'Iran protagonitzen el pitjor intercanvi d'atacs des de fa mes i mig. Washington ha bombardejat la costa iraniana on Teheran denuncia la matança de civils en una boda. I l'Iran ha respost contra bases nord-americanes a la regió. L'escalada també deixa dos mariners morts en un atac a un petrolier a Hormuz. Un pas marítim que el president dels Estats Units assegura tindre sota control, fins al punt que avui ha proposat rebatejar-lo com l'estret de Trump. La petroliera colombiana Geopark que anuncia la seva entrada a Venezuela. La notícia arriba hores després de l'acord que atorga als Estats Units una quinta part de les reserves de petroli venezolanes. Fa només unes hores, el secretari d'Energia dels Estats Units ha visitat Caracas i ha impulsat nous acords amb altres empreses.
7: An enormous deal was announced.
5: I un tiroteig deixa tres víctimes mortals a un edifici d'apartaments a Minneapolis, als Estats Units. Un dels morts és el mateix atacant que, a més, va ferir sis persones. Les autoritats investiguen les circumstàncies dels fets mentre els afectats es recuperen a l'hospital. I de la cultura, un apunt. 20 companyies participaran enguany en la Mostra Internacional de Mim de Sueca, una nova edició que arribarà als carrers de la capital de la Ribera Baixa del 17 al 20 de setembre. Reivindicarà les arts escèniques com a espai de trobada mentre busca la mirada còmplice entre artistes i espectadors. Seran 45 funcions en una programació que combina el teatre físic, els titelles, l'humor i la dansa contemporània. Les entrades i a la venda ja este dissabte. I en la informació esportiva anem amb l'actualitat del València després de l'últim dia del mercat de fitxatges. Òscar Forés.
8: Sí, Carme, perquè toca fer balanç, com diem, després d'un final d'esta tercera finestra, podríem dir que decebedor.

0: El CEO de futbol, Ron Gurley, compareixerà avui en públic. Serà el moment d'escoltar la seva valoració. Ahir el van poder veure presentar l'últim fitxatge, Harvey Elliott. L'anglès lluirà el dorsal número 10 que ha deixat lliure Almeida. Al mitja punta es va mostrar ambiciós parlant d'Europa i dels seus objectius personals. De fet, ja vol estar disponible per al partit diumenge contra el Barça.
1: Son muchas, si os parece, vamos a ver...
2: Tornar al València a Europa, a la Champions, és una cosa que ens agradaria veure, però serà dur perquè hi ha grans equips en esta lliga. Però amb fam, desig, ganes i motivació pot ser possible. Per a mi, fer entre 10 i 20 gols o assistències estaria bé.
0: I el Villarreal es retrobarà amb la Ceràmica este cap de setmana després de 3 partits a domicili. Carlos Romero és un dels jugadors que més ganes té de fer-ho. Després de 2 temporades cedit en l'Espanyol, torna a casa amb la intenció de donar-ho tot en les 3 competicions que afronta el submarí.
3: Tenía ya ganas, ¿no?, de poder estar aquí, de estar tranquilo, de volver a la que considero que es mi casa, ¿no?, desde que llegué en juveniles. Me ha tocado jugar 3 partidos fuera, no he podido aún sentir lo que es jugar aquí, que se vea la rabia que tenemos de no haber ganado. Creo que el equipo está con muchísimas ganas de conseguir la victoria. Creo que nos merecemos 3 puntos ya, y la verdad es que seguro que lo vamos a conseguir. Preparado, ¿no?, para afrontar, al final es un reto, ¿no?, la Champions. Creo que están los mejores, creo que tenemos una oportunidad bonita de conseguir grandes cosas, y ojalá que con la Champions, la Liga y la Copa, pues podamos hacer algo bonito.
0: I esta és la càlida benvinguda que les penyes del Villarreal va donar ahir a les noves incorporacions de la temporada. Al capdavant, el tècnic Íñigo Pérez, i fins a 5 reforços més a banda de Romero. Tots van rebre per part de l'afició una bona injecció de moral de cara a l'estrena lliguera de dissabte a la Ceràmica contra el Deportivo de la Coruña. I en el Llevant, a nit es va fer oficial l'adeu de Carlos Álvarez, un dels ídols de l'afició. Esta és una de les moltes vendes que ha hagut de fer el club per tal d'equilibrar els comptes. Els granotes estan satisfets amb el mercat de fitxatges, tot i que a última hora no van poder inscriure a Quieme. La documentació no va arribar a temps.
4: Se dio un poco todo eso que hizo que no entrase en tiempo y forma, pero aún así vamos a intentar pelearlo en la FIFA para que el jugador pues pueda estar con nosotros. Es para estar satisfechos y bueno, estamos muy contentos del mercado que se ha hecho. Hemos tenido que ser muy ingeniosos, muy proactivos, hacer ventas muy importantes para el club. Sí que hubo una llamada del Valencia para también preguntaros por su situación. Él ha rechazado absolutamente todas las propuestas que para el club, y es así. Nos hubiese venido muy bien para la viabilidad y la estabilidad.
0: En la vuelta, triplet de Matthew Brennan, el rei de l'esprint, en esta mateixa edició. Ahir, en l'arribada a Llorca, el britànic torna a imposar la seva llei. Tercera victòria d'etapa per a l'esprintador del Visma, que s'ha convertit en l'enemic a batre quan s'arriba en grup. L'etapa acaba amb Enric Mas mantenint el mallot de líder. Avui, la vuelta entra en Andalusia. I en tenis, Carlos Alcaraz continua avant en l'obert dels Estats Units. I ho fa després de posar-li suspens al partit que ha disputat esta mateixa matinada contra el portuguès Jaime Faria, perquè el tenista murcià ha hagut de remuntar un mal començament. Ha perdut el primer set, inclús ha estat 15-40 en el segon, però Carlitos ha salvat eixes 2 boles i ha sigut capaç de pegar-li la volta al duel de manera implacable. Pareix que la lesió de Moñica ja és cosa del passat. Al remat, 6-4, 0-6... 3-6 i 2-6. I demà, a una hora encara per definir, Carmé s'enfrontarà en tercera ronda al xinès Wu.
5: A veure si continua tenint sort. Moltes gràcies.
0: A tu.
5: Anem ara a la informació de l'horatge, quan recordem que estem molt pendents perquè a les 9 compareix Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, i de seguida anirem allí a la Cambra Baixa. Per primer, Antonio Sánchez, sembla que tenim per davant un dia de molta calor.
6: Moltíssima, sí, sobretot a la resta de la península, però ja nosaltres hem vist com els termòmetres estaven altres este matí, i de fet els pròxims dies encara pujaran un poquet més. Ui, avís groc. Temperatures de més de 36 graus màximes al Racó d'Ademús i també a la plana Utiel, Requena, que serà on més puja el termòmetre. A la resta, veurem avisos grocs, però s'afegiran més comarques. En concret, la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents-Allora, la Costera, la Vall d'Albaida i també les localitats més cap a l'interior de la Ribera Baixa i de la Safor i tota la Ribera Alta. Màximes de més de 38 graus a les comarques del sud del Golf de València i també més cap a l'interior. I encara ens quedarem en els 36 graus, o que poden passar els 36 graus, al Racó d'Ademús, la Plana Utiel-Requena i també als Serrans. Així que avui i demà seran dues jornades marcades per la calor intensa i poc pròpia del mes de setembre, que ja estem en la tardor meteorològica, hem de recordar. Si veiem què està passant és que tenim una massa d'aire un poc més fred cap a l'oceà, està espentant una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica, deixant-nos valors molt alts. De fet, avui tenim també avisos a la resta de la península. Moltes comunitats autònomes amb aquests avisos i damunt avís taronja en zones en les que passaran dels 40 graus. Puntualment podrien arribar als 43-44 graus a la vall del Guadalquivir. També a Extremadura apropar-se als 42. Així que una situació poc pròpia per estar en la primera setmana del mes de setembre, on veurem com les màximes arribaran als 42 graus i també als 38-39 graus a Castella-La Manxa, més de 36 a Castella i Lleó, 38 a Aragó. De fet, a Terol, ahir es va registrar la temperatura màxima absoluta en un mes de setembre amb 37,8 graus. També a Barcelona, a l'Observatori Fabra, a prop dels 34 graus, van arribar al rècord en el mes de setembre. Veiem que l'anomalia de temperatura és molt pronunciada, amb uns 8-10 graus més del normal. Este matí també ens encem amb temperatures més altes del normal, entre 23-25 graus cap al litoral, i si veiem cap a l'interior estem entre 17 ara mateix i entre 22. Esta vesprada el termòmetre es quedarà per damunt dels 34 graus en tot el prelitoral centre, també en les comarques més cap al sud i més cap a l'interior, i passaran dels 36 graus al Racó d'Ademús, la Plana d'Utiel-Requena i la Vall de Cofrents-Allora. Serà on més puja el termòmetre. La resta, entre 30 i 32 graus cap al litoral, però amb una sensació de calor més pronunciada degut a la humitat. Els pròxims dies veurem com demà pujarà el termòmetre en tot arreu. Serà la jornada més càlida de la setmana. El cap de setmana encara tindran temperatures més altes del normal, però un poc més baixes, més paregudes a les d'avui. Si veiem, el cel ara mateix està tapat a les comarques centrals, això és Alcoi, i deixant fins i tot algunes boires, com les que apareixen cap a Fontanals dels Alforins. La situació és molt pareguda cap a l'extrem nord i també cap al sud del Golf de València. A la resta tenim el cel pràcticament ras, i veurem com aquesta situació serà molt pareguda de matí. De vesprada, els núvols se n'aniran, tindrem més nuvolositat cap a l'interior, de tipus d'evolució, no esperen tempestes, això sí, una jornada amb pocs canvis respecte a ahir, però en principi sense tanta inestabilitat. Divendres, molt paregut, més núvols cap a l'interior de vesprada, la resta sol. Dissabte veurem com aquesta situació es mantindrà, temperatures un poc més baixes, diumenge tornarà a pujar el termòmetre i tornaran les tempestes cap al Racó d'Ademús, però estem molt pendents de la calor d'aquests pròxims dies.
5: Moltes gràcies, Antonio. Continuarem gràcies. Molt pendents dels avisos, també, efectivament. Gràcies.
6: Per descomptat, gràcies.
5: I quan queden poc més de 5 minuts per arribar a les 9, sabent que estem molt pendents d'aquest ple extraordinari que va començar al Congrés dels Diputats, on el president del govern va donar imatges de la... va donar la seva explicació al voltant de la gestió migratòria a Ceuta. Estes que veuen són imatges de fa només uns minuts. Pedro Sánchez està ja al Congrés dels Diputats. Avui, com els estem contant, i anem a estar molt pendents, va donar ixe compte de la gestió a Ceuta. A les 9 comença ixa compareixença. Els anem a donar en directe durant tot el matí ixa compareixença. Recordarem que comença... començarà parlant Pedro Sánchez, però després també tots els grups parlamentaris tindran la seva ronda de 15 minuts per a fer preguntes o per a fer altres observacions. Com veuen ahí en aquesta finestreta que tenen a la dreta de les seues pantalles, són imatges de l'interior de l'hemicicle, on ja estan pràcticament tots els seus llocs, tots els grups parlamentaris, en un ple que s'anem a donar en directe i que s'espera d'alta atenció. No se'n vaig a tornar de seguida.
7: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
8: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten, els nostres pobles.

0: Els nostres boscos, cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Descobrix per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts simfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
3: Són imatges en directe de l'interior del Congrés dels Diputats. De l'hemicicle hi estan veient el president del govern, a Pedro Sánchez, saludant en este cas a Patxi López, a la bancada socialista, i estem veient també com els diputats i diputades estan entrant i prenent lloc, perquè recordem que falten pràcticament segons, si són puntuals, perquè a les 9, que són en estos moments, per cert, ja comença la compareixença, esperadíssima compareixença del president Sánchez al voltant de la gestió del govern espanyol en la crisi migratòria que patís Ceuta. Una compareixença, recordem, que arriba a l'endemà d'aquestes concentracions massives que m'estan veient en aquest informatiu, i també a l'endemà que es conega l'informe que culpa a Marroc de guiar aquesta entrada massiva a Ceuta. Estem veient com els diputats i diputades van prenent els seus llocs. I durant tot el matí anem a acompanyar-los i seguint i valorant el que diu Pedro Sánchez, el que diuen també, com no, els grups de l'oposició. Pedro Sánchez parlant en aquests moments amb Carlos Cuerpo, el ministre, també mitjans de comunicació prenent les imatges, i nosaltres així a plató, que estem ja en companyia dels dos tertulians que ens acompanyen, diguem-ne, en aquesta primera ronda, perquè el matí s'espera llarguet, per a valorar també tot el que vagi passant en aquests moments al Congrés dels Diputats. Ja prenen lloc també Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, i nosaltres aprofitem ara per a presentar als nostres tertulians. Estava dient Salva Enguís, delegat de La Vanguardia de la Comunitat Valenciana. Hola, Salva.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. I ens acompanya també Noa de la Torre, periodista del Mundo, a Comunitat Valenciana. Hola, Noa.
5: Bon dia.
3: Estem veient les imatges, per supos, companys, podeu sempre comentar-les, però un primer titular, què s'espera d'esta compareixença?
4: Jo espero que Pedro Sánchez aclarisga tots els grans incògnites, dubtes i preguntes que tots els espanyols en fem sobre què va succeir a finals de juliol, quina va ser exactament la dinàmica informativa que va haver dins del govern i dels aparells de seguretat de l'Estat, i que ens expliqui també, d'una vegada per totes, quina és la relació que vol tindre el govern espanyol amb Marroc, no?, després d'esta cerimònia de confusió a la que estem sotmesos de les últimes declaracions que ha fet el propi Pedro Sánchez.
5: Efectivament. Per a mi la clau, jo vaig més enllà, perquè per a mi la clau és si el govern, si el president del govern canvia la seva versió, la seva primera versió que va donar el president Pedro Sánchez en aquesta famosa entrevista, on no solament no va apuntar al Marroc, sinó que va dir que no estava darrere del que havia passat, no? Per a mi la clau serà, la incògnita serà saber si ara Pedro Sánchez canvia la seva versió i apunta d'alguna manera al Marroc després de l'informe policial que hem conegut, que crec que no deixa dubtes. I, de fet, el que és absolutament sorprenent és que uns minuts, unes hores abans de conèixer el contingut d'aquest informe ahir, el Ministeri de l'Interior estava afirmant que no n'hi havia un informe que sostinguera aquesta versió que apuntara directament al Marroc, la qual cosa suma, no?, d'alguna manera, incògnites o dubtes o coses estranyes, és que no sé ja ni com definir-les, el que estem veient i el que està passant.
3: Clar, és que com diu Noa, és difícil de mantindre el que va dir Pedro Sánchez dilluns quan s'ha conegut aquest informe. Jo m'imagino que ahir el seu equip estaria refet també en la seva intervenció al Congrés.
4: Per a un govern és molt important la credibilitat en situació de crisi tan greus com la que estem observant a Ceuta des de finals de juliol. És a dir, el que no pot fer un govern és generar davant de l'opinió pública confusió o incertesa. I jo crec que les declaracions de Sánchez i les proves posteriors que hem anat coneguent dels informes de la policia han anat generant. I a més, jo crec que el govern espanyol...
3: Ah, perdó, voleu... No passa res,
4: jo crec que el govern espanyol li està passant alguna cosa molt perillós. Jo crec que s'està allunyant completament de l'opinió general transversal que hi ha a l'opinió pública espanyola, que sí que és conscient. Jo crec que tots pensem que Marroc ha jugat algun paper, mentre que el govern ha estat reiteradament negant no sols el president, sinó també Marlaska.
3: Molt bé, anem en directe, sí. Salva, perquè estàvem escoltant a la presidenta del Congrés, a Francina Armengol, i en aquests moments entenc que s'estaran esperant un minut de silenci. Sí, sí. Per les víctimes mortals, que també deixa aquesta entrada massiva a Ceuta.
4: Sí, que són les grans oblidades d'esta crisi, si ens donem, perquè estem parlant d'una xifra molt elevada i que, si ens adonem, pràcticament ningú ja parla d'elles, no?
3: Així és. Xifres, també parlarem del ball de xifres en tots els sentits.
4: Sí, però jo prefereix que els morts, no?
3: Això t'he dit, que és morts de la part marroquina...
4: Bueno, no,
3: part...
4: doncs siga, però...
3: Morts siga, però me referís a les xifres oficials, també.
5: Que encara no estan clares.
3: Que encara no estan clares.
5: Una altra incògnita i una altra cosa que no es pot comprendre.
4: No, és que és molt greu que un mes després no sàpiguen quanta gent està a Ceuta.
3: Clar, això és el que m'estava referint, que un mes després encara tampoc hi està clar.
6: Pido a los miembros de la mesa que nos pongamos en pie y vamos a proceder al juramento promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1 tercero del reglamento.
3: Bé, això és la pràctica, el protocol del Congrés, mentre ja podem continuar parlant. Diana també i Salva, que durant aquests dies hem sentit els ministres del govern, però que tampoc les versions estaven clares entre ells, és a dir, hi havia prou contradiccions.
5: Això és una altra de les qüestions que de la gestió de la crisi per part del govern no s'entén, és a dir, ja no solament la gestió purament de la crisi, que evidentment ha arrossegat a tot el govern, sinó dins del govern el xoc de versions. Vull dir, això evidentment no ajuda per a res, com dia Salva, a tindre un relat creïble del que ha passat o del que ha fet el govern abans i després de la crisi.
4: Sí, però és un xoc de versions que, si ens adonem, al final la majoria del govern i el president s'han posicionat a favor la versió que donava Marlaska, no ens oblidem.
5: Que no és la versió policial, curiosament.
4: Que no és la versió de la ministra de Defensa, que ella sí que apuntava que s'havia donat informació sobre la possibilitat de que hi haguera alguna mobilització important d'immigrants cap a Ceuta.
3: Mireu, anem l'assenyalant en directe perquè ja puja al faristol el president del govern. Abans havia jurat la Constitució una nova diputada i anem a sentir amb molt d'interès el que ens ha de dir el president del govern.
4: També veurem quant dura el discurs.
3: Exacte.
7: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta y de las soluciones que está implementando el gobierno. Lo hago pensando, lógicamente, en la ciudadanía ceutí, que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar, muchos de ellos jóvenes y niños. Lo hago agradeciendo una vez más, y no me cansaré de hacerlo, a los miles y miles de servidores públicos que trabajan sin descanso para superar todas las crisis que nos ha tocado gestionar en estos años, como esta crisis hoy migratoria en Ceuta, antes en Canarias, o en las respuestas a las pandemias, a las danas o a los incendios que desgraciadamente también este año han vuelto a asolar nuestro país. Quisiera comenzar con un hecho histórico. Todos los españoles reconocen las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas de este Congreso, de las Cortes Generales de este país. Lo que quizá no sea tan conocido por parte de la opinión pública es que estos leones fueron fundidos en el año 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada Guerra de África. ¿Y qué se hicieron para conmemorar la firma del Tratado Wad Ras, que sirvió para poner fin a este conflicto y para consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad? Por tanto, señorías, quiero comenzar con este mensaje, porque desde hace siglos estas dos ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que por parte del Gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos. Pero señorías, no nos engañemos y tampoco confundamos a la gente, porque lo que está pasando en Ceuta es algo mucho más complejo y poliédrico. Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos y que moleste a otros que prefieren vivir en un mundo de eslóganes y de mensajes y titulares simples. Pero negarla o ignorarla sería hacerle un flaco favor a la verdad y, por tanto, a Ceuta y a España. Así que yo, en esta comparecencia y desde el principio de esta crisis, no lo voy a hacer ni lo he hecho. Hemos dedicado, señorías, quiero decírselo a la ciudadanía, todo este largo mes a atender la emergencia y a tratar también de entenderla, a investigar, a comprender qué ha pasado y aún evidentemente nos quedan muchas cuestiones que analizar y muchas cuestiones también que aclarar. Pero sí me gustaría aprovechar esta comparecencia para compartir con todos ustedes y sobre todo con la ciudadanía lo que sabemos hasta día de hoy, con transparencia absoluta, señorías, como hemos hecho siempre. Y empezaré con una reconstrucción de los hechos. Primero, el pasado mes de julio se produjo un incremento de las entradas a nado en la ciudad autónoma de Ceuta. Entre el día 10 de julio y el día 25 de julio se registraron, señorías, quédense con esta cifra, de media 37 entradas diarias, una cifra ligeramente superior a la habitual. A partir del día 25 de julio, este flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 entradas en la noche del 29 de julio. Es decir, que entre el día 10 y el día 25 se registraron una media de 37 entradas a nado y a partir del día 25 ese flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 entradas en la noche del 29 de julio, que como saben ustedes es la noche previa a la avalancha. Tanto el Gobierno de España como también el Gobierno ceutí, en definitiva todas las instituciones del Estado, detectaron lógicamente ese incremento y se coordinaron para hacerle frente, a sabiendas, por cierto, de que era evidentemente un repunte significativo, pero en absoluto inédito y excepcional, como explicaré más adelante y sobre todo y particularmente en las fechas en las que se produjo. Entonces, en la mañana del día 30 de julio, la situación cambia de forma radical y también repentina. Las redes se llenan de mensajes, de vídeos que animan a cruzar la frontera, a menudo bajo el pretexto de que había una sentencia del Tribunal Supremo Español que impedía, según ellos, las llamadas devoluciones en caliente. Hasta las 10 de la mañana de ese día, del día 30 de julio, se empezaron a ver numerosos grupos de jóvenes que se dirigían hacia la ciudad autónoma de Ceuta a pie o en coches desde las localidades cercanas a esta ciudad. Y poco después, estos mismos jóvenes comenzaron a cruzar el espigón del Tarajal, la mayoría a nado. Para que nos hagamos una idea, señorías, por esa vía accedieron, de hecho, 4 de cada 5 migrantes aquel día. 4 de cada 5 migrantes llegaron a nado por el espigón del Tarajal. Ante esta situación, los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión: dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar, algo que evidentemente hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que vivimos el 30 y el 31 de julio, con cientos de ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos, jóvenes, pero también niños y niñas. Esos ahogamientos y esas muertes por aplastamiento se dieron también, por desgracia, esos días 30 y 31 de julio. Por tanto, lo que quiero decir con esto, señorías, y también a los españoles y españolas,

0: Aquestes dues conclusions ens quedem. Gràcies, Pilar, gràcies, Joseca. Bueno, continua esta compareixença en el Congrés, que segur que demà i després demà i dilluns i dimarts continuem comentant-la, això està claríssim. Farem aquest anàlisi complet quan finalitzi i puguem també escoltar a tots els diputats que puguin a fer les rèpliques. Se n'anem al butlletí de les 11, més informació i tornem de seguida amb més coses molt interessants.
1: Són les 11.
2: A punt. Notícies.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix a exculpar el Marroc de tota responsabilitat en l'entrada massiva de migrants del final del juliol. En la seva compareixença al Congrés ha afirmat que no n'hi ha proves.
3: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Sánchez ha dit que després de 20 anys sense visita del cap de l'Estat a Ceuta, està previst que Felip VI la visite en les pròximes setmanes.
3: Sabemos que en estos momentos Ceuta necesita más que nunca estar arropada por el Estado. Y por ese mismo motivo, el gobierno pues ha compartido la necesidad de que después de 20 años sin una visita del jefe del Estado a Ceuta y a Melilla, el jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas.
1: El cap de l'executiu central ha afegit que oferirà a Ceuta i Melilla una cadira permanent del Comitè de les Regions de la Unió Europea i també proposarà la integració de les dues ciutats autònomes en la Unió Duanera Europea, un règim fiscal favorable, i a Brussel·les li demanarà que les reconega com a regió ultraperifèrica. En la rèplica, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha dit que pagarà la gestió de la crisi de Ceuta en les urnes i en els tribunals.
4: Usted y su gobierno nos ha mentido a la cara todo el tiempo y lo ha vuelto a hacer en esta comparecencia en el Congreso. Aquí hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales. Sí, la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional y en la que mi partido se ha personado y probablemente escale ante el Tribunal Supremo.
1: I el president de Vox, per la seva banda, Santiago Abascal, fa pocs minuts, ha qualificat Sánchez de traïdor.
5: Traición. No hay otra palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, la traición es el hecho de faltar a la lealtad y a la fidelidad debidas. Y el presidente Sánchez es un traidor.
1: Esta sessió al Congrés continua a hores d'ara, però hem de parlar d'altres assumptes també importants i relacionats amb la migració. Més de 80 persones han mort en una pastera que navegava camí a Canàries i 44 supervivents han sigut localitzats esta matinada. I viatjaven uns 128 ocupants des de feia 26 dies des de Gàmbia. Entre els morts hi havia un bebè. L'avís es va produir ahir per la vesprada quan van localitzar els ocupants de l'embarcació, salvament marítim. Tres de les 44 persones rescatades, que eren tot homes, van ser traslladades d'urgència en helicòpter a dos hospitals de Gran Canària. Malauradament, com diem, 80 persones han perdut la vida en este trajecte per mar des de Gàmbia cap a les nostres fronteres europees, cap a les Canàries. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i los domingos de Lauda Ruiz de Azúa són les tres pel·lícules preseleccionades pels acadèmics espanyols per a continuar la carrera cap als Premis Òscar d'enguany. A partir d'ara hi haurà una segona votació i el 16 de setembre coneixerem quina de les tres cintes representarà finalment Espanya en la candidatura de millor film internacional dels Òscars 2027. Parlem de futbol. Tancat el mercat de fitxatges, arriben les valoracions. Avui s'espera la del València amb gran expectació. Eva Casany.
6: El CEO de futbol del club Ron Gurley compareixerà a la una i mitja per a retre compte de les entrades i eixides dels jugadors en este mercat d'estiu. Fa 7 mesos des de l'última volta que es posa davant dels mitjans i hi ha moltes preguntes sobre els objectius del club per a esta temporada després d'un mercat decebedor. El club és el sèptim que menys ha invertit de tots els de primera i només ha pagat per Sato i Arnau Martínez. Han arribat lliures Guido, De Haas i Dieng i cedits la resta Mafeo, Van Nuevelen i Elliot. Mentrestant, el Llevant, que feu la valoració ahir, oficialitza nit l'adeu de Carlos Álvarez, un dels ídols de l'afició per l'últim ascens. Abandona el club granota a canvi d'uns 6 milions d'euros, dels quals el 30% correspon al Sevilla. És una de les moltes vendes que ha hagut de fer el club per a equilibrar els comptes.
1: Això és tot de moment. Et deixem ara amb el programa Amunt i Avall.

0: Són les 11 i 4 minuts del matí. Continuem així el programa Amunt i Avall, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I ho fem molt contents, perquè anem a escoltar de seguida la presentació de la nova programació d'Apunt Ràdio. És un dia molt especial per a esta casa. Nous programes, nous continguts, noves cares.
1: Bon dia a tots.
0: I en eixa presentació ens quedem.
1: A esta, la nostra casa, el centre de producció de programes d'Apunt Ràdio Televisió Valenciana en Burjassot. Avui és un dia molt especial per a tota la casa, però particularment per a la gent de la ràdio, perquè el que anem a fer és presentar la nostra imatge totalment renovada. Una cosa que no és habitual, però sí que anem a celebrar amb tota la gent que formem esta família. Precisament anem a parlar de la nova imatge, d'allò que sonarà nou, de persones i de programes. Anem a començar per mencionar a les persones, per conèixer a tots aquells que normalment estem darrere dels micros, que li posem veu a tota la programació. Parlant de programació, hi ha una persona que s'encarregarà precisament de fer la retransmissió d'esta gala, com és Lucía Nadal, a través d'Apunt Ràdio, però també d'aquella companya que m'acompanyarà en tot aquest acte, com és Maria Caballero. Així que, amb tots vosaltres, Maria Caballero.
2: Què tal? Com va? President de la Corporació Audiovisual Valenciana, membres del Consell d'Administració de la CACSA, director general, director de la ràdio, companys dels mitjans de comunicació, invitats, molt bon dia a tots, benvinguts. Com dèiem, avui és un dia molt especial i molt important per a esta casa. Este matí, de manera inusual, l'emissora pública valenciana va ficar veu i rostre a tota la nostra programació. Totes les veus que de dilluns a diumenge ens acompanyaran des de primera hora del matí fins a la matinada. Són ells. Aixina, que un aplaudiment, que han vingut molt guapos. Xics, bon dia, companys, com esteu? I un d'ells és el meu company, Sergi Olcina. Sergi,
3: què tal? Bon dia. Bon dia per segon volta. Mireu-los, com si no hagueren trencat mai un plat. Estan formalets. Però esteu bé, ara parlarem dels vostres programes, d'acord? I de la ràdio, perquè estem orgullosíssims de que per primera volta es faci aquesta presentació de la programació, de que anem fent camí i anem tirant endavant per a ser la ràdio de la gent que està treballant, la gent que està en sa casa, la gent que està en el camp, la gent que està en la muntanya, la gent que en qualsevol dels sectors vinga a escoltar la ràdio. La ràdio de capçalera, Apunt Ràdio.
2: Recordeu que podeu sintonitzar-nos, si esteu a València, en la 102.2, si esteu a Alacant, en la 96.5, i si es trobeu a Castelló, en la 103.7. Que no esteu ni a València, ni a Castelló, ni a Alacant, no passa res. Tan fàcil com entrar a la nostra web, apuntmedia.es/sintonitza, i ahí teniu totes les freqüències per a poder escoltar-nos, Sergi.
3: I si no, en les aplicacions que n'hi ha en iOS, en Android, i també en la plataforma d'iVox, on podeu seguir tota la nostra programació i descobrir tots els programes nous que té la Ràdio Autonòmica Valenciana.
2: Bueno, feta ja tota la informació bàsica de servici, anem ja al que hem preparat. Estem molt nerviosos i molt emocionants per a esta nova temporada. Però on vols que comencem?
3: Diem que era un gran dia i és de deberes un gran dia. Tot va començar en un moment determinat en el que vam pensar: la casa té que tindre un cos, la casa té que tindre un so, la ràdio té que familiaritzar-se amb la gent. I a partir d'ahir vam començar a pegar-li voltes i a pensar com ho faríem. I això era passant per una sintonia. Una sintonia en la que directament mos va passar pel cap algú que té 3 nominacions als Goya i que, entre altres coses, si voleu, inclús podeu tancar els ulls per imaginar-se com va ser la cosa. Va concebir això, que a partir d'ara volem que siga la vostra tonaeta, la tonaeta de la ràdio, d'Apunt Ràdio.

0: creador d'esta sintonia és Arnau Bataller, que, com vos he dit, entre altres coses, ha estat nominat als Goya. Va estar a punt d'aconseguir-ho esta última volta i des d'Alzira mos va dir que sí en seguida. I a partir d'ahir vam crear una comunió molt especial, la gent de la ràdio, els directius de la casa i tots aquells que volíem que a partir d'ara això, estigam on estigam, en sone, com ens ha sonat en altres ocasions, a Punt Ràdio, esta sintonia específicament. A partir d'ara, quan la sents...
1: Tots els dies a tota hora.
0: Dos, tres voltes, i quan la sencau a tota hora, veureu com se vos queda en el cap, i a partir d'ahí serà tota una senya identitària.
1: I ja hem escoltat la banda sonora de l'emissora, i ara toca mostrar-vos la nova imatge gràfica de A Punt Ràdio, una imatge totalment renovada, actual, fresca, superpropera. Teniu ganes de veure-la? És esta.

Estem escoltant aquesta presentació de la nova programació de Punt Ràdio. Com hem dit, és un dia molt especial per a esta casa i anem a poder veure ara, en estos moments, aquesta nova imatge. També anem a conèixer de seguida els nous programes, amb nou continguts i també amb noves cares que anirem descobrint poquet a poquet en esta presentació.

0: Que bonica, eh?
1: Sí. Ja tenim una marca conjunta, és la marca de Punt Ràdio. Tenim una sintonia, tenim una imatge gràfica, tenim molta gent que està treballant per a d'açò, gent de grafisme, gent de realització, gent d'emissions, de producció, de la web, tots hem treballat per primera volta en conjunt per a aconseguir açò. A banda de la cúpula directiva de la Ràdio Televisió Valenciana, açò també té un artífex que des de fa uns mesos ve treballant amb nosaltres i és dels que s'ha empenyat en que açò funcione com funcione i a partir d'ara, capitanejats per ell, anem a tirar endavant i anem a fer que tota aquesta programació que avui vos presentem siga realitat. Estem parlant del director de la Ràdio Autonòmica Valenciana, Nacho Cotino, que ja el tenim ací. Nacho, bon dia.
0: Bon dia, Nacho.
2: Bon dia. Sergi, Maria, bon dia.
0: Què tal?
2: Bon dia a tots, bon dia a tots. No vull ser massa reiteratiu, president de la companyia, Román Ceballos, membres del Consell d'Administració, director general Paco Aura, gràcies per vindre i gràcies a tots per estar ací. Però volia fer una especial menció per als directius de la casa, que no només estan ells, i a més, perquè la primera de les novetats que fem avui és que avui es presenta la campanya, la temporada de la ràdio. No la temporada de la tele i la ràdio, com es feia fins ara, sinó que avui es presenta només la temporada de Apunt Ràdio. Això vol dir que la casa ha pegat un pas endavant per a conferir-li a Punt Ràdio una personalitat, una fulla de ruta, un full de ruta propi que, òbviament, té que anar de la mà de la tele, de la web, de les xarxes socials de Punt, però que té una personalitat pròpia i que té un camí propi, que és el que hem estat dissenyant els últims mesos i que avui presentem així. Canviem moltes coses. Canviem... com hem vist ara, per exemple, la intenció. Perquè hem vist la campanya de publicitat i la campanya de publicitat no està encaminada a que els valencians sintonitzen a Punt Ràdio, encara que és l'objectiu. Està encaminada a que siguem nosaltres capaços de sintonitzar amb els valencians per a oferir-los el que ells voldrien escoltar i passar a ser part de la seva vida diària i passar a incorporar-los a la nostra audiència. D'ací que el nostre lema, com heu vist, no vaig encaminat al fet de que es sintonitzen ells amb nosaltres, sinó que nosaltres siguem els que sintonitzem amb ells. Hem canviat la sintonia espectacular de la mà d'aquests genis que dona la Comunitat Valenciana, com explicava Sergi. Hem canviat també el logotipo, la marca de Apunt Ràdio, també, òbviament, de la mà de la A accentuada d'Apunt, però en un cromatisme i una personalitat pròpia per a fer un poquet, com diria aquell, la república independent de la ràdio, tot i que, òbviament, tot va en el grup i tots remem en la mateixa direcció. Però el més important que hem canviat, òbviament, és la programació. Hem fet un canvi important i profund en la programació. Reforçant els pilars que ja estaven arrelats i que estaven funcionant, òbviament, però també incorporant algunes coses, novetats,

al menú de la ràdio que pensaven que serien importants i que serien atractius per a la societat valenciana. De seguida, Sergi i Maria i tots els companys vos contaran exactament com i què, però algun apunt ràpidament. Per exemple, passem de fer que estàvem fent vora 13-14 hores de ràdio en directe, la resta eren redifusions, i passem a fer D9. Només quedaran 4 hores i mitja, 5 per a redifusions. Arranquem molt prontet, arrencarà Alba molt prontet a les 6 del matí amb un informatiu i estarem tot de seguit fins a la 1:30 de la matinada i després sí que hi haurà 4, com dia, 4-5 hores de redifusions fins a que arranqui una altra volta Alba a les 6 del matí. Són 8 programes nous que incorporem a la graella i telegràficament sí que vos conte que mantenim, òbviament, l'aposta, és una obvietat, amb la informació de la mà dels servicis informatius d'Apunt, mantenim i ampliem l'aposta amb la informació esportiva i en l'esport valencià, amb algun programa de més nou dedicat a l'esport base, per a que també els nanos vegin en Apunt Ràdio un dels altaveus per a com som els primers passos en una escola de futbol, en una escola esportiva. I, òbviament, clar que sí, farem els partits de primera divisió, de futbol, de bàsquet i tal, però arribem on no arriba cap emissora de ràdio en la Comunitat Valenciana. Per exemple, en l'última temporada, Punt a Punt ja va a fer inclús retransmissions de tennis de taula, per exemple. Això no s'havia fet mai. I enguany, per exemple, un dels projectes que tenia en marxa és que de la mà de la Federació de Casa, també la tercera federació en afiliades que hi ha en la Comunitat Valenciana, també tinga la seva finestra en la ràdio valenciana. És a dir que sí fem el d'esport d'elit, però també fem el que no és d'elit. I estrenem dos magazins d'entreteniment nous, perdó, i reincorporem arguments molt arrelats a la cultura, a l'economia i a la societat, a la vida valenciana, com són, per exemple, la informació del sector primari, el camp, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les festes i les tradicions. No estàvem en la graella d'Apunt Ràdio, tornen. I també, per exemple, el món de la, que també és molt important, la cultura valenciana, del turisme, la gastronomia, l'hostaleria, també van estar presents en la Comunitat Valenciana. Com us deia, ara vos ho expliquem tot en més de detall, molt ràpidament, perquè, a més, després fem una Coca-Cola. No preocupeu-vos que n'hi ha de tot. Lo dicho, milions de gràcies a tots, primer per estar així, als directius de la casa per confiar en la meva persona per a que porten davant este projecte, amb tots els estaments d'Apunt que han col·laborat tots a tope des del primer moment per a pegar-li esta espenta a la ràdio i a tota la gent de la ràdio que està il·lusionada en que això funcione, si pot ser cada dia millor. Especialment, tinc que dir molt ràpidament algun nom, Pepe Moreno, el cap tècnic, Inés Bengual, la productora, Sergi Olcina, que és el que fa el programa del matí, però fa moltíssimes coses més. Gràcies a tots per l'ajuda, a la gent de la casa, i gràcies a vosaltres per estar així. Així estan els presentadors, els locutors, però ahí també estan guionistes, alguns tècnics de so de la casa tan importants que van a volcar-se per a convertir-se en part important de la banda sonora dels valencians. Des de ja, alguns estaven fent-lo abans i alguns s'incorporen per a fer-lo ara. Sort i moltes gràcies. Espera. Però abans d'anar jo a pegar-vos el conyazo aquí, este que vos he pegat, havíem vist la nova imatge de la casa. La nova imatge de la casa també mos ha dut a redecorar el pisito. I els nous estudis, els estudis d'Apunt Ràdio, presenten una nova imatge, una nova pinta, que és esta.

acaben d'escoltar precisament les paraules del director de la ràdio, d'Apunt Ràdio, de Nacho Cotino. Bueno, ha recordat que és una gran aposta de la ràdio per reforçar aquests pilars que ja estaven funcionant i que pues ara es reforcen amb nous programes, amb noves cares i amb nous continguts. Han passat o passarem de 13-14 hores en directe, de les que teníem ara, en aquests moments, a 19 hores en directe, i que hi haurà 8 programes nous i que es manté, sobretot, ha dit el director, per eixa aposta per la informació, per els esports i per també un programa dedicat a l'esport base. Són algunes de les dades que ens ha donat el director de la ràdio.

0: Pues així mos ha quedat el piset, com contava Nacho. Nacho també dia una cosa molt important, la quantitat d'hores d'emissió que s'han ampliat des de les 6 del matí fins la 1:30 de la nit. Vaig intentar lligar això perquè ens uneix a les dues cases. Estos dies vos contàvem a la premsa, que esteu ací, que la tele, durant tot l'estiu, ha aconseguit aglutinar, amb totes les seues especialitats de programes i informatius, vora 2,5 milions d'espectadors, que són els que han triat la televisió pública, en este cas, amb els informatius, els esports, les festes, els bous, tot tipus de programació que enguany mos ha dut a tindre un recull important de telespectadors. I ahir ens agafem nosaltres també en la ràdio per a parlar d'informatius. Vos ha contat el director que Alba serà la primera de les persones que arrencarà la programació a les 6 del matí. Som dels més matiners i a partir d'ahir donarem un ull a tota l'actualitat. Com diem, hem conegut ja una part, que és la sintonia, és la imatge auditiva, la imatge gràfica, els estudis. Ara és com si estiguem fent un edifici, anem a conèixer o anem a posar els pilars. Els pilars de tota emissora són, evidentment, els servicis informatius, que comencen pels butlletins horaris, que a més hem ampliat també, degut a que s'ha ampliat l'oferta de programació, i després la resta d'informatius. Com diem, el primer el d'Alba, després el Notícies Migdia amb Patricia, que no sé si em donarà temps a poder parlar amb ella, perquè d'ací no res, la vida en directe i de la ràdio és així, se'n tindrà que anar. El contrapunt amb Rubén i Gustavo, i com no, el cap de setmana amb Jordi. Tot el que nosaltres puguem dir és poquet. Ells mateixos es poden presentar.
1: Soc Alba Requejo i cada dia des de les 6 del matí t'expliquem les claus de l'actualitat i tot allò que marcarà la jornada. Serveis informatius d'Apunt Ràdio.
2: Soc Patricia Orts i cada dia t'oferim tota la informació que marca la jornada. Totes les dades, totes les veus. Serveis informatius d'Apunt Ràdio.
3: Soc Jordi Cabezas. Dissabtes i diumenges, des de les 2:30 de la vesprada, connecta amb la ràdio d'Apunt. T'oferim la informació de la comunitat valenciana i del món.
4: Som Gustavo Clemente
5: i Rubén Dempere.
4: I de dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit,
5: analitzem com ens afecta l'actualitat i busquem respostes.
4: En Contrapunt.
6: Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
0: Reis, ells sí que són formalets.
7: Se nota, que són informatius.
0: Sí, sí, són la gent
7: informativa. Es nota,
0: Alba, el pobret també ho ha portat des de les 2 a les 3 de la matinada, així en la casa, i mireu que encara està templat. Estàs preparada per matinar una temporada més? Com ho portes?
7: Estic preparada, clar, preparadíssima.
0: Tu lideraràs el club dels matiners que parlàvem abans.
7: Començarem a les 6 del matí, sí. Farem la primera ullada a l'actualitat, a aixos 4 titulars del dia als quals haurem d'estar pendents, i ja després, a partir de les 7, la resta de companys i companyes i la resta de finestres aniran fent eixa anàlisi, eixa valoració de l'actualitat, i continuaran. Sí, sí, tot el dia.
0: I a banda dels butlletins horaris, que són els que li donen continuïtat a tota la informació en la ràdio, com us contàvem, després al migdia arribarà Patricia Orts. Patri, com ho portes?
7: Jo bé.
0: En estos moments no portes bé perquè estàs desitjant pujar a la redacció.
7: Sí, no tardaré molt a anar-me. Nosaltres, l'única modificació és que canviem d'horari. Abans anàvem a les 3 de la vesprada, de 3 a 3 i mitja, avancem, avança Jordi, avança jo, el cap de setmana i entre setmana anirem a les 2 i mitja. I això sí, entrarem tots els dies en el estudi del nostre company Nacho Sánchez, per a fer una xicoteta referència a les 2 de la vesprada, ja que és una hora referència. Contarem un piliu del que estem treballant i ja després, de 2:30 a les 3, pues, els informatius, com sempre, intentant contar. El matí ja sabeu que és dur, perquè hi ha moltíssimes senyals, molts inputs, moltes notícies que s'estan generant, però intentem fer-lo el millor que puguem i contar-lo a través de les ondes.
0: És que en el moment que comença el dia, l'actualitat de la informació va fluctuant i té diferents moments dels que s'encarregueu vosaltres.
7: Passem trobarem... els moments així.
0: Sí, escolta, passem tots els moments així.
7: Però bé, en il·lusió i que esperem que la ràdio cada volta tinga més audiència, més importància i que estiga cada volta més implicada en la societat de la comunitat valenciana, que és el que tots volem.
0: I que quan algú vulgui saber algo, pues que inevitablement sintonitze la ràdio pública.
7: La informació en la ràdio sempre és ràpida i està connectada.
0: No t'entenies que anar?
7: Sí, me'n vaig. Ah, me tira, me llança allà, sí.
0: Vinga, que vaja bé. Gustavo, Rubén, com esteu? Vosaltres sou l'altre extrem, el de la nit. Tindreu una part informativa i una altra part de reflexió, de tertúlia, si no estic enganyant, no? Que vos repartiu un i l'altre.
5: Sí, jo començaré, bueno, començaré amb el programa, començarà a Contrapunt a les 9 de la nit, entre les 9 i les 10 serà la part informativa, farem un repàs de la jornada, amb més pausa, evidentment, que la que es té a migdia o a primera hora del dia, i tractarem de fer aquest recull, aquest repàs a l'actualitat del dia, pausa, amb rigor, i a les 10 de la nit li donaré agafarà el relleu Gustavo Clemente per a fer ja aquesta tertúlia, aquesta anàlisi més reposat.
0: Gustavo, que això a tu t'agrada molt.
8: Com has dit, Sergi?
0: Reflexionar, fer-los reflexionar.
8: Això a tu t'agrada molt.
0: T'agrada molt.
8: Repetís. És que quan t'escolte em sembla que estic escoltant un tràiler de Hollywood. És meravellós. Aprofita esta teràpia col·lectiva que estem fent per a reconèixer-ho, que m'intimida un poquet i alhora m'enlluerna la teua veu. Sí, farem ixa reflexió, ixa compartir opinions i tirar la culpa a algú que no estiga a l'estudi. Això ens fa anar a dormir amb la sensació del deure complit.
7: Perfecte.
8: Això és Contrapunt. Ara, seriosament, tractar d'ampliar opinions, d'ampliar perspectives, que la gent puga formar-se una opinió més enriquidora i simplement amb això, fer una tertúlia pensant en la gent, que siga plural, que siga oberta, seria la nostra aspiració.
0: I que treballarem... la gent escalfi el cap i puga opinar inclús internament o allà on vaig, després d'escoltar-nos.
8: I jo com a moderador sempre internament, sense dir res, discrepant de tot el que diuen a la taula per descomptat.
0: Però diu molt tant, que jo a més d'això ho porto com a religió, que el millor moderador o presentador de les tertúlies és el que parla poc, veritat? Així que a partir d'ahir tu llança i després és de més que diguen.
7: Que és barat.
8: Un honor continuar fent ràdio en Apunt Ràdio.
0: Gràcies, Gustavo.
8: Gràcies,
0: i una altra de les satisfaccions que tenim, bueno, jo almenys la tinc, perquè vam passar moltes hores junts, inclús vam arribar a presentar informatius junts en una anterior etapa, és el meu benvolgut Jordi Cabezas, que en este cas s'encarregarà de la informació els caps de setmana, veritat, Jordi?
9: Així és que molta gent pensa que el cap de setmana no passen coses, que el cap de setmana és tranquil, bueno, pues en el cap de setmana n'hi ha tocs de queda, en el cap de setmana n'hi ha manifestacions, n'hi ha moltes coses passen en cap de setmana, i si no passa res, que és raro, és temps també per a aprofundir en alguna de les informacions del llarg del cap de la setmana que s'han quedat a lo millor per perfilar. Per tant, els servicis informatius en cap de setmana també tenen la seva raó de ser. I en la ràdio, des de primera hora, amb la informació, sobretot de l'oratge, que importa i molt en el nostre territori, i amb informació esportiva de tots els partits que al llarg de la jornada s'aniran fent, nosaltres farem ixa radiografia de l'actualitat.
0: I en un fet molt important que ampliaria jo, la gent es pensa que la ràdio no només no passen coses el cap de setmana, sinó que no s'escolta la ràdio el cap de setmana. I és possiblement quan més s'escolta pel temps lliure que té el personal.
9: I pels viatges que sí. La gent fa. Que se'n va a la caseta a la muntanya o se'n va a la platja en estiu. Ahir és la nostra finestra d'oportunitat que tenim i a cada hora en punt, com explicava Patricia, pues estem ahí sempre. I després en l'informatiu del migdia resumim tot a partir de les 2:30.
0: Però estarem pendents de tu.
7: Com veieu, els informatius són una peça clau, tenen molta força en la nostra graella, però també ho són els espais esportius. Continuem, evidentment, i com deia Nacho, apostant per l'esport. I a més, enguany hem incorporat noves cares.
10: Soc Luis Urrutia i cada jornada vivim l'emoció de l'esport en directe i al minut en Punt a Punt.
11: Som Manolo Montalt
12: i Salva Folgado.
11: I de dilluns a divendres a les 11 de la nit, si parles l'idioma de l'esport,
12: sintonitza a Punt Ràdio. Escolta'ns 190 minuts.
13: Soc Nacho Sánchez i de dilluns a divendres, des de la 1 de la vesprada, fem que tot l'esport entre en xoc en el partit de la 1.
14: Soc Dani Hermosilla i de dilluns a divendres de 8:30 a 9 de la nit anem al gra amb la informació esportiva de la Comunitat Valenciana en Esports a Punt.
15: Soc Paco Polit i cada dimarts des de les 7:30 de la vesprada compartim les experiències, els valors i les iniciatives que mou l'esport formatiu valencià en Esport Base.
6: A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
7: Bé, esta és l'alineació que tenim en la ràdio i l'alma mater, Luis Urrutia, a punt. Estem a punt, ja hem començat la temporada. Suposo que, bueno, no sé si molt il·lusionat en el que s'està fent, però molt il·lusionat en una temporada més estar així.
16: Sí, Lo primer de tot, deixa'm donar les gràcies a Nacho, a la direcció, per la confiança, per esta segona temporada del retorn del punt a punt. Anem a continuar pegant bacs pels camps, pels pavellons, anem a continuar acompanyant en este macroprograma 12 hores i mitja d'informació esportiva. Dissabtes, altres 12 hores, 25 hores més. Disculpes a tots, perquè també entre setmana tenim Champions, tenim Euroliga, tenim afortunadament l'esport valencià està en el cim de lo que és l'esport europeu. Així que estem superorgullosos d'estar on estem. Ha dit Nacho, tenis taula, futbol americà. Hem acompanyat els equips de bàdminton i tenim un interès super especial en l'esport femení. Així que per a tots hi ha espai i tots tenen el seu reconeixement i les seues retransmissions en el nostre punt.
17: Manolo Salva, m'encantaria dir-vos que teniu 90 minuts, teniu només 90 segons per a contar-nos alguna novetat del programa.
0: Manolo Folgado, Manolo Montalti, Salva Folgado, i em fan més por que l'escopeta de maquillar de Homer Simpson, saps? Sí.
17: No, vull dir-te, són amics.
18: Vull dir-te una cosa, Sergi, sí. Has comentat abans, pots repetir lo que te va dir un dia Montalt, una màxima de la ràdio?
0: Sí, allò de que el bon moderador de les tertúlies és aquell que no parla.
18: Que és algo que ell no fa absolutament mai i que no respecta. No ho fa mai.
0: Per cert, Lluís, estava pensant que sempre n'hi ha algú que el té més llarg que tu, el programa, en este cas, en els nostres, que en diuen, és el programa més llarg, no, mira, qui el té més llarg en este cas.
16: Sí. Però Urrutia. Quan es fa en gust, ja saps, no?
0: Sí.
16: No costa.
0: Bueno, Manolo, i Salva.
19: ¿Qué vos que te diga?
0: Sí. Que no vaig a saber
19: ja després de lo que se de lo que yo diga y se va a queixar.
0: Yeah.
19: Así que, sinó que... No, bueno, també agrair a la casa que continuen estant 90 minuts per les nits, que s'ha fet una aposta per a que enguany siga més gent en la taula de debat, que augmentem con tertulis, i ampliem el número de minuts de la tertúlia, i en aquests últims 90 minuts del punt a punt, que són els cada setmana i els diumenges, per a diumenges també estem preparant alguna sorpreseta amb una tertúlia algo més ampla de lo habitual i que, bueno, jo crec que li va agradar a la gent.
0: Però no t'ho dic que no serà més càustic que mai.
17: Ah, sí?
0: Sí, això sí, veritat.
19: Si realment el que és càustic és ell, el que passa és que tinc jo la mala fama.
17: Tinc que sentir jo això, no m'ho crec, eh? Jo no m'ho crec. I tota aquesta informació esportiva la completa el nostre company, en Dani Hermosilla. Dani, alguna novetat?
20: Bueno, la novetat més important és el canvi d'horari. Passem d'estar de vesprada de 2 a 3, que estem ara, passem a ser bueno, un programa de vesprada, en principi de 8 i mitja a 9, sempre que l'esport en directe, que hi ha moltíssim, ens ho permeta, contarem com sempre, tota l'actualitat, això sí, més analítica, més pausada, més resumida, que és el que dia Rubén, que te permet la vesprada, i amb la marca d'Esports a Punt, que és el programa pioner de la ràdio esportiva, tota la redacció d'Esports de la Casa, per a tocar el que puguem, en mitja hora, tots els esports i totes les competicions, i sobretot una cosa que jo sempre dic en un programa de vesprada, i és que quan tu acabes aquest programa tingues clar que tot el que ha passat al llarg del dia i no te perdis una sola de les declaracions o de les notícies importants.
17: I com dèiem, en els esports incorporem noves cares, una és la del nostre company Nacho Sanchís. Ens toca jugar a la una de migdia, no?
21: Sí, el mateix que han dit, agrair a tota la casa, a Nacho, per confiar. Toca jugar a l'una al migdia, que és una hora on hi ha partit. Es tracta de donar tota l'actualitat a foc, és un poc la identitat del programa, estar ahí, contar què passa, què es veu, què passa, què no es veu i què es diu entre bambalines, entre pues, els clubs, els futbolistes, els jugadors de bàsquet, representant tot, i sobretot que la gent que escolta, la reflexió va més per la vesprada en Dani i per la nit en Manolo i Salva, en el partit de la una és saber què està passant en aquest moment, què estan dient els protagonistes, i aquesta és la idea, anar a foc amb l'actualitat esportiva.
17: I com bé deia Nacho, parlem de futbol professional, amateur, però també dels més menuts, dels xiquets, de l'esport base, i ahí està el que més sap d'esport base, jo crec, de tota la comunitat valenciana, Paco Polit, suposo que és superil·lusionat amb aquesta nova etapa.
22: Sí, molt contents, evidentment, i agraint la confiança de la casa. Al cap i a la fi és un programa que ja és veterà, ja portem molts anys en emissores privades, però sempre havíem pensat que el nostre espai era en la ràdio pública perquè oferim un servei públic, és a dir, una finestra per a que les escoles, els clubs, els organismes d'esport base per als més xiquets tinguin una altaveu per a explicar les seues idiosincràcies, els seus problemes.

0: magazins i els programes d'entreteniment. Podem començar pel que comença a les 7 del matí, que és el que presenta un servidor, però després en arriben uns altres, en el que està la meva companya, Maria, en el que està Dani, Silvia Calienta Quesales i també el cap de setmana, dins vídeo.
1: Soc Sergi Olcina i cada dia des de les 7 connectem amb el territori i amb la gent que li dona vida. En Matí Directe.
2: Soc Dani Meronyo.
3: I jo, Maria Caballero.
2: I de dilluns a divendres t'acostem totes les notícies del dia.
3: Les entrevistes més sucoses en tot per l'aire.
4: Soc Donís Salvador. I tots els dissabtes i diumenges des de les 10 del matí compartim històries, veus d'actualitat i plans per als que viuen fora de cobertura.
5: Soc Sílvia Soria i de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, recorrem l'actualitat del sector primari valencià en el Forcat.
6: A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
7: Esta és la nostra aposta d'entreteniment d'enguany. Sergi, he comptat, jo soc de lletres, però he comptat 5 hores de directe. Molta actualitat, debat, tertúlies, històries reals i un presentador que comença ara, però que és molt templat i molt simpàtic.
0: Sí, bueno, estic d'esta veu que vos, ja tens dia sentint-la, la tinc clavant el cap, però no ho patiu vosaltres, això. En fi, tindrem un programa que començarà just després de quan acabe el Barrequefo, ens agafarem donant una ullada també a tota l'actualitat, perquè les primeres hores del matí són fonamentals, tindrem tertúlies, tindrem entreteniment, tindrem eixides, perquè serà un programa que eixirà molt al carrer, i sobretot, com venim fent ja des de fa un temps, estan molt propers de tota la gent, però de tota la gent del territori, de les tres províncies, els pobles i les ciutats, perquè, entre altres coses, la nostra productora és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i es devem a d'això. A la gent que mos escolta estiga en el punt que estiga. Fins a les 12, després ja vindrà la resta.
7: Després ja va el lío, perquè per les vesprades...
0: Sí, perquè m'han dit que n'hi ha dos persones... que massa formalites no són tampoc, no?
7: A veure, el nom del programa és una declaració d'intencions, tot per l'aire. Sí. Això és el que volem totes les vesprades, que vaig a tot per l'aire. Per la meva part, agrair la confiança i el suport. Amb aquesta nova aventura estem molt il·lusionats, tenim ganes, tenim il·lusió, tenim el millor equip. Sílvia Labort, Sofia García, Carles Navarro i tinc el millor presentador.
0: Què vas a dir? Perquè quan arribes a casa, si no, vols que t'apanyen.
7: Dani, què diem de tot per l'aire?
2: Sí, jo crec que tinc possibilitats amb ella, no? No sé si som la primera parella que presenta a punt un programa, però si no, ja estem fent camí. Va ser un programa molt divertit, un programa que és un repte per a nosaltres. Jo passe de l'esport a l'entreteniment. Farem també un poc com el matí, no? Farem una part d'actualitat, però també molta faràndula, molta improvisació, cultura, entreteniment, diversió. Anem a passar-ho molt bé. I sí que és de veres que molta gent s'emporta el treball a casa i jo m'emporte la casa al treball. Aixina que Maria, que ella és la jefa, amb... perdó de tots els que estan així, és la jefa, és la que va a dirigir el programa, jo el presentaré amb ella i jo crec que estarà bé, no?
7: Sí, que comencem el dilluns, que ens encantaria que sintonitzàveu tots. I no res, el dilluns a les 5, tot per l'aire.
0: I dia Jordi Cabezas, els caps de setmana passen coses, a voltes no passen coses, i si no, Donís, fem que passes, veritat, encara que estigues mig fora de cobertura.
8: Bueno, jo crec que fora de cobertura és l'espai ideal per a quedar-se dues hores desconnectant, no? De rebuig del banc, de l'actualitat excessivament intensa, i sobretot som un magazín que parla de societat, moda, cultura i oci i que a més està molt content i molt pagat de començar la seva tercera temporada en Amunt Ràdio.
0: Veus que no són quatre dies. I ara una de les novetats que forma part dels magazins temàtics, podríem dir, d'esta casa.
7: Correcte. Tots els dies la nostra companya, com vèiem abans, Sílvia Soria, ens aproparà l'última hora tota l'actualitat del camp en el Forcat. Sílvia, crec que després de 13 anys tornes a ta casa.
9: Torne a casa, 13 anys, el Forcat va néixer en el 99, imagina't. També varen fer una pregunta a un director que amava la ràdio, com Nacho. Me va dir la pregunta de la meva vida, què li falta a la ràdio valenciana? I jo, que sóc filla i neta de Llaura Or, vaig dir un programa d'agricultura, ramaderia i pesca. Jo pensava que no m'havia pres en sèrio i el dia següent em digué, fica-ho en marxa. I d'això ja han passat 27 anys. Així que esperé celebrar el 28 i el 30 i el 40 així en tots vosaltres per a donar veu al sector, perquè si era el 99, este sector necessitava tindre una veu, jo crec que ara, més encara.
0: I estàs més tranquil·leta, perquè tu hagués començat el programa la setmana passada, ja, o a nit.
9: Bueno, o l'anterior, la veritat és que no para mai. El Forcat ha anat pegant tumbos.

0: sala per diferents emissores, però estàs a casa, perquè l'aspecte principal del Forcat és que és servici públic.
1: Clar. I com tu dius, el sector està molt necessitat i té que tindre un altaveu, i aquest altaveu té que ser la ràdio autonòmica.
0: Té que ser la ràdio, perquè no s'oblideu que cal consumir productes valencians...
1: Perquè nosaltres el millor...
0: Ho tenim a casa.
1: Exacte.
2: Correcte.
1: Pues esta és una part, només d'eixe entreteniment. Amb Sílvia el que fem és obrir eixa finestra temàtica a alguns dels continguts que tenim en la ràdio. Anem a tindre economia, anem a tindre cultura, anem a tornar els bous, bueno, moltes coses que ara mateix vegem.
3: Soc Imma Mateu i cada cap de setmana, des de les 7 del matí, compartim la música que ens uneix poble a poble, en Fem Banda.
4: Soc Javi González i cada dia, des de les 4 de la vesprada, prenem el pols de la nostra economia per entendre què passa i com ens afecta en Cadena de Valor.
5: Soc Leonet Donat i cada dilluns i dijous, de 12 a 1 de la vesprada, t'acosta tota l'actualitat festiva de la Comunitat Valenciana, en La Flama.
6: Soc Rei Joan i de dilluns a divendres, des de les 12 i mitja de la nit, conversem sobre idees que transformen la societat en l'hora de la cultura.
7: Soc Sílvia Soria i cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, compartim xicotets hàbits que poden provocar grans canvis en la teua qualitat de vida. En cuida't!
8: Soc Juan Nieto i cada dimecres, des de les 12 del migdia, seguim el rastre dels fets per a trobar totes les claus dels successos en la pista.
9: Soc Vicent Gil i cada divendres en Tastem la Comunitat parlarem de sabors, tradicions i experiències que fan del nostre territori un espai únic.
10: Soc Germà Estela i cada divendres des de les 7 i mitja de la vesprada t'espera en Terra de Bous, espai radiofònic on el bou és el gran protagonista.
11: A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Això vol dir que quan parlem de programes especialitzats en la ràdio, sobretot en A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, ho podem escriure i rotular en majúscules. Programes especialitzats. Dia Sílvia, que porta des del any 99, però és que Reis Joan, que és una de les veus implantades en esta terra, també porta lligada allò de la cultura, perquè la cultura no té per què ser avorrida, no molt menys anys, veritat.
12: La cultura, de fet, no és gens avorrida, si te n'adones. Molts companys de molts altres programes han dit perquè parlem d'entreteniment, cultura, i continuen. No és avorrida la cultura, és tot el contrari. De fet, la ràdio es nodreix de cultura. I sí, estic implantada... Bueno, les metges de color gris ja poden dir, ja donen una pista. Des de l'any 92, el del Naranjito era,
1: sí,
12: crec, no?
1: Sí, sí.
12: L'any 92 ha plogut.
1: No era aquella època...
12: Perdó, de... ai, per què m'hauré llevat 10 anys? No ho entenc, la veritat no ho entenc. Perquè
1: en
12: estic
1: en
12: molt bé
1: que t'havien quedat les metges.
12: Exacte, doncs des d'aquest any. No? Ja som molts anys fent cultura, sóc una malalta de la cultura, jo era una adolescent rareta, sóc rareta en general. No? Era una adolescent que se n'anava a París a veure una exposició de dadaistes i surrealistes, mentre la gent se n'anava de copes i de lingotassos i de festa, que és el que toca. No?
1: Quan anem a deixar-ho en que eres un animal lliure.
12: Sí, aleshores... Enguany hi ha un canvi important, que és un canvi horari. Anem a la mitjanit. Nosaltres tanquem totes aquestes hores de les que ha parlat Nacho i algú va dir, ostres, que tard. Doncs mira, no, perquè amb permís dels meus companys estimadíssims d'esports, jo ja sabré que tinc tots els dies un programa, perquè la temporada passada era, avui és dimarts... Avui n'hi ha programa, Artur, avui hi ha programa, era la frase de tots els dies, perquè al final hi ha moltes retransmissions esportives.
1: Era un programa saltejat.
12: Era un programa saltejat. Si avui és dimarts, això és Brussel·les, era el títol de la pel·lícula, no? El mateix, però en ràdio. Aleshores, cada dia tindrem, hi ha més minuts, i cada dia parlarem de la cultura i la ciència, perquè la ciència és cultura. Si no tinguérem llum elèctrica no s'haguera escrit Dràcula, Mary Shelley.
1: Ni estaríem així.
12: Ni estaríem així. Aleshores parlarem de cultura, de ciència, de gent consagradíssima, però també d'aquell que fa la seva primera exposició, que també tenen dret. És a dir, donarem aquest servei públic i sobretot reivindiquem el homo. Sabeu el que és el homo? Que sabuda que sóc. Això ho sé per Instagram, eh? No aneu a pensar. El homo, així com el FOMO és en muic sin per calgo, sí. El homo és reivindicar el dret a perdre tot el que em doni la gana.

0: Molt bé.
1: Val? Tret d'allò interessant, i allò interessant per a mi és la cultura.
2: Pues estarem pendents, encara que siga ixa hora de la matinada, perquè sempre és un gust escoltar una veu com la teua. A més, en tot ixe coneixement que l'acompanya, és un...
1: Bueno, coneixement... Un... Si parles amb
2: bueno,
1: ma mare, coneixement
2: no
1: seny,
2: coneixement
1: massa.
2: Seny... parlant de coneixement i de coses que tenim que saber, per cert, hi ha moltes coses que en el seu moment es denominaven per a damnis, la economia, Javi, és per a damnis, sobretot la economia domèstica, perquè no només es parla de multinacionals, d'empreses, d'inversors...
3: Correcte.
2: Avui en dia només pagar el rebut de la llum ja és com per a fer malabars i vosaltres, precisament, vos claveu en aquestes qüestions.
3: En efecte, entendre el rebut de la llum ja és quasi missió impossible. Sí, de màster, no? Entonces, l'objectiu en cadena de valor en esta temporada número 9 del programa és no deixar de banda l'actualitat econòmica així en la Comunitat Valenciana, també a nivell nacional i sobretot internacional, perquè està més viva que mai, i després també entendre com això afecta les nostres finances personals i el nostre dia a dia, perquè al final bueno, tot en esta societat es mou per diners, no? I hem de ser molt conscients de en què gastem, en què no gastem i de cara al futur en què se pot invertir, en què no i com ens afecta.
2: Bueno, hi ha un sector, gràcies Javi, estarem pendents també d'això, que inversió em porta una quanta, sobretot en oients espectadors. Germà, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Tu no deixes de tindre programa, a més, si no estic equivocat i em falla la memòria perquè tinc el cap ple de coses,
4: sí.
2: De bous i també de pardals, tindria que dir, en alguna edició que altra a la setmana.
4: Sí, sí, sí. A veure, nosaltres, jo ja, el programa Terra de Bous, jo crec que ja comença a ser un veterà, entre cometes, perquè és la tercera temporada a la que encetem en enguany. I, bueno, pues molt content, no?, per la confiança, per la resposta també del públic i... No vaig a descobrir res si dic que la cultura del bou, la tradició del bou, forma part del poble valencià des de sempre. Evidentment, a la ràdio pública valenciana havia d'estar present, no? I enguany, canviant d'horari també, s'ha dit molt, estarem el divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tots els divendres, donant pues, l'avançadilla de lo que és el cap de setmana, que és molt taurí sempre, per tradicions i per fires, i lo de sempre, lo que sempre hem dit, no? El bou al carrer, gran protagonista, i el bou a la plaça també. El bou, en definitiva, que és el cor de la Comunitat Valenciana.
2: Estarem esperant. Queda parlar un poc més d'alguns dels programes especialitzats, però tinc que mencionar una persona que ha tingut molta força en esta temporada i en l'anterior. Parlem del sector agrari, i jo sempre estic comparant que n'hi ha un altre sector importantíssim, que és el de les bandes de música i les societats musicals en esta terra. Pot ser que no n'hi hagi a casa que no tinga un músic lloc que no tingui almenys un instrument, perquè tots estem lligats a la música, sí. I d'això s'encarregarà Emma Mateu, que n'ha fet una de les seues i no ha pogut arribar a temps. No sé si, per les coses que passen, Jordi, l'hauran segrestat en el viatge que està, alguns xiites o algú d'estos que se n'han volgut quedar, però... No ha pogut estar així, però n'hi ha que reconèixer que el seu treball és importantíssim. Ha aconseguit una quantitat d'oients també considerable i el seu és un sector que va lligat a les festes, a les tradicions, a la cultura, en fi, que no podem deixar de parlar del Fem Banda, que també tots els caps de setmana, durant 3 hores el dissabte i 3 hores el diumenge, de bon matí, estarà compartint tot el seu temps amb la gent que es dedica precisament a això, a la música.
0: Programes que continuen, que es consoliden, programes temàtics nous. Parlàvem abans amb Sílvia Soria, perquè ella també... Sílvia, una vegada a la setmana ens donaràs trucs, consells, ens ensenyaràs a cuidar-nos.
5: Això ha sigut, aneu a riure-vos, perquè jo ja porto 27 anys anant a molts restaurants, beguent bon vi, alimentant-me bé, anant a cellers, i arriba un dia, comentant així un amic, dic, jo ja estic perquè en lloc de regalar-me vins, me regalen cremes antiedat, perquè estic un poc en la línia de lo que diu Reis. Però va un poc per ahí. Entrem a una edat en la que hi ha que aprendre a viure tranquil·la. És un programa de bellesa i salut integral, no únicament d'estètica, sinó de psicologia, de ioga. Tindrem persones meravelloses que ens van a contar com compaginen l'estrès en la família. O sigui, jo vos el recomano perquè va ser una horeta de pau, de tranquil·litat i d'aprendre a cuidar-nos.
0: Bueno, també tindrem a Juan Nieto. Juan, dona'ns una pista.
6: Has donat en la clau, no? Bé, primer deixa'm agrair a la casa i especialment a Nacho perquè apostara per un programa de successos a la ràdio de Punt, que ja era hora. Nosaltres naixem amb una clara vocació de servei públic, és el nostre objectiu, perquè aspirem a convertir-nos en la veu de les víctimes. Les víctimes no tenien un espai en la radiotelevisió pública i nosaltres volem donar veu a les víctimes, contar què és el que ha passat, arribar a llocs on altres programes que no estan especialitzats no poden arribar, entendre la ment criminal, encara que de vegades siga molt difícil. I en aquesta aventura no estic sol, estic amb Belén Hernández, que té una ampla trajectòria en la informació de successos. Sumem una nova veu també a la ràdio de Punt, la d'Àngela Mollà. I bé, estem molt il·lusionats, molt contents. Estarem els dimecres de 12 a 1. Jo ho sent per la resta, tinc el millor equip, encara que sigui molt xicotet. I aspirem també a consolidar-nos i ampliar-nos en la ràdio de Punt i estar pendent de tot el que passa, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a la resta del món, perquè la veritat és que estan augmentant moltíssim els delictes i per a fer front a totes aquestes qüestions hem d'entendre què és el que està passant.
0: A moltes ganes, Juan, d'escoltar-te. I tenim el cor, ens s'enflama, perquè les festes, evidentment, Sergi, tenien que tindre protagonisme també a la graella de Punt Ràdio.
2: I quan diem festes, també diem festes en majúscules, en paraules sí. Majors, perquè parlem de la música. Esta, si és algo, també és una terra de festes.
0: Correcte. Loren, benvingut.
7: Gràcies. Lo primero de todo, gràcies al capità general, a Nacho, que mos ha convidat a fer i vertebrar tota la Comunitat Valenciana. Anem a encendre la flama, millor dit, de la festa, de la festa que jo crec que és la identitat del nostre poble i de la nostra comunitat. I és una part fonamental pues tindre des de les festes més grans a les més xicotetes que passen per la ràdio de Punt i que tinguin aquesta finestra, no? Sobretot per escoltar-se i participar, perquè d'ací res, bueno, ja s'estan parlant de les falles, de les fotografies, de xurats, tenim segur bé...
2: Home, costat, telita, Viena. Loren.
7: Telita, bueno, ahí entrarem, tenim un debat. Però avui són les fotografies, la setmana que ve serà el xurat... Sí. Així que fa res, la setmana passada va ser el moment de conèixer les noves reines falleres de Burriana, o sigui que anem a vertebrar tota la Comunitat Valenciana i jo crec que això és el més important.
0: Que xulo.
2: I de la festa a un altre sector?
0: A tu t'agrada menjar?
2: Que no es nota.
0: A mi en Xiso. I crec que a Vicente Gil també, perquè anem a tastar tota la Comunitat Valenciana enguany. Vicente, gràcies per estar així, gràcies per aquest programa.
8: Gràcies a vosaltres i a Nacho. I dir-vos que Tastem la Comunitat és un programa viatger. O sigui, cada setmana estarem en un poble, en una comarca de la comunitat i anem a vertebrar-la a través de la seva gastronomia. La comunitat té un PIB respecte del turisme molt elevat, quasi el 20%. I no hi ha que perdre de vista que precisament s'han convertit en destí gastroturístic. O sigui, molta gent tria la Comunitat Valenciana per la seva gastronomia, perquè tenim una gastronomia fantàstica. Tenim uns grans cuiners, ja reconeguts en sols i en estreles, però de vegades nosaltres mateixes, valencians, desconeguem on podem anar 50 quilòmetres més allà o on podem menjar i tal. Entonces, la intenció del programa és descobrir tots aquests llocs. I bueno, Sílvia sap massa bé que és impossible gastronomia sense producte.
0: Clar.
8: I la Comunitat Valenciana segurament és la comunitat que més denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides té. Tenim absolutament de tot i el programa intenta donar a conèixer això des de la gamba de Dénia al llangostí de Vinaròs,
2: perquè el menjar no
8: passant per l'anguila o per la clòxina.
2: Sí, o sigui, sí. Que... els mercats, les llotges, els camps...
8: I a més anem a intentar fer un enfoc original. Cada setmana hi haurà un cuiner important, alguns perquè tenen reconeixement i altres no, perquè són molt bons cuiners, encara que són més moderns i més humils. I això es van exercir d'embaixadors del seu poble o de la seva comarca. Ens van explicar què podem visitar, on podem anar, què podem menjar, quina és la gastronomia d'aquesta comarca d'ells, quines són les receptes, i ens van aconsellar, a més dels seus restaurants, a quins altres llocs podem anar a menjar. Jo penso que...
0: Que tenim moltes ganes, Vicente, d'escoltar-te.
2: Doncs pues vinga, para taula, que ja mos sentem tots
0: que ja tenim gana.
2: A més, pràcticament, no és hora del des de juny, però sí de l'esmorzar, així que te ho agarrem tota la gana.
8: El programa és de 12 a 1, així no. Que els va vindre de meravella. Poden acabar d'escoltar-lo i així l'escopetatge.
2: Directament a la cuina, no? En fi, això pel que fa als programes, però els programes, atenció a una cosa, no serien res sense un col·lectiu de la ràdio que és fonamental.

0: Molt acostumats a veure, per exemple, en la televisió, com des de fa uns anys es giren les càmeres i es veuen els operadors, els realitzadors, es veuen les sales d'edició i es veu tot el món, els tècnics, els editors, regidors... Però en la ràdio això també passa. Només que no es veuen, igual que avui sí que ens veu a nosaltres, però la majoria d'ells tampoc se'ls veuen. I en la ràdio diuen que si la veu t'enamora no el passes per l'emissora, ja m'ho deia un antic company. Estem parlant dels tècnics, que són el 50% de tot el producte que fem en la ràdio. La gent que li posa so i maneja, igual que nosaltres manegem en la veu els programes, ells ho manegen en tots els sons, en les músiques, en tota la realització tècnica que duen davant cada una de les nostres produccions. Dona igual, de 4, de 3, 5 hores, mitja hora, 5 minuts, una gravació, una falca, els tècnics mereixen el nostre reconeixement i són, com tots nosaltres, una part molt fonamental de la ràdio. Són ells. Un servidor fins i tot el que acostum de parlar en ells, com si foren un mes i sempre estem... A més, discutim molt poquet en els tècnics per el compte que ens té, veritat, perquè si no podíem acabar com els Minions tots ahir o directament sense tindre ni vot ni veu. En fi, pues dit això, en tot el que hem construït per a dur endavant esta temporada 2026-2027, és un orgull poder haver presentat tot això als mitjans, a la societat i també a tota la gent que esperem a partir d'ara siguin cada vegada més.
1: Sí, la veritat és que tots som importantíssims per a este projecte, també vostès, evidentment, sense el suport de tota la gent que ens sintonitza, la nostra tasca no tindria ningú sentit. Per això volem estar un any més al vostre costat. Sintoniseu-nos, escolteu-nos, disfruteu-nos, perquè realment volem que la ràdio tinga llarga vida.
0: I que siga, com dèiem al principi, la ràdio de la gent que viu en esta comunitat, la ràdio de capçalera de tots els valencians. He dit gràcies per haver vingut i ara sí...
1: Coca-Cola.
0: N'hi ha que ser, home, es deben nascuts ser agraïts i sobretot oferir-vos també no només el temps que heu compartit amb nosaltres, sinó, com deia Nacho, una Coca-Coleta, un canapé, una mandonguilleta, Vicent.
1: T'estem, Vicent.
0: Algo que faci que això acabi millor encara del que havia començat.
1: Gràcies de veres a tots per la vostra presència. Ha sigut un plaer i arrenquem ja la nova temporada d'Apunt Ràdio.
0: Benvinguts a la ràdio.
2: Esta ha sigut la programació, la presentació, millor dit, de la nova programació d'esta casa, d'Apunt Ràdio. Com heu pogut escoltar, noves cares, nous continguts, nous programes amb diversitat de temàtiques, esports, entreteniment, informatius, que serà una de les bases d'esta programació, de la nova programació d'esta casa. Així que no s'ho perguen, perquè a partir de dilluns tenen tot això al seu abast.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
4: De tu a tu.
5: Produccions d'òpera que et deixaran sense paraules, les millors veus i les batutes internacionals per a dirigir una de les millors orquestres europees. Tot això és la nova temporada de Les Arts. Entrades ja a la venda en lesarts.com.
6: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a...
9: Són les 12.
10: Apunt,
9: Notícies.

0: Els socis del govern central critiquen l'actitud del Partit Popular i de Vox davant de la crisi de Ceuta, però també qüestionen la gestió del gabinet de Pedro Sánchez. Així ho estan expressant en el Congrés després de la compareixença de Sánchez este matí.
1: ...i les redes ultraderechistes mundiales. Bien, no hay que ser un lince para saber que Marruecos es el elemento que falta en esa ecuación.
0: Esta sesió del Congrés continua a hores d'ara. Està parlant en estos moments la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurua. Abans, fa pocs minuts, Aina Vidal, diputada de Sumar, ha recordat al PP i Vox que no es poden expulsar els migrants menors i considera que el govern espanyol ha fracassat.
2: Son niños, señorías, niños, no invasores, no soldados, no venían con bombas, venían a lo sumo con un flotador llorando. Eran niños, no enemigos. Solidaridad con Ceuta, dicen el Partido Popular y Vox. Pues sean solidarios. Sean solidarios. Dejen de confundir, señor Feijóo, con propuestas ilegales. ¡Ilegales! Eso es lo que están haciendo a día de hoy. Y pongan plazas. Ha fracasado. Y hay que decirlo así. Ha fracasado.
0: I Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra Republicana, ha dit que el PP i Vox són uns traïdors aliats del Marroc i ha qualificat de pusilànime el govern de Sánchez.
3: Yo acuso a Marruecos de enviar 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española, policial y judicial. Ustedes son unos traidores y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I a casa nostra, a hores d'ara, està previst que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, presidisca la presa de possessió de la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francesc. L'acte és al Palau de la Generalitat. El sector hoteler de la Comunitat Valenciana, canviem d'assumpte, tanca un agost de nou en positiu. Frega el ple amb un 92,7% d'ocupació i Benidorm, a la Marina Baixa, lidera este rànquing amb un 93,7%. Són dades que acaba de difondre la patronal hotelera Osbeck i que va avançar dilluns en les notícies del matí d'apunt el president Fede Fuster. Totes les destinacions creixen moderadament respecte al 2025, complint els pronòstics de l'estiu d'enguany, segons Osbeck. Pel que fa a la segona quinzena d'agost, la Comunitat Valenciana ha tancat amb una ocupació hotelera mitjana de vora el 93%, un dels millors registres de la temporada, segons les dades recopilades per la patronal hotelera Osbeck, amb seu a Benidorm, a la Marina Baixa. La EMET, mentrestant, activa l'avís groc per a demà dijous i divendres a les comarques de València. Les temperatures màximes poden situar-se entre els 36 i els 38 graus. Per a demà, a partir de la 1 de la vesprada i fins les 9 de la nit, estarà actiu l'avís a tot l'interior de València i divendres, també per a aquestes mateixes temperatures altes que poden fregar fins i tot els 40 graus. I en successos, es contem que a València agents de la Guàrdia Civil i de l'Agència Tributària han detingut un home de 51 anys en l'aeroport, amb més de 8 quilos de cocaïna líquida en l'equipatge. Els agents de l'aeroport controlaven vols de connexions internacionals i van identificar un passatger aleatòriament que venia de Santo Domingo i portava dos maletes. Dins de l'equipatge, la droga estava amagada en pots de xampú i va ser visionada per l'escàner de raig X. El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó per un delicte contra la salut pública. En els esports, este cap de setmana se celebrarà en les aigües de la façana marítima de València una prova de Sail GP. Eva Casany.
4: La Fórmula 1 del mar fa parada a la ciutat en el seu recorregut mundial. Dissabte es faran les primeres curses classificatòries per als 13 catamarans F50 que abastaran velocitats superiors als 100 km per hora. Diumenge es decidirà el guanyador. Les carreres són molt espectaculars amb vaixells que porten aletes aerodinàmiques que pugen la base per damunt de l'aigua i volen per la superfície. Es veurà prop de la costa. Este matí s'ha fet la presentació de l'esdeveniment esportiu en l'edifici Vélez Events del Cap i Casal. L'embarcació espanyola Los Gallos són segons en la classificació del circuit. La nau està pilotada per Diego Botín, junt al trimmer Florian Tritel. Són or olímpic als Jocs de París 2024. Diego remarca com serà competir a València.
5: Competir en casa sempre añade presión, però lo intentamos usar como energía, concentrarnos, aislarnos un poquito del ruido que hay alrededor. Vamos con todo.
0: Els deixem de moment, així la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
12: De tu a tu.
13: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
14: I mai millor dit perquè anem amunt i avall. De seguida anirem d'aquest estudi de la ràdio, d'A Punt Ràdio, cap a baix, ara en seguideta, al plató per a conèixer i poder raonar, en este cas, amb els nostres companys que, bueno, segur que han estat escoltant-nos fa uns instants, fa uns minutets. Així, a esta casa s'ha presentat la nova programació d'A Punt Ràdio a partir del pròxim dilluns, del dilluns 7 de setembre. Així que hem pogut saber i conèixer, pues, aquestes noves cares, nous programes, informatius, esports, entreteniment, també cultura, per suposat, així que economia, hi haurà de tot, gastronomia, vamos, no podem queixar-nos, tenim de tot per a tots els gustos i per a totes les edats, així que el que anem a fer ara, a banda de saludar-vos, per si s'acabeu d'incorporar, és baixar, com jo dic, anar cap a baix, cap al plató, allà està el nostre company David, i com deia, David, estàs ahí, veritat, al plató?
15: Què tal, Lucy? Aquí estic, sí.
14: Molt
15: sí,
14: bé,
15: sí,
14: pues segur que estàs rodejat de molts companys i companyes que acabem d'escoltar precisament en aquesta presentació de la nova programació. No sé si tens algun convidat, sí, o estàs acompanyat, sí, sí, amb algú.
15: De molts companys i companyes i del senyor director de la ràdio que el tinc per així, que acaba de presentar esta nova programació. Nacho Cotino, què tal?
16: Què tal?
15: Doncs, conta'm tu, què és el que tenim? Ja hem fet eixa presentació oficial, però
14: per
15: moltes novetats, moltes hores en directe.
16: Sí, el que hem fet avui és un poquet la posada de llar, però ara és quan es comença de veres i a casa començarà a remar i fer que tot el que hem treballat per a construir o reconstruir o pegar-li una empenta a la ràdio, pues que fer-lo funcionar i que tractar d'aconseguir estar més a prop de la gent de la Comunitat Valenciana i que la gent de la Comunitat Valenciana mos considere, pues, el seu altaveu per a tot. I com tu dies, una de les coses que eren fonamentals era ampliar el ventall, i el ventall l'hem ampliat en hores, perquè ara arrencarem a les 6 del matí i estarem fins a les 1 i mitja de la matinada tots els dies, de 9 hores, només deixarem 4 o 5 per a redifusions.
15: Per a dormir, per a descansar.
16: Per a dormir, no? I també perquè hi ha que recordar que la ràdio, una de les coses que ha tingut la ràdio tota la vida, és que som de ràdio tota la vida, ho sabem, és que la ràdio acompanya en qualsevol moment. I sí, pensem que la nit és per descansar, per a alguns, per a la majoria.

0: però n'altres, treballadors d'hospitals, guàrdies de seguretat, forners, policies, que estan, taxistes, que estan de matinada per ahí, i és l'hora de les difusions. Però fonamentalment és fer més hores, fer-les bé, i ampliar un poc del ventall en qüestió d'alguns temes que pensàvem que li faltàvem a la ràdio pública valenciana, com és el sector primari, el camp, com són les festes i les tradicions, que no estaven en el menú dels programes de la ràdio pública valenciana, com és per exemple una qüestió, com dia, que és troncal de la vida i de l'economia valenciana, com és el turisme, la gastronomia, la restauració, l'hostaleria. Bé, doncs ampliar un poquet el ventall i reforçar aquelles coses que ja estaven i que funcionaven, com són els esports, la informació, la cultura, i ha que reforçar-ho. I hem canviat un poquet, bueno, el matí, este programa que canvia de nom, que serà Matí Directe a partir de dilluns, pues tindrà un poquet més de presència al carrer, estarem més on tenim que estar. No és que no estiguem on no tenien que estar, sinó que, a més que on estaven, estarem en més puestos que n'hi ha que estar. I per la vesprada pues, hem programat en Tot per l'aire en Dani i en Maria, que a més són parella, són com diguem, marit i mujer, com diguem, pues fer un magazín un poc més gamberro, més jove, més... Que no és que el del matí no sea jove, però fer un poc més desenfadat i més gamberro i més loco. D'ahir el seu nom, que és Tot per l'aire.
1: Ens tocarà moure... A mi m'agrada molt això de que la ràdio té que eixir al carrer, té que estar en el carrer perquè té que contar el que està passant en el moment.
0: Sí, perquè a més tenim un territori geogràficament parlant molt extens i tenim que fer l'esforç per estar. És quasi impossible estar en tots els puestos on passen coses, però tenim que aspirar a estar en molts. I part de l'esforç va per ahí, per a ficar-li gasolina als cotxes i fer quilòmetres i estar a prop dels habitants de la Comunitat Valenciana, que no estan només en València, en Alicant i en Castelló, ni en Gandia ni en ells, sinó que també estan en la Pobla Llarga i en Vinaròs, perquè està a prop d'Ulldecona, o en qualsevol punt de la cardinal de la Comunitat Valenciana, que és molt gran i són molts.
1: I molt extensa. Ara me n'aniré a buscar a més presentadors perquè en comptem. Eixa és la part sonora, però en la part visual també evoluciona esta ràdio, perquè tenim eixe nou logo, tenim una identitat visual nova.
0: Sí, a més, avui hem fet una cosa que és nova, que és fer una presentació només de la ràdio. Habitualment es feia una presentació de temporada de tele i ràdio conjuntament, i avui és la primera volta que hem fet una presentació només de la ràdio. Jo crec que calia fer-ho perquè hi ha moltíssimes novetats, jo crec que són 8 programes nous, i a més també és una declaració d'intencions de la casa per a conferir-li a Punt Ràdio no una independència que no toca, tenim que anar de la mà de la tele i de la web i de les xarxes i tal, però sí un full de ruta propi que tenim que caminar i que té que tindre la seva personalitat, i el tindrà sonorament en els programes i en les sintonies corporatives i demés, i també el té en l'aspecte que està lligat a la accentuada d'Apunt, però que té el seu cromatisme, la seva personalitat i la seva... i se toca un poquet d'innovació. És un poquet per pegar-li una volta a tot per a tractar de fer el que sempre s'ha fet, que és ràdio, perquè no es tracta d'inventar coses, es tracta de fer les coses que fem els valencians i fer-les per la ràdio, també.
1: I contar-les bé. Nacho Cotino, director de la ràdio, moltes gràcies.
0: A tu, David, moltes gràcies.
1: Doncs, Lucía, si te pareix, vas a buscar
2: clar que sí.
1: A més gent, perquè...
2: És que jo no dic ningú, perquè com no puc parlar
1: la
2: amb ells,
1: de la
2: nit te deixa tu lliure.
1: Ràdio d'Apunt, Reis Joan, què tal?
3: Molt bé, molt desvanida d'estar així en l'inici de la nova temporada, molt contenta del canvi horari. Molt bé, molt bé.
1: Estaves comentant això del canvi horari, un poc més d'estabilitat.
3: Des del punt de vista egoista de l'equip, tindrem més estabilitat, està molt clar, perquè tu saps que tots els dies, de 12:30 a 1:30, no sé, pot passar alguna cosa, però ha de ser molt extraordinària. És a dir, tu tindràs una seguida, no?, que diem, a l'hora de treballar. Però a banda, des del punt de vista radiofònic, històricament, avui, la gent jove... Tu escoltes el transistor?
4: Sí.
3: Bueno, tu
1: però
3: treballes.
1: Mira, no comptem,
3: eres
1: això
3: raret, també. Eres raret. Sí. Però la gent jove no es posa
2: eres
3: la ràdio.
2: Eres raret, David,
3: la posem gent d'una determinada edat, quan anem conduint...

0: Queen, o gent que se la posa per anar al llit, per a tancar el cicle, no?, del dia. I jo crec que, mira, Ortega Gasset parlava de la gran minoria, doncs totes aquestes minories que no els agrada que els parlen de futbol constantment i durant tota la nit, ja saben que tenen un refugi en el programa L'Hora de la Cultura, on parlarem de les coses més interessants que s'estan fent a casa nostra.
1: És molt, molt important, deia Lucy, m'està dient raro, no? Però és que és veritat, és que avui dia costa trobar algú que estiga amb el transistor. T'he de dir que
0: home, no,
1: jo no tinc el transistor a piles de tota la vida, jo tinc uno que es carrega solar i que, o sea, que és altre transistor diferent, però escolta...
2: Però és un transistor, David.
0: No és habitual. Exacte. En la teua generació, per cert, jo sí que el tinc a piles. El dia de l'apagó, jo vaig buscar el transistor de ma mare, que no sabia ni per on estava per casa, i beneït siga perquè gràcies a dos piles que li vaig posar, vaig poder assabentar-me
1: de
0: connectar-me amb vosaltres, que estàveu informant del que estava passant. Vull dir que, ojo, que hem de tindre un transistor a la mà per si de cas. Però de tota manera, de veres, tu no és típic. La gent de la teua generació escolta podcast, aleshores, vull dir, és fantàstic estar a les 12:30 per acompanyar a la gent tancant la jornada, i després tenim els podcasts de tot el que fem, que realment és el que es mou cada dia. El que circula.
1: Rei Joan, gràcies i bon vent i bona mar per a la nova temporada.
0: Molt bé, gràcies, moltes gràcies, igualment.
1: A veure, Javi González fins ara ja m'estava ajudant un poquet a entendre l'economia, a entendre com funciona aquest món tan complex.
2: Dóna-li una besaeta, Javi,
1: sí,
2: que no puc baixar.
1: Que una besaeta de part de Lucía Nadal, clar, que te té
3: sí.
1: Molt de carinyo.
3: Te tenim molt d'estima.
1: A veure, conta'm un poquet, què novetats tenim en el programa enguany, i sobretot aneu a seguir explicant-nos com va esta dinàmica tan complexa de l'economia.
3: Clar, és un repte, no?, intentar apropar l'economia a la ciutadania, als valencians i les valencianes. Jo crec que és una pena, és una llàstima, perquè de normal en l'escola generalment no eixim en la formació suficient per entendre tot este món, i per tant, aquest és l'objectiu de Cadena de Valor, que enguany, pel que comentaves de les novetats, arrenquem a les 4 de la vesprada i estarem fins a les 5. Fem una hora de programa, mitja horeta dedicada a l'actualitat econòmica, que ja sabem, són notícies que escoltem, però moltes vegades no entenem ben bé com ens afecta, i aquesta serà precisament la segona part del programa, intentar portar això al nostre dia a dia i donar consells també per a les nostres finances personals, que és algo que avui en dia és absolutament fonamental controlar.
1: Fer un poquet de manager del que és la nostra economia a casa.
3: Correcte, no? Perquè això és una altra. Cada dia ens consta més arribar a final de mes. Estem veient, no?, una inflació que a dia d'avui està per dalt del 4%. Els sous no pugen a aquest ritme, i per tant, fer que els números quadren en la nostra economia personal ja és tot un repte, i sinó que també donarem aquests consells pràctics per a poder aconseguir-ho, que no és impossible.
1: I amb sempre les millors veus, els millors experts de la mà, que sempre teniu aquest expert que sap de la matèria concreta. Això és molt important.
3: Això és fonamental, no? I també és una part molt complicada de tota la producció que s'encarrega el meu company Arturo Rico, que és trobar aquestes veus autoritzades, aquests especialistes que dominen la matèria de primera mà i que aconseguissin que ho puguem entendre.
1: Doncs, Javi, moltes gràcies i
3: gràcies
1: molta sort.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sort.
3: Moltes gràcies.
1: Lucía, de seguida te vaig a deixar que tornes a la programació, però abans,
2: sí,
1: jo tinc així també, portem una setmana, dues setmanes compartint redacció, Sílvia Soria.
4: Quasi dos, quasi dos, i a més encantada, perquè sou un encant, perquè anem a enganyar-nos.
2: I això que ens has pillat a tope de feina, no li hem pogut fer
1: sí,
2: tot el cas.
1: Sí, ens ha pillat a tope de feina, però ella ho sap i no ens ho té en compte, que hem passat un poc d'ella perquè estàvem fins a la coronilla, però... A veure, tu ets l'única persona que hagi eixit dos vegades.
4: Sí.
1: Conta'm per què.
4: Pues la primera, perquè sóc una veterana de Vietnam, que sol dir. En el 99 va començar el Forcat, un programa centrat en el sector primari. La història és molt bonica, algun dia, si voleu, us ho contaré, com va arrencar, perquè jo sóc filla i neta de Llauraor, i me pregunta el que era director en aquell moment de la Ràdio Pública Valenciana, la pregunta de ma vida, què és el que li falta a la Ràdio Pública Valenciana. I jo li vaig dir un programa d'agricultura, ramaderia i pesca. I des d'ahir, pues, imagineu, de 7 anys en aquella emissora, més de 3.000 programes, premis, guardons, moltes coses que han passat. Després passa el que tots sabem, bon anarem, i ara, 13 anys després, Nacho, que és un home de ràdio, un home de ràdio de deberes, que l'ama el medi, pues ha dit, este sector necessita este programa i esta veu, no per mi, sinó

0: sinó per lo que és el contingut en si, no?, del Forcat, i hem tornat. Així que estic molt agraïda al director de la casa, al de la director i als directors d'este medi, de Apunto en general, perquè si este sector necessitava veu en 1999, ara més encara.
1: Més encara. I l'altra part, sí, ens vas a ajudar un poquet a... Cuidamos, és així, sí.
0: Ha sigut la sorpresa. Els convidats que han vingut del sector se m'han quedat mirant i dic, xica, dos programes? A veure, el Forcat és, soc jo, és el sinònim, és la meva prolongació vital, podem dir. Però m'apetia fer un repte nou i és una història que l'ha contat també en la presentació, que és certa. Un dia de broma li vaig dir a una amiga, dic, és que jo ja, a veure, després de tants anys, 27, vaig a fer-ne 28 en antena, ja en lloc de beure tant de vi i de que me regalen tant de vi, necessite que me regalen cremes antiedat i sessió de ioga, això era de broma, no? I de broma, de broma, de broma, va ser que sí, vaig a fer un programa que es diu Cuida't, focalitzat en la gent de la meva quinta, que som una generació molt nombrosa, i, bueno, què tenim que fer per a compaginar-ho en el treball, compaginar-ho en la família, compaginar-ho en l'estret, alimentar-nos millor, com fer esport i que psicologia, vellea, en fi, vellea ben entesa i en benestar, o sigui que va per ahí. Ajudar-nos a tindre un envelliment millor als que estem començant a pensar en envellir. Estem
1: pensant què passa, entendre què és, passa al nostre cos. Bueno.
0: Exacte, n'hi haurà metges, psicòlegs, gent experta en estetici, també, en qüestions estètiques. Vos diré on teniu que anar a fer ioga, on fan encontres d'estos, de relax.
1: Però que no solament és per la gent que estiga envellint, no. Que per nosaltres, per joves, també.
0: Sí, perquè l'estrès que digueu els xavals avui en dia, jo crec que una sessió de ioga o...
1: A millor és bé.
0: Però bueno, compaginarem tot, que dels joves tenim molt que aprendre, la gent de la meua quinta.
1: Bueno.
0: Sabeu cuidar-vos, jo crec que millor que nosaltres.
1: Ho intentem, sí.
0: Sí, teniu una intel·ligència emocional.
1: A més, em fa resulta, quan menys curiós, que el Forcat té més anys que jo. Sílvia.
2: Sí, David, no feia curiós, falta, No feia falta que ho recordes.
0: Anys, tu eres més jove, que tinc quasi un pipiolín guapo.
1: No, però és que és, és impactant, Lucy, és veritat, és impactant.
2: Sí, però no fa falta, no fa falta.
0: Lucy va viure, que no és que siga major, perquè Lucy no ho és,
2: bueno,
0: però
2: bueno.
0: Tampoc és una cria, No, ella va viure el Forcat, coneix el programa molt bé, ha compartit i hem fet especials en aquella emissora en els que participaven tots els companys. Bueno, és un icònic, és un programa icònic i històric.
2: Clar que
0: torna
2: sí.
0: Perquè aquest sector ho mereix. És que en València tot el món diu que sempre som lo que mengem. És una frase molt recorrida. Somos lo que comemos.
2: Tal qual.
0: Nosaltres és al revés. Mengem el que som. Perquè aquest sector és identitat. I jo vaig anar un poc pues, en la línia de sempre. Protagonistes, històries, informació, monogràfics... Dóna-li veu al camp.
1: Sí, m'agrada molt perquè és que tenim des de l'últim punt del Baix Segura fins a la part més alta de la província de Castelló, cadascun amb les seves característiques, amb les seves propietats, una identitat agrària, diguem.
0: Totalment. Una identitat agrària que no hi ha que perdre perquè perdríem molt. Perquè a banda de produccions, a banda de territori, a banda de cultius, hi ha que aprendre temporalitat, cultius de temporada, que molta gent està oblidant-se de què se pot menjar o què es deu menjar segons la temporada. I perdre això, tio, perdríem valors.
1: I com ajuda això a la butxaca, també? El tema de la temporada,
0: Ja te dic, i més que ho veurem. Perquè les circumstàncies mundials, el que estem visquent, està demostrant-nos que mimar i protegir el que tenim a prop ens pot, no vaig a dir salvar la vida, és una expressió massa gran, però ens pot salvar de moltes coses i molts disgustos.
1: Doncs, Sílvia Soria, t'escoltarem tots els dies.
0: I vingau. Vingau al programa, contau-me coses. Obrirem mails, telèfons, perquè és un programa de tots. És un programa de tots, com la comunitat valenciana i com el sector.
1: Moltíssimes gràcies, Sílvia.
0: A tu per la xec, és més jove que el programa.
2: ja l'he impactat això, a Sílvia.
1: Mare meua.
2: Bueno, David, no sé si pots parlar en Sergi o estar mega requete ocupat, que no pots ni arrimar-te.
1: Mira, el tinc així, Sergi.
2: Ah, ja m'estranyava a mi.
1: Una salutació a Lucy.
2: Bé, que és per favor.
1: El tinc així darrere meua.
2: Com se diu això? Más solicitado del mundo.
1: Más buscado. A veure, Sergi, què tal?
3: El hombre orquesta, què tal? Com esteu vosaltres? Jo, mira, per així, en mi mundo... en mi mundo paralelo al del programa.
1: A veure, però...
2: Has menjat... Pregunta-li si ja ha jalat.
1: Que si ja has menjat, que si ja
3: has picat... Encara no, si no m'heu deixat. No m'has deixat.
1: No, ara menjarem, Lucy. Ara te vaig a tornar perquè...
2: Porteu-me algo, David, porta'm algo.
1: Programació ha de continuar, sí. Ara te pugem, vale? Sí.
2: Perfecte.
1: Ara pugem i després tornem a parlar, vinga.
2: Vinga.

0: Pues esa era la connexió de David. Recordem que fa pues, una horeta, un poc menys, a les 11 del matí ha començat així a esta casa la presentació d'eixa nova temporada, perquè a Punt Ràdio arranca temporada en una nova imatge renovada, ho hem pogut escoltar, nous programes i, a més, una de les coses més importants, més hores de directe. L'emissora amplia les hores diàries de directe de 14 actuals a 20 amb continguts d'esports, com hem pogut també escoltar, els seus protagonistes, cultura, gastronomia, festes, tradicions, i incorpora també nous espais sobre el sector primari, com és el Forcat, que acabem d'escoltar a Sílvia Soria, i també incorporem un programa de successos a la graella a partir, com diem, del pròxim dilluns de setembre. I és que, com dic, ha presentat a Punt Ràdio aquesta nova temporada amb una nova imatge, com hem pogut escoltar i ja la veureu vosaltres a través de les xarxes i de la web. Ara és un color blau, amb diferència amb l'altra imatge, que era blanca i negra. Ara han utilitzat este color, que és el blau, per a aquesta nova imatge. Incorpora, com deia, noves veus, nou formats i nous continguts, al mateix temps que reforça àmbits que ja formen part de la identitat de l'emissora, com és la informació, l'esport i la cultura. I una de les principals novetats és eixa, que ampliem de 14 hores actuals en directe a quasi 20 hores en directe. En la intervenció del director d'esta casa, de Punt Ràdio, pues, ha explicat que la nova temporada és una aposta treballada i contundent i que s'ha d'aprofitar perquè els valencians sentisquen la ràdio com que siga la ràdio de tots. I ja imatge, com he dit, renovada d'esta temporada també té una dimensió visual, també sonora, perquè a Punt estrena també ixa gràfica, ixa nova imatge gràfica, però també noves capçaleres i noves músiques que s'incorporaran a partir de dilluns. La informació continua sent, això sí, un dels pilars principals de la programació. Hem pogut escoltar a la nostra companya Alba Requejo, que estarà al capdavant de les notícies del matí, que s'avança a les 6 del matí, haurà de matinar un poquet més del que feia Alba Requejo, mentre que Patricia Ors s'incorpora a les veus dels informatius i Jordi Cabezas assumirà la informació durant els caps de setmana. També l'anàlisi de l'actualitat continuarà amb Contrapunt, una temporada més, amb Gustavo Clemente i amb Rubén Dempere. Així que una aposta per esta casa pues, molt variada, com heu pogut escoltar i estem contant-los. També l'esport, per suposat, manté ese lloc destacat en la graella amb una programació que acompanya els principals esdeveniments esportius i que presta una atenció especial als equips pues de la Comunitat Valenciana. Estarà Punt a Punt, conduït per Luis Urrutia, Paco García Polit i Clara Alcover, mentre que 90 minuts comptarà, com sempre, amb Salva Folgado i Manolo Montalt. I la temporada incorpora dos nous formats. El partit de la una amb Nacho Sánchez i un nou programa que presentarà Paco Polit, que és Esport Base. Així que també tindrem el nostre company Dani Hermosilla, que canvia de franja horària. Fins ara, bueno, avui i demà encara està en la actual hora, que és de 2 a 3. Ara canvia totalment, radicalment d'hora, i serà de 8 i mitja a 9 i dirigirà l'espai Esports a Punt de dilluns a divendres, com dic, a partir de les 8 i mitja de la vesprada. Així que un xicot resum de tot el que va haver. També tindrem festes i tradicions amb estrenes com La Pista, en este cas de successos, que estarà conduït per Juan Nieto, La Flama amb Loren Donat, Tastem Comunitat Valenciana amb Vicente Gil i Cuida't i el Forcat com, amb Sílvia Soria, que també l'hem escoltat fa uns 6 anys. I este programa, per suposat, també canvia de nom, serà Matí Directe a partir de dilluns, està dirigit per Sergi Olcina i començarem pues, també prou matí, a les 7 del matí. No se'n vagin, fem una xicoteta pausa i continuem amb més continguts.
1: Som a Punt.
2: En 2026 la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Descubre por qué todo el mundo está hablando de la mejor temporada lírica en España. Entra en lesarts.com y compra tus entradas para la mejor ópera, los conciertos sinfónicos, títulos de danza o el mejor flamenco. Les Arches Art.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
7: De tu!

0: Són les 12:31 minuts del migdia. Castelló complís 775 anys i la ciutat ha decidit celebrar-ho en gran, sobretot perquè hi ha que commemorar esta data, amb més de 50 actes culturals, festius i turístics repartits al llarg de tot un any, encara que allò més important de la programació arranca demà divendres i s'allargarà fins al 13 de setembre. Durant estos 10 dies hi haurà visites guiades, exposicions, activitats per als més menuts, concerts i pirotècnia. Però si hi ha un acte que corona esta efemèride és la tornada a casa després de 25 anys del document original del privilegi del trasllat. El pergamí que fa 1.251 anys va certificar el trasllat de Castelló des del Cerro de la Magdalena fins al seu emplaçament actual. Un document que avui viu a l'Arxiu Històric Nacional, a Madrid, i que durant dos mesos es podrà veure a Castelló. Per parlar de tot això, està al telèfon la regidora de festes, precisament del consistori de l'Ajuntament de Castelló, Noelia Selma. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Comencem pel més essencial, no? Què representa per a Castelló complir 775 anys?
1: Bueno, pues la veritat és que per a la ciutat el poder celebrar l'aniversari de la nostra fundació és algo que és com fer homenatge a aquell privilegi que els nostres avantpassats van fundar la ciutat traslladant-se i complint en el que el rei conqueridor va donar el seu permís i fer el seu trasllat d'allí del costat de la Magdalena, del Castellvell, i ja assentar-se en la plana i a partir d'ahí va néixer Castelló, la nostra ciutat.
0: Heu dissenyat més de 50 actes entre demà divendres i el pròxim 13 de setembre. Com resumiries aquests primers 10 dies per a qui encara no sap per on començar? Sàpiga què pot tindre i què se pot allargar a Castelló i disfrutar de tots ells.
1: Pues bé, durant els propers 10 dies arranca aquesta programació que volem que se celebre i que continuï al llarg de tot l'any fins al setembre de 2027 i que sigui un any de complet de celebracions, però el proper 8 de setembre, la pròxima setmana, és el dia en el que es complixen aquests 775 anys i per això volíem centralitzar aquests 10 dies en ese arranc que fora potent i que té molta diversitat d'activitats, tot molt centrat i sobretot, com bé havíeu dit, amb la visita d'aquest pergamí original, que inaugurarem l'exposició i que arribarà a Castelló i estarà fins el 8 de novembre durant dos mesos perquè la gent de Castelló pugui visitar-lo i va ser l'eix central. Tindrà visites guiades també per a poder fer en aquesta exposició la visita guiada en les seues explicacions, a part que, per supost, es pot visitar lliurement en l'horari de l'exposició, però sobretot hi ha activitats enfocades tant al sobretot públic familiar, per a la gent que pugui gaudir-la en companyia de la família, també incloïsen activitats i actes ja consolidats en el calendari festiu, perquè també vull destacar, com a regidora de festes que soc, que les nostres festes fundacionals, que són les de la Magdalena,
0: sí,
1: i per supost tenen també el seu protagonisme dins de l'aniversari de la ciutat, ja que sempre és principis de setembre quan arranca el cicle fester que culmina en la Magdalena i per tant coincidim

0: ese document que no es veu tots els dies, que portava 25 anys sense xafar Castelló. Què significa per a vostè com a responsable de festes, no? Però per a la ciutadania, per als veïns i veïnes de Castelló, que torne ese pergamí original a la ciutat, que torne a casa?
1: Bé, és algo excepcional, ja que es tracta d'un document de antic que està en el Museu Nacional, en l'Arxiu Nacional, i per tant no és accessible ni per veure ni per... I que, com bé heu dit, va ser fa 25 anys, amb el 750 aniversari, quan ja també vam poder tindre'l. I ha sigut la meva companya, Maria Espanya, l'encarregada de la regidoria de Cultura, i sé que s'ha fet amb molta cura, ja no sols, per supost, el trasllat i que pugui estar, però tot el que envolta a aquesta expansió del pergamí en Castelló, per a que l'exposició que estigui està molt pensada, per a que no sigui merament anant a veure el pergamí, sinó que és didàctica, se pot interactuar i des de la regidoria de Cultura, la veritat és que s'ha volgut que sigui molt especial aquesta visita d'aquest document a Castelló.
0: I crec, si no m'enganye, que aquestes visites guiades a l'exposició estaran disponibles en castellà i en valencià, estaran fins al 8 de novembre, i crec que cal apuntar-se, no?, a través d'una pàgina web per a poder anar a veure aquest pergamí.
1: Per a poder veure'l es pot accedir lliurement, però les visites guiades que n'hi ha, efectivament, com bé has dit, es pot triar en castellà i en valencià. Sí, en la programació ja apareix, és en la pàgina de Cultura del MUC, i també n'hi ha un telèfon. N'hi ha que apuntar-se perquè n'hi ha un aforament, òbviament, i perquè n'hi ha les visites que són guiades i que necessiten tindre un número de gent màxima, i sí, n'hi haurà que fer i se cita prèvia.
0: Recordem, crec que la pàgina web és info@mucc.es
1: MUC.es,
0: i a través d'aquesta web pues, poden inscriure's per a fer aquestes visites, recordem, guiades. També sabem que la pirotècnia del Mediterrani va, bueno, dispararà en este cas el castell, que no va poder llançar a la Magdalena de Castelló, que recordem que va ploure moltíssim i va tindre que ser suspesa.
1: No, que... bueno, permitir-me que aclarir que no... La pirotecnia
0: va ser una masqueta... No, més curta, exacte.
1: No, que no era un castell de foc.
0: Sí.
1: Era la masqueta.
0: Sí.
1: I la pirotecnia, pues, malauradament per el temps, no va poder disparar en Magdalena. I entonces, la mateixa. I la pirotecnia pues, ara tindrà l'oportunitat en l'aniversari de disparar. Però no es tracta d'aquesta mateixa masqueta, perquè a més és en un altre lloc diferent, és en la plaça Cardona Vives, el proper dissabte, dia 12, no és este dissabte, sinó el següent, i les característiques de la masqueta per el lloc i per tot no són les mateixes, òbviament.
0: No, clar, no tenen res a veure, però sí que és un xicotet gest, no?, pues de solidaritat amb ells que patiren aquest mal oratge, que va en contra sempre de les festes, és una cosa...
1: Pues sí, l'oratge és l'únic que... En festes ens marca molt i no podem controlar,
0: no.
1: I sempre pues, mirar quan hi ha alguna imprevist, mirar a cel i esperar a veure
0: què és el que passa, clar.
1: Sí.
0: I regidora, crec que heu agraït expressament la col·laboració de la gestora de Gallates, de la Colla del Rei Barbut, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta i l'Associació de Cavallers Templers, no? Quin paper juguen estos col·lectius en la celebració d'este aniversari?
1: Pues sí que m'agrada destacar tant d'aquests col·lectius que has nomenat, com també el dia 12 per el matí, després de l'acte institucional, estaran també els grups de ball de Castelló en la Colla dels Sainers, perquè dins del món de la festa, la regidoria de festes, jo sempre dic que nosaltres programem, però són els propis col·lectius els que al final mantenen viva i s'esperi fester, i en aquest cas, pues com hem comentat al principi de l'entrevista, hi ha una sèrie d'actes, com poden ser, començant per la gestora de Gallates, que junta la junta de festes, que capitaneja sempre tots els events, tenen el concurs de les Gallates de mà, que es fa ara en setembre, ja que les comissions de sector després comencen en la construcció dels monuments que troben en la Magdalena, monumentals, entonces este concurs de gallates de mar.

0: es fa per a l'aniversari en el mes de setembre, que ells han disposat de l'estiu per poder-les preparar, i s'inaugura l'exposició el dissabte i es queda aquests dies. Entonces, la gestora de Gallates col·labora. Després tenim dos col·lectius que són els cavallers templers i els cavallers de la conquesta, que sempre, cada 8 de setembre, organitzen i fan els cavallers templers un homenatge a l'avinguda del rei, a l'estàtua del rei en Jaume, tots els 8 de setembre, i els cavallers de la conquesta, al llarg de la seva història, sempre han triat el 8 de setembre per a presentar als mitjans a la dona que va representar aquest any a la figura de Naviolan d'Hongria. Per tant, estos dos col·lectius tenen sempre el protagonisme el dia de l'aniversari de la ciutat, i després tenim a la colla del rei Barbut, que tenen aquesta representació mitològica de la història de la ciutat, i que li donen, i sempre fan durant aquesta setmana la lectura del Tombato Sals allí davant de la seu de la seva associació, i en una vesprada en la que gaudim tots de llegir els versos i la lectura del Tombato Sals, que se va escriure i que té els seus personatges, i llegim tots els anys. Entonces, la veritat és que ja dic que des de festes tenim la sort de que els col·lectius festers sempre s'impliquen, sempre col·laboren, sempre organitzen, i per a nosaltres culminarem per a la regidoria de festes, que és molt important en esta setmana, amb la imposició de les bandes a les màximes representants. Tindrem ja nomenades oficialment a les noves regines i cors d'honor de la Magdalena 2027, i que seran el següent cap de setmana per a culminar i començar també, com havia dit, amb el segle fester 2027.
1: Per últim, per tancar, què li agradaria que sentira un castellonenc al final d'aquest any de celebració, i també, a banda, no, què li diria, no, a qui encara no s'ha animat a apropar-se a Castelló i disfrutar d'estos actes?
0: Pues jo crec que com a castellonencs el que és molt important sempre és saber on estàs, tindre la visió de futur, però saber d'on venim. I aquest aniversari de la ciutat, jo crec que n'hi ha que aprofitar-lo per a que la gent, tant els castellonencs com els benvinguts que vulguin, aprofitar per a saber d'on venim, de la història de la nostra ciutat. Hi ha moltes activitats també enfocades per als menuts, i que els menuts també tinguin tallers i coses per a conèixer. Este cap de setmana, a partir de demà mateix, n'hi haurà un rincó medieval amb activitats en la plaça Hort dels Corders, perquè pensem que els més menuts tenen que saber també aquesta història i aquest origen. I jo crec que, sobretot, gaudir de la nostra ciutat i vindre a conèixer-la. L'hem engalanada des de avui mateix, la ciutat s'ha engalanat per a que aquestes setmanes de setembre la gent que vinga a Castelló i que estigui a Castelló es doni compte de que realment estem d'aniversari, que estem de festa, i que Castelló té una història que complís 175 anys.
1: I tant. Noelia Selma, regidora de festes de l'Ajuntament de Castelló, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa, i sobretot per acostar-nos a aquesta celebració, com vostè diu, dels 175 anys de la ciutat de Castelló. Gràcies,
0: moltíssimes,
1: i que passen pues, este cap de setmana el millor possible, i que l'horatge acompanyi.
0: Sí, esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia.
0: Adéu.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
1: I tornem cap a el plató, on continua David amb més convidats. David, no sé qui t'acompanya en aquests moments, perquè clar, no te puc veure, només puc escoltar-te.
3: M'escolte bé.
1: Pues fenomenal.
3: Vale, vale, això és lo principal. Mira, al costat tinc a Manolo Montal, que no és cap novetat que estigui sonant en aquesta antena a aquestes hores, tampoc.
1: No és estrany.
4: Tampoc.
3: A veure, més 90 minuts, continuem en tot l'alt. Què és el que tindrem de novetats enguany?
4: Pues ja novetats. Bueno, 90 minuts continua com sempre, dilluns a divendres en la seva forma, diguem-ne, per a volar sol, i inclòs dins del punt a punt els dissabtes i els diumenges serem els últims 90 minuts del punt a punt. Què n'hi ha de nou? Bueno, pues que s'amplia el número de contertulis per programa, que, per tant, també s'amplia el temps de tertúlia en el programa, i se reduís el temps de lo que seria la informació, els fets del dia, perquè entenem que aleshores, bueno, pues més o menys se pot fer un resum

0: més reduït per a guanyar-lo a nivell de reflexió en tertúlia. I dins del cap de setmana, que divendres i dissabte presentarà, continuarà presentant Salva Gomis, que ho fa de manera extraordinària en Carlos Urrutia, el diumenge anem a introduir alguna novetat. El diumenge la idea és anem a fer un superdiumenge. El doble de contertúlies de l'habitual, passem de 3 a 6, i
1: no cabeu,
0: l'hora i mitja serà tertúlia.
2: No cabeu en l'estudi.
0: Farem per caber.
1: Si
0: fa falta, si no, ficaré a més d'una dieta per a que puguem caber en l'estudi. Però crec que el diumenge és un dia que dona per a molt. És la cloenda, pràcticament, encara que Tebas a voltes m'ho deixa algun partit per a dilluns, però pràcticament és la cloenda del cap de setmana, de lo que és l'actualitat competitiva del cap de setmana. I crec que sense deixar de escoltar els resums que els companys ens van a dur des de cada camp on s'ha jugat un partit, crec que el temps de reflexió ha de ser major, el temps de debat ha de ser major, i el número de gent, tant periodistes com gent professional de l'esport que tenim en les tertúlies, que ens pot donar una visió del que ha corregut el cada setmana, havia de ser major. I per tant, bueno, aquestes van a ser les grans novetats. No perdem el nostre espírit, no perdem la nostra arrel, que és l'essència del 90 minuts des que van a ser el 2016, i a dia d'avui, bueno, pues introduïm algunes novetats en les quals jo he dit que personalment estic molt il·lusionat.
2: Les anirem veient i les anirem escoltant. És una mostra més, ja t'he dit que tens pressa, Manolo. És una mostra més de l'aposta que fa esta casa per l'esport,
0: sí,
2: com sempre.
0: Sí, perquè el fet de, per exemple, poder ampliar el número de contertulis és gràcies a una aposta de la casa, com després de la productora en la que estem. I a partir d'ahí, bueno, pues, és aprofitar, te donen més ferramentes, no sigues bobo i fes un bon treball.
2: Clar. Sí. Doncs molta sort, Manolo, moltes gràcies.
0: A vosaltres sempre, i continuarem veient sempre els matins.
2: Sí, sí, clar, t'esperem en les nostres tertúlies, com sempre. I jo vos deia, Lucy, l'aposta d'esta casa per l'esport, perquè saps que així fem posar el focus tots els caps de setmana en el punt a punt, perquè hem de contar, i sempre el que s'ha de fer, Luis Urrutia, bon dia.
3: Hola, què tal, bon dia.
2: Estar al peu del canó, i és el que feu vosaltres.
3: Sí, sí, és cada cap de setmana posar-se la motxilla en l'esquena i començar a recórrer els camps, els pavellons, els estadis per tota la Comunitat Valenciana per a viure l'esport en directe. És el que ens agrada i creiem que és la millor manera de recolzar tants projectes, alguns d'ells realment complicats, no? El futbol de segona, tercera federació, el bàsquet menut, el handbol, per damunt de tot l'esport femení, i estar al seu costat i contar, no? Contar per la ràdio les coses que estem veient en els camps i en els pavillons.
2: Com sempre, donant suport a aquests equips del nostre territori, i clar, amb una programació que és extensa. És el programa que més hores va fer al dia en esta ràdio, aquests caps de setmana. Conta'ns un poc si n'hi ha alguna novetat destacable.
3: Mira, continuem començant a les 12 del matí, 12 i 5 després del butlletí, i acabarem a les 12 i mitja de la nit. Però també estarem en tots els esdeveniments que ocorrisquen entre setmana. Per exemple, per a la setmana que ve, per a que puguem prendre nota, tenim programa tots els dies, perquè hi ha jornada de Lliga de Futbol intersemanal, així que estarem en tots els dies, a més, 6 equips en futbol professional ens fa que col·loquen partits amb un to de divendres, de dilluns, o sí. Bueno, pues estem pràcticament cada dia per a contar, per a viure, per a disfrutar dels nostres equips. Així que, bueno, pues són 25 hores de cap de setmana, més totes les que fem entre setmana, pues tot això quan encara no ha començat la Champions, quan encara no ha començat l'Eurolliga, quan, en fi, la veritat és que és una aposta molt ampla per estar al costat de l'elit, per contar el que compten tots i també el que no compta ningú.
2: Doncs, Luis Urrutia, gràcies. I jo, Lucy, li vaig a demanar una cosa personal, sí, que no depèn d'ell, però bueno, jo li vaig a demanar que conteu moltes victòries de l'Hèrcules, per favor.
3: No, està clar.
1: Bueno, jo del València millor no parle. Traslladen igual, Luis.
3: Tots els partits de la pretemporada de l'Hèrcules, i que estem super compromesos en l'Hèrcules.
2: Jo he dit per l'Hèrcules perquè agrane pa casa, però
3: en tractament informatiu per a Punt Ràdio, l'Hèrcules és com el Castelló, com el València, com el Llevant, com l'Elche. És un equip de referència, ens té igual en quina categoria està l'Hèrcules, perquè te vaig a contar que fa 3 setmanes vaig estar en la Lucía, partida

0: pretemporada la Nucía Hércules y la tribuna estaba plena de camisetas del Hércules. La afición que tiene el Hércules es una cosa extraordinaria. Y como tal, más allá de la categoría en la que estiga, la masa social que arrossega y se quim mereix que tenga, al menos así en Apunt Radio, en el punto a punto, un tractamiento absolutamente diferencial.
1: Claro que sí, como l'Elx, como el Valencia, como el Llevant, con el Villarreal y con todos los equipos de todos los esports. Luis Urrutia, gracias.
0: Gracias a tú, venga, un abrazo.
2: Yo estoy muy contenta que también facen un programa de fútbol base, así como con sí, mare de chique sí. Futbolero que soc, pues me agrada molt y seguro que ens ajuda y ens aporta información a todos los pares y mares y tutors, todos los que estem al voltant d'este món, que és un món també per a, bueno, per a fer un podcast, per a fer un programa sencer, com és ixe esport base, perquè telita, és complicat.
1: Vinga, però bueno. Doncs Lucy, saps que així ja s'ha replegat tot en el plató sí. I els últims que quedem, saps qui som?
2: Pues Sergi i tu, m'imagine, no?
3: Clar que home, sí.
2: Com porteu, porteu les butxaques plenes, Sergi, portes algun bocadillet en la butxaca?
3: Porto una coseta.
2: Dili, però és que, clar, és que ell no sap. Trasllada-li-ho, que ja sap per què li ho dic.
1: Que sí, t'està escoltant, l'he posat el pinganillo sí, per a que sí, pugui escoltar-te, clar.
2: Però t'has ficat algun bocadillo, algun entrepanet en la butxaca? Pues que...
3: I unes Coca-Coles, també.
2: Molt bé, fenomenal.
3: Portes butxaques aixina penjant.
1: Vinga, vinga, ja t'acomiadella i aixina pugem.
2: Val, doncs pues vinga, cap així. Ale, fins després.
1: Adeu.
2: Estem arribant pràcticament a la una i el que anem a fer ara és saludar a Gemma Aleixandre, que ens va a donar detalls de tota la informació que tenen en la seua publicació, com és Infotúria. Gemma, molt bon dia.
4: Bon dia. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha visitat esta setmana a Riba-Roja per conèixer les noves passarel·les del Parc Fluvial del Túria. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha reconstruït 4 passarel·les desaparegudes amb la dana de 2024. 3 d'elles es troben a Riba-Roja i una altra a Manises. Les estructures han sigut reforçades per a resistir possibles futures riuades i també s'han adequat els camins i s'ha netejat la vegetació de l'entorn. A més de les actuacions, es recupera el pas de vianants i ciclistes per un dels espais naturals i d'oci més utilitzats de l'àrea metropolitana de València. L'incendi forestal declarat el 20 d'agost a Segorbe, originat per un llamp, ha quedat finalment extingit el 2 de setembre després de cremar unes 630 hectàrees de la Serra Calderona. Davant els danys causats, l'alcalde de Gàtova, Jesús Almerón, reclama un pla de recuperació amb actuacions concretes, pressupost i terminis. Entre les mesures necessàries destaca la recuperació de camins i pistes forestals, la retirada d'arbratge perillós i la restauració del territori afectat. A l'Eliana, al voltant d'un centenar de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament en suport al poble de Ceuta per a reclamar la col·laboració de les institucions per a recuperar la normalitat. Durant l'acte s'ha llegit una declaració institucional en què es demana rebaixar l'atenció i posar els drets humans per davant de qualsevol altra qüestió. Des de l'Ajuntament, governat pel Partit Socialista i Compromís, també han defensat la necessitat d'una resposta coordinada entre les diferents administracions i la Unió Europea. Per últim, Benaguasil ja ha donat el tret d'eixida a les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu del Montiel amb l'acte de presentació. Ana Cervera ha sigut proclamada reina de les festes i Gabriela Lepuz, clavari major de Sant Lluís Gonzaga. El programa festiu s'allargarà fins al 27 de setembre i inclourà activitats musicals i culturals per a tots els públics, així com actes tradicionals religiosos. Les celebracions finalitzaran amb la pujada de la patrona, la Mare de Déu del Montiel, al seu santuari.
5: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Radio.

0: Ja estem arribant pràcticament a la una. Abril, Marina, què tal?
1: Com esteu?
2: El coro,
0: què tal? Heu agafat algun canapé? No, nosaltres no. No ens ha arribat. No ens han arribat així? Què anem a fer?
3: Pues podien haver pegat una volteta en una bandeja.
0: Correcte, no passaria res.
1: Com en les bodes.
0: Quasi a la una. Sempre ve bé, a aquesta hora encara més. Però bé, anem a parlar de cine, no?
1: Sí, efectivament, perquè avui s'ha conegut les tres pel·lícules que estan preseleccionades per a representar a Espanya en els Oscars d'este pròxim any, d'este pròxim 2027. I res, venim a comentar una miqueta
0: ja
1: quines són aquestes tres pel·lis.
0: Sí, ja estem ahí, en setembre, i ja estem pensant en 2027 i en els Oscars, mare meua.
1: Sí, vos sembla,
0: com
1: comencem...
0: les falleres, no?, que se sap un moment.
1: Igual, sí, és que jo just pensava, mira, tenim a les falleres i tenim també a veure a quina pel·lícula mos representarà.
0: Molt bé.
1: Sí, vos sembla, comencem amb la primera, escoltem el tràiler.
4: Este país

0: tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: El otro día recibí la...
2: Bueno, es la bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrosi, efectivamente.
3: Lo he visto, yo no la he visto.
2: No, es que no se ha estrenado.
3: Ah, vale, perfecte. Molt bé.
2: És més, s'estrena, és el 25 de setembre, si no estic, si no estic equivocada.
3: O sigui, ja no queda res.
2: La comentarem en la cartellera d'aquesta setmana. Però moltes ganes. Sí, totalment.
4: Moltes ganes.
2: La següent és una pel·li que sí que ja es va estrenar, diria que la passada setmana, no fa massa, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
3: Sí, la setmana passada.
5: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
6: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
3: Javier Bardem, que son pare en la película.
4: Recordem que esta película, Abril, tu i jo la vam comentar en el Festival de Cannes, on la bola negra va tindre molta repercussió, però que esta película també va estar guardonada. Vull dir que és una película en la que es parla molt bé de la interpretació de Javier Bardem i que a més ja porta...
2: Sí.
4: A pesar que encara...
2: Sí, acumula guardons, per dir-ho.
4: Que fa molt de poquet temps que està per a ser vista, ja té també un recorregut.
2: I la tercera pel·lícula preseleccionada per l'Acadèmia Espanyola de Cinema és també una pel·lícula, esta, jo crec que l'hem vist les tres.
3: Segur? No ho sé.
2: Marina i jo segur. I és Los Domingos.
3: Jo no.
7: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
8: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
7: ¿Tú has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento?
3: No se me sé. Ara sí. Mira que hem parlat d'esta pel·lícula i encara no l'he pogut veure.
2: Sí, de Alauda Ruiz de Azúa.
4: Efectivament, hem parlat molt d'esta pel·lícula i, de fet, s'ha colat enguany en la preselecció dels Oscars perquè l'hem passat per dates, o sigui, l'hem passat enguany,
2: sí,
4: no va poder estar, no es va poder presentar i s'ha hagut de presentar enguany.
3: És de veres, perquè té més temps, clar.
4: Està té molt més temps que les altres. El que passa és que ja sabeu que les dates de l'Oscar al final compten d'una forma que no compten les d'Esgoya. Entonces, esta va estar per Esgoya,
2: però no per als Oscars.
3: I ara, en este motiu de que són preseleccionades, les tornaran a posar. Esta igual la podien reposar en el cinema, no? Perquè no l'he vista.
2: No ho sé, jo crec que no.
3: Però no
2: estan les plataformes.
3: Ah, però és que la que jo... Claro, però
2: ara no sé
3: la que
2: exactament
3: jo
2: en quina.
3: Bueno,
4: esta està en Movistar.
3: És que no puc, no tinc. Però intentaré veure-la d'alguna manera. Perquè ja vos dic que tinc ganes.
2: Jo, El ser querido no l'he vist.
4: Jo tampoc.
2: Sí que és de veres que vull veure-la.
4: Però tinc ganes de veure-la.
3: Però té bona pinta, Té bona pinta, El ser querido té bona pinta.
4: Tenen les tres... Jo crec que les tres són un 10.
2: Quan sabrem quina és la pel·lícula que finalment ens representarà? Doncs esta segur com la primera criba. Ara els acadèmics espanyols tenen fins al dia 15 per a votar. I el dia 16 de setembre, realment d'ací no res, ja sabrem quina pel·lícula ens representa.
3: Pues sí, és ràpid.
4: Quina ens va representar l'any passat? No me'n recordo.
2: L'any passat ens va representar Cirat.
3: És de veres.
2: No vaig entendre-ho molt bé, però...
4: Molt bé, jo crec que enguany ho entendrem més.
2: Sí, sí.
3: Pot ser, pot ser. Quan ja vegem les tres, podem opinar.
4: Efectivament.
3: I fer la nostra porra. La nostra
2: però
3: porra.
2: Igualment, sí que encara que al final no vam aconseguir cap estatueta, sí que va estar nominada a dos
3: Cirat,
2: a dos categories.
3: Sí. Però bueno, no sóc jo molt fan de Cirat, però bé, ella estava nominada, ahí estava. No se n'aneu massa lluny.
4: No, que continuem.
3: No se n'aneu, de fet, no se n'aneu. Quedeu-vos així, no pugeu al piset. Arribem a la una i continuem amb més coses i més cinema també, perquè d'ací no res vos contem les pel·lis que s'estrenen este cap de setmana, perquè ja és dijous, i tindrem la cartellera habitual de cada setmana i moltes més coses.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
2: Feijóo també fou a Ceuta.
0: Continuen les compareixences dels grups polítics després de la intervenció este matí de Pedro Sánchez per a donar raó de la crisi migratòria a Ceuta. En estos moments intervé el portaveu dels socialistes, del Patxi López, que està explicant des del punt de vista dels socialistes quina és la seva posició. La diputada de Compromís acaba de finalitzar la seva intervenció, ha criticat la gestió del govern espanyol en la crisi, també el fet que Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, es negue la participació del Marroc, i ha comparat també la situació actual d'esta gestió amb la que es va fer amb els migrants de l'Aquarius en 2018.
3: Senyor Sánchez, que no entenem per què està defensant a Marroc. No entenem per què continua defensant a Marroc. Vostè se sent orgullós de no haver donat una solució a aquesta gent per a que en Ceuta torni la normalitat? Perquè si no se sent orgullós, el que hauria de fer és el mateix que vam fer nosaltres amb l'Aquarius.
0: Bé, i el govern valencià, que ha recuperat ja les reunions del Consell, del ple del Consell, després de la pausa per les vacances, ha mostrat la seva indignació per la situació de Ceuta, qualifica de falsedats les explicacions que ha donat fins ara el govern espanyol, també avui per boca del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. En la roda de premsa després del ple del Consell, el portaveu, que és Miguel Barrachina, acaba de dir que el que viu Ceuta és una ocupació i considera que el Marroc sí que està darrere de la crisi.
4: Doble indignación por los 33 días y por las falsedades que hemos conocido a través del informe de la Policía Nacional del presidente del gobierno. Ni fue Israel, ni fue Rusia, ni fueron las mafias. Y además sí se conocía la situación de inminente ocupación de la ciudad. Por tanto, fue una acción premeditada.
0: I la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és Maria Àngeles Francés. Ha pres possessió fa uns minuts en un acte al Palau de la Generalitat presidit pel cap del Consell, per Juanfran Pérez Llorca. Francés, que ostentarà la presidència durant 5 anys, ha exposat que els reptes de futur de l'acadèmia passen per una normativa que la ciutadania puga usar en tots els àmbits de la vida i pel paper del valencià en les noves tecnologies com la intel·ligència artificial.
5: S'ha mostrat també disposada a treballar al costat del Consell per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
6: Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi. Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels. Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
5: Durant el seu discurs, Juanfran Pérez Llorca ha fet una defensa de l'acadèmia com a part essencial del nostre autogovern i li ha demanat que siga un punt de trobada de tots els valencianoparlants amb diàleg, consens i una normativa flexible allunyada de la doctrina i del conflicte.
7: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a part essencial de l'arquitectura institucional del nostre autogovern. Ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa tots només divideix. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent i no una cosa artificial que només existeix en un paper. Farem molt de mal si convertim la llengua en doctrina i en un motiu més de confrontació.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut al terme de Benidoleig, a la Marina Alta, una dona de 35 anys sobre la que pesava una requisitòria internacional de busca i detenció, amb extradició inclosa, emesa per les autoritats txeques per un presumpte delicte de tràfic d'armes, municions o explosius.
5: L'actuació es va iniciar quan es va rebre un avís per una discussió en una vivenda rural. Una patrulla de Pedreguer es va desplaçar al lloc i trobaren la parella estrangera. Mentre tractaven de comunicar-se, un avís d'accident de circulació lleu va permetre vincular les mateixes persones amb el vehicle implicat. En la comprovació de les identitats internacionals, varen veure que sobre l'home constava un assenyalament internacional per esbrinar-li el domicili i l'ordre de detenció de la dona. La Guàrdia Civil va complir l'ordre internacional en vigor i va ser posada a disposició del Tribunal d'Instància de Dénia, que va determinar l'entrada en presó fins que es resolga l'entrega a la República Txeca.
0: A la una i quasi 5 minuts, Eva Castany, per la vesprada. La mirada, el focus posat en el que haig de dir Ron Gurley, una volta està tancat el mercat de fitxatges, A veure què diu.
8: Expectances de venir a valoració. 7 mesos fa que no compareixia davant dels mitjans. Ha de donar compte de les entrades i eixides dels jugadors que n'hi ha hagut en un decebedor mercat de nou. El club és el 7è que menys diners ha invertit de tots els de primera. Només ha pagat per Sato i Arnau Martínez. Han arribat lliures Guido de Hassi Dieng i Sedic, la resta Mafeo, Van Oevelen i Eliot. A les dos els contarem què ha respost.
0: Vinga, acabem nosaltres. Continua el programa amunt i avall. Nosaltres ja ho sabem, actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
14: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
14: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
14: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
15: De tu a tu.
14: Amunt i avall.
16: Encetem l'última hora d'Amunt i avall, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i jo li deia a Marina i Abril que no se n'anaré massa lluny. Efectivament, no s'han menjat de la cadira. Així les tres fent la nostra tertulieta fora de micro. I ara és moment de repassar, que és una de les coses que més ens agrada, la cartellera d'esta setmana.
17: Ai, ho he trobat a faltar, eh? Aquesta setmana és que està de vacances. Dic, per favor,
16: necessite una cartellera.
17: Que no sé que estan estrenant al cine. Mal.
16: Doncs pues molt mal.
17: Molt mal.
16: Perquè el programa continuava, ens podies escoltar.
18: Heu sintonitzat.
16: Correcte.
18: I ahí estava jo.
16: Sí.
18: Agarrant el relleu.
16: Molt bé.
18: Fer,
16: molt
18: no ho faig també com tu, saps? Però bueno.
17: Bueno, s'intenta, s'intenta.
16: Estàvem Abril i jo, les dos.
18: Així estàvem.
17: Jo estava a tres coses, però bueno, ja he tornat a agarrar-me jo i he decidit començar la cartellera d'avui amb una de les coses favorites d'Abril, que és l'Americana de la setmana.
16: Molt bé.
17: Que esta setmana és una pel·lícula de terror titulada...
16: Ai, ja estem.
17: Dulce sabor a muerte.
16: No.
17: Dura.

0: pasado?
1: Alguien le ha hecho daño a mi mamá.
0: ¿Quién?
1: Ya.
2: Frank.
3: ¡Qué chorro de saco!
4: Ay, socorro.
5: El tráiler es especialmente asqueroso.
6: Es prou desagradable.
5: Es prou asco.
6: No, pues entonces no m'agrada.
5: Es que hi ha molta sang, que no coses.
6: Molta...
3: Dulce sabor a muerte.
5: Deu, ¿no? Bueno, yo os conté de qué va, pero si de casa algún no está escoltant y le agradan este tipo de películas.
3: Sí,
5: y es que el que comença sent un estiu idíl·lic en un xicotet i tranquil poble vacacional es converteix en un autèntic malson quan els més xicotets comencen a mostrar instintes assassins i desitjos insaciables per acabar amb els adults. Són víctimes d'una curiosa maledicció provocada pels gelats que mengen i que afecta a tots, menys a tres xiquets que hauran d'intentar escapar i salvar a tot el poble.
3: Mare meua, un drama.
6: Tot el recau entre tres xiquets, veritat? Tota...
3: Imagina't quina...
5: El futur xiquets, del poble. Efectivament.
3: Uf, no crec que la veig, ja us ho dic.
5: Jo tampoc.
6: No, no.
3: Però mira que este tipus de cinema té una barbaritat de seguidors.
5: Home, funciona. Totes les setmanes.
6: El cinema de terror m'agrada. El que no m'agrada és la carnisseria. Per lo que hem escoltat.
3: Esta té pinta, té pinta.
5: I la coentor. És que això no fa por, això és coent, t'agarra risa.
6: T'agarra risa.
5: No assusta ni fa res.
3: Pues és que a mi no me passa això.
6: La musiqueta del sí.
3: A mi tot em fa por. Sí, d'estes pel·lis no me fa risa res. Ni gràcia, no sé per què.
5: Bueno, tenim una altra americana, però en este cas jo crec que sí que és més interessant, que és Black Box, vuelo 298.
7: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
8: Les habla el capitán. Hemos alcanzado la altura.
3: Si algú se va de viatge ara, és molt apropiat per esta pel·lícula.
5: Jo aprofito per contar-vos ara que la gent ja vol a menys.
6: Això és el típic que passa. Que tu veus aquestes coses i tens un vol programat. Perfecte, sí, dos dies.
5: Bueno, el vol comercial 298 que cobreix la ruta Nueva Orleans a Seattle acaba estrellant-se i convertint-se en el centre d'un escalofriant misteri sobrenatural. El motiu de l'accident es desconeix fins que es troben les gravacions entre les restes. El que es va succeir als passatgers d'este vol 298 escapa totalment de la raó humana. És un remake d'un curtmetratge titulat Vessel de 2012.
6: És d'estar entretinguda. Jo crec que sí. No aniria al cinema, que jo
5: no,
6: crec que és una
5: però
6: cosa...
5: un dia que tu estàs a casa i l'acaben de posar en una plataforma i pues me la pose. T'adones a la meitat, però no passa,
6: no passa
5: res, perquè tampoc és una cosa, una trama així.
3: Però bueno, si no has de viatjar en els pròxims dies, millor.
5: Millor, sí, millor.
3: Perquè jo soc de les que la veuria i estaria ja angoixada tot el dia.
5: Puja l'avió i m'adorca antes de que arranque.
3: Ja, a mi això
6: és un don,
5: és un don.
3: Jo t'admire, m'agradaria ser tu en aquest moment.
5: Sí, és que sí.
3: Poques vegades he viatjat prou en avió, però crec que una o dos hauria aconseguit dormir.
6: Jo dormir, de realment adormir-me, un parell. Sí que és de veres que això que vas tancar els ulls, vas obrint-los...
3: Però si és mitja hora, imagina, d'ací a Eivissa, que és mitja hora, t'adors?
5: Sí, 100%.
3: En sèrio?
5: T'ho juro.
3: Però és una capacitat humana que a mi m'agradaria tindre que
5: però
3: no tinc.
5: Jo vaig al cine, a Gandia, des de Berger, que serà mitja hora, i al tornar, si és per la nit, jo m'adorc del cotxe.
6: Això jo també faig. Això
5: no
6: jo
5: puc. I està a mitja hora. I sopar.
3: Uf.
5: Però cau total, que em podria deixar tota la nit.
3: En veig a màxima. En la vida m'ha passat això.
5: És un don que m'ha donat.
3: Totalment.
5: No en tinc altres, però tinc
3: aquest. Però això és bo, ja t'ho dic.
5: Mira,
3: per experiència que tinc son.
5: Un don que també podríem tindre, tampoc tenim, és saber com robar un banc, i és el títol de la pròxima pel·lícula. Como robar un banco.
9: ¿Sabéis qué es más poderoso que el dinero? Una audiencia.
10: Grabando.
9: Te voy a dar unas cuantas cifras. Probabilidad de ser propietario. 4 entre 10. Probabilidad de cobrar 6 cifras. 2 entre 10. Pero la tasa de éxito de los robos a mano armada es 9 de cada 10. Con el resto de probabilidades...
5: Apunteu les xifres, xiques, apunteu les xifres.
3: És que està molt de moda el tema robatoris, eh? Mireu la setmana passada en Villena... bueno.
5: Això no, jo crec que el robatori no passa mai.
3: No. És un tema recurrent, però a més és que està d'actualitat. En este cas és un banc. L'altre dia era un museu,
5: però
3: bueno.
5: Que són dos puestos, sí. Especialment.
3: Molt robables.
6: No?
3: Molt
6: robables de ser robats.
5: Tenen moltes papeletes.
6: Però esta és americana?
5: Encara estem en l'americana.
6: És que...
5: Sí, encara estem... És que
6: l'UFE sempre és americana.
3: Ai, estic veient la següent. Bueno, ara
5: bueno, parlarem. Ara parlarem de la següent. De moment acabem amb les americanes, que acabem amb esta, que conta una banda de lladres de bancs experta en xarxes socials que transmet els seus atracaments a través de les xarxes sense saber que la seva creixent fama viral els ha posat en el punt de mira d'un veterà agent de l'FBI i una brillant enginyera de software. Mentre este improbable duet s'apropa cada vegada més a ells, l'organització criminal porta els seus límits a l'extrem, arriscant tot pels seus ideals i pel colp més ambiciós de les seues vides.
6: M'agrada.
3: No té mala pinta.
6: És americana.
5: A veure, és americana, americana
6: extrema.
5: La gent retirat de l'FBI que va salvar la xica que sap molt de software i que preta quatre tecles i ho desbloqueja tot.
3: La xica que podia ser Angelina Jolie, que li pega...
5: Per exemple, que té una coleta, és guapíssima, sí. I a banda és enginyera de software i...
3: Sí, sí, tot lo normal, el més habitual.
5: Sí, efectivament.
6: Però bueno, també és pel·lículeta d'estes, estàs tu un dissabte a casa, les 10 de la nit...
3: Un diumenge, tiren, un diumenge després de dinar.
5: Sí,
3: de
5: dinar. Molt bé. Ves pegant capotades com a l'avió i bé...
3: I bé, però no passa res, perquè és d'este segur que encara que t'adorgues 20 minutets, quan et despertes no has perdut el fil.
5: 100%.
3: Perquè té pinta d'això.
5: I tu saps més o menys el que ha passat, i si no li preguntaran del costat. La que jo crec que ens agradarà més a les tres és la següent, una pel·lícula espanyola protagonitzada per Enric Auquer i Diana Gómez, que arriba este cap de setmana a cinemes, i que és Cronos.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
10: Acaba de pasar algo en las Ramblas. 5 ambulancias.
11: Aquí un tal 4 para 0. ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
12: ¿Qué cojones está pasando?
13: Un tal 4 para 0. Que los TEDx vayan a la furgoneta. En la...
3: Ay, Enric Auquer.
5: A mí es Enric Auquer. Es que a mí Enric Auquer... Mira, encara que fera ell, la pel·lícula de terror. És que jo anava de cap a vore-la, perquè és un xic que m'encanta.
3: A mi també m'agrada.
5: I a més, però és que la història d'esta pel·lícula és molt xula, perquè està basada en testimonis reals dels diferents implicats i narra el desenvolupament de l'operació Cronos, que és el dispositiu que es va activar el 17 d'agost de 2017 com a reacció a l'acte terrorista de les Rambles de Barcelona.
3: Sí, és cert.
5: Jo crec que tots
3: recordem. Sí, parlàvem la setmana passada.
6: Sí, sí, parlàvem d'aquest aniversari, sí.
5: Pues està basat en aquests 4 dies interminables de confusió, tensió, dolor, frustració, ràbia i confrontació política que van acabar amb l'abatiment de l'últim terrorista fugit i moltes ferides deixades obertes.
3: Quin patiment, eh? Sí. Esta pel·li serà de patir.
5: Però jo
3: esta
5: crec que serà xula.
3: Però no, serà xula,
5: és
3: clar.
5: Més, sí, a més, és una producció molt guai. És per anar a veure-la al cine, jo crec, pues, un diumenge, un dissabte, un divendres.
6: Un dimecres.
5: A partir de demà...
3: I a l'espectador.
5: A partir de demà ja la teniu al cine pel dia de la setmana que més vos agrada.
3: I és Cronos. Val.
6: De moment en queda en esta.
5: De moment en queda en esta. Pues crec que la pròxima també vos agradarà. Pareu l'orella.

0: Així que ho compartiu tot?
1: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
2: Molts noms valencians, sí, sí, rodat sí. A Castelló. Esta pel·lícula és un thriller de vida rural, podríem dir, que també és molt interessant i contra la vida de Lluc, a qui li dona vida Pablo Molinero, que ho ha perdut tot quan Alba, que és Cristina Fernández, que jo crec que molts la coneixereu, actriu de l'Alqueria Blanca, ara també La Promesa, li ofereix una sortida, que és integrar-se en una espècie de poble aïllat on un grup de desheretats conviu en aparent harmonia. Lluc s'agarra a esta segona oportunitat, aprèn a viure baix les normes comunitàries i troba l'amor de Sílvia, que és Maria Maroto, que també coneix gent que també sigui a l'Alqueria Blanca i a la Forastera. Però el espejismo, podríem dir, es trenca revelant la perversió del sistema que han creat i els oscurs secrets del seu origen. En el seu intent per recuperar la seva llibertat, Lluc es juga l'únic que li queda, que és la seva vida.
3: Mare meua, pues també té bona pinta. I a més,
2: dona mal rotllo. I damunt està gravat en els pobles de Castelló, vull dir, és guai, és molt guai. Esta, sí. Molt xula. Sí.
4: Esta i l'altra...
3: I la música que escoltàvem era la Maria.
2: Era la Maria, efecte. Tot valencià.
4: I és diferent, perquè és el que tu dius. És, com...
2: és una trama distinta, sí. Per lo menos, jo què sé. Li pegues una volteta.
4: Una volteta. M'agrada, m'agrada.
2: Vale, ara que ja tenim les espanyoles posades damunt la taula, anem a cosetes més internacionals, en este cas italianes, anem a escoltar el tràiler de 5 segundos.

0: Buenos días, cielo.
1: Oh, quina tarden bueno, molt de rato a parlar, saps?
2: I aquelles coses em posen nerviosa.
1: Molt, és com les cançons. Que són 40 imatges i una música i tu no saps què està passant, a mi em costa.
2: Radiofònicament no és...
1: No, ni radiofònicament ni audiovisualment, no, perquè tampoc estàs veient-ho. Correcte. No és el que passa. Bueno, pues jo, com no mos enterem, vos conte que este drama conta la història d'Adriano Sereni, que és un home solitari que viu en uns establos restaurats d'una antiga mansió en ruïnes. Un dia descobrís que la villa veïna ha sigut ocupada per una comunitat de joves estudiants que es dediquen a revitalitzar el camp i els vinyes abandonades. L'arribada d'estos intrusos li molesta, a mi també molestaria, i pronte considera tirar-los conforme puga. Però entre aquests joves es troba Matilde, que és la neta de l'últim conde Gelfi, que va créixer allí i va treballar amb el seu abuelo en aquestes vinyes. Matilde sent curiositat per Adriano i el seu passat i comença a observar-lo amb atenció, preguntant-se per què un home com ell viu allí soles i rebutja tota forma d'interacció social.
3: Està
1: de què va, no ho sabem, sí. Però bueno, té que ser boniques.
2: Sí, però a mi m'ha donat una vibe...
3: Entendre molt bé la sinopsi no l'hem entès.
2: M'ha donat vibres així a tipus de Gran Torino,
1: sí.
2: En plan...
1: Són vibres com major, una persona que no es vol relacionar amb ningú, però una jove
3: que
1: està embarassada...
3: No controlo molt de cine italià. Sí que he vist més cine francès.
1: Jo cine italià...
2: No, jo no, jo no, la veritat
3: però
2: que tampoc.
3: Però no t'hi massa vist.
1: Jo out, estic out del cine
3: completament.
1: Italià, la veritat.
3: Però no. Sí que és cert que pel·lis franceses sí que han fet més...
1: Sí, bueno, sí. O igual estes italianes també no les coneixem.
2: Això és, jo crec.
1: No ho sé, no ho sé.
2: Esta és pel·li guapeta.
1: Esta és pel·li bonica.
2: Tenim comèdia francesa.
3: Però com per anar al cinema, no.
1: No, no, està, no, anar
3: no aniria jo, no triaria.
2: No, tampoc, tampoc.
3: 5 segundos, precisament, esta per a gastar més títols.
1: Igual després és preciosa, però igual...
3: Segurament.
1: Te l'ha de recomanar algú, perquè així anem a l'altre sense haver-la vist, no ho sé.
2: Triem uns a la 3.
1: Efectivament. Tampoc sé jo si triaria la pròxima, que en el títol ja tu no saps què fer, que és El olor a leche quemada.
3: Uf, no aniria.
4: Aquel verano llevábamos siempre el bañador bajo la ropa. Era el lema de Katinka. La vida es mejor si te puedes bañar en cualquier momento. Si quieres.

0: És una
1: He pegat un salt.
0: Un salt.
1: És una pel·lícula que també aborda les qüestions relacionades amb els drames rurals, els enfrontaments generacionals. Està ambientada en una regió rural de Hohenlohe.
0: Com?
1: Hohenlohe.
0: Molt bé.
1: On Katinka viu amb la seva família en una explotació de vaques que fan llet.
2: Efectivament.
1: Al bord de la ruïna. Mentre el sector agrícola s'afona, ella somia amb continuar el negoci familiar, a pesar que sa mare no veu el futur en ell. La seva

0: Anna afronta un embaràs inesperat mentre les dos viuen un estiu marcat per els dubtes i els canvis.
1: Estem molt rurals, eh?
0: Estem molt rurals. La cartera. És que, clar, al tornar la gent a la rutina, jo crec que han aprofitat per a fer coses...
1: Sí, més relajades.
0: Sí, més relajades, més chill, per a estar tranquil·lets.
1: És que segur que passa que jo el títol... m'ha generat...
0: El olor a leche quemada.
1: Sí,
0: és que la paraula... A mi és que no m'agrada l'olor a leche
2: rebuig.
0: Quemada.
2: No,
1: ni a leche quemada, ni... Bueno, llet fresqueta...
0: No, tampoc. No.
1: Les paraules olor i llet juntes...
2: No combinen bé.
0: No, combinen fatal.
2: I nosaltres, que som un poquet, anem a dir-ho.
0: Asqueroses. No som vosaltres les més... No. El públic més agraït no som.
2: A més, jo crec que les tres s'han juntat així, sí. Bones.
1: Hauríem d'haver repensat el títol. Des del
2: a mi el títol comercial no em sembla.
0: Però és cert que la sinopsi dius...
2: A veure, és que clar, l'hem traduït a l'espanyol, però igual en alemany, en alemà...
0: No espero que ho llegit que jo, també vos ho dic.
1: Però imagina que els alemans tampoc els agradarà associar olor a llet.
2: No sé què dir-te. Igual és que sona diferent i no li donen tanta importància com nosaltres en la traducció.
0: Jo crec que és igual la traducció, perquè en alemà... sense saber jo alemany i res meu invente, però es
1: Milch.
0: Diu Milch.
1: Això és llet.
0: Milch ins Feuer.
2: Molt bé. Pues t'ha quedat molt bé.
0: Pues
2: no sé, ahí no, se queda.
1: Milch
2: no
1: és llet.
0: Milch
1: a partir d'ahí cada un
0: algo de llet n'hi ha netitos.
2: Correcte.
0: Ja està. Bueno, anem a acabar amb una miqueta de música, perquè també tenim música esta setmana, amb l'estrena d'un documental de Katy Perry, de Lifetime Tours.

0: És cert que aquest videoclip també és molt més visual, sí, que són imatges dels concerts d'ella i de la seva gira, però bueno, mentre vos conte que és un documental que combina actuacions i moments íntims per a submergir al públic en el món de Katy Perry. Es va filmar en novembre de 2025 al llarg de dos nits amb entrades esgotades a París durant la seva gira de Lifetime Tour, d'ahir el títol, i el concert va ser gravat, bueno, els concerts van ser gravats utilitzant un extraordinari desplegament de 60 càmeres que transformen l'espectacle en viu en una espècie d'esdeveniment cinematogràfic superimmersiu.
1: Serà xulo,
0: eh? O sigui, que per a qui siga fan de l'artista...
2: O sigui, és com un documental d'uns concerts, en concret.
0: Efectivament, però ja no només dalt de l'escenari, sinó també darrere, com es prepara ella... Pues una miqueta el que fan ara, no?
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Aquest tipus de documentals, sí, que es porta molt.
2: Jo és que no sigo mai fan de Katy Perry.
0: És que aquest tipus de documentals, si no, si no eres fan de la persona, no sé hasta quin punt...
1: Saps què passa? Que... Sí. És que sí, és molt tematitzat i molt enfocat en un personatge.
2: En un artista.
1: Però bueno, també passa igual en el... Jo què sé, ara n'hi ha documentals de...
0: De tot, sí, sí.
1: D'Alcaraz, de Nadal.
2: Sí, sí, totalment, és el mateix.
1: De futbolistes, de cantants.
0: Que jo tinc la sensació que tu, per exemple, un documental de Rafa Nadal, encara que no sigues molt fan, com no és una persona que parla molt i és una referència al final a nivell mundial...
1: Jo l'he vist, Reconec que l'he vist.
0: Tapetis vore l'obre que diu, a veure què conta, com és la seva vida.
1: Però de cantants...
0: Però de cantant, de Katy Perry, fent una gira...
1: Damunt, jo me dius que sona una cançó i me dius que és Katy Perry, dic, molt bé, però no les identifique, no sé, no les conec.
0: No
1: el tinc controlat.
0: Sí, no,
1: però bueno, per a tots els fans, pues és una opció.
2: Per una bona oportunitat
1: per
2: de este
1: cap de setmana.
2: Una miqueta més sobre ella.
0: Efectivament.
1: I que estava jo liada, que pensava que era divendres, perquè clar, estem ja parlant de cinema, però no, és dijous, la cartellera s'estrena avui.
2: Bueno, quina és que deu?
1: Jo, tinc dos, jo crec.
2: Crec que totes tenim les mateixes.
1: Són molt originals.
0: Jo crec que entre Cronos i Eixam.
2: Ell diria que Cronos. En este cas, vaig a decantar-me per Cronos.
1: La de com robar un banco, no sé què voler
0: que
1: vols
0: dir. No
1: està mal, tampoc. No, per lo que tu deus, ahir un diumenge, després de dinar... L'hora d'estar aixina tonta que és mig de dormir, però no t'adors, no sé. Eixa la deixa ahí en l'aire. Però Cronos, 100%.
2: Jo crec que Cronos, també.
1: I després, me falta veure Los Domingos, que encara que ho he contat després.
2: Tu en Eixam per contrarrestar.
1: Perquè és d'ací. Correcte.
0: Entra Mireia, diguem-me, que què guapa vaig en esta jaqueta que és seua.
1: Claro. Però jo... ara no fa fred així. No
0: mira,
1: sé.
0: Jo ara la jaqueta estic enmig del cel.
1: Però no fa fred.
0: Igual estic empudegant de olor de colònia meua.
1: No, però tu no fas mal olor mai, per favor.
0: Gràcies.
1: Nosaltres som totes molt netes,
0: ja sé.
1: Molt netes, ja sé, si ben perfumades, sempre anem. Mira, Mireia, no trenques res, per l'amor de Déu.
3: Bon dia, què tal? Bueno, ja bona vesprada, no?
1: Home, la una i mitja,
2: sí, bona vesprada,
1: quasi,
3: i
1: 25.
3: Així m'ho posa moltes traves perquè vinga jo avui, no?
2: Per què? El creus que no m'assenta jo?
3: És que està la cosa difícil, així, què estàveu fent?
2: Entre l'ordenador, aparte coses.
3: Un màster en administració d'empreses o
1: algo. Aparte coses, i me dice este tros lliure, però bé. Que has vingut tu a parlar de cine, no?
3: No,
1: de cine
3: no tinc ni idea. Jo sempre pregunto a Marina o a Abril que quines pel·lis puc anar a veure, perquè no m'entere de res.
1: Pues vull enfeiar la seua.
0: Cronos.
1: Sí.
3: Cronos.

0: Sí, és però espanyola. És que, va sobre l'atemptat a Barcelona del 2017.
1: M'encanta. Encara que Abril va fer una llista abans d'anar al menjar de vacances, que estava molt bé. Te'n vas comprar dos o tres.
0: De pel·lis?
1: Sí.
0: Ai, pues has de dir-me quines són, que ara no me'n
1: recordo. Xules, molt xules. Després te diré que ja no me'n recordo.
2: Som a punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Fronta una onada de calor, actúa. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En A Punt Ràdio.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu.

0: I esta setmana hem parlat d'esta qüestió, i és que setembre és per a moltes persones sinònim de començar de nou. No és el nostre cas, o el meu almenys, no? Que porta així des del 10 d'agost en el programa, perquè ja vas tindre abans les vacances, però hi ha molta gent que torna de vacances amb ganes d'organitzar-se una miqueta millor, potser, fer més esports, estudiar el que estudie un poc més, cuidar-nos o deixar darrere alguns hàbits. Però per què associem tant este mes amb els nous propòsits? És com en gener, com després del dia 31 i fent la nit de Cap d'Any i el dia 1 comencem a tindre nous propòsits, doncs ara passa igual, Mireia.
1: Sí, jo l'associo més a setembre, no sé per què, la veritat, no sé si és perquè encara tinc molt interioritzada l'època escolar i era com que te
0: clar,
1: compraves tot nou, no? Les teues llibretes, porraves els llibres, començaves i dies, enguany faré totes aquestes extraescolars, no sé. Sempre m'ha agradat més marcar-me els nous propòsits per a setembre que per a gener, però el que més m'interessa, Lucía, és perquè costa tant mantindre'ls. Per què comencem tan motivats?
0: Ja t'ho diré la setmana que ve.
1: Les primeres setmanes i tot fa bona oloreta i ens encanta i no faltaríem al gimnàs o a la classe i després ja, què dir-te jo, en novembre ja no volem saber res?
0: Jo t'ho diré perquè m'he apuntat al gimnàs fa una setmana i encara no l'he xafat. No dic res més.
1: Teniu nous propòsits, xiques, vosaltres?
2: Mira, jo anar a nedar en abril, els dies que vam
3: venir
2: a nedar, que jo sempre vaig un dia i després la setmana després ja dic que ja no
3: m'estic. Va vale. Anar a Nadal, a Nadal.
1: A Nadal, en Nadal.
3: Em toca anar a Nadal soletes.
0: Dóna bueno, fe que això ho he pogut veure.
1: Anireu a Nadal un dia a la setmana juntes, i és el nou propòsit.
3: És el nostre nou propòsit a
2: i
3: partir
2: complir,
3: de setembre.
2: Perquè a vegades mos posa que nosaltres paguem la classe, diguem si anem i de sobte diguem, i si mos fem un cafè?
1: Ja.
2: I en vez de Nadal,

0: Me'n fas un cafè.
1: I no se'l podeu fer després, dic jo.
0: Sí, pel mateix preu, eh?
2: Però, sí, sí, a més és que perdem diners, però bueno, ahí estem vosaltres.
0: Però què te digo?
1: Vale, pues a veure si...
3: Però jo vos entenc tant, perquè jo faria igual, he fet igual, de fet, moltes voltes.
2: De fet, es confirma que has fet el mateix.
3: Moltes vegades, sí.
1: I el teu nou propòsit o el teu propòsit antic de sempre, si és que és antic...
3: El meu propòsit antic de sempre, de fa mil anys, és tancar la boca i fer esport. No sé si vaig aconseguir-ho enguany.
1: Tancar la boca, no, que si no, no podem escoltar-te,
3: Lucía. No, per a menjar, per a menjar. Claro. Que, no, que no és precís. N'hi ha que fer una miqueta de curaçó, curaçó, dic jo.
2: Curaçó.
3: Curaçó.
1: És un poc portuguesa, Lucía.
3: Curaçó.
1: Curaçó.
3: No me eix la paraula.
1: Laida.
3: Després de l'estiu, que, pues això, xela eix, cafenet...
1: Salut,
2: però
1: salut, això és salut.
2: Cerveseta,
1: salut.
3: Tinto de verano, pues
0: això
3: tot
0: és
3: això.
0: Això és l'estiu.
3: Clar, però després passa factura.
1: Mira, Salva, Salva tindrà algun propòsit.
3: Mira, entra,
1: per a setembre?
3: Va, Salva, entra, contamoseu.
1: No, íralo.
2: Està fent-se de rogar.
1: Està fent-se el remugó.
2: Està fent-se el remolón. Ai, està fent-se el remolón.
1: Ai. Bueno, a mi no me n'heu a preguntar, però vaig a preguntar-me jo. Mireia Ballarri,
0: quin és el teu nou propòsit?
1: Estudiar, xiques. Molt estudiar, bé. Perquè ja m'estic atrofiant, el meu cervell li
0: no
1: costa.
0: No n'he de parar de formar-se.
1: Mira, sabeu això quan esteu intentant llegir i rellegiu tot el rato el mateix trosset perquè no vos concentreu? Pues he decidit que això és falta de pràctica, que és que m'està costant molt concentrar-me i per tant vull posar-me a estudiar, a veure si estudiar sí, Salva.
3: Salva Folgado.
1: Com ho veus?
0: Que cara de que no va estudiar.
3: Que elegant.
4: No, jo ja.
3: Que elegant te veo.
4: Que avui tenim un acte.
3: Ja ho sé, t'he vist.
1: Vos
3: estat esquadrillant, home, per suposat.
4: Però la ràdio no sabeu.
3: Però així, perquè jo tenia un monitor
4: ara,
3: així.
4: Per què es veu la ràdio ara?
3: Com?
4: Ara la ràdio es veu.
0: És de veres, ja. Ara es pot
3: a mi
0: és de veres.
3: A mi no m'agrada tant.
4: A mi tampoc.
3: No té tanta gràcia.
1: Però t'hem vist i mos agrada molt la postura que has adoptat.
4: Sí?
1: Tenies un buit
4: no sabia què fer amb les mans.
1: Estava bé, Salva, perquè estava dient, mira, Salva, que està molt apropiat.
4: Que tenia al costat de Patricia Orch.
3: Sí, si vos he vist. Estava tot el rato veient-vos i controlant-vos. Bueno, però tu tens algun propòsit
2: de curs nou?
3: De curs, exacte.
2: És que per a molta gent, en setembre es van començar.
1: No?
2: Bueno, pues res.
1: Estàs a temps, vull dir, estem a dia 3.
4: Radical. No. Ni de I know, ni de... No. De veres.
3: No. Pues mira,
4: jo crec que serà la cosa, l'edat, eh?
3: Tu creus?
4: Sí, jo crec que sí.
3: Perquè jo soc quasi... No, un poc més jove que tu, però...
4: Jo crec que és l'edat. Conforme passa l'edat...
3: Te la bufa tot.
4: Sí, efectivament. No volia dir-ho.
1: Però Guadilucía.
4: Però Guadilucía. Sí. Me passa.
3: Sí, a mi també me
4: passa. Me passa.
3: T'entenc.
1: Vols dir que te dona igual el que
4: passa.
1: Vinga.
4: No, jo vull ser feliç, ja està.
1: Bueno, això és un propòsit.
2: Bueno.
4: Sí.
1: Això és un propòsit.
4: Però estudiar, el gimnàs, l'anglès...
3: Això què és?
1: Però un propòsit... Salva, un propòsit podria ser quedar tots els dijous. Me inventen els col·legues per fer-te algo.
4: Claro.
1: Això és un propòsit.
4: Sí, no, això sí, val.
3: Però
4: sí.
3: Això ja se fa, això ja ho fa segur.
4: Heu parlat, suposo, dels diners que guanyen els gimnàs.
2: Mira, però pues un dia vam parlar...
4: En les inscripcions...
2: Que després es queden...
4: De gent que diu,
1: no van a cap lloc.
4: Sí.
3: Tenim un convidat, no s'oblidem.
1: No, a més, és el convidat, és la persona autoritzada per a parlar del tema.
3: Però si t'interessa, te pots quedar, eh?
4: No, volia escoltar este home.
3: Ah, molt bé.
4: A veure què diu. Va mentir mos a la cara. Va mentir.
1: Pues que...
3: Jo és que no vull parlar de futbol.
2: El convidat no, que la gent no està
4: entenent. No, Ron Garli, el CEO del València que està parlant.
3: Molt bé, roda de premsa. Jo és que del València no vull parlar.
1: Mira, un propòsit podria ser no patir tant amb el València.
3: Però això no depèn de nosaltres.
1: Un propòsit per a ells, que el València no es faça tant de patir.
4: No
1: va ser.
3: A mi que acaba en el camp, que el tinc baix de casa i ja...
4: I això és un propòsit del València, no?
3: Que s'apanyen.
4: Veurem si l'acaba.
1: Exacte.
4: Un plaer estar així.
0: Gràcies.
2: Adéu.
3: T'esperem que tornes, eh? La setmana que ve.
4: Bueno, se pot negociar això.
1: Tens clàusula, Salva?
4: Jo sóc molt barat.
3: Parla amb Manolo i en Sergi i aclariu-vos. I així anar, vos torneu. Adéu.
1: Dic jo, Lucía, que si parlem en una persona autoritzada com és Enrique Cantones, un psicòleg amb experiència professional i també és professor de la Universitat de València.
3: Hola, Enrique, bona vesprada.
5: Hola, què tal? Bona vesprada, buenas tardes, què tal?
3: Disculpa que t'hem fet esperar una miqueta, que teníem així un poc de guirigai muntat a l'estudi. Cada un ha dit els seus propòsits i veurem si es complim o no. Perquè, bueno, està clar que setembre... és moment de començar coses noves, d'apuntar-nos, com hem dit, al gimnàs, a la universitat, a anglès, etcètera, no? Però per què comencem de nou en aquestes dates?
5: Bueno, lo habéis dicho muy bien, ¿eh? Que cada vez más el principio de año empieza a ser septiembre en vez del tradicional enero. Pero pensemos que estamos muy vinculados a una estructura de cursos, desde que somos pequeños estudiando, luego cuando estudian nuestros hijos, nietos, familia... Y luego, además, el mes de agosto es el mes tradicional de vacaciones, por lo cual siempre hay una ruptura con lo que es la dinámica normal. Con lo cual, cada vez más, además ahora ya las navidades se van extendiendo, como en Vigo, ¿no?, que empiezan las luces en octubre, con lo cual...
2: Bueno, y antes...

0: Encara que no molta gent ho sap, no sé, ara vosaltres em direu, jo sí que ho sabia. Bueno, pues, encara que molta gent no ho sap, les seues primeres actuacions van tindre lloc en ple conflicte bèl·lic, concretament quan tenia apenas 7 anys, en plena Segona Guerra Mundial, i va començar a actuar entretenint a les tropes britàniques per tot el Regne Unit, junt a Petula Clark, que és qui canta este tema.
1: Em pareix molt fort que tenir 7 anys es dediqui a entretindre
0: a les tropes,
1: militars.
2: És molt fort, eh?
1: És molt fort.
0: En quin moment?
1: Era una altra època, eh?
0: Sí.
1: Això avui no estaria, no seria possible.
0: No, efectivament.
2: Això de fet, seria un desgavell avui en dia.
0: El seu primer contacte amb la indústria de l'espectacle va ser en un vodevil.
1: Molt bé, mira.
0: Vodevil.
2: Home, tenint en compte
0: que la dona
2: té
0: 90
2: anys, doncs té una vida.
1: Bueno, és que pensem que esta dona...
0: No, esta dona ja té molta a l'esquena, ja... Està, propòsits ja no li fan falta. La seva primera interpretació en el teatre de forma oficial es va produir en el London Hipòdrom l'any 1947 amb l'obra Straylight Roof. I sonava, atenció...

0: Bona veu, eh?
1: Sí. Sí.
0: Espectacular. Sí, sí, sí. És espectacular. I d'ahir ja va anar de cap a l'èxit. Només un any després, en 1948, es va convertir en l'intèrpret solista més jove en actuar en el Royal Variety davant el rei Jorge VI i la reina Isabel.
2: Que fort, eh?
0: El seu debut televisiu arribaria en el 49, que no podia ser d'altra forma, a la BBC. Va ser també en aquesta època, ja a la dècada de 50, quan va començar la seva carrera com a dobladora, on recordem també ha fet molt de camí, que avui també repassarem. Ho va fer prestant la seva veu a la princesa Seila en el doblatge a l'anglès de la pel·lícula La Rosa de Bagdad.
3: Ah, Zina's singing! Tonko Zerko! Tonko Zerko!
0: Seria també en aquesta dècada, la dels 50, que faria el bot a Broadway protagonitzant grans produccions musicals com My Fair Lady. I només una dècada després es convertia en una

0: diferència ja a nivell internacional, en pot ser un dels grans papers de la seva carrera, almenys el primer especialment internacional. Mary Poppins.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it
2: més fan d'esta pel·lícula no puc ser.
3: I de la nova també,
2: no, jo me quedo l'antiga.
0: Bueno, jo tinc aquesta pel·lícula molt idealitzada i de repente vull, per a treure esta cançó, he vist el tràiler d'Ace 2 i de repente els dibujos animados
2: i els tio no vivos.
0: I jo dic, ai, així, no, això fora de context.
3: Queda raro. Perquè el moment era un altre, però heu vist la nova?
4: Jo tampoc.
3: Feu-li una ulladeta, que està xula. Bueno, és igual, perquè és Emily Blunt,
0: sí.
3: Però està molt xula. A mi m'agrada també molt.
0: No va voler Julie Andrews participar en la nova, eh?
3: No ara va voler.
0: Però
3: al millor el paper que li donaven,
0: no? Perquè va voler... Vos ho conté ja, que no es dona. Perquè va voler deixar-li tot el protagonisme a Emily. Ella trobava que el seu moment ja havia passat i que ara havia d'haver
4: molt bé.
0: I la nova Mary Poppins era Emily, que ella que pintava.
3: Pues claro, i ella que anava a fer. Necessite que vegeu la peli per a que em digueu si vos agrada Emily Blunt com a Mary Poppins.
4: Perfecte. Claro, pero que sense pensar en, vull dir,
0: en Julie Andrews,
4: intentar
3: separar-les.
4: Separar-les.
0: Són dues persones distintes al final.
5: Sí, jo vaig anar a
4: Disney.
5: Com en
4: els Spider-Man.
5: Vaig anar a Disney fa 30 anys i me trobia Mary Poppins, que era una persona disfressada de Mary Poppins, i jo vaig ser la més feliç del món. I me vaig
4: fer una foto
5: amb Mary Poppins. Per suposat.
0: Clar que sí. Pues que sapíeu que Walt Disney la va veure en el teatre fent Camelot i van saber que volien que fora ella qui fora Mary Poppins, però quan li ho van proposar ella estava en 27 anys embarassada i no podia acceptar fer un rodatge d'aixes característiques. Així que van esperar a que ella donara llum i que es recuperara per a començar a gravar la pel·lícula perquè volien que fora ella, sí o sí, qui fora Mary Poppins. Efectivament, i era el seu primer pas al cinema, i ja veus,
4: un èxit.
0: Una d'una i un èxit. Cançons superbones, aventura, humor, amor i un repartiment de molta alçada que van fer que Mary Poppins, estrenada l'any 1964, fora, es convertirà en un clàssic del cinema familiar.
5: Però és que és fort, perquè la pel·li és del 64, jo sóc del 77 i jo la veuria més tard, és a dir, en el 80 i pico, i per a mi era com el peliculón, vamos, ella, esta, Ete i los Goonies.
0: Però que a mi me la van regalar.
5: El top.
0: I jo vaig naixent en el 96 i la de Gabor en el 2002.
5: Sí.
3: Jo la vaig veure en els 90.
5: Imagina't.
3: I la tenia en VHS.
5: Sí, jo també.
3: I recorde posar-la i
5: remuntar-la. En DVD la tenia jo
0: també. Acabar amb la carrera i rebobina.
3: Exactament, pausa, tot, diàleg.
0: No som les úniques que l'hem vista, va funcionar molt bé en taquilla i va obtenir un benefici net de 28 milions i mig de dòlars, aconseguint 5 premis Oscar i 13 nominacions, entre elles el primer Oscar com a millor actriu de Julie Andrews.
6: The winner is... Julie Andrews.
0: I darrere d'un gran èxit, un altre, perquè només un any després, en 1965, que va ser un any redó per a Julie Andrews, es va convertir en la gran protagonista del taquillazo de l'època, Sonrises i Làgrimes,
5: un altre
0: on
5: pel·lícula.
0: Va ocupar el paper d'eixa novícia rebel que transforma els fills del capità Von Trapp. Warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Jo esta no l'he vista, eh?
4: Jo tampoc he vist Sonrises i Làgrimes.
5: Jo sí. És que són clàssics de la nostra època, Patricia Valero.
0: Ja, però Mary Poppins també, i Mary Poppins l'han vista,
4: Poppins, sí.
0: I esta no, eh?
5: Ja, perquè és que Mary Poppins va ser un pelotazo.
4: Ja, però sí. Jo crec que també perquè com és cine familiar, pues, quan tu eres més xicoteta el posa Mary Poppins...
0: Home, però Sonrises i Làgrimes també és família. No la, jo com no l'he vista, m'ho he
4: vist. No molt,
5: pues,
4: no.
5: No tant.
3: Però mira, però si se pot veure... És que jo tampoc l'he vist, m'estic donant compte que...
0: No,
3: no.
0: Acabàramos.
3: No. Però m'estic plantejant que l'hauré de veure, no?
5: A veure, jo fa... Sí, és un poc dramàtica. Jo fa molts
4: que
5: anys
4: no
5: que la vas veure.
4: La veurem i plorarem.
5: No passarà vale. Més.
0: Un altre si dia. Que plorar, es plora,
3: però
0: també.
3: No, però avui no, un altre dia.
5: És terapèutic.
4: No, n'hi ha dies que està millor posar-se pel·lícules més animades.
0: Exacte. Sí.
5: D'estes nostres de...
4: Sí,
3: o Mary Poppins. Mary Poppins està guai.
5: Amores jovenzuelos de verano, coses d'estes.
0: Van ser dos grans èxits que li valdrien per a fer-s'hi amb el títol de gran drama musical de Hollywood. Bé, musical i no musical, perquè en els dos anys següents va protagonitzar grans pel·lícules com Hawaii, Millie, una xica moderna, o Cortina rasgada, d'Alfred Hitchcock, juntament amb Paul Newman.
7: Sin duda, cuando se crea la serie de Mazinger en los años 70, estábamos en plena Guerra Fría.
0: Este señor
3: volía colaborar, colaborar en la peli de Mary Poppins i no va poder. Mira, Mazinger Z tampoc està mal.
0: Mazinger és una bona...
3: M'agrada a mi.
4: Propòsit, però...
5: M'he pegat un susto.
0: Jo pensava que jo havia posat algun expert parlant d'això
5: i no... Jo pensava que era Paul Newman i bueno, què està passant?
0: Les coses que passen. Les coses que... Bueno, pues un doblador de Paul Newman també mos hauria colat. Bueno, les dècades següents van estar marcades per èxits cinematogràfics que no deixaven de reportar-li reconeixements com el Globus d'Or que es va endur pel film Victor i Victoria en els 80.
8: About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music. And
0: durant estos anys va combinar tota la tasca cinematogràfica amb treballs musicals en solitari, com la gravació de dos discos o l'estrena de diverses obres a Broadway després de més de 35 anys sense aixafar les taules del gran espai musical americà. Però aconseguiria també, amb el canvi de segle, fer-se un lloc en el cor de les noves generacions.
9: Por la princesa Mia.
10: Mia Thermopolis tiene todo lo que una joven puede desear.
11: Mi propia joyería.
12: Me alegro de que te guste.
4: Això és un pel·lículo.
0: Viva Hathaway. Estem totes fent cares perquè Princesa por sorpresa, això per a la nostra generació, això ha sigut
4: tot.
0: Una revolució, una revolució. Ella fa de abuela de la princesa Mia, que interpreta Anne Hathaway. Es va estrenar l'any 2001, va ser una pel·lícula i seqüela posterior en 2004 que es va convertir en referència per a les generacions més joves i bueno, que també va marcar un abans i un després per a Julia Andrews, perquè ella a finals dels 90 va deixar de cantar per problemes en la veu. O sigui que ja tot el que va fer després era o bé doblatge o bé interpretació purament com la de Princesa per sorpresa. Que per cert, en 2004, no sé si ho sabíeu, però va ser la veu de Lillian en la pel·lícula de Es rectos.
4: Ah, no?

0: Ha sigut també la veu de personatges de Gru, Mi Villano Favorito, dels Minions, ha gravat audiocontes i àlbums parlats per a xiquets i xiquetes amb la seva filla Emma, i no ha deixat de treballar també com a creadora, perquè, per exemple, en 2016, amb 80 anys, va crear per a Netflix la sèrie de televisió Julie's Green Room. En els últims anys ha renunciat a papers com, per exemple, la participació en el remake de Mary Poppins, que comentàvem abans, o la tercera part de Princesa per Sorpresa, on tampoc participarà, perquè ella ha dit
1: que
0: ja... Sabeu
1: que no he vist Princesa per Sorpresa.
0: Les devoré, Lucía. No sé què fas, Lucy. Avui te'n vas decint una llista de pendents.
1: Però no tinc, no puc. No puc, tinc una agenda atapeïda de festes.
2: Atapeïda. Bueno, pues, quan acaben les festes, però Princesa...
0: Quan arriba l'hivern.
1: Quan torni a la normalitat en la meva vida, me ficaré a veure pel·lícules.
2: Jo l'he vist de tipus de pel·lícules que...
3: No, jo la vaig veure reguinyant, eh? He de dir-ho. Primer en la meva germana i després en la meva filla i...
1: Però te va agradar.
3: A veure, me va entretindre.
1: Això.
0: Bueno, però si no pots veure a Julie Andrews, que ja no la veurem més a la pantalla, perquè ja ara ha decidit que es dedica a audiollibres, podcast i treballs de doblatge.
2: En 90 anys. 90, eh? Penseu que es retira totalment.
3: No se'n va de Balear.
0: En cas estudiant algo i a començar a setembre. No ho sabeu,
1: escolteu,
0: eh?
1: A mi em sembla meravellós. En 90 anys que diga, vale, ja no vaig a fer pel·lis, però vaig a fer altres coses.
2: Vaig a fer un rest
1: no
2: de
1: passa
2: coses.
1: Res. Bueno, xiquets, que se n'anem, que tornem demà a partir de les 10, així, amunt i avall, i que acabeu de passar una bona vesprada. Adeu, Patri, també a tu. Adeu.
4: Esports a punt.
5: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
4: Som a punt. Esports a punt.
6: Acordarán con el equipo que le ha hecho lo de ir a Europa en la primera temporada del Nou Mestalla, que dijo el año pasado. Gracias.
7: So, two questions for you.
8: Son les 2 de la vesprada, estem en directe en la roda de premsa que està fent el CEO de futbol del València, Ron Gurley, des de la 1:30. Una roda de premsa que es preveu llarga, una pregunta només per mitjà de comunicació, però hi ha moltíssims. Un Ron Gurley que ha defensat la política esportiva i la política de fitxatges, ha dit que s'ha treballat en tots els períodes, que fins i tot en l'últim dia es va treballar en aquesta qüestió, i també ha dit, per exemple, que ni per Dux ni per Etaillon, dos davanters, es necessita un davanter per al València.

Una altra vegada, en relació a l'afició, li han demanat opinió sobre si vol, va Ron Gurley a complir la seva promesa de fer

0: fins ahir es retreix al Marroc. En el capítol de reaccions, cap novetat, Núñez Feijóo, també ho ha fet Abascal, li ha demanat la dimissió i l'acusen de traïdor. Sánchez i Feijóo este matí en la cambra.
1: A dia de hoy, nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
0: Bé, pel que fa als partits socis del govern, tots han posat en qüestió la gestió de la crisi, tots menys o més directament també critiquen el fet que Sánchez no reconega la mà del Marroc en l'entrada massiva, però no van més enllà. Les demandes de dimissió es queden en la dreta i en el matís també que ha introduït Junts, la formació que ha muntat al govern i que ha dit que Pedro Sánchez està inhabilitat per a seguir, un Pedro Sánchez que, per cert, continua donant explicacions en el Congrés dels Diputats, una compareixença que ha començat a les 9 del matí, l'escoltem.
1: En fin, situaciones durante estos 8 años complejas, difíciles, nos ha pasado de todo.
0: Alba Rocher, Congrés dels Diputats, bona vesprada.
3: Sí, bona vesprada, Patricia. Acabem de saber que, tot i que Sánchez ha anunciat este matí que van convocar l'ambaixadora del Marroc, ella no estava a Espanya el passat 21 d'agost i aquesta reunió no s'hauria produït, almenys físicament. A més, el Ministeri d'Exteriors mai va revelar la convocatòria als mitjans de comunicació. En la primera intervenció, tant Feijóo com Abascal li han retret a Sánchez que eixe encontre fora privat. Però el que ha quedat clar en esta compareixença és la soledat de Pedro Sánchez a l'hemicicle, que avui ha sigut més evident que mai. Hem vist als ministres aplaudir-li a tots, excepte a Margarita Robles, un fet que ha cridat molt l'atenció. A esquerra i a dreta, els diferents grups han tingut paraules dures per a Pedro Sánchez, però no solament PP i Vox acusen al Marroc, també ho ha fet la totalitat de l'arc parlamentari amb tots els socis de Sánchez i fins i tot una part de l'executiu, la de Sumar. El president diu que demanarà la presència permanent de Fortex a la frontera de Ceuta, ha promès que tindran una cadira permanent en el comitè de les regions i tot a confirmar que el rei Felip VI visitarà la ciutat autònoma en les pròximes setmanes.
0: Gràcies, Alba. I des del govern valencià qualifiquen de falsedats les explicacions que ha donat fins ara el govern espanyol. Pedro Sánchez, també el portaveu Miguel Barrachina, ha dit que el que viu Ceuta és una ocupació. Insistís en que el Marroc sí que està darrere de la crisi.
4: Doble indignación por los 33 días y por las falsedades del presidente del gobierno. Ni fue Israel, ni fue Rusia, ni fueron las mafias. Y además sí se conocía la situación de inminente ocupación de la ciudad. Por tanto, fue una acción premeditada.
0: I la cara més dramàtica de la migració són sempre les pèrdues de vida, de vides humanes, tantes persones que se la deixen en travessies impossibles per la mar, en la majoria de casos guiats per màfies d'éssers humans. L'última tragèdia ha sigut en aigües de Canàries, més de 80 persones mortes intentant arribar a la costa. José Soler, bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada. La pastera en què viatjaven anava cap a les illes. Quan s'ha afonat, a bord hi havia 128 ocupants que havien eixit feia 26 dies des de Gàmbia. Vora un mes embarcats en unes condicions precàries i entre els 80 morts hi ha un bebè. L'avís es va produir ahir per la vesprada quan Salvament Marítim va localitzar els ocupants de l'embarcació. 3 de les 44 persones rescatades, tots homes, van ser traslladats d'urgència en helicòpter a 2 hospitals de Gran Canària.
0: Les 3:06, Patricia Valero està a la tècnica. Encara hi ha moltes més coses en este dijous 3 de setembre.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui nova presidenta. Maria Àngels Francés ha pres possessió d'un càrrec que ostentarà durant els pròxims 5 anys i ho ha fet en un acte institucional al Palau de la Generalitat, José.
5: Sí, la crida al diàleg, l'entesa amb el Consell en favor d'una normativa més flexible i lluny del conflicte, han marcat els discursos. Maria Àngels Francés ha convidat la Generalitat a treballar en favor de l'autoestima per la llengua i pel seu prestigi social.
7: Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris per equiparar-la amb els altres peces del mosaic. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
5: Diorca ha fet una defensa de l'acadèmia com a part essencial del nostre autogovern i ha demanat que siga un punt de trobada de tots els valencianoparlants.
8: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a part essencial de l'arquitectura institucional del nostre autogovern. Ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això, la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
9: Concentració màxima.
10: Hay que llevarlo con él.
11: Claqueta final.
12: Mejor. ¿Cómo se le va a pasar?
13: Bueno, pues no lo sé, Maite, cómo se le va a pasar, no tengo ni idea.
0: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrosi y Javier Calvo y Los domingos de Lauda, Ruiz d'Azúa són les tres pel·lícules preseleccionades dels acadèmics espanyols per a continuar la carrera cap als Premis Òscar d'enguany.
5: I a partir d'ara hi haurà una segona votació i el 16 de setembre coneixerem quina de les tres cintes representarà Espanya en la candidatura de millor film internacional dels Òscars 2027.
0: I més notícies d'avui. L'Organització Meteorològica Mundial acaba d'actualitzar els pronòstics sobre el Niño, un fenomen meteorològic que s'intensifica pel canvi climàtic i que enguany Vicent Montagut pot batre tots els rècords.
14: Sí, Patricia, podrien dir que esperen un superniño, ho explica Celeste Saulo, secretària general de l'organització. Literalment serà el més intens des que hi ha registres fa quatre dècades. Recordem que el Niño provoca un escalfament de l'oceà Pacífic que es tradueix en una pujada de les temperatures, sequeres en algunes regions i inundacions en altres. Enguany també serà inusualment llarg, en concret fins al febrer del 2027. L'oratge extrem afectarà l'economia global i la salut de la població. I per això, la màxima autoritat científica en qüestions de clima demana als països que prenguin mesures perquè diuen...
15: We have no time to lose.
14: No tenim temps que perdre.
0: I anem amb la informació de l'oratge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
16: Molt bona vesprada. Ens espera una altra jornada amb temperatures més elevades i, de fet, amb avís groc activat al racó d'Ademús i també a la plana Utiel Requena per màximes de més de 36 graus. A la resta també notarem ixa pujada en la temperatura, màximes que estaran entre els 30 i els 36. Més núvols de vesprada cap a l'interior i possibilitat d'alguna tronada molt puntual a la vall de Cofrents-Allora. A la resta no veurem ixes tempestes. Pel que fa a demà divendres, serà el dia més càlid de la setmana en moltes comarques. On més pujarà el termòmetre serà a la Cana de Navarrés, la vall de Cofrents Ensallora, la Plana Útil Requena, el Racó Ademús, els Serrans, també la Costera i part de la Ribera Alta. Pel que fa a l'estat del cel, demà serà una altra jornada amb alguns núvols de matí ancorats cap al litoral i cap a les comarques centrals, a la resta sol de vesprada, sol cap a la costa i núvols cap a l'interior.
0: I avui ens permetran que parlem un poc de nosaltres, de Punt Ràdio. I vagin acostumant-se a l'oïda d'esta sintonia perquè a partir d'ara l'escoltaran molt per la ràdio, per a Punt Ràdio. Serà el fil conductor de tota la programació que arranca dilluns ja, el dia 7, amb vora 20 hores de programació en directe amb una aposta decidida per la informació, com sempre, l'esport, també el teixit econòmic i cultural de la comunitat valenciana. Renovem imatge, renovem sons, també la nostra sintonia, però això l'estrenarem dilluns. I seguim amb la intenció de sempre, la de contar-los com passa la vida, com deia el director avui, Nacho Cotino, en la posada de llarg de la temporada, es tracta de sintonitzar amb els interessos de vostès de l'audiència.
17: Anem a tractar de sintonitzar amb els valencians, que siguem capaços de sintonitzar amb els valencians per a que senten a casa en la companyia de Punt Ràdio. Moltes coses que estrenarem a partir del pròxim dilluns per a aconseguir tractar de ser el testimoni, el notari, que conte tot el que passa en la comunitat valenciana i que també tota la comunitat valenciana es veja reflectida en la seua ràdio, en la Punt Ràdio.
5: Els matins seran per a l'equip de Sergi Olcina, que els acompanyarà des de dilluns a divendres, des de les 7 del matí fins a les 12 del migdia, i a partir de la 1, els esports amb el partit de la 1, dirigit per Nacho Sánchez. I la ràdio d'esta casa recupera de 3 a 4 de la vesprada el programa de Gas sobre el camp, el Forcat, amb Sílvia Soria, i pel que fa a nosaltres, als servicis informatius, canviem d'horari, Alba Requejo arrencarà el dia a les 6 del matí, i nosaltres els esperem a partir de les 2 i mitja. Avancem mitja hora, tant de dilluns a divendres com el cap de setmana, que pilotarà Jordi Cabezas. Estas són algunes de les novetats, després escoltem més d'esta nova programació, però per davant, gràcies, com sempre, per seguir-nos.
18: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, 5 setmanes després, Pedro Sánchez ha comparegut al ple del Congrés, encara continua, per informar de la crisi generada per l'entrada massiva de persones migrants de la frontera de Ceuta. Una compareixença que arriba després de les massives concentracions d'ahir en suport al poble ceutí i on el focus s'ha posat en el paper que va jugar el Marroc després de l'informe policial este que apuntava a la col·laboració de gendarmes marroquins per tal de desestabilitzar Espanya.
5: Este informe ha centrat bona part de les preguntes d'una banda de l'oposició, que acusa Sánchez d'ocultar l'informe, i de l'altra de banda dels socis com Sumar, que retrauen els socialistes la gestió de les persones que han arribat i que també hi deixen entreveure la mà del Marroc. L'atenció als carrers de Ceuta, el seu llarg camí cap a la recuperació de la normalitat, les mesures que està duent a terme el govern central i la pròxima visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma, com va avançar el mateix Sánchez, també han sigut altres dels eixos d'esta compareixença i que avui ha tornat a confirmar Sánchez.
0: Bé, són els principals titulars que ha donat el president del govern espanyol en una esperada i tensa compareixença en la qual el president s'ha quedat a soles a la defensa del Marroc davant de la resta de grups parlamentaris. Lourdes Espinosa.
18: Sí, Patricia, el primer focus de la polèmica s'ha centrat en si tenia el govern informació prèvia de la invasió a Ceuta. Sánchez s'ha refermat i ha tornat a dir que no va rebre alertes o avisos extraordinaris.
1: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
18: Núñez Feijó l'acusa de mentir i assegura que ho pagarà davant la justícia.
2: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice.
18: I sobre la implicació del Marroc, Sánchez insistís que no hi ha proves sòlides.
1: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
18: Pepe i Vox l'acusen d'actuar sota el chantatge del Marroc.
2: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas. Sánchez nos dijo que estuvo al habla constantemente con las autoridades marroquíes el 30 y el 31 de julio. ¿Qué le dijeron? ¿Qué les prometió? ¿Con qué le amenazaron? ¿Qué saben de usted?
18: Des de Sumar, socis de govern, insistixen a demanar explicacions al Marroc. Enrique Santiago és diputat de Sumar.
19: Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones.
18: Els socis d'investidura també han acusat Sánchez de mentir. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana i Agueda Amico, Compromís.
20: ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente? ¿Y la policía marroquí mirando como las vacas al tren?
21: No entenem per què està defensant a Marroc. No entenem per què continua defensant a Marroc.
18: I Podem demana que l'executiu trenqui relacions amb Marroc.
0: Bé, sobre la visita de Felip VI a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que estan en estos moments en negociacions, que quan es donen les condicions, s'ha repetit, i ha dit que en les pròximes setmanes esa visita se produirà.
1: Sabemos que en estos momentos Ceuta necesita más que nunca estar arropada por el Estado. Y por ese mismo motivo, el Gobierno pues, ha compartido la necesidad de que, después de 20 años sin una visita del jefe del Estado a Ceuta y a Melilla, el jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas.
0: Bé, i hem escoltat com a Esquerra i a Dreta els diferents grups parlamentaris han tingut paraules dures per a Pedro Sánchez. Està sigut alguna de les respostes del president apuntant directament a com hauria gestionat la crisi segons ell una coalició entre el Partit Popular i Vox.
1: ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera. Un gobierno del PP con Vox, descolgando...

0: teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan eso, no lo quiero para mi país.
1: Bé, les xarxes socials van ser el combustible d'una convocatòria que va acabar portant milers de persones fins a Ceuta. La policia ha analitzat més de 7.500 missatges, ha detectat també un pic de més de 1.500 comunicacions el mateix dia de l'entrada massiva.
2: L'informe policial situa els primers moviments a les xarxes una setmana abans i descriu una campanya que va anar canviant d'escenari dels Facebook a Instagram i TikTok als grups privats de WhatsApp fins a convertir-se durant l'assalt en un sistema d'informació en directe.
1: Santi Hernández.
3: La convocatòria per assaltar Ceuta no va aparèixer de sobte. L'informe policial situa els primers moviments en les xarxes una setmana abans de l'entrada i descriu una campanya que va anar canviant d'escenari de Facebook, Instagram i TikTok als grups privats de WhatsApp fins a convertir-se en un sistema d'informació en directe. Les xifres que aporta la policia són més de 7.500 missatges entre el 28 de juliol i el 3 d'agost. La policia considera que aquesta successió de missatges no és casual i segueix un patró. Una part important de les proves que utilitza la policia són imatges que ja circulaven per les xarxes socials. L'informe policial inclou també 32 fotografies, 11 d'agents marroquins uniformats i 21 possibles agents de paisà que donen instruccions per a l'entrada. La policia no identifica l'autor intel·lectual de l'operació, no atribueix l'operació directament al govern de Marroc ni als seus servicis secrets. Sí que descriu la participació de forces de seguretat marroquines.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Presidenteu, tenim una informació d'última hora per parlar d'un incendi al Baix Maestrat. Nombrosos efectius, entre ells dos mitjans aeris, treballen en estos moments en l'incendi que s'ha declarat en una granja avícola que està ubicada al terme de Sant Mateu.
2: També hi ha dotacions de bombers i de brigades forestals que vigilen i treballen per evitar de forma preventiva que les flames afecten les zones de vegetació pròximes a esta granja.
1: Bé, i continuem en Ceuta perquè també ha sigut protagonista avui a la roda de premsa posterior al ple del Consell. Connectem en Xavi Borràs, està així nosaltres en l'estudi, perquè ens conté el que ha dit del portaveu Miguel Barrachina, també coneixer aquests acords que ha pres el govern valencià. Xavi.
5: Sí, el Consell subscriu la petició de dimissió de Pedro Sánchez, escoltada avui al Congrés dels Diputats. El conseller portaveu Miguel Barrachina eleva el to contra el govern socialista i acusa Sánchez d'haver estat mentint al país durant tot el mes d'agost i d'haver silenciat la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants. L'única eixida, diu Barrachina, es convocar eleccions generals.
6: Uno, un fondo de nivelación. Dos, que del resultado final la comunidad valenciana no vuelva a estar por debajo de la media. Y tres, que la población que se tenga en cuenta sea la del último año. Tres sugerencias han sido rechazadas, por lo cual la comunidad valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña.
5: Bé, este no era el tall de veu que volíem posar. Este fa referència al Consell de Política Fiscal i Financera que se celebra demà a Madrid, en el qual la Generalitat tornarà a mostrar el seu rebuig frontal al model que està plantejant el Ministeri d'Hisenda. Sobre la roda de premsa del Consell o sobre el Consell d'avui, dos pincellades més. Incendis forestals, s'aproven noves ajudes per als pobles afectats pels focs de Tírig i Segorbe, 200.000 euros per municipi. I sector energètic, el Consell destina 76 milions d'euros a impulsar un pla estratègic d'inversions finançat amb fons FEDER per a la producció d'hidrogen renovable i combustibles alternatius al petroli.
1: Gràcies, Xavi. Les 3 i 20, avancem. La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha pres avui possessió del càrrec. Maria Àngels Francés aposta per un organisme que impulsa el valencià dins i fora del territori. El president Llorca ha tornat a defensar el paper d'esta institució, la qual ha animat a treballar amb independència i rigor. Maria Poveda.
7: Sí, bona vesprada. Per a Maria Àngels Francesc, acostar el valencià a la ciutadania i adaptar-lo al segle XXI són prioritats. I estén la mà al Consell per aconseguir-les.
8: Volem una acadèmia, per tant, que guie la ciutadania, que impulse el valencià i que el projecte al món. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu.
7: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha replegat el guant d'Isaac Col·laboració i ha donat suport al paper de l'acadèmia, com ja ho va fer als pressupostos.
9: Com he manifestat moltes vegades públicament, sóc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a part essencial de l'arquitectura institucional del nostre autogovern.
7: Pérez Llorca demana en esta nova etapa rigor i independència.
9: Que el valencià forma part de la nostra identitat com a poble, però farem molt de mal si convertim la llengua en doctrina.
7: Maria Àngels Francesc es converteix en la tercera dona que presidís l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: Més coses. Els empresaris valencians i el president de la

0: Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'han reunit avui en el tradicional dinar que marca l'inici del curs econòmic, que en estos moments allí continuen tant el cap del Consell com el president de la Cambra, José Pérez Morata, han destacat la bona sintonia entre l'empresariat i l'administració autonòmica.
1: El mundo empresarial lo que busca es velocidad. Necesitamos velocidad para poder llegar a la misma velocidad que llegan otras zonas del mundo. Competimos territorios y lo que viene hoy aquí son empresarios que están globalizados.
2: Van a tener una administración a su lado, colaborando, sin poner pegas, siguiendo ese camino que nos marcamos en su día, que consiste en bajar la presión fiscal, en demostrar que bajando impuestos se puede recaudar más. Estamos llevando un año muy positivo, la creación de empleo, somos la comunidad autónoma donde más
3: crecen los autónomos, somos de las comunidades autónomas donde más inversión llega.
4: A punt, les notícies del migdia.
0: Parlem d'una reivindicació que ve de lluny per part d'una carretera que està ui per ui plena de cartells. És la protesta que han fet visibles el veïnat de Riba-roja de Túria després d'anys de reclamacions. Demanen mesures, més mesures de seguretat viària per a evitar accidents. Lorena Marina Palmero.
5: Menys velocitat i més seguretat, Patricia. És el que reclamen des de fa anys els veïns del tram de la CB336 pròxima al col·legi entre Naranjos, a Riba-roja de Túria. Denuncien que els vehicles passen a gran velocitat i que els accidents s'han repetit contínuament. Gerard, un dels veïns afectats, ens conta el problema.
6: Uno de los problemas es que la carretera lleva muchísimo tráfico, mucho más que antes, ¿no? Infinitamente más, y la velocidad que cogen aquí los coches es tremenda.
5: Les vivendes tenen accessos directes a la carretera i, com assegura María José, fins i tot entrar o eixir de casa amb el cotxe pot resultar complicat i molt perillós.
7: No hay seguridad ninguna en esta carretera. En esta carretera se sale de una punta hasta llegar a la esquina, que es donde yo vivo, por ejemplo, y yo no puedo sacar el coche sola.
5: Fa anys que reclamen mesures per reduir la velocitat i, sense una solució, han omplit els marges de la carretera de cartells per fer molt visible la protesta. En la mateixa CB336, al seu pas per l'Eliana, la Diputació ja està actuant per millorar la seguretat viària. La Diputació assegura que l'Ajuntament no li ha traslladat esta queixa veïnal.
0: I avui passen a disposició judicial els pares detinguts a València pel presumpte homicidi del seu bebè. Va ser el iaio del xiquet qui va alertar-ne a Castelló de la desaparició. Raül Pinyana.
8: La parella passarà a disposició als jutjats d'Amposta que han decretat el secret de sumari. Estan acusats d'un presumpte homicidi després que el iaio alertara la policia de Castelló que la parella havia amagat el cos del menut a la seva vivenda de Santa Bàrbara, a Tarragona. En l'inspecció els Mossos no van trobar ni rastre del menut, però sí una trentena de gossos malnodrits, alguns morts i quilos i quilos de fem.
9: Impressionant era lo bruts que anaven, o sigui, la pudor que feien.
10: Se puso la última denuncia porque es que ya no se puede estar con la calor de la de atrás, era insoportable.
8: En la casa vivien amb altres tres fills que s'han quedat amb el iaio. Al municipi continuen impactats amb la notícia.
11: Esgarrifats del nivell d'aquesta investigació.
12: A mi pareixia una noia normal. Ara el que s'ha trobat aquí dins no s'ho podia esperar ningú del món.
8: La parella té altres dos fills baix la custòdia de la Generalitat Valenciana.
0: I a Crevillent, al Baix Vinalopó, per la Guàrdia Civil tracta d'identificar un grup de joves per haver agredit un treballador municipal, Nerea Blasco.
13: La víctima és un conserge de les instal·lacions esportives del municipi. Els fets van ocórrer dimarts, vora les 9 de la nit, després d'una discussió, quan un grup de joves va reclamar més llum al camp de futbol. L'empleat municipal, que va requerir atenció sanitària, ja es recupera de la pallissa, mentre que la Guàrdia Civil busca el responsable de l'agressió perquè s'enfronten a un delicte de lesions. David Amorós és el regidor d'esports de l'Ajuntament de Crevillent.
14: Varios individuos agredieron de forma brutal a uno de nuestros trabajadores municipales.
0: Del món, Donald Trump, que assegura que Venezuela no està preparada per a celebrar eleccions, ho fa just després d'aconseguir la cessió de la quinta part de les reserves del petroli venezolà durant tot un segle. Marian Company.
15: Declaracions que li han valgut les crítiques directes dels familiars dels opositors que continuen empresonats. Trump es reitera en que les eleccions hauran d'esperar perquè Delcy Rodríguez està fent-ho molt bé. I ho fa amb el seu secretari d'Energia de gira pel territori venezolà, on li han ensenyat, fins i tot, com van els treballs de reconstrucció després del terratrèmol. És des d'allí, des d'on ha assegurat que l'acord pel que es fan amb el 22% de les reserves del país és una cura al socialisme i que servirà per abaratir el combustible a les gasolineres nord-americanes més car per la guerra a l'Iran.
0: Les 3 i 27, ja sabem els noms dels artistes de les fogueres de 2027. Carolina Tarazona, delegació de la Cambra, bona vesprada.
16: Bona vesprada. Este matí hem conegut que els artistes

0: Arquitectes Foguerers, Pedro Espadero i Sergio Gómez seran els encarregats del disseny de les fogueres oficials 2027. El jurat ha anunciat que Pedro Espadero, per 20ª vegada, s'encarregarà de la foguera de categoria adulta amb el lema «El llenguatge dels colors», expressant la influència d'estos en les persones. Mentre que l'artista Pedro Gómez, per 12ª vegada consecutiva, dissenyarà la foguera infantil amb el lema «Hi ha un amic en mi», fent una alegoria contra l'assetjament. Dos artistes que un any més representaran les fogueres oficials amb il·lusió i que són garantia d'èxit.
1: I a punt, Ràdio Esta Casa. Comencem nova temporada, nova etapa. Este matí s'ha presentat esta nova temporada que comença dilluns amb una imatge renovada, més hores de programació en directe i una aposta clara per a connectar, per a sintonitzar amb els valencians i valencianes. Sílvia Sáez.
2: Nova imatge, noves sintonies i quasi 20 hores de programació en directe. A punt Ràdio estrena temporada amb un objectiu clar. Nacho Cotino, director de Punt Ràdio.
3: Anem a tractar de sintonitzar amb els valencians. No anem a demanar-los que sintonitzen en la Punt Ràdio, sinó ser nosaltres que siguem capaços de sintonitzar amb els valencians per a que senten a casa en la companyia de Punt Ràdio.
2: Informació i actualitat des de primera hora. Alba Requejo estarà al capdavant de les notícies del matí, que s'avança a les 6 del matí. I a partir de les 2:30, Patricia Or serà la veu dels informatius migdia i Jordi Cabezas assumirà la informació durant els caps de setmana. I després dels informatius encara queda molt per contar. Sergio Alcina i Maria Caballero conduiran els magazins de matí i vesprada, respectivament.
4: A les 7 del matí anem a obrir el Club dels Matiners per a oferir entreteniment, actualitat i tot allò que necessiten els que vulguin passar el matí amb nosaltres des de les 7 fins les 12, en matí directe.
5: I per les vesprades, el nom del programa és una declaració d'intencions. Anirà tot per l'aire tots els dies. Des de les 5 de la vesprà tindrem entreteniment, humor.
2: Més esport, més emoció, més ràdio. Nous espais com el Partit de la Una i l'Esport Base, a més dels clàssics punta a punta i 90 minuts. També hi haurà espai per a la cultura, les festes i el camp. Entre els estrenes figuren La Pista, amb Juan Nieto, La Flama, amb Loren Donat, Tastem, amb Vicente Gil o El Forcat, amb Sílvia Soria. Perquè el que passa al teu voltant te ho contem en A Punt Ràdio.
1: Doncs ja saben, la nova temporada que arranca dilluns i nosaltres tenim novetats. A les 2:30 ens veurem el pròxim dilluns. Avancem mitja hora el temps de les notícies, així que apunten. Dilluns a les 2:30 de la vesprada, tota l'actualitat, com sempre, de tot el que passa al llarg del dia en els informatius d'Apunt, que ja saben, no només els informatius, tota la casa, tota la ràdio, Apunt Ràdio se renova per a vostè, per a intentar, com deia Nacho Cotino avui, el director d'esta casa, de la ràdio, per a intentar sintonitzar en les seues cases. Nosaltres tornem demà, recorden, com sempre, a les 4 actualitzem, sempre poden estar informats a través del web d'este grup de comunicació. Demà més i millor. Adeu.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: A Punt Podcast.
8: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
9: Conta la llegenda que un 3 de setembre es funda al Mont Titano, un país extremadament menut, però amb unes característiques úniques. La República Sereníssima de San Marino. Un dia que esmorzeu fort, podeu recórrer este estat sencer en només 3 hores. En canvi, si voleu parar atenció i no correr tant, no vos acabareu estos 61 quilòmetres quadrats d'història, 9 municipis i 32.000 habitants orgullosos de la seua independència. De fet, provindria del seu fundador, Marinus el Dàlmata, un picapedrer cristià perseguit que posà les bases d'esta comunitat. Primer seria Terra de San Marino i més tard la república més antiga del planeta. Els coneguts com a capitani regenti han sigut i són caps d'estat. Avui constituït en república parlamentària, este territori ha sigut envaït 3 voltes. La primera, el 1503, per qui va ser, entre altres moltes coses, arquebisbe de València, César Borja. La segona, pel cardenal Alberoni, que va topar-se de morros amb la desobediència civil. I finalment, el 1944. Només unes setmanes, això sí, i ja podeu endevinar per part d'aquí. Sí, pels de sempre, pels nazis. I si la gana demana pas mentre feu esta recomanable visita, demaneu nidi di rondine, pasta de primera. I de postres, la torta Trimonti, inspirada en les tres torres de San Marino. Ixa sereníssima república que va néixer, diu la llegenda, un 3 de setembre de l'any 301.
8: Comprimits efervescents.
10: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
11: Preparat per a la selecció musical més random? Quédate en A.

I m'he quedat al meu seient, entre seients del passadís. I m'he perdut en eixe buit, en el dibuix del teu abric.

0: señalo que el presidente del gobierno es un traidor a los españoles. ¿Creen ustedes de verdad que el señor Sánchez no ha traicionado a los españoles? Es una traición. Eso es lo que hemos vivido.
1: Per la seva part, la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha posat l'accent en la situació actual dels migrants que van entrar de forma massiva a Ceuta.
2: Micó ha apel·lat a la solidaritat que va haver-hi l'any 2018 amb els migrants de l'Aquarius i també ha criticat el fet que Sánchez negue la participació del Marroc.
3: Senyor Sánchez, que no entenem per què està defensant a Marroc, no entenem per què continua defensant a Marroc. Vostè se sent orgullós de no haver donat una solució a aquesta gent per a que en Ceuta torni la normalitat? Perquè si no se sent orgullós, el que hauria de fer és el mateix que vam fer nosaltres amb l'Aquarius.
1: I continuem parlant de migració, en este cas de la mort de més de 80 persones que viatjaven en una pastera que navegava camí a les Canàries. Hi ha 44 supervivents que han sigut localitzats en l'embarcació. Viatjaven uns 128 ocupants des de feia 26 dies. Des de Gàmbia, entre els morts, hi ha un bebè. El ple del Consell ha aprovat d'estendre les ajudes urgents adoptades per a pal·liar els danys produïts per l'incendi de la Vall d'Uixó als municipis afectats pels posteriors incendis declarats a Tírig i Segorbe, en la mateixa província de Castelló.
4: Això suposa que l'import total màxim previst ascendir s'haurà 18 milions d'euros. Els municipis que poden accedir a esta nova partida econòmica són Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Segorbe i Gàtova.
1: I el ple del Consell ha aprovat estendre les ajudes urgents adoptades per a pal·liar els danys produïts per l'incendi de la Vall d'Uixó als municipis... Anem ara amb un incendi al Baix Maestrat, nombrosos efectius, entre els quals hi ha dos mitjans aeris, treballen en l'incendi que s'ha declarat en una granja avícola ubicada al terme de Sant Mateu.
2: També hi ha dotacions de bombers i de brigades forestals que vigilen i treballen per a evitar de manera preventiva que les flames afecten zones de vegetació pròximes a la granja. I a Vila-real, a la Plana Baixa, els bombers han pogut sufocar l'incendi que este matí ha afectat la part superior, la teulada, d'un supermercat on estaven instal·lades diverses plaques solars. El supermercat l'han desallotjat amb normalitat i cap persona ha resultat ferida.
1: Tornem a les 5 amb més informació, així en esta sintonia, en Apunt Ràdio.
5: Connectats per la mateixa freqüència. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
7: Amics de Punt Ràdio, amics de les vesprades que ens heu acompanyat al llarg del curs, gràcies per estar i també per acompanyar-nos en esta nova entrega dels millors moments viscuts al magazín. Avui recordarem alguns moments de principis del mes de febrer en els que ens trobàvem en gent fantàstica. Ens va captivar, per exemple, un xic de 21 anys, de Betxí, que recull cançons d'aquelles que han cantat tota la vida els nostres majors, cant d'estil valencià i també andalús, que té una iaia cantaora andalusa també, el xic, i ens va acompanyar, cantar, i ens va presentar el seu disc i va aconseguir que ens l'estimàrem més encara. Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí.
6: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.

0: Quina meravella! Com ha invaït tot l'espai, la música, la veu, sobretot, la veu de Jorge Humbau, un jove apassionat de la música popular valenciana, evidentment. Una veu prodigiosa,
1: una podríem dir-te. Una veu prodigiosa.
0: Què més?
1: I que, a més, ha fet una tasca impressionant en recuperar totes aquestes cançons populars del nostre imaginari, no? Moltes d'elles, a més, que estaven perdudes o oblidades en la memòria de la gent gran dels nostres pobles, no? De les nostres comarques. I fa no res, fa uns mesets només, va treure un disc, Barreja. D'ací no res té concerts, té actuacions, i avui tenim la sort de tindre aquesta actuació privilegiada a l'estudi de la ràdio. Bona vesprada, Jorge.
2: Bona vesprada, el plaer és meu.
0: Jorge, que té 20 anys?
2: 20 anys.
0: I seguint, vaig a dir, l'Estel de Pep Botifarra, ell i altra gent, però que tinguem així directament, no? I seguint aquest Estel de Pep Botifarra, que busca en el treball, les cançons antigues que anaven passant dels nostres majors a nosaltres. A tu com t'agafa l'afició per estudiar tot això?
2: Pues bueno, pues la veritat, a mi des de ben xicotet m'agrada sempre cantar, sempre m'ha encantat, he tingut ixa sort, ixa fortuna de sempre la meva família cantar-me. Jo quan era xicotet, perquè vos feu una idea, me portaven mon pare i ma mare darrere des d'11 anys per a que m'adorguera. Era l'única manera que tenien d'adormir-me, perquè jo era un mal dormidor.
0: Tu volies música i marxar.
2: Ah, així no és. I sempre m'havia agradat. Un dia vaig a la plaça, veig un concert de Pep, el Botifarra, i dic, ostres, si este home ho fa, per què no ho faig jo també? Per què no puc posar-me a replegar les cançons del poble? Si no ho fa algú, és perd. I així anava a començar, i aquesta coseta d'anar a replegant tot primer del meu poble, perquè tenia 14 anys, per a que no s'aniguera perdent, clar.
1: I de la teva família, a més, comences, no?
2: Sí, sí, bé, tenia ahí a mi abuelo Antonio, sempre m'ha cantat, la meua revisuela, que era i és andalusa, però també m'havia cantat des de ben xicotet. Ella se'n va vindre així quan tenia 25 anys, no en tindria més. I clar, havia deixat de sentir i de cantar tot el que se cantava allà en la seva terra. I jo pues, he anat escoltant-lo, vaig anar gravant-li-ho, i a dia d'avui també hem gravat en el disc una cançó que es diu Dame la mano València, que són malaguenyes conforme les cantaven allí en la seva terra, en Almeria.
0: Barreja, es diu el llibre, ho ha dit bé?
2: Barreja.
0: Barreja, en força.
1: Ho has dit amb energia, eh?
2: Home, clar, perquè mira, és que a banda de ser una mescla de Casalla i Moscatell, també és això, no?
0: Estils musicals.
2: Claro, una mescla de tot, un poquet.
1: I què n'hi ha en eixa barreja?
2: Pues mira, tenim xotes, tenim romansos, tenim malaguenyes, tenim cançons de batre, cançons de taverna, cançons de bressol, cançons còmiques, cançons de sèquia. Pues això, una barreja, no?
0: Però entenc que totes les que s'han anat recollint no les ha pogut plasmar així. Com ha sigut seleccionar estes en concret?
2: Uf, ha sigut un treball difícil. Ha sigut difícil perquè pues tindré més de 400 gravacions de gent major d'ací, del nostre territori.
0: Això és un tresor, Això ho has de tractar en carinyo, perquè això és un llegat important que tu has tingut el gust de recollir.
2: I anirem gravant-lo a poquet. Però en este primer treball pues, hem tingut que seleccionar 12, perquè al final pues, jo crec que tot no cabia en el compact disc, i hem hagut de seleccionar aquestes 12. Tinc la sort de que algunes de les cançons no me les tinc que tornar a sentir, sinó que una vegada me les canten, se'm queden i han sigut ixes 12 les que hem gravat.
0: A mi això és important, això que ha dit, perquè diu...
1: Important.
0: Jo pensava, si Pepe ho fa, jo també... Ja, però s'ha de tindre també aptituds i actituds, les dues coses.
1: Sí, s'ha de treballar i, a més, tu sí que portaves cantant de feia molt de temps, però al capdavall, este és el primer disc, el primer disc teu, que imagina que això sempre fa una il·lusió especial.
2: Sí, la veritat és un treball, bueno, molt il·lusionat perquè així jo vull fer un homenatge a tota aquesta gent que m'ha ensenyat les cançons, a intentar que n'hi hagueren des de diversos pobles de la meva comarca, i al final la gent que toca, la gent que està present, pues, és la mar d'especial, des de Gerard, que el tenim així al costat, hasta a m'abuela, que està ahí cantant un trosset de malaguenya.
0: Ah, té una cosa, com han reaccionat tots aquells que t'han ajudat al rebre'l o al veure'l o a escoltar-lo?
2: Jo crec que la reacció ha sigut positiva.
0: Sí?
2: I a més, el dia que el van presentar el disc, jo sé això, jo penso que els homenatges s'han de fer en vida. I jo volia que tota aquesta gent gran vinguera a l'auditori de Betxí i que estiguera escoltant-lo.
0: Vale, com deguera ser emocionant això?
2: Jo crec que ells estarien emocionats, però jo estava...
1: Més encara.
2: Jo estava més encara. I molt agraït de que hagin vengut i que se ho hagin pogut escoltar, perquè al final eren totes les cançons del poble, que sempre s'han cantat, sense música, sense cap arranjament de ningun tipus, i veure-les aixina, vestides de gala, jo crec que és un tresor.
0: És un goig.
1: Vestides de gala, enregistrades, boniques, no? Precisament, Gerard, no sé si anaves a dir alguna cosa, que estaves ahir...
3: Bueno, no, res, la realitat és que va ser molt xulo, perquè pràcticament tota la gent que ens va col·laborar en el grup, a banda de que estiguem com a base Héctor, Dani, Jorge i jo com a base del grup, tota la gent que va gravar, Lluïsa, Ferran, Inma, Alexis, Bea, van estar en la presentació, va vindre també Noelia, la Titana, Susana, Lorena, Ballar, és a dir, tota la gent que ha col·laborat, o quasi tota la que ha pogut vindre, va estar molt xulo i va ser una cosa molt emocionant.
1: Que parlaves de Noelia, precisament, bé, en el disc hi ha dos grans col·laboracions, una d'elles és la de Titana, que ara comentarem també, però l'altra és de la persona amb la que et compara la majoria de la gent, que és en Pep Jiménez, el Botifarra.

0: clar, que amb un concert de Pep Jiménez al Botifarra va començar tot, i ara cantes amb ell.
1: Clar, jo volia... Esta també és una peça especial per a mi, que és una xota.
2: La xota d'Eslida.
1: La xota d'Eslida. És també curiós perquè normalment la majoria de les gravacions me les ensenya la gent major, però esta me la va ensenyar gent jove. Vaig acabar el concert i me van a parar i me diuen que no te saps la xota d'Eslida? I jo dic, pues no, no me la sé. I me la van cantar i des d'aleshores que la tenim enregistrada al disc. Total, com el poble l'havia deixat de cantar i de ballar, pues jo vaig voler fer un homenatge a Eslida de la millor manera possible i amb les millors persones possibles.
0: Que xulo. I damunt que la gent jove s'implique també ahir i te ho conté, això em pareix curiós. També,
2: com d'important,
0: no?
2: És això, eh?
1: Sí. Sí, jo crec que és una cosa important, perquè això no és un treball d'una persona, sinó que ha de ser el treball de tota la societat.
2: Emocionant que la gent jove continuï emocionant d'esta participació en Pepe Botifarra i la de Noelia Llorenç. Esta cantautora de Godella, Titanic, que també ha format part, conta una miqueta... Bueno, escolta'm-la primer, posa'm-la tot.

0: Uau, una malagueña que sona així de bé, que a més és un homenatge i que ens retrotrau el que contaves a des de la teua iaia que va vindre des de terres castellanes, castellanoparlants, vull dir.
1: Exacte, sí. Al final, jo volia, com me ho va ensenyar ma abuela, i bueno, la majoria de gravacions, jo crec que mos passa a totes les persones que hem fet pues, este treball d'arreplegar, la majoria són de dones, i és curiós, les dones que tant han estat invisibilitzades. I
0: ha dit una cosa, perquè jo pensant en la meva abuela, eren moltes, s'ajuntaven elles, anaven al llavaor quan hi havia llavaors, anaven, s'ajuntaven en rogles, jugaven a la baralla en estiu, jo ho he vist, a les meves ties i tientes quan jo era menuda, i en un moment d'anar, pam, pam, pam, pam, se posaven a cantar,
1: posaven a cantar.
0: Clar, i cantaven aquestes cançons que no trobes registrades, ara ja sí, però que no trobaves registrades a cap de lloc.
1: I és així, vull dir, al final jo volia fer un homenatge, també, a banda de la meva revisuela, a les dones treballadores, també, i i com a símbol, per exemple, tenim en Llucen a la senyora Consuelo, que tant ha fet per mantindre la xota, i com la senyora Consuelo, tantes i tantes i tantes i tantes, i jo volia que això ho cantara una cantaora de categoria com és Noelia, que a banda de cantaora de categoria, una dona ben valenta.
0: Sí, senyor. I s'ho va pensar molt, va dir, no vaig a pensar meu, o va dir, sí, sí.
1: No, no. Es va muntar al carro. En seguida es va muntar al carro.
0: Jo crec que tots eren un poc els que ha convoyat de la
1: sort. Hem fet una bona família.
0: Una familieta.
2: Sí. És de veres que la gent que vos dediqueu al cant d'estil, no? Els cantaors i cantaores, sou tirats cap avant. Vull dir, un comboi agrada sempre.
1: Home, claro.
0: Sou del comboi.
1: Som fills del bureo, fills del sarau. Madres, demen tota la festa que n'hi haixca.
0: Mira, i ara que venim, per exemple, de les festes de Sant Antoni, llegint llibres de la història de com vivien les santantonades per la nostra comarca, i era molt d'això, molt d'ajuntar-se, molt de bureo, molt de cantar, molt de pujar en un moment el dolçainer, en altres no, en la guitarra, o simplement
1: a la palmeta.
0: A la palmeta, a les

0: El que fora o en la botella d'anís.
1: És de veres que sí. Mira una cosa que vull posar, que vull llegir. Te diu, el so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Això ho has dit tu.
0: Això ho he dit jo, i ho ratifico.
1: Olé, Melo Maira, què vols dir en això? On et fa viatjar?
0: Pues em fa viatjar a altres llocs. Des de, no estem parlant de que viatge jo com en l'era de les galàxies, no me'n vaig a un altre planeta.
1: No
0: és un viatge físic, no? És un viatge de que jo estic cantant, jo estic escoltant i de manera involuntària, de manera inconscient, jo estic veient. Si estic cantant, estic veient a la persona que m'ha ensenyat això. I estic veient-li i m'estic imaginant la seva cara. Jo, per exemple...
1: O sigui, que te'n recordes de la dona decidida.
0: Exacte, i ara, per exemple, m'he estat escoltant la gravació de les Malagueñes i jo tinc a ma abuela ahí davant. Jo l'estic veient ahí davant, a ma abuela. I l'estic veient com ho està disfrutant. A mi, pues, bueno, coses de l'edat, no? Ara s'ha fet major, la dona, i pues, la memòria pues, sempre està fotuda, s'afecta, no?
1: Sí.
0: I li costa recordar-se totes aquestes cançons. Però els diumenges, quan ve a dinar, sempre pregunta que hoy el cantador no viene.
1: Ai, per favor!
0: I poder traure'm la guitarra i poder disfrutar de tots aquests moments, jo crec que no te plau.
1: No m'entrevistarà, si un neurologista científic que ens deia, parlant de les malalties en les que perds la memòria, deia una cosa que sempre sintonitzen els seus sentiments i les seues emocions és la música, independentment de que no recorden que està parlant amb el seu fill o amb el tal, i això és espectacular. Mira, Gerard, què vols dir?
2: Tu que eres de Onda, pues nosaltres vam anar a cantar a la residència. Ens van convidar a anar, vam muntar allà un mini concert.
1: Sí.
2: I, bueno, estàvem cantant, Héctor, Jorge i jo, i de repent, en una de les cançons, Jorge, iscorrents cap al públic, sí. I nosaltres, que on va, a parlar, i se va fer abraçar, van començar a cantar la senyora que li havia ensenyat la cançó que estàvem cantant.
0: Estava allí.
2: Va ser brutal,
0: La tia Elena, de Onda.
2: Sí, sí.
1: Bueno, parlem de la tia Elena un poquet. I també de l'experiència en Suera.
0: Bueno, jo crec que són dos pobles on tenim gran gent. Per exemple, en Onda, la tia Elena mos va ensenyar Avui és dia d'alegria, una cançó que també hem registrat al disc, té el videoclip, i parla de l'himne del Salvador, i sé que
1: claro,
0: te diu...
1: Claro, és dia d'alegria, i de cosa singular.
0: Claro, pues ahí diu, avui és dia d'alegria i dia de prendre pet.
1: I dia de prendre pet, que és agafar una
0: xufla bona. Agafar bufa.

0: dia passarem avui?
1: Perquè un costum era canviar les lletres a les cançons conegudes o, bueno, sí, arreglar-les per la festa.
2: Reinterpretar-les una miqueta, sí.
3: Exacte, sí, sí, sí. Bueno, esta és la segona part d'això, d'eixa cançó, de Avui és dia d'alegria. Comença en el himne del Salvador i després va a pues, un... Això també és curiós perquè va ser, traure esta cançó i me va escriure una xica de la Vall d'Uixó i me diu el tio Sento Galí, el que eix en esta cançó, sí, estaria orgullós de sentir això. El tio Sento Galí era el meu revisuelo.
2: Wow.
3: És a dir...
1: Quines lligasses més boniques.
3: A mi me la van ensenyar en Betxí i resulta que era de la Vall i on se reunia tota esta gent, era la casa del revisuelo d'esta xica que me va escriure.
2: Que bonic redescobrir, no?, els vincles entre els pobles, entre les famílies. Al final connecta amb la memòria, amb allò que som. Sí.
1: Amb el que som. Bueno, i en el cas de Suera, no van anar donant una lletreta escrita?
3: Sí, exacte.
1: Que
3: sí,
1: te
3: sí,
1: diria,
3: sí.
1: Jorge, veig esa vore, si la... Què van
3: allí,
1: dir?
3: Allí resulta que vaig anar a vore a un home que és un crac, que li diuen el tio Pasqual. El vaig conèixer, tenia 90 anys, l'altre dia vam anar a cantar a les bodes dels 70 anys. 70, me pareix que eren. 70 anys casats.
1: I conec el tio Pasqual.
3: Ara en té 95. I me va cantar les albaes, que vam enregistrar també el disc, i en acabar el concert me va portar un paper d'una dona que portava escrit els romans de Sueras.
2: Que barbaritat.
4: I l'han gravat.
1: Quines coses més boniques te passen. També has dit una cosa. Havies de posar interès, havies de fer aquesta recerca, la gent t'acosta i te fa propostes, tu ne busques. Però si tu no tingueres una veu per a poder cantar o t'ensenyares o te prepararés tècnicament, vull dir, jo intento fer... I faig el ridícul més espantós. Tot això t'ho has treballat, criatura, o això és de naixement?
3: Bueno, a mi sempre me pregunten d'on t'aixin la veu?
1: I jo, li dic,
3: pues pregunteu a ma mare, que és la que m'ha parit. No? ella té el mèrit.
2: Però en ta casa sí que hi ha tradició de cantar ors, diguem.
3: Bueno, de cantar folklore no, i de cantar com a un nivell pues, més professional tampoc, pues, de cantar a tot el món li agradava. Per la part de, ja t'he dit, per la part de la meua revesuela andalusa, el meu revesavi, jo no el vaig conèixer, però sabeu que per allà en Andalusia, per cantar les parrandes, per anar als cortijos, sempre els buscaven per anar en la guitarra, per l'altra banda, amb abuelo Antonio, que em parla d'ell, també cantava en la coral. Pues bueno, jo crec que mitja família la tinc ficada en la banda de música, el meu cosí Joel, la meva cosina Rocío, estan tots ahí. Vull dir, el vincle per la música al final és un poble.
1: La vena artística musical sí la teniu.
3: Exacte,
1: sí.
3: I així pues, som un país de músics.
1: Sí, totalment. Sí.
2: I la vena artística amb la veu, però també amb els instruments que qui t'has escoltat, haurà escoltat amb el pandero, pandereta, no sé exactament què és.
3: Sí,
2: és una pandereta.
1: Gran.
2: Però clar, els
3: dits...
1: La
2: panderota. Però és que t'han vist també en culleres, amb morters.
3: Sí, així n'hi porta.
2: El carregament, que fort. Clar, o sigui, tens facilitat per a convertir-ho tot.
1: Són culleres de veritat o són culleres musicals?
3: No, culleres de veritat.
1: Són culleres de prendre...
2: Culleres de veritat que...
3: de veritat.
2: De colp a una es converteixen en un instrument.
3: Exacte. A veure, normalment se toquen sense tindre este mànec de fusta, la gent no ho està veient.
1: Estan unides per un mànec de fusta.
3: Exacte. Normalment se toquen sense el mànec de fusta. Però què passa? Que jo agarrava...
1: Que te pot caure una cullera.
3: No era per això. És que jo cada dia li feia desaparèixer una cullera a ma mare de casa.
2: Ai.
3: I ma mare pues, se va fartar i me va dir o t'unisses les culleres o no... I vaig agarrar en una canya d'hort i les vaig prensar ahir ben fortes i ja s'han quedat per sempre. Ja no perd més culleres en casa.
1: Però això ho has integrat tu o també ho has recollit de la tradició? Vull dir, també era... També d'aquestes persones grans que t'han ajudat també t'he dit, no, i agarrar les culleres o la botella d'anís que deies a des i li pegàvem el bombó.
3: I jo he vist sobretot a la família de ma abuela, ara ja no, però abans sí que agafava les culleres i feia ritmes bàsics, tocant les culleretes per acompanyar. El que passa que pues, jo pues, som el manegueta i tenia que investigar i tenia que traure ahí més coses.
1: Ho has més sofisticat.
3: Exacte, jo he agafat més tècnica.
1: Més tècnica.
3: Pregunteu-li als veïns que ells són els que m'han escoltat i els que tindran el cap com una carabassa.
1: Tu has agafat la tècnica, però és clar, el mal de cap és de més. Atent-me, Gerard, parla'm tu de la importància. Tu eres una persona vinculat i dedicat a la música en cos i ànima tota la vida. Però, Jorge, té 20 anys.
4: Sí, clar.
1: Parlen de la importància de que una persona de 20 anys tinga aquest interès, aquesta constància i aquestes ganes de treballar per la música tradicional valenciana.
4: La realitat és que és increïble, perquè trobar-se en gent més... Jo ja tinc una edat i trobar-se en gent més major és molt fàcil, bueno, jo, però trobar-se gent tan jove amb tantes ganes de dependre, d'investigar, de dependre, de dir-te, escolta, de, dime com s'entrem, no sé què. Jo veig en Jorge, o veig també en un xiquet de Llucena que toca en la rondalleta de Llucena, en Pepe, que me recorda moltíssim d'ell, perquè té 14 anys i toca la flauta, té moltíssimes ganes de tot, però la veritat és que és un lujo. És un lujo perquè nosaltres ens vam conèixer en un bureo, precisament, en Castelló, i al poc de temps ja estem quedant a muntar, a tocar... Sí, enseguida, doncs
1: vam embolicar. Lo que digues tu, Adés, de Mar, del Convoy.
2: Del Convoy, sempre.
4: I en poc de temps ja estem en Héctor i en el meu fill i...
1: I donant-li vida.
3: Tot el que s'apunta, eh?
4: Tot el que s'apunta. Bueno, i ha sigut, realment, jo... N'havíem parlat. N'hi ha un xic en veig que canta, i bueno... Bueno, i al final vaig dir, hòstia, este és el xic que canta.
1: No passes malament. Jo vull que ara que... Però clar, això, en un moment donat en què se pega un pas endavant
4: sí.
1: i se posa damunt d'un escenari, en un auditori davant ja seguint-te, que ja no és cantar així en un corro d'amics.
4: Sí.
1: Com va ser això?
3: Bueno, pues,
1: o la, com ho vius?
3: La primera vegada que me vaig pujar a un escenari va ser quan tenia 16 anys. I... Bueno, m'ho vaig passar bé, l'experiència va estar xula. L'experiència va estar xula.
2: I vas dir, repetis, que això s'ha de
3: claro,
2: repetir.
3: I vaig dir, bueno, pues l'he pillat el gustirrin, no? I pues ja vam continuar i està embolicant-nos al punt que estem ja, que ja, pues, ara tornar darrere, pues ja no és una opció.
2: Ja cap avant, i a més amb possibilitat de... Bé, Barreja s'acaba d'estrenar, com aquell que diu, d'uns mesets, però ja té recorregut, no? Nominat als Premis Ovidi 2026, ostres, sí. A la categoria de millors disc de folk.
3: Ara estem en els de rock també.
2: En els de rock
3: que
2: també.
3: Que hem passat a la segona fase de la votació, està oberta, si la gent vol votar, pues
2: la gent pot
3: anar.
2: Votar-te ara,
3: sí,
2: molt bé.
3: Fins al dia 18 o algo de febrer, sí, per ahí, per
1: això. Per favor, de votar el criatura. Estàs content amb aquesta resposta? Com la vius? Com l'experimentes? Estos premis, estos reconeixements, a banda del públic, no? El que...
3: Sí, bé, no han guanyat.
1: Bueno.
3: Per exemple, els Premis Ovidi va ser una nominació. I pues bueno,
1: nosaltres estem... Tens 20 anys,
3: eh? Jo no reclamo...
1: Te fa retornes de guanyar-ne.
3: No reclame de guanyar ninguna cosa. És simplement...

0: Hem dit que el fet d'estar nominats jo crec que ja és un reconeixement, i ja no per mi, sinó per tota la gent que està ahí darrere d'este disc, des de la gent que m'ensenya cançons fins als músics que ho han pogut fer realitat.
1: Uh-huh. Atén-me que tens també cançons de bressols, però veig que tens el Ball de Barril, que és la 304, i tu no, que està dedicat al teu poble. Això t'ho hem de posar, no?
0: Home,
2: un homenatge
0: a
2: Betxí.

0: Clar, que Sant Antoni ha sigut fan horror. Jo te veia en l'Instagram, perquè no va fer bon dia, aixòs dies.
1: No va fer bon dia.
0: Però la festa se va fer igual.
1: Van pujar en paraigües, van pujar.
0: Paraigües van pujar a la muntanyeta de Sant Antoni. Què espera tu, Betxi?
1: Bueno, és el meu poble. És el meu poble. Jo està cansat la grave per això, per tornar-li al poble el que és d'ell. I la vaig gravar quan tenia 14 anys, sobre una base de donsaina. Li ficaven els xiquets això en l'escola, que quedava fatal, era fatal. I jo vaig dir, quan faig un disco, la gravarem
0: decentament.
1: Exacte, de categoria internacional, que diu ma abuela.
2: Va posar-li els xiquets ara de l'escola.
1: Exacte. I per això vaig voler que vinguera també una persona que és un fenomen, és un crac, que és Ferran Brancal, un donsainer, té 17 anys, si no m'enganyi, no? 17 anys. 17 anys. Toca la donsaina, és la persona que està tocant ahir la donsaina, les dues donsaines que n'hi ha les està tocant ell. I pues, bueno, jo crec que el meu poble... Jo no tinc queixa del meu poble, però el meu poble queixa de mi tampoc.
0: M'encanta compartir. M'encanta compartir, Jorge. Tens concerts d'Así no res, en Picanya el 12 de febrer, en Rotova el 22 de febrer. Què estàs preparant per a aquestes posades en escena?
1: Pues mira, en Picanya és el lliurament d'uns premis i aleshores no serà un concert com a tal, sinó que seran actuacionetes pel mig del lliurament dels premis. Ahir anirem Ferran, anirem... Ah, no, anem...
3: Ferran, qui va? I jo.
1: Ah, mira, Ferran, Gerard i jo m'ho anem. I després el de Rotova sí que és més gran ja, que anem en format quintet. Normalment fem trio i a Rotova anirem en el format quintet.
2: Sí. Doncs quines ganes d'escoltar-te, de veure't en escena, de veure't sobre l'escenari que tant gaudixes.
0: On vols aplegar, Jorge?
1: Pues hasta on la gent vulgui que aplegui, jo què sé.
0: I una altra pregunta que volia fer-te. Vas a començar a son 15 anys o 16, quan anaves a l'institut o a classe, què deien els teus companys? Cantamos
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno,
0: o no en tenien res? Com?
1: Jo era com... Sempre segur com el loco de...
0: Claro, que ells estarien en el
2: de
0: perreo.
2: De les cançonetes,
1: claro.
2: No?
0: Estarien en el perreo, i tot això, perreo, i tu...
1: A veure, la realitat és que això pegue a la joventut és més difícil. És difícil, però no és tan descabellat, eh?
0: No, perquè, exacte, no tiren...
1: Perquè nosaltres vam anar allí al carrer d'Amunt, a Castelló, i jo flipava, però estàvem allí flipant les coreografies que feien, en la Jota, en tot, fent un tall de coreografies,
3: sí.
1: Que veure aquesta gent disfrutar, i gent jove disfrutant d'esta música, pues, jo crec que no té preu, igual que la disfrute jo, pues, també la podem disfrutar.
3: N'hi ha molta gent jove, te sorprens moltes vegades, perquè hi ha molta gent jove que li agrada, que li agrada molt.
0: I... A mi m'agrada que això ho expliquem.
3: Sí, no sols pensem en gent més major, n'hi ha molta gent jove que està en un concert, hem estat en molts concerts, l'any passat, sense anar més lluny, 2025, van fer 21 concerts. O sea, ja tenim tot el tipus, des d'ací hasta Alacant, i te trobes molta gent que està en el concert i se queda. Ja. I molts ballen, gent jove, i aquesta gent dius, ostres, està bé.
1: Jo tinc una aspiració i un desig i tot.
0: Vinga, quin? Que se pot dir?
1: Jo vaig al ser, home, per això ho dic. Per això ho dic.
2: Jo vaig anar
1: a Múrcia, a Barranda, que és un poble on fan la fiesta de les quadrilles. I en la fiesta de les quadrilles, allí n'hi ha xiquells de 4, de 3, de 5 anys, de 14, tocant, ballant, en gent de 20, de 30, de 40, de 50, de totes les edats. I aquesta és la meva aspiració, que algun dia així se puga fer això.
2: Eixa festa de les quadrilles d'allà.
3: En realitat mig l'ha complit, però no ho diu. Perquè va anar a Onda, al Col·legi Mestre Caballero, en una mestra que balla ara de jotes, havia muntat un taller de jotes i vam, els xiquets de classe els havia ensenyat a ballar i vam anar, vam tocar, vam ballar jotes en classe. O sea,
0: ho vau disfrutar, ho vau passar d'allà.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. I això és el pas perquè tot això se normalitza un poquet.
2: I quin gust també escoltar-ho de gent jove, de gent com tu, no, al capdavall, perquè sempre parlem de la importància de recuperar aquestes cançons dels nostres iaios, de les nostres iaies, però veure algú jove que està seguint aquests passos en el món de la música tradicional, en el món del camp d'estil, és una meravella.
0: És un exercici artístic, sentimental i de valor per a la societat important. Atén una cosa, que no te'n vas deixar sense tornar a cantar, criatura.
1: Home, jo això ho donava per fet.
0: Diu que vas a interpretar el voler dels sogres. Això què és?
1: Bueno,
0: els sogres no volen molt... No,
1: que presenta-la tu, carinyo. Això és una cançó que em va ensenyar la tia Carmen, la Nulera. I la tia Carmen, totes les coses que me conta sempre són en molta moralitat. sempre n'hi ha una moralitat, darrere. I esta pues, parla del voler que se li té al sogre, a la sogra, al gendre, a la nora... I imagineu si és greu la situació, que ni els més filòsofs del món han pogut resoldre, que encara està el tema ahí present, que estan posats hasta els alcaldes dels mateixos pobles.
0: Quina gràcia! He de dir-vos que aquestes cançons no sols són cançons, són històries.
2: Són històries, és tradició dels nostres pobles.
0: Quan veus un espectacle d'ells, a més, en moltes ocasions conten d'on ve, d'on va, parlem de la tia fulana, del tio mengano. Doncs preparem i anem? A la de tres? Vinga, anem allà, amics i amigues.

0: És que escoltar el xiquet de Betxí és sempre un regal. Seguiu-lo i si podeu veure-lo en directe, aprofiteu que vos encisarà. Com a nosaltres, ens encisa també cada setmana que ens visita la nostra nutricionista Clara Llorenç, que ella ens ajuda a aprendre moltíssim. Avui recordem el que ens va ensenyar de com llegir correctament un etiquetatge alimentari. Que no ens deixem embolicar per alguns algoritmes, per favor, i atenció, el més sorprenent, la recepta d'un dolç fet amb fesols. Flipareu de nou.
1: Sardines fregides, bona abundància de pa, carn, costella, botifarra, cansalà.
0: Ai, parlant de calories. Bueno, avui la cosa va d'etiquetatge, crec. Sí, que hem estat anunciant al llarg del programa, Clara Llorenç, com és la nostra nutricionista de referència.
2: Ara que acaba de parlar ja de... Jo no he provat això, tinc que provar-ho, eh? M'ho he donat ahí...
3: L'empedrao?
2: Sí. No.
3: Vés-te'n per falles on festes a...
2: Aniré, aniré. Ha anat a provar la carn allí, però...
0: Són llegums, arròs, voler que...
2: Sí, no, no. No hi ha res, arròs amb fesols i naps.
0: Jo crec, molta més contundència.
3: Més contundent encara, sí.
0: Tu poses un empedrao i fiques una ratxoleta i anat...
2: I es fa... Cemento.
3: És d'una contundència, com, no té, com, sí, com el caldo no, està absorbit.
2: No és aquestes receptes de llegum que jo intente que la gent menge 3-4 vegades a la setmana,
0: són
2: no?
0: Són molt consistents. No.
3: Molt. Una quantitat de greix important, de fet, a l'hora de mesurar-lo, jo crec que pràcticament en un llegó es podria fàcilment...
0: En un llegó, bon.
3: Te podies posar en emplatge sin ningún problema. A veure, ai, sí. Avui ens durs...
0: Ens encanta el tema.
3: Sempre cultura nutricional, que sempre està molt bé, perquè sempre insistís, és que hem d'aprendre, hem d'integrar, que no és allò, el concepte de la dieta, del règim, el pandoneu, això, és tindre això, coneixements i adquirir cultura. Vale, molt bé. Ui, cultura de l'etiqueta.
2: Exacte.
3: Què passa, que ens la peguen així? No...
2: Sí, i sempre parlem d'educació nutricional, però és de veres que si no donem aquestes ferramentes, pues la gent a casa, òbviament, que a lo millor no hem tingut aquesta educació nutricional que tocava, pues te la claven un poc, hola. Ja. Aleshores, pues bueno, si en este ratet podem intentar que la gent sàpiga i siga conscient, vale? Entonces, ja. Avui l'etiqueta que toca és el que va eixir fa 4 o 5 anyets, que és este del Nutri-Score, que tots el coneguem, òbviament, que és este que va de la A a la E i el color de semàfors de roig a verd, pues...
0: Clar.
2: Que a simple vista...
0: Ens fixem en aquests colors, en els llibres d'alta en proteïna, zero sucre, natural, fit, catacatà, però hem de saber llegir realment on estan les dades importants. Entenc.
2: Sí, sí, al final és donar-li la volta, com dic sempre, donar-li la volta al paquet i llegir. Però bueno, al final, pues, aquestes ferramentes, en la seva mesura, tenen parts bones, però n'hi ha altres que no. Doncs anem a veure un poquet ahí.
0: Què té en compte? El Nutri-Score dels colorinchis?
2: Vale, al final...
0: Què està valorant, això?
2: Exacte. És una fórmula matemàtica. Vale? Entonces, és un algoritme que l'únic que fa és sumar o restar punts a aquest producte.
0: Vale.
2: Què li suma punts a... Què li resta punts al producte? O sigui, punts negatius que poden... Excés de calories, sucre, sal i greixos. Vale? I ahí va restant.
0: Va.
2: Bé. I què li suma punts? Que tinga fibra, que tinga proteïna i el percentatge que tinga aquest producte de bé siga un poc de fruita, bé siga un poc de llegums, bé siga un poc de peix,

d'algo que siga nutricionalment correcte. Uh-huh. Hasta así pots dir, bueno, tot bé. I en funció d'aquest algoritme, vale, és un resultat

0: clau, ahí está la clau per entendre.
1: Una de les claus és això. A ell li dona igual que el producte, per exemple, unes galetes integrals, tinguin 20 ingredients, mentre el resultat siga positiu.
0: Però aquests ingredients poden ser, no té sucre, però té altres coses que no són sucre.
1: Exacte. Que... Al final, per exemple, si a ell li és positiu, perquè imagina't que siga un paquet de galetes que li han afegit fibra, té farina blanca, però també li han ficat un poquet de farina integral, li han baixat la quantitat de sucre, però li han ficat molt edulcorants. A banda, perquè estiga bo, li han ficat diferents tipus de greixos. Però, siga com siga, el resultat és una B en compte d'una E. Pues, òbviament, és un resultat positiu, ¿vale? A tu t'apareix en el paquet una B, tu te penses que és un producte saludable, perquè al final, òbviament, la A i la B ho vas a associar a producte bo, però realment, nutricionalment, no és un producte bo. No és un producte que has de clavar de manera diària, ni és un producte que hauríem de recomanar ni de menjar com a tal. A més que, òbviament, si és un etiquetatge que no està obligat i que només van a gastar les indústries que els beneficia, doncs pues mira, ja en això saps que si un paquet de cereals du una A o una B, pot ser no siguen tan bons, però els beneficia a A B respecte a els altres, per exemple. I un altre és que, per exemple, només compara productes dins del mateix grup. O sigui, que no te compara, no te dius que cereals integrals, aquest tipus de cereals, per exemple, són meravellosos com a tal. Simplement diu que d'aquest lineal de supermercat de cereals és un poquet millor respecte a l'altre. Un poquet millor de puntuació, no millor a nivell nutricional.
2: Per exemple, en els refrescos.
1: Claro.
2: Imagina que primarà més bon el 0 o el 0-0 que no el que,
1: sí,
2: no, el que té tota la tramandanga.
1: Exacte.
2: Però clar, estem parlant de, diguem, d'un nivell de chungo, de chungo...
0: De química pura.
1: És que al final...
2: Vaja, parlant-ho clar.
1: Sí,
2: que vulgui que s'arre una cola o el que vulgui, però que sàpiga que bo no és.
1: Totalment, no? I al final... Què passa en això? Que la gent entén que A o B és algo que pots clavar a diari, el refresco light o zero du o una, crec que du una B. Si tu veus una B, penses, mira, en compte d'au, ja puc veure la Coca-Cola tots els dies.
0: Però,
1: I no...
2: Clar,
1: realment
2: si
1: no.
2: La B del refresc... A tu a nivell, jo crec que a nivell de cervell.
1: Sí.
2: Com utilitza la indústria? Vaja,
1: però és el mateix que el light. Ja. I el fit i el fitness. Ja. Són eixos
2: colors,
1: claims...
2: Vale? Blaus,
1: la
2: verds.
1: B que du eixe verdet, no du el verd oscur de la A, però la B que du eixe verde claret, tu dius, és que
2: pues
1: està
2: verd,
1: bé,
2: està
1: és
2: guai.
1: Que està bé, i no li dones la volta.
2: I clar, una B, un refresc 0-0, i una B, l'oli d'oliva. Diu, anem a veure.
1: Això no és pobre, l'oli va eixir molt
2: tu
1: mal.
2: Tu de què vas?
0: I però per què?
1: Per què? Perquè al final, al principi del principi, no diferenciava entre tipus de greix. No ara, per exemple, sí que diferencia i qualifica pitjor el saturat que l'insaturat o el monoinsaturat, com és l'oli d'oliva. I com també puntua molt mal els aliments molt calòrics, a l'oli d'oliva li va clavar una C.
0: Pel greix i pel calòric.
1: Pel greix i les calories. Per què? Perquè al final només compara per 100 grans de producte, no compara per ració ni qualitat, que és el que hem parlat antes. Al final, per a mi, un processat bo que és un processat de poquets ingredients amb una qualitat dels ingredients bona. Nutriscore no mira això, només mira que a ell, aquesta puntuació li isca positiva o negativa. Com tenia moltes calories l'oli d'oliva, encara que fora virge extra, i tenia molt de greix, una C. Claro, òbviament, la indústria de l'oli va dir no ho clave.
0: Explica lo de l'oli o explica el que tu dius de refrescos o del pa de molde que tu moltes voltes ens has explicat. Atenció com està fet.
1: Claro.
0: I també alguns tenen una puntuació que no està malament o...
1: Sí, pa de moldes n'hi ha molts que ja duen la A o la B perquè al final continuen tindre 20 o 15 ingredients, val? Ingredients que si tu te dones la volta i comences a llegir no entens la meitat, però pues, a lo millor li afegeixen inulina, que és un tipus de fibra que pots afegir i ja fa que tinga un poquet més de fibra. Afegeixes, li has baixat un poquet la sal, perquè com també puntua negativament la sal. Entonces, és de veres que té més fibra, és de veres que té menys sal, però és de veres que continua sent un producte amb un munt de conservants i additius. Té millor nota que el blanc? Sí. Hauria de ser el pa que mengem tots els dies? No. Però és que costa molt. Exemple, jo ho entenc que és...
2: Per quedar-nos, diguem, en tips així, bueno, en trucs i que puguem entendre. No? És a dir, d'entrada, una etiqueta que planteja que un producte té moltes coses,
0: sospitós.
2: Ja d'entrada, no.
1: Sí.
2: Quan menys ingredients...
1: Menys de 10 ingredients hauria de ser lo ideal.
0: Vale. Encara que porte una A o una B.

0: Encara
1: fixeu-vos
0: que
1: en els ingredients, la ratafila que diu Ximo.
2: Vale.
0: Si no enteneu algun ingredient, fora.
2: Mm. Vale.
0: Al final, el Nutri-Score, per exemple, és que no mira què tipus d'additius du. Això li dona exactament igual.
2: Ai, però...
0: Ai, per això no puntua ni negativa ni positivament el producte.
2: Bueno, però hi ha additius que en analítiques i està comprovat, i la ciència diu, i vosaltres nutricionistes també, i els professionals, que no tots els additius són iguals.
0: Sí, no, totalment. I parlarem un altre dia d'això, perquè també és un menge gran.
2: Pues és un tema frescos, molt interessant.
1: Els frescos els aplega a analitzar d'alguna manera? Els productes frescos?
0: Productes frescos...
1: Verdures, fruites, ous...
0: No, i per exemple, després n'hi ha molta gent que no compra verdures congelades, que me dona una ràbia que pa què, o les llegums en conserva perquè se pensen que són productes negatius, vale, que no són saludables, i són processats superbons, que haurien de tindre ixa com una catedral, però no, només mira...
1: O llandetes de peix,
0: i tot això és més sa
1: sí, que un refresc, el que fèiem al·lusió, per molt de light que siga, o que altres coses hem dit.
0: Perquè,
1: o,
0: bueno, o les galetes, al final, galetes integrals, estos lactis proteics que n'hi ha ara, perquè al final, com hem parlat també al principi, com la proteïna fa que puja un poquet l'algoritme que han fet tota la indústria aquesta de barretes de cereals integrals o inclús els lactis, que encara que duen un munt d'edulcorants o no tinguin ingredients correctes, li afegeixen proteïna en pols a aquest producte i ja fan pujar la numeració.
2: Ostres, pots parar una miqueta en el tema dels lactis? Ampliar una miqueta més? Perquè és un tema de consum habitual i que són... I cada volta...
1: Una gama inacabable.
2: És que hi ha un esmàrit allí refrigerat, que allò...
1: I els formatges curats...
2: 2.000 iogurts.
1: Que n'hi ha alguns que són de procés molt natural a la manera d'estar fets. Evidentment, molt de greix. Tenen una puntuació fatalíssima.
0: Tenen una C, una D.
2: El formatge de la Valltorta, de l'altre dia. Per favor.
1: Que ha guanyat en França.
2: Medalla en França allí.
0: I que si tu al final li dones la volta és... cuajo, llet, un poc de sal i ja està. I és un producte que podríem incloure en la nostra alimentació i deguem. El que passa que lo mateix, com té greix i té calories, li dona igual que siga un processat bo. Al final és la paraula que ell li dona igual que siga un processat bo. Al final és que tinga això a puntuació correcta.
2: I si no aprofita perquè no ho lleven. Vull dir, si això s'ha creat a través d'un algoritme. L'algoritme són dades i són números. L'algoritme que va tindre en compte la dieta de la Mojema, el que faig jo...
1: Casos
0: particulars,
2: el nostre entorn...
0: Bàsicament, si tu eres una empresa d'alimentació, una indústria, i al final tu saps que la gent se fija molt en l'envasat i a tu te convé perquè... pues has fet que el teu producte... Sí que és de veres que això ha fet que moltes indústries reformulen els seus productes perquè tinguin un poc millor puntuació, però al final continua sent enganyar un poquet a la població. Aleshores, si tu com a indústria...
1: Hi ha molts diners d'interès allà darrere.
0: Sí, totalment. Perquè... Sí,
1: per continuar venent el que siga.
0: Perquè n'hi ha empreses que continuen i empreses que no, pues les que continuen són les que es veuen beneficiades i les que no, pues són com, per exemple, les del formatge o les de l'oli d'oliva que diuen... Pa què vaig a posar-ho? Jo ja sé que és un bon producte, però si és que si fico una C, no comprarà la gent
1: el
0: producte en qüestió. Vale?
2: I el que és la salsa? Les salses també és una d'això. Oh!
1: La salsa, refrescos, els iogurts en proteïna, tot això.
0: Al final...
2: I t'ho posen tot verdet, i t'ho posen tot allà light, i tot això bajo en no sé quantos, en no sé quintos...
0: I tu t'ho compres.
2: I la gent en la nevera,
0: i la gent en la nevera, el que parlàvem antes...
1: I a més, mira els ingredients, i són tot... 4, 5, 2, 4, 8, 7, 5...
0: Si compres el ketchup... Totalment. La maionesa light o el ketchup zero, per exemple... Si tu li dones la volta i mires els ingredients, no t'ho prendries en la vida. I, per exemple, la maionesa light, per a que estiga bona i baixar-li el greix, encara és pitjor que la maionesa normal. Compra-la normal. Al final és algo que has de menjar dosificat.
1: Això ho vam aprendre en tu a fer salses saludables, que a més en la quantitat justa utilitzar...
0: Jo que sí, que si en l'albocat, en iogurt grec, en... Si al final...
1: En el cottage, que tu eres de la família del cottage. Atén-me una cosa. Per tant...
0: Vale.
1: No tot allò que porti una A...
0: No, important. No perquè tinga...
1: És recomanable.
0: Una A o una B és saludable.
1: Mirem els ingredients que porten.
0: Mirem els ingredients. Al final, simplement, eixa A o eixa B vol dir que és menys desfavorable que un altre producte similar.
1: I no tots els greixos són roïns si sabem quins són els greixos bons.
0: Totalment.
1: El que ve del salmó o d'aquest tipus de peix, l'oli d'oliva...
0: El del formatge, el del fruit secs... Per això els fruit secs també fiquen en l'albocat. Tampoc fiquen en la bolsa el Nutri-Score, perquè al final tampoc els convé. ¿Vale? Al final, saps què passa? Que, per exemple, galetes o cereals amb una A o una B, a tu te donen aquesta falsa sensació de són un poquet més saludables que l'homòleg del costat, i quan jo de les altres galetes no n'em menjo tant perquè sé que no són bones, les galetes que duen la A o la B...
1: Me unfle. Me prenc més quantitat. Sí. I això és una errada que greu molt gran.
0: Totalment.
2: I per a picar, això, a lo millor...
0: Això val la pena... Què?
1: Bueno, el mundo...
2: El mundo snack. El mundo snack, rosquilletes, que diuen
0: bueno,
2: així.
0: El mundo
2: rosquilletes.
1: Pelotitas, pelo guacho, mira, jano, cuchanito.
2: I tenim unes quantes en la redacció.
0: A mi...
2: No diré culpables.
1: No direm que se diu Sílvia, no ho direm.
2: No direm que...
0: Pobreta. En lo dels snacks, lo que parlàvem antes. Me dona molta ràbia perquè, per exemple, ja han agarrat molt el truco, ¿vale? I ara no sé si s'haveu fixat que fan molts snacks que duen afegit a lo millor un poc de o llentilles o fesols, ¿vale? Right. Heu vist? Que
1: ho hem vist.
0: Tu miraràs en el paquet i veuràs, ostres, un snack que du una B. I dius, ne puc menjar un montó, perquè a lo millor només és daxa o és creïlla, però li han fet un 20% de dentilla, que al final és no res, continua tenint prou sal i sent un producte que no, però com té un poquet més de fibra i un poquet de menys sal que la papa com a tal, ja té una B. Perquè al final no és que siga saludable, és que és un poquet més saludable que l'homòleg. Però no saludable, millor puntuació. Entonces, ja. Me dona, jo, és que mataria a...
1: Pues este mentú son
2: el
1: teu
2: fàcil
1: tío.
2: Que és tallar un moniato i posar-lo allí en la Satisfyer. I se fa enseguida en la
1: airline. Un cigrons al Satisfyer, que dius tu.
2: Això de maravilla.
0: És tan boníssim.
2: En una miqueta de hummus.
0: Que sí.
1: Tot això ho m'ha de pres en la clara.
0: I si es lamines ahí finet i te'ls fas crunchy.
2: Claro.
1: ¿Sabes qué me ha pasado este dissabte en la crompa? Que mucho más yo.
2: Qué bufet.
1: Pues, ell té problemes en la sal, entonces agafa, busca pernil o pernil dolç, va i sense sal. I a la que mirem els ingredients, no se n'anava massa de la sal que tenia l'altre i el que tenia era edulcorant afegit.
0: Claro.
1: Mira!
2: Ai, que malament.
0: Espera, que estiga bo. Claro. Li baixen la sal, però li fiquen l'edulcorant per a que tu te continue agradant, si no al final n'hi ha que mirar-ho tot. Ai, això està superbé, ja. Però vau mirar els ingredients. Molt bé, al final és...
2: I el percentatge de mandanga que porta.
1: Claro, ja busques
2: de Tito, 98% de Tito.
1: Però això ho hem de presar, jo no ho havia fet fins que no t'he conegut pràcticament.
0: Sí,
1: no?
0: però és normal, perquè al final, saps què passa? Què és el que passa també en aquest etiquetat i en la gent? Anem de cul. Tu vas a comprar i vas en el temps agarrat. Aleshores, pues, vas intentant comprar un poc el que a primera vista te sembla que és millor, i el mateix, pues, si n'hi ha dos pernils, pues, si veus baix en sal, diràs, pues, és millor que l'altre. I no t'ho pares ni a pensar. Tens que anar, per això no hi ha que aprofitar a fer la compra els cas de setmana, un poc més de temps, mirar els productes bé, i si no, fer-la online. Que jo la faig online i mire per darrere i mire les etiquetes bé.
2: A més de veres.
1: El que ens va la salut en el tema.
2: Bueno, clar, dius, bueno, ui, el tema, les etiquetes i el Nutri-Score, quina recepta farà?
1: Ui, no toca recepta.
2: No ho sé, ui fa no? Recepta o com és això?
0: Sé que avui teniu més ganes que mai perquè així...
2: A tu berenar.
0: Perquè parlant sempre, quan parlem d'etiquetats, ¿vale? Sempre al final se n'anem a processats o salats o dolços, i això és la realitat. I què passa? Que jo em sap mal, però no n'hi ha ni galetes bones, ni cereals sí que n'hi ha bons, però ni galetes ni biscuits que pugues comprar en un supermercat que estigui bo. Així que avui ha volgut dur un biscuit de fesols.
2: Va.
0: I l'ha dut, no té farina.
1: De farina, de fesol. Ah, no, les fesols fas la massa. Com has fet que has fet en
0: el fesol? Ara ho conté. Però ho ha dut, perquè si no la gent no sentirà i dirà, madre de Dios, això, i vull que proveu.
1: La imatge que té, que ja veureu en xarxa, si no vos ho expliquem, és com una coca de llanda, com una coca mal feta.
0: És més humideta que una coca de llanda, òbviament, perquè no té la farina. A mi m'ha recordat, quan ho ha provat, a tipo torrijeta, aquesta textureta.
2: Quan l'has provat, és a dir, són conillers d'Índies. És la primera vegada que ho fas, ho confesso.
0: És la primera volta que ho fas. Sí, no, totalment.
2: Però fesols de pot?
0: Aleshores, un pot de fesols blancs de pot, vale. 240, que és un potet xicotiu, tres ous, una poma, un iogurt natural, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que al final seran com tres cullerades soperes, i ara hi ha les cosetes xicotiues, vale, que és un sobre de llevat químic, una culleradeta xicotiua de bicarbonat, una culleradeta xicotiua de vinagre de poma, canella... I després, dos oncetes d'estes de xocolata 85, a trossets, que tu has dit, són dàtils? No, són trossets de
2: panses.
0: Ah, de panses. I ja està. Ho triturem tot.
1: Que a banda d'això, que la sigueu per xarxes, perquè ahir donaria idees i consells.
0: A mi m'encanta, m'encanta.
1: Jo som fans.
0: Clavar ahir de...
1: Que guai. Digues, que t'ha interromput, perdona.
0: I és tan fàcil com triturar-ho tot, clavar-ho al foc,

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Avui ha pres possessió del càrrec la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés. Ha sigut en el transcurs d'un acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat, presidit pel cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca. Amb més detalls, Alejandro Molés.
2: Sí, escoltem tot seguit els reptes que s'ha marcat Maria Àngels Francés, que ostentarà la presidència de l'Acadèmia durant un període de 5 anys.
3: Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la a més altres peces del mosaic. Estic segura que compartim amb el Consell este objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
2: Per la seva part, el cap del Consell ha fet una defensa de l'Acadèmia com a part essencial del nostre autogovern i li ha demanat a Maria Àngels Francés que la institució que presidís siga un punt de trobada i no de conflicte entre els valencianoparlants.
4: Que una institució que no representa a tots només dividix. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
0: I unes hores més tard, el cap del Consell s'ha reunit amb els empresaris valencians en el tradicional dinar que marca l'inici del curs econòmic.
2: Tant el cap del Consell com el president de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morata, han destacat la bona sintonia entre l'empresariat i l'administració autonòmica. Escoltem tots dos.
5: El mundo empresarial lo que busca es velocidad. Necesitamos velocidad para poder llegar a la misma velocidad que llegan otras zonas del mundo. Competimos territorios y lo que viene hoy aquí son empresarios que están globalizados.
6: Van a tener una administración a su lado, colaborando, sin poner pegas, siguiendo ese camino que nos marcamos en su día, que consiste en bajar la presión fiscal, en demostrar que bajando impuestos se puede recaudar más. Estamos llevando un año muy positivo, la creación de empleo, somos la comunidad autónoma donde más crecen los autónomos, somos de las comunidades autónomas donde más inversión llega.
0: Intensa sessió parlamentària al Congrés dels Diputats arran la crisi migratòria de Ceuta. Xavier García del Valle.
7: Sí, una sessió en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no té proves de que el Marroc estiga darrere de l'entrada massiva de migrants.
8: A dia de hoy, nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
7: Y esta ha sido la réplica del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
9: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
10: Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
0: La jutgessa del Casasud ha tancat la instrucció de la macrocausa de corrupció amb el processament de 38 investigats, entre ells el cunyat

0: Sònia Grande ens va conquerir amb el seu caràcter i l'admirem per fer meravellosos vestuaris en grans produccions cinematogràfiques. Seguim amb estrelles, ara en lloc del món del cine, al món de la gastronomia en la nostra terra. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens deia que al cel de les estrelles faltava una Michelin per a Vicente Patiño de Saiti. Molt estimat per tots els cuiners d'Espanya. Escoltem-lo.
1: Estava tenint una visió, perquè això és dels estudis de ràdio, vols fer una idea, hi ha unes persones que estem a un costat de la peixera i altres persones que estan a l'altre costat de la peixera, que és els tècnics, la producció i tot això, i les persones convidades. Dic, ai, una estrella del manga. I era, és la teua germana. Semblava, ei, mira-la, és una estrella del manga.
0: S'ha fet monyet de
1: ver,
0: sí.
1: Totalment.
0: És
1: un rotllo princesa Leia, totalment.
0: De la plana, la princesa Leia de la plana.
1: Ara després a cantar-nos una més difícil, que mèrit té. I quina gola té la teva germana. Bueno, la teva germana i este senyor. Sí. Que deixa-lo, que també te pico...
2: Sí, però jo la gola... Però la gola la gastem per tres coses.
0: Tens paladar, paladar.
2: Això...
1: Vicent Gil, què tal? Amant de la gastronomia, gastronomista.
2: Pues mira, que avui tenim un convidat que és una llàstima, que al final no ha pogut vindre in person, perquè les entrevistes en persona saps que li mires a la careta i saps si la pregunta que li fas com li ha caigut, com no li ha caigut i tal, però és una persona que és molt estimat, sobretot pels seus col·legues. Els seus col·legues l'apreixen tots molt, el volen tots molt. Hi ha molta gent que considerem que en el firmament de la Michelin en València és l'estrella que li falta. Avui mateix, sense anar més lluny, on ha estat esmorzant, m'ho han dit, oye, i tu no creus... ¿Por qué no le dan la estrella Michelin a Vicente Patiño? Pues no ho sabem. Vicente, estàs per ahí?
3: Hola, bona esprada a tots.
1: Què tal, bonico?
2: Això, aquesta pregunta que m'han fet, té contestació, té resposta o no?
3: Ui, ai, això és un tema un poquet. Tu saps massa. Portem molts anys dedicat a la gastronomia, molts anys, esforçant moltíssim, el dia a dia, en la mateixa il·lusió que quan vam començar fa 30 anys. I, bueno, pues diuen que no de moment, pues mire,
2: però
3: continuarem treballant.
2: Però hi ha una cosa estranya. Saiti acaba de complir 12 anys.
3: Sí, senyor.
2: Des del segon any de Saiti, que la guia Michelin incluïix el teu restaurant com un dels recomanats de la guia Michelin. O sigui, que portes 10 anys com a establiment.
3: Quasi 11, quasi 11. Però va ser a finals, perquè vam inaugurar el 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, va aixir aixina la fletxa, i en aquest mateix any, crec recordar, o el següent, en novembre, ja ens van clavar en la guia. O sigui, que portem, sí, 10 anys, quasi 11. Sí.
2: Escolta, i és curiós, perquè, en canvi, la guia Repsol te dona dos sols Repsol. No, uno, no, sí, dos.
3: Sí, senyor, aixina és.
2: A més de
3: així
2: de
3: és que... Això és un... Claro. És que no ho sabem.
2: I el nostre amic Santos t'incluïix en els 55 imprescindibles i apareixes en la guia McCarthy, apareixes en tots els llocs.
0: Sí. Però nosaltres eres un Michelin. O més. Pues
3: moltíssimes gràcies.
2: Mira, ara que acabem de nomenar a Santos, saps ell el que li va llegir jo farà un any? El dia que Vicente Patiño és el tapado de la gastronomia valenciana. Jo, el tapado, què vol dir? Que estàs ahí mig amagaet?
3: No, jo sóc una persona que realment sóc una persona, mira, molt senzilla, igual que la nostra cuina, molt senzilla però directa, val? Siguem persones que passem en el cas un poc desaparegudes en el tema de mitjos i tot això, perquè per a mi el més important és centrar-me en la meva cuina, en el meu restaurant, en el meu projecte, i a vegades, pues, quizás sí que ens ha faltat un poquet estar més en la candelera a nivell de mitjos i tot
2: més
3: això.
2: Més presència mediàtica.
3: Però no sigui una aixina.
2: No,
3: quan una persona és aixina, que el que vol és...
2: Lo important no és això, lo important és com guises.
3: Tot, pues, entonces és esta forma.
1: Perquè... Sí, però de veres que en esta dècada, si vols, anterior, sí? No, Vicent, ha hagut un auge de cuiners, que diguem familiarment, un poquet estrelles del rock, que està també molt bé, que tenen una dimensió mediàtica, que apareixen en programes de cuina, que han ajudat molt a fer divulgació de l'alta gastronomia, jo crec també, i a respectar-la i a traslladar, que sou una colla de companys, igual tots no, o totes no, tots i totes, vaja, però en el teu cas, és que Vicent, el Gil, havia destacat de tu, Vicent Patiño, i puc donar fe en primera persona, de que eres molt bon tio. I que se t'estima molt i se te respecta molt. I això, i dormir per les nits, saps?
0: És impagable.
1: Bueno, això és. I no tindré massa problemes en el banc i massa comptes pendents.
2: Us conteu una anècdota. Fa 3 anys, quan es va celebrar l'entrega de les estrelles així en València, en la ciutat de les Arts, hi hagué un grapat de cuiners dels que després tingueren estrella Michelin que estigueren dinant en el teu restaurant.
3: Així no és. Van vindre pues, quasi totes les 3 estrelles i les 2 estrelles pues, van vindre a casa. Van vindre a dinar a casa. Sí, per a mi això és un orgull. I el que heu dit...
0: Home, això és molt significatiu. Molt significatiu.
3: Sí, la veritat que per a mi va ser un orgull. Un orgull molt gran tindre a aquesta gent que són referents teus i tots amics i que vinguin a ta casa el dia de pues, d'un event molt important que va passar en la ciutat de València i que vinguin a ta casa a celebrar antes de les estrelles a ta casa pues, a fer ixe dinar en companyia de tu, o sea, pues, per a mi va ser un orgull i la veritat és molt, molt, molt important l'apoyo que me van donar ixe dia a mi.
2: Home, això és un recolzament fantàstic. Per cert, que tenim un convidat que te vol saludar perquè ell va fer les pràctiques en ta casa. No, Manu, què tal jefe és Vicente Patiño? ¿Se porta bien?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Es Manu ya.
3: Pues, hombre, Manu, qué alegría, tío.
4: ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, guapo?
3: Pues nada, un placer escuchar.
4: Igualmente, pues mira, fue un placer. Fue un placer y un honor. Bueno, y tuve mucha suerte, sobre todo de poder, pues eso, tocar una cocina como la de Vicente, de las bases de antes, con, pues, más que... Lo que más me acuerdo, sobre todo, es que, pues de tener muy claro cuáles eran las reglas, ¿no? Algo que a lo mejor cuando empiezas no te das cuenta, pues el tener un orden, el tener pues una higiene. A mí me dijo Vicente una vez, tú, Manu, si quieres ver si es buen cocinero, fíjate los detalles en las esquinitas de si está limpia es una cocina. O sea, a lo mejor tú en esa época, pues cuando empiezas ves más el producto final, ¿no? Cuando sale a la sala y tal, pero decir, esto empieza mucho antes, ¿no? Siendo... cocinero ordenado, ¿no?
2: Meticuloso.
4: Que tengas todo, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Y después del uno, el dos. Pero sí,
2: y con los conceptos muy claros. Tú acabas de hablar de la cocina de Vicente. ¿Cómo es la cocina de Vicente?
4: La cocina de Vicente es verdad. Es todo parte de la verdad, de no vender humo y de que tenga toda una base sólida. Luego ya, pues, Vicente tiene mucha creatividad y le da mil vueltas, pero todo lo que está en el plato tiene un sentido.
2: Una cocina auténtica, ¿eh? Y del territorio.
4: Exacto, con mucho bagaje, con peso.
2: Bueno,
4: de verdad.
2: Vicente, ya veus que Manu t'ha posat per núvols. És uno de tants...

0: recuperen aquestes persones. A veure, conta-nos cosetes.
1: Me sentiu?
2: Ara. Ara, que dia que jo que te sentiràs satisfet de que cuiners de la talla de Manu Llarza parlen també de tu.
1: Home, per a mi, mira, que es fiqui ara parlant de Manu, per a mi és un orgull, perquè Manu avui en dia és una de les referències més tops de la ciutat de València.
2: És un gran cuiner.
1: Com a cuiner, com a persona, i el que està fent en Llarza és algo maravillós, i ahí està l'èxit que està tinguent.
2: Escolta, que esteu propet l'un de l'altre, si alguna volta teniu ple, envieu els clients a...
0: Siguem veient.
2: Això no ho feu encara?
3: Nos pasamos el azúcar y todo. ¿Eh? Lo que nos falte.
4: Se va allí proper, sí, no? Sí, és emocionant proper, sentir parlar l'un de l'altre, en quin carinyo, en quin respecte, en quina germanor professional i estima personal. I, a més, crec que en els dos casos que teniu moltes coses en comú, no sé si coincidirà Vicent, també Santos en el seu dia quan fa les vostres ressenyes, sou cuiners de paladar educat, en el millor sentit, no vull semblar elitista. És a dir, no sou cuiners de l'instagramer que va, o de la persona que va una volta a l'any a fer una celebració, que va a la foto i això. No, el vostre client és un client també de molta repetició. No feu cuina per a la foto, que també feu fotos magnífiques, perquè té uns plats que són una barbaritat.
2: Però tenen en compte que ells tenen
4: els dos... Però fan cuina pensant en el paladar, no?
2: Un percentatge molt alt de client fidelitzat. Quan tu fidelitzes a un client, això és per algo. Això és perquè aquest client va a ta casa i la cuina que disfruta li agrada. Si no, si gent no torna.
0: No repetís, clar.
2: I en els dos casos tenen una fidelització molt alta de la seva clientela. Sí que és veritat que Vicent fa una cuina molt tradicional, revisionar, perquè la revisiona i la canvia contínuament. Si tu, com és el meu cas, ja fa anys que jo no he anat...
4: Te coneixes algun plat...
2: Quan vaig ara, vamos, jo ja no conec ningú dels plats, segur, perquè l'ensaladilla de ta mare segueixes fent-la, Vicente?
1: Pues mira, ara l'estiguem fent en el menú més tradicional, sí, i la fem per events. Sí, però això va ser un plat que me la demanaven tant que vaig acabar cansat d'ella. La vaig llevar i la torni a ficar. La vaig llevar i la torni a ficar. Així anem.
4: Però això passa, Vicent, com els músics que han tingut un enorme èxit d'un número 1 i sempre que actuen tenen que tocar el número 1. No passa res.
1: Sí, senyor.
4: És aquesta cançó que vos ha portat, és aquest plat que vos ha portat. I a més, si és de la mare, ni te costa, no?
2: I té un detall que a mi m'agrada molt, que és el pepinillo. Que ell hi posa el pepinillo i tot trossetxa i xicotet minutet i tal. I això li dona un gust especial.
1: El pepinillo i l'aigua del pepinillo també.
2: I l'aigua del pepinillo, fica tu. Fica tu.
1: Perquè li porti aquesta punteta d'acides en l'ensaladilla. I en vez de picar-la, la fem a mà.
2: Ja veus.
1: Picadeta a mà, com la feien antigament. Per què? Perquè així almidona més tot el conjunt. Si la picarem a gabinet, tot l'almidó es queda en la taula. Entonces la fem a mà i la creia queda més almidona i més compacta tota la vegada.
2: És que jo què voleu que vos diga? O sea, que... Ui, després, quan el tastes i dius, està molt bo i tal, però claro, és que hi ha que veure sempre el que hi ha darrere. I darrere n'hi ha un treball i n'hi ha després una experiència. Perquè quan t'apleguen a un plat, ells antes han passat per diversos processos. Els arrossos que fa Vicente, això és un món i a part. Manu ha de pressa fer arrossos en tu?
1: Manu, jo... Bueno, els meus...
3: Yo lo he intentado.
1: No me digas.
3: No, que pero me acuerdo de muchos... Manu, me acuerdo de...
1: Eso es... Cuidado, ¿eh? Cuidado que son un deu, ¿eh?
2: No,
3: Me acuerdo de muchos arroces de Vicente, el de la sardina con la remolacha, creo que era, y...
1: Exacto.
3: Pues eso, sí, son arroces mucho más creativos. Lo que pasa es que Vicente ya se ha pasado el juego y ahora tiene que inventarse otro. Nosotros aún nos falta pasarnos este.
1: No nos falta
3: así
1: nada.
3: Que...
1: Manu en la proyección en 2 días ya veureu, Manu.
2: Ay,
3: pero sí, no, al final es también pues eso, cada nicho de negocio, ¿no? Que nosotros somos mucho más tradicionales. Vicente está jugando pues a lo difícil que es crear. Nosotros intentamos conservar la tradición y revisarla y que esté siempre al nivel que nos gusta, pero es que es pues eso, cada uno vende su verdad, porque al final, lo que he dicho antes, es tradición, se vende verdad, pero Vicente hace una innovación que también es verdadera.

0: porque yo a veces me canso de ver cosas que no tienen sentido.
1: Bueno, Vicente es un perolet que no para de maquinar. Yo creo que el moño le ha caigut claro. d'això, perquè sempre està pensant. I a veure quin pla t'invente.
2: No hagas caso, Vicent, que te queda molt bé.
0: Yo estoy en proceso. Yo me uno al club el año que viene o algo, seguro. O sea, ya estoy con
1: muy bien, Manu. Te damos las gracias por haber participado en el programa, que sé que a Vicente le ha gustado que estuvieses también.
3: Mucho, muchísimo. La verdad que ha sido una sorpresa maravillosa.
1: Y vamos a continuar con este cocinero es curiós, setavense en castellà i en valencià com és xativí.
2: Sí, però que és de Saetavis, no? Que és el nom, és un nom en llatí,
3: no? Sí, el primer nom, sí, senyor, mira, el primer nom que va tindre Xativa en l'època ibera va ser Saití.
1: Saití.
3: I els ibers van acuñar una moneda també que es deia Saití. Després va ser Saetavis, després va ser Xàtiva en J i després sí. Xàtiva.
1: Hombre, la denominació actual.
3: Sí, senyor.
1: Eh? Escolta, i parlant de Xàtiva, no t'has ocorrit mai muntar restaurant en el teu poble?
3: Mira,
1: Vicente.
4: Han perdut la comunicació.
2: Hi ha un moment que tenim...
4: O tenim problemes de cobertura.
1: Ara la recuperarem.
2: Ara,
1: perfecte. Però, això, que si...
3: Sí, que jo vinc d'una tradició des dels meus abuelos. Siguem hostalers des dels meus abuelos.
1: La teva família, sí. Ha tingut pub, ha tingut discoteca, ha tingut de tot.
3: Sí, senyor.
1: I a tu no t'ha pegat mai per ahí?
3: El bar de ma mare, o sea, que per mi ma mare és...
1: És graciós. A sa mare és la que realment l'espenta, li dona ales en el món de la gastronomia. I per això, als 10 a 18 anys, Vicente se'n va a Gandia al CDT a estudiar, no? És ella la que t'espenta, la que te diu, pues si vols ser cuiner,
4: dedicar-te a estudiar per a
1: tens que estudiar. I jo crec que ell tenia 17 o 18 anys quan se'n va a Gandia.
4: Però tu tenies clara la vocació o com?
1: No l'he recuperat.
2: Estan treballant en cridar-lo per telèfon. Estamos han cridat a través de la, bueno, a través del WhatsApp, que té una millor qualitat i això, però de vegades és lo que passa. Estava mirant en la pàgina web. Espereu que té Vicent. És que té menú de dilluns a divendres i estàs en Saití, estàs en la cuina de Patiño per 48 euros. Que són 48 euros, que la vida està molt a xutxa. Però, escolta, snacks tres entrades, arròs i postre de Vicent per 48 euros i tens dels menús tens uno per 75.
1: Sí, els
2: un dels menús llargs.
1: Home, és un gastronòmic.
2: És un gastronòmic, pues és claro. Té uns preus
1: i té uns preus prou sensatos per un gastronòmic. Sí. O sea, la setmana passada, quan parlàvem en David Joaquín, en Farigola i Menta, passa el mateix. Sí, sí. O sea, tu tens un menú en tres setmanes que saps que no pots apretar perquè tu te deus a una clientela.
2: Però si tu plenes a migdia, tots els migdies de dilluns a divendres, també estàs generant primer estàs generant també rotació de plantilla. Crec que sí que han recuperat ara per telefonada.
3: Sí, perdoneu.
1: No, tranquil·lo.
4: Tu s'havíem quedat en el punt de la teva vocació d'on venia i si ta mare, no? Li preguntaves Vicent.
1: Sa mare era la que l'espentava.
4: Això és.
1: No?
5: Ma mare és la que va estar 40 anys cuinant.
1: I jo... Fixa't.
5: Jo estava en la sala, era cambrer.
1: Bueno, però l'afició de ser cambrer té sent anar al servei militar. Tu va plegar és allí a la residència oficial i vas dir, ja no servís ninguna taula més.
5: Sí, senyor, així no va ser.
1: O sea, lo meu és la cuina.
5: I mi mare va dir, vale, tu quieres esto, pues intenta formarte. Muy bien. I me vas formar en el CET en Gandia.
1: Sí.
5: Ahí vas fer sala, pastisseria i cuina. I després pues, vas correr per mitja Espanya.
1: Bueno, hasta que eres en un puesto que a mí me encanta, en Arriondas, en Casa sí, Marcial. ¿Y sí, qué te portares de la cuina asturiana a València? ¿Qué te portares?
5: Mira, me vas portar la sensibilidad que te di para cuidar. Es algo especial.
1: Porque la cuina asturiana es muy contundente comparada en la nuestra.
5: Muy contundente, pero muy de guisar tradicional. Mm-hmm. Y siempre yo he intentado anar a los puestos donde es cuinaba... on cuinava una família, on era un negoci familiar, on es veia la cuina de veritat. La cuina, en este cas, d'Astúries, per exemple, de Màlaga, on siga, però des de la base d'aquesta cuina tradicional. I crec millor puesto que, pues, que Nacho Manzano i Casa Marcial, que quizá és una persona amb una sensibilitat tan gran i cuina de memòria tan gran que el poquet que vaig estar en ell me va plegar molt.
1: Però curiós perquè...

0: N'hi ha un altre paisano teu que també està aquí per allà dalt formant-se.
1: Sí, senyor, Edu Espejo.
0: Eh? Edu, que si no passa res, la setmana que ve o la pròxima el tindrem així nosaltres també. Que ell anà per recomanació teua?
1: No, va ser alguna cosa també que jo vaig estar allí, perquè a mi era un cuiner que m'agradava, i després jo me vaig enterar que va estar ell també allí. O sea, que meravellós.
0: Escolta, com definiríem... Ja ha pegat dos pinzellades Manu Llarza, però tu mateixa com definiries la teua cuina?
1: Pues una cuina tradicional, molt tradicional, però ficar al dia, ficar en un poquet d'ordre, no que diga que una cuina... Pues la tradició fica al dia. Jo tinc un lema en la meva cuina, que quan entres... Que fica,
0: tens allí 8 paraules o 8 nocions que les portes a rajatabla.
1: Respecte, tradició, cultura, cuinar, veritat.
0: Veritat. Veritat. Escolta, i...
1: Una cuina de veritat, és una cuina de sempre. Una cuina... I ses arrels ficaes al dia d'ara. Mira, ara, per exemple, estic fent un caldo, un nostre en caldo de caragols. Per això els caragols, el caldo, i tot suquem, pues, retomar un poquet d'aquest sabor, d'aquesta cuina de cultura, d'aquesta cuina de tradició, de que fent en els bars, de que fent antigament en les cases de menjars. Això és el que no n'hi ha que perdre, perquè si no, perdrem la nostra cultura.
0: Les cases de comides, que bonic posició, eh? Les cases de comides.
2: I caldo de caragol. Saps on m'has portat, sí, Vicent, ara mateix? M'has portat directe a la caseta de Marxuquera de Mallaia i el gust d'un caragol que és com menjar-te la muntanya.
1: Sí, senyor.
2: Jo estava menjant-me la Penya Roja cada volta que Mallaia feia caragols. Que bonico que feu això. Estic mirant en la teua pàgina web, Vicent, quan parles de filosofia, hi ha una foto d'un capellà.
0: Hombre,
2: sí, no sé si hi ha cosa senzilla, valenciana també, sí, un capellanet torrat, li poses quatre llets i una enratge d'oli...
1: Això és glòria bendita.
3: Toques el cel, sí,
0: senyor. Bueno,
1: com diu el meu amigo Ángel León, glòria bendita.
0: Glòria bendita. Sí, jo no vull que te'n vagis sense deixar de tocar un tema. Quan ja estem acostant al final de l'entrevista, no, que no mos quede en el tinter. Vicente Patiño ha sigut el fitxatge estrella del grup Aliño. O sea, ell s'incorpora com a director gastronòmic de restaurants del grup. El recient inaugurat Maravella, que està funcionant com un tir. Esaiti també s'incorpora a aquest restaurant. Ara estan en negociacions amb més coses que encara no poden dir, però que quan toque ja les direm. I com te va convencer Fernando perquè t'anaves a treballar en ells?
1: Pues mira, Fernando és la persona... Fernando, Germán, está Fernando con Nacho.
0: Y Nacho.
1: Son una chempos. Los que tienen un colmo gran son personas muy semblantes a mí. Y entonces tú, cuando ya portes mucho de temps, la chen que parles, ya sabes lo que sabes. Entonces, creo que es un momento importante en la mejor trayectoria, la edad que tinc, y tinguen coses, grans coses de fer coses molt grans en este grup. M'incorporo com director gastronòmic per afiançar un poquet més el que són el contingut gastronòmic dels locals i donar-li aquest impàs i encara que estan funcionant meravellosament, però portar-los quan demana i inclús fer-los més grans.
0: És que n'hi ha coses que m'ho sorprenen. Fa dos o tres setmanes teníem a Luis Valls i claro, en la seva incorporació al grup d'Àtica Alameda i ara tenim a Vicente Patiño que se'n va ahir en el grup del Saliño en un fons de restaurants. I com vas a poder portar tot això? Perquè per tu la família és algo fonamental.
1: Sí. A mi la família és algo fonamental. Pues ho porto, pues trac hores d'on siga, però el moment d'estar amb la meva dona i els meus fills, per a mi això és el més important, perquè això és el que me dona la força per seguir endavant. I trobo... Si algú vol buscar algo i vol fer-ho, ho trobo.
0: Escolta...
1: Ara tens, pues, dorm més poquet, dedique més temps a lo que és l'estar en hores que ells no puguen... Quan són les hores que estic en ells...
0: Conciliar. Pues, ells. Tens que conciliar.
1: Exacto. Jo crec que és molt important en este ofici el conciliar en la família.
0: Importantíssim.
1: Molt.
0: Molt, importantíssim.
3: Un molt sacrificat.
0: No, i alguns, alguns cuiners o empresaris cuiners s'han donat compte tard. Ja. Això m'ho diria Begoña Rodrigo. Jo he perdido gente en sala por no conciliar. Dice, ahora eso ya no me volverá a pasar. Escolta, i establint, Vicente, un índice de prioritats, a on està davant? La família, el restaurant o el Llevant Unió Deportiva?
1: Ahí, hombre, ahí m'has tocat, ahí m'has tocat, eh?
0: Home, jo dic, home, és que el primer, lo lògic seria, el no, serà de l'Olímpic de Xàtiva, no, ell és del Llevant.
1: Jo soc del Llevant, perquè el meu fill xicotet juga en el Llevant.
0: Hombre, hombre.
3: Pos una raó de pes.
1: Sí, una raó de pes i mos hem fet part del Llevant.
4: Que guai.
1: Mira, si te dic una cosa, el Llevant és un club familiar. És un club humil.
0: És veritat.
1: És un club de la gent del carrer. I entonces, ixes coses, en la meva vida, si ho mires...
3: Encaixen perfectament.
1: És molt similar. És molt, molt similar. El que el llevamos a donar amb nosaltres, en el sentit del meu fill,
0: sí.
1: El meu fill té 10 anyets, el xicotet. Ens ha donat el respecte, la família, el tracte que li dona al xiquet. Pues, entonces, tot això, per a mi, és molt important.
0: La els de la directiva no van de quan en quan allí a dinar, o què?
1: No, és una cosa que...
2: Ens alegrem de saludar-te. Que oportunitat que ens ha donat Vicent Gil d'enviar-te un bon abraç, Monico.
1: Pues mira, una cosa... Molt agraït, perquè m'ha agradat molt d'estar amb vosaltres.
0: Però la pròxima també ens així, eh?
1: Segur, seguríssim. Això està fet. La pròxima estem ahí, segur.
3: Gràcies.
2: Gràcies, Vicent Patiño.
1: Cosetes,
2: un gran plaer.
1: I en xec que val molt la pena.
2: Gràcies, guapo. Vicent, gràcies per portar-nos a un crac i una excel·lent persona.
0: Gràcies a vosaltres.

I després de saber més de la vida i obra gastronòmica de Vicent Patiño, sols podem arredonir este recull dels millors moments amb la cançoneta valencianitzada que cada setmana ens canta en directe Carme Juan. El 23 de març es va atrevir a fer un Barbara Streisand en Memòries. Escolteu-la.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha queixat davant del Consell General del Poder Judicial pel fet que la jutgessa Maria Tardón prohibira a la policia informar als seus superiors sobre la crisi de Ceuta. La presidenta del Consell General, Isabel Perello, ha contestat al ministre mostrant un suport total a l'actuació de la jutgessa, Xavier García del Valle.
2: Sí, Marlaska continua molt molest per haver-se assabentat per la premsa de l'informe policial que parlava de la possible intervenció del Marroc en l'entrada d'immigrants a Ceuta. Al ministre no li ha agradat que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, demanara a la policia un informe i després prohibirà que es traslladarà als comandaments i als responsables del ministeri. Per això, ha dirigit un escrit a la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perello, en el qual li transmet la seva preocupació, és la paraula textual que ha utilitzat el ministre, per l'actuació de la jutgessa. En la carta, segons fonts de l'Interior, Marlaska sosté que en situacions d'extrema gravetat, com la de Ceuta, ha de ser compatible que la policia judicial informi els òrgans judicials i alhora facilita al govern quanta informació siga rellevante per a la presa de les decisions més convenients en defensa de l'interès general i, diu, de la seguretat nacional. La presidenta del Consell, Isabel Perello, ja li ha contestat i amb una altra carta en què diu que, i és textual, l'actuació de la jutgessa Tardón respon a l'exercici de les seues funcions constitucionals, per les quals, destaca, tots hem de mostrar el màxim respecte.
0: Poc abans, al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donava explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Unes explicacions en què ha insistit que no hi ha proves per a inculpar el Marroc i ha confirmat la visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma en una data encara per determinar. Alejandro Moles.
3: Sí, a més, Pedro Sánchez ha visionat com hauria sigut la reacció d'un govern del PP i Vox a l'hora d'intervindre precisament per tal d'evitar l'entrada massiva de migrants.
4: ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera? Un gobierno del PP con Vox descolgando el teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan eso, no lo quiero para mi país.
3: I està assegut part de la intervenció del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i també del president de Vox, Santiago Abascal.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
7: Sánchez nos dijo que estuvo al habla constantemente con las autoridades marroquíes el 30 y el 31 de julio. ¿Qué le dijeron? ¿Qué les prometió? ¿Con qué le amenazaron? ¿Qué saben de usted?
0: El ple del Consell ha aprovat estendre les ajudes urgents adoptades per a pal·liar els danys produïts per l'incendi de la Vall d'Uixó als municipis afectats pels possibles pels posteriors incendis declarats a Tírig i Segorbe en la mateixa província de Castelló.
3: Això suposa que l'import total màxim previst ascendís ara a vora 18 milions d'euros. Escoltem en boca del portaveu del govern valencià aquells municipis que podran accedir a esta nova partida econòmica que supera el milió d'euros. Escoltem Miguel Barrachina.
8: Eso permite que municipios como Tírig, Catí, Albocàsser, Cuyas, Alçadella, Serra Engarserán, Segorbe y Gàtova puedan acceder a las ayudas que pretendía y pretende alcanzar agricultores, ganaderos, trabajadores autónomos y también a las propias administraciones que reciben cada uno de los ayuntamientos.

0: 200.000 euros para actuar en aquellas zonas dañadas por el fuego.
1: I parlem ara de turisme. La patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, OSBEC, ha fet públiques avui les dades d'ocupació del mes d'agost. Unes dades que ja va avançar dilluns des de Punt Ràdio el seu president, Fede Fuster.
2: Segons el balanç, s'ha aconseguit un 92,7% d'ocupació i Benidorm, a la Marina Baixa, lidera este rànquing amb un 93,7%. El mercat nacional continua sent el principal emissor, especialment al sud d'Alacant i a Castelló. Britànics, especialment de nou a Benidorm, i italians a València són els principals turistes estrangers. I amb aquestes dades d'ocupació, que han superat el 90%, la patronal hotelera anticipa un setembre en positiu, amb reserves per a la primera quinzena que superen el 87% de mitjana a la Comunitat Valenciana. Amb tot, des de la patronal, traslladen un missatge de prudència perquè els costos operatius estan creixent. Núria Montes és secretària general d'OSBEC.
3: Per un lado, los costes laborales, con una especial incidencia de absentismo laboral. Los costes energéticos, estamos pagando seguramente la factura energética más cara de toda la historia. Los costes de alimentación y bebidas, disparados más de un 20%. Y desde luego, todas las inversiones que se han hecho en modernización de hoteles que hay que amortizar y que desde luego son los que van a condicionar el resultado final para la temporada.
1: I en successos, la justícia ha enviat a la presó l'home de 51 anys detingut a l'aeroport de València, acusat de transportar un total de 8 quilos de cocaïna líquida en l'equipatge.
4: La detenció es va produir quan de forma aleatòria van fer un control a un passatger que venia de la República Dominicana i portava dos maletes dins de l'equipatge i després de ser visionat per l'escàner de raig X, els agents de la Guàrdia Civil van detectar que la droga, la cocaïna líquida, estava amagada en pots de xampú.
1: I en la informació esportiva, avui en la Vuelta, etapa de muntanya amb arribada al cim de Calar Alto, a Almeria.
2: La victòria ha sigut per a Jakob Omrzel. L'eslové és el corredor més jove d'esta edició. Segona posició per a Urko Berrade i Enric Mas arriba sext a quasi 3 minuts. Però en la general es manté com a líder i amb més avantatges sobre Roglic. 1 minut i 45 segons de mala carrera arriba a Granada amb una etapa de mitja muntanya amb 3 ports i 192 quilòmetres.
1: Nosaltres tornem amb més informació així en esta sintonia en A Punt Ràdio a les 7 de la vesprada.
5: A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
6: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.

Benvingudes i benvinguts a l'espai musical de Punt Ràdio. El sonem que comença ara el dedicarem a la música italiana. Escoltarem èxits que han traspassat fronteres i recordarem les veus italianes que ja són patrimoni immaterial. Però també farem sonar músics valencians. Descobrirem aquells que s'han inspirat en cançons italianes o els que trien l'italià com a llengua d'expressió. Si vas néixer al país veí però resideixes al territori valencià des de fa anys, o si ets valencià però has viscut en terres italianes en algun moment de la teua vida, esta playlist t'emocionarà especialment. Preparada per a pegar una volta per les músiques italianes? Andiamo! Comencem per un clàssic dels anys 50 que no passa de moda. Un tema de Domenico Modugno, anomenat realment Nel blu dipinto di blu, però que totes coneixem com Volare.

Quasi una dècada després de l'estrena de Volare, per Terres Valencianes, Lluís Miquel i els 4Z publicaven este tema, on la llengua italiana esdevé una eina de seducció.

Rafaela Carrà va ser una cantant, coreògrafa, presentadora de televisió i actriu italiana que va inspirar tota una generació. No són pocs els artistes espanyols que li han retut homenatge. Entre ells, un grup d'Oriola que es va fer famós després del seu pas pel Benidorm Fest, Avantí amb Rafaela de Barri Brava. Realmente

L'amor, l'amore, és sens dubte una de les paraules italianes més presents en cançons espanyoles i també valencianes. Ens quedem amb esta rumba d'amore del grup d'Alcàsser, Svaters.

En els anys 80 també va sorgir un cantautor italià amb una personalitat extraordinària. Escoltem Centro di Gravità Permanente de Franco Battiato.

un dels compositors de bandes sonores més internacionals, l'italià Ennio Morricone, que ens ha deixat música immortal com la banda sonora de l'obra mestra de 1988, Cinema Paradiso.

A l'escena valenciana tenim grups que fins i tot han dedicat cançons al país que protagonitza esta playlist. És el cas de Scafeinats. El 2009, el grup de ska de València estrenava esta cançó, Itàlia.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Arribem als anys 2000 i escoltem una de les cantants italianes que arribaria per a quedar-se. Se fue, de Laura Pausini.

Ens acostem al final de la playlist i ho fem amb una cançó italiana que va ser adoptada com un himne de la resistència italiana contra les forces alemanyes nazis que ocuparen Itàlia durant la Segona Guerra Mundial. Una cançó que es va popularitzar als anys 60 per Giovanna Daffini i també per Yves Montand i que des d'aleshores s'ha versionat moltíssim. Pot ser una de les versions més conegudes, siga la que va fer Najwa Nimri per a la sèrie La Casa de Papel. Però nosaltres ens quedem amb esta versió que el cantautor alacantí Adolfo Celdrán va incloure el 1969 en el seu primer senzill, que va ser marcat com no radiable per la censura de l'època.

Bella Ciao ha sigut interpretada per nombrosos grups valencians de diferents estils. Dos de les versions més actuals són la que va fer Limbotech amb el títol Arrivederci Cara i la que va incloure el grup Mox en el seu àlbum publicat enguany amb el títol Paret Mitgera.

Amb aquestes versions ens acomiadem, agraint la teua escolta i agraint, com sempre, la tasca de l'equip tècnic de so de Punt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, i sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem amb successos a Catalunya, on a falta de confirmació oficial, els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del xiquet d'un any i mig desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, a la província de Tarragona. Alejandro Molés.
2: Sí, recordem que ahir la Policia Nacional va detindre els pares a València. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia del iaio per la desaparició del xiquet. I tot això després que la seva nora li va dir que havia soterrat el xiquet en una caixa de cartó. Els pares, de 29 i 35 anys, vivien a la província de Tarragona, on han passat els fets, tot i que són naturals de Castelló de la Plana.
0: I en tribunals, a la Ciutat de la Justícia de València, la jutgessa del cas Assut ha tancat la instrucció d'esta macrocausa de corrupció amb el processament de 38 investigats.
2: Entre ells, el cunyat de Rita Barberà, José Corbín, i qui va ser el número 2 de l'exalcaldessa del Cap i Casal, Alfonso Grau. Recordem que el cas Assut investiga el cobrament il·lícit de comissions i van començar a investigar-lo fa ara 9 anys, amb vora 60 investigats. Ara, com hem dit, la xifra s'ha reduït a 38 imputats que hauran d'anar a juí i seure a la banqueta dels acusats.
0: El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, ha convocat per a demà a les 10:30 del matí el Consell de Política Fiscal i Financera, on es posarà la seva proposta per a reformar el sistema de finançament autonòmic. Una reforma que compta ja amb el rebuig de les comunitats governades pel PP i de les dues regions on manen els socialistes. De dos de les regions on manen els socialistes, Castella-La Mancha i Astúries. Amb este rebuig, el ministre necessita Catalunya i Canàries per a tirar-lo avant i portar-lo al Consell de Ministres.
2: Des de casa nostra, el portaveu del Consell ha insistit avui en el rebuig al model de finançament autonòmic per considerar que és una proposta unilateral de l'executiu central i Esquerra Republicana de Catalunya, que només complau a esta comunitat autònoma. Declaracions que ha fet Miguel Barrachina en acabar el ple del Consell, on ha enumerat les tres propostes que, segons ha dit, ha rebutjat el govern de Pedro Sánchez.
3: Uno, un fondo de nivelación. Dos, que del resultado final la Comunidad Valenciana no vuelva a estar por debajo de la media. Y tres, que la población que se tenga en cuenta sea la del último año. Tres sugerencias han sido rechazadas, por lo cual la Comunidad Valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña.
0: Declaracions de Miguel Barrachina en acabar el primer ple del Consell després de les vacances d'estiu i on també s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Doble indignación por los 33 días y por las falsedades del presidente del gobierno. Ni fue Israel, ni fue Rusia, ni fueron las mafias. Y además sí se conocía la situación de inminente ocupación de la ciudad. Por tanto, fue una acción premeditada.
0: Poc abans, el Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donava explicacions sobre esta crisi migratòria a Ceuta, unes explicacions en què ha insistit que no hi ha proves per a inculpar el Marroc. I ha confirmat la visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma en una data encara per determinar.
4: Sabemos que en estos momentos Ceuta necesita más que nunca estar arropada por el Estado. Y por ese mismo motivo, el gobierno pues ha compartido la necesidad de que después de 20 años sin una visita del jefe del Estado a Ceuta y a Melilla, el jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas.
2: Per la seva part, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha carregat contra la gestió del govern en esta crisi migratòria. També ho ha fet contra l'actitud que diu que han mantingut Populars i Vox, encara que per a Rufián el màxim responsable és el Marroc.
5: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española, policial y judicial. Ustedes son unos traidores y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui nova presidenta. Maria Àngels Francés ha pres possessió d'un càrrec que ostentarà durant 5 anys i ho ha fet en un acte institucional al Palau de la Generalitat. Estos són els objectius que s'ha marcat.
6: Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris per equiparar-la amb les altres peces del mosaic. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
2: Per la seva part, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha fet una defensa de l'acadèmia com a part essencial del nostre autogovern i li ha demanat a la presidenta que siga un punt de trobada i no de conflicte entre els valencianoparlants.
7: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a part essencial de l'arquitectura institucional del nostre autogovern. Ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. La llengua és del poble que la parla, i no al revés. Per això, la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent, i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
0: I una setmana després que les flames calcinaren 37 hectàrees de massa forestal de la Devesa del Saler de València, l'incendi encara no s'ha donat per extingit. Una setmana després, com dèiem, s'ha reunit per primera vegada la Junta de Protecció Civil del Consistori per a analitzar la situació i implementar mesures de prevenció. Entre d'altres, ha acordat revisar els tallafocs de la Devesa per a determinar si són suficients.
2: L'oposició manté que el govern local no destina el pressupost suficient al Saler ni té la persona adequada al capdavant de la seua gestió. Escoltem primer la portaveu de Compromís, Papi Robles, i després el síndic del PSPB, Borja Santamaría.
8: Si la senyora Català no tinguera a un negacionista gestionant el medi ambient, no tindríem un incendi que té flames de més de 10 metres.
9: El servicio de Salbufera, he dicho por el jefe de servicio, cuenta con medios insuficientes para hacer todas las actuaciones que tienen que hacer.
2: I l'equip de govern, el regidor de prevenció d'incendis de l'Ajuntament de València, Juan Carlos Caballero, defensa la ràpida actuació dels efectius i carrega contra l'acció d'un piròman.
10: Un incendio que ha sido provocado, el único culpable y el único responsable es quien ha provocado ese incendio. Y que desde el momento en el que se provocó ese incendio y desde que tuvimos conocimiento, el despliegue de medios, tanto medios terrestres como medios aéreos, fue inmediato.
0: I acabem amb la informació esportiva. El València Bàsquet ha presentat el nou aler finlandès Elias Valtonen. Arriba amb un contracte no garantit i el que busca és guanyar un lloc a la plantilla per a tota la temporada.
11: Quan un club com este et contacta, és una decisió molt senzilla. Vull apostar per mi. Sempre vull aconseguir objectius i intentar construir la meva carrera. Des que era jove, jo volia jugar en la NBA, però quan vaig començar a jugar a Europa, el meu objectiu era jugar a Euroliga, i està bé poder-ho fer.
0: Tornem amb més informació a les 8 en el Contrapunt.
12: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Un recorregut per la història de la música valenciana des dels anys 60 fins ara. Soy una flor, un te quiero, una caricia y
1: un adiós. Hola de nou. Tornem amb les cançons de la nostra vida. Avui ens embarquem en una dècada que va veure néixer molts grups i molts estils diferents, així, a casa nostra. Parlem dels anys 80.
2: Sempre parlem d'este moment per a referir-nos a la movida, a l'esclat pop-rock després d'anys de silenci, a l'arribada dels sintetitzadors, la new wave i el punk, i aquells looks impossibles que anys després reivindiquem com a llegat de la nostra història.
1: I les comarques valencianes recullen un poc de tot el que hem comentat abans. Però el que està clar és que hem exportat models d'èxit artístic sense els que no s'entendria la història de la música pop espanyola.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: A este podcast ja hem analitzat dos d'estos models d'èxit, com són el cas de Seguridad Social i de Revolver. I ara pararem atenció en altre gran model musical pel qual se'ns ha reconegut sempre. Parlem, com no, de Presuntos Implicados. I parlem d'ells per la seua decidida aposta per la música negra i per convertir-se en un referent del soul, del funk i del jazz.

Presuntos Implicados és un projecte que naix en 1983 a Yecla, a Múrcia, de la mà dels germans Jiménez, Sole i Juan Luis. Un grup amb clara vocació funk inicial i que va quedar finalista del concurs de maquetes de la revista Rock Especial i guanyador del concurs Don Domingo de Radio Nacional d'Espanya. Sole i Juan Luis decideixen gravar un primer maxi-single a València, ciutat a la que estimen i a la que mai tornarien a deixar, llavors del primer llarga durada de la banda, Danzad, Danzad Malditos, de 1985, i que comptava amb temes com Mis Circuitos.

0: el funk dels anys 80 a la màxima expressió. Baix sintètics, guitarres percutives, algun rapetxaix de fons i, com no, la veu inconfusible de Sole Jiménez, que ja començava a demostrar el seu valor i el que donaria de si durant les dècades següents. Què és lo que busques sintetitzar?
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Un primer treball gravat ja amb la multinacional RCA i que no va tindre la repercussió que la companyia desitjava. Un còctel que els va portar a buscar nous companys de joc i nous comandaments de la seva carrera artística. I així és on apareixen dos altres germans, Nacho i Vicente Mañó, que s'involucren en el projecte i li donen una altra dimensió.

0: Esta cançó, Set de Amor, és el tema que va obrir el seu segon treball, De Sol a Sol, una producció de Nacho Mañó i que situa a Presuntos Implicados en el lloc pel qual se'ls reconeixerà massivament a partir d'ací. En la revisió del soul d'arrel negra i la conversió en pop de masses amb un nivell de producció que no era habitual en aquells anys.
1: Este treball es va editar a la discogràfica independent Discos Intermitentes, de Vicente Mañó, que a partir d'aquell moment va ser també el mànager de la banda. Un disc que va fer que la multinacional UEA es fixara amb ells i els publicara el següent treball a l'any 1989.

La cançó que escoltem, Alma de Blues, és el seu tema estrella i també la cançó que li dona nom al disc. Un homenatge a la memòria de Billie Holiday. Per primera volta, la banda va gravar amb pressupost de gran companyia i el resultat es nota i molt. I també les vendes, ja que este treball es va convertir en doble disc de platí. La banda ja era un trio que el formaven Soli, Juan Luis Jiménez i Nacho Mañó, que va passar de la producció a tocar el baix.

ficados en la indústria musical. La crítica va començar a fixar-se en la qualitat artística de les composicions i la companyia aposta el tot o res amb el següent treball que va ser el punt culminant de la banda.

0: Això és Com ho hemos cambiado, el tema més popular de la banda de tots els temps. Formava part del disc Ser de agua, un àlbum de 1991 i que va triplicar el pressupost de l'anterior, i això es va notar i molt. Es va gravar entre Madrid, Londres i València.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: En només un mes es van vendre més de 100.000 còpies d'este Ser de agua. I amb el pas del temps es va convertir en el disc de més èxit comercial de tota la seva història, amb més de 400.000 còpies venudes a tota Espanya.

0: Este àlbum es va convertir en un dels més exportats, ja que va ser un èxit a països de Llatinoamèrica, el Japó o fins i tot el mercat britànic, poc premiable a propostes alienes. Dels 11 temes que formen el disc, 7 Days es van convertir en senzills, com este que escoltem ara, Llovió.
1: El 1995 van voler pujar a la moda internacional de discos en directe, en este cas, envoltats d'amics i grans músics i músiques que li van donar a les cançons del seu repertori un punt extra molt apreciat per la indústria.

Noche, que és com es deia este disc en concert, es va gravar al Palau de la Música de València. Hi van participar Teo Cardalda, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Chris Cameron o la cantant de rhythm and blues nord-americana Randy Crawford, que va cantar amb Sole Jiménez este Fallen que sentim de fons.

Una revisió total del seu cançoner amb tres seccions musicals d'acompanyament. Una en latin jazz, un quintet i una gran banda. Un punt i final a una etapa del grup que van tancar de forma exemplar. Abans d'entrar al segle XXI, Presuntos Implicados publicava versió original.

0: Es tracta d'un disc compost bàsicament per versions de cançons que van influir en el desenvolupament musical de cadascun dels membres de la banda, com este Esperaré, amb la col·laboració del mateix autor, Armando Manzanera.
1: Tenemos que hablar y compartir algún momento.
2: Presuntos implicados és, per mèrits propis, un dels casos d'èxit més importants de la història de la música popular valenciana. I això no els ho pot negar ningú. Però tot el que comença té un final. I Sole Jiménez, el 2006, decideix abandonar la banda per desgast emocional i poc enteniment amb la resta dels membres.

li fa el relleu a la que va ser la veu de la banda durant 23 anys. Una formació que encara estaria en actiu 15 anys més, fins a l'any 2021. Per la seva part, Sole Jiménez va començar una carrera en solitari.

0: En esta, La felicidad, cançó que sentim de fons, Soler va cantar amb Ana Belén en un disc homònim de 2008 amb Javier Limones com a andaments de la producció. Ja amb este treball, Soledad Jiménez torna a trobar la confiança perduda en el seu talent com a compositora.
1: Es palo, es piedra, es fin de camino, es un
2: res... El jazz va ser una de les seues debilitats, al que va acudir en diverses ocasions. Però el 2009 publica Dos Gardenias, un disc de versions de grans cançons baix el paraigües del jazz llatí.

La veu inconfusible de Sole dona un altre aire a grans composicions com este Aguas de Marzo, del compositor brasiler Antonio Carlos Jobim. Un treball amb el que rodeja de grans del jazz, com Chano Domínguez, Jorge Pardo, Perico Sanbeat, Francisco Blanco, Latino o ara Malikian.

0: Es tracta d'un treball que la portaria per escenaris de tot el món i d'infinitat de festivals de jazz. Una incursió en el món del jazz que li va donar molt de rèdit professional i, a més, va obrir la tessitura d'una veu que ja estava absolutament contrastada. Després vindria una col·laboració de luxe amb gira inclosa amb Joan Manuel Serrat.
1: Y la ausencia,
2: pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.

0: Aquellas pequeñas cosas es una versión del mateix Serrat y que va a cantar a dúo. Una cançó que formava part del tercer disc en solitari de Sole Jiménez, publicat l'any 2010 i que va consolidar la seva carrera com a solista.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: En febrer de 2023 va celebrar les seues 4 dècades en la música amb un concert multitudinari al Palau de les Arts de la ciutat de València. Unes cançons que s'enregistraren i que van formar part del disc Celebración.

En este cas, envoltada de nou de grans amics i amigues del món de la música que van voler celebrar amb ella esta efemèride. Veus tan importants com la de Miguel Poveda, que escoltem en esta, Tus cartas son un vino.

Sole Jiménez es desde 2024 la presidenta de la Academia de la Música de España, a més d'haver format part del Consell València de Cultura. Per la seva part, Nacho Mañó està considerat com un dels productors més exitosos de la indústria musical espanyola. Ha treballat amb artistes com Alejandro Sanz, Niña Pastori, Revolver, Seguridad Social o Armando Manzanero, amb qui va aconseguir un Grammy l'any 2001.

els últims anys, Nacho Mañó ha dedicat gran part del seu temps a compondre bandes sonores per a pel·lícules. I a més, compartís projecte musical amb la seva parella, Gisela Renes, amb la qual han publicat temes com este que escoltem de fons, Todavía.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Pel que fa a l'altre membre de Presuntos Implicados, Juan Luis Jiménez, germà de Sole i ànima fundadora de la banda, no ha deixat mai d'estar vinculat a la música, com a guitarrista, com a compositor i també com a productor. A més de Presuntos Implicados, també s'ha involucrat en nombrosos projectes com Logan, d'arranjaments electrònics.

0: Ha produït discos de Cristina Rosenvinge, de Los Piratas, de Los Girtasoules o d'Humberto Tozzi, entre molts altres, i també ha creat un segell discogràfic, Musicquarium, on edita artistes emergents.
1: Dime dónde se han ido los besos que dimos a cambio.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
3: Però gran part de la seva exitosa carrera artística està vinculada a presuntos implicados. El grup que va formar a principis dels anys 80 junt a la seva germana i un grup d'amics. Un dels majors casos d'èxit comercial que ha existit en les nostres terres. El que està clar és que Presuntos Implicados va fer del soul més íntim una marca personal que va vendre milers i milers de discos i que, a més, va aconseguir el reconeixement unànim del públic. Un dels capítols més importants de la història de la música valenciana. Ells van ser els responsables de moltes de les cançons que ens han salvat la vida i que ara, sempre, sempre, portarem amb nosaltres. Adeu.

0: Passa un minut de les 8 de la vesprada i això és Contrapunt. La jornada avui passa pel Congrés i per l'esperada compareixença del president del govern. Pedro Sánchez ha comparegut avui durant tot el matí al Congrés dels Diputats per explicar la crisi migratòria de Ceuta. Ha reiterat que no en va tindre cap informació prèvia i també que, de moment, no hi ha proves, i això és important destacar això, de moment, no hi ha proves per acusar el Marroc de provocar l'allau de milers de persones contra la frontera. Sánchez ha dedicat una bona part de les seues explicacions a negar per activa i per passiva que cap informe l'advertira del que va passar el 30 i el 31 de juliol.
1: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario, y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
0: Sánchez ha dit també que farà públics tots els informes previs a l'entrada massiva i ha revelat que el govern va convocar a consultes a l'ambaixadora del Marroc per les declaracions de dos ministres del govern marroquí que Sánchez ha qualificat d'inacceptables. Declaracions que posaven en qüestió la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. L'oposició ha demanat de nou la dimissió de Sánchez i els socis de govern també han acusat el govern d'arribar tard i malament, de falta de contundència i de transparència i de debilitat davant Rabat. De seguida, escoltarem totes les reaccions. Comencem amb Tono Escribano i José Navas. El saluda Rubén Dempere.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: Abans d'entrar en matèria purament informativa, fem una ullada a l'oratge amb Javi Miró. Bona vesprada, Javi.
3: Bona vesprada.
0: Què és el que ens espera? Ja estem ahí pràcticament enfilant el cap de setmana. Què ens espera este cap de setmana?
3: Doncs molta calor. Demà ja pugen les temperatures, ho faran una miqueta més que les que han pujat avui i, per tant, esperem màximes que fregaran els 40 graus a les valls de l'interior central i les valls de la zona de les comarques centrals. Demà farà molta calor, tenim avisos actius de nou per temperatures que superaran els 36 graus a pràcticament tota la província de València, exceptuant la línia litoral, i més de 38 graus a l'interior de les comarques centrals. La resta del territori, tant el nord com el sud, no estan a vist, però farà molta calor també, amb temperatures de més de 35 graus a les principals valls de l'interior de Castelló, també d'Alacant. Inclús en punts de muntanya se superaran els 34 o els 35 graus. Així que serà una jornada de ple estiu, a pesar de tractar-se de dia 4 de setembre. Ara mateix són les 8 i 4 minuts de la vesprada i a Sorita, per exemple, els ports tenen 34 graus, a Teresa de Cofrentes 33, a Casas del Río també 33, a Aiora 32 graus i mig i a Quatretondeta, la Vall d'Albaida, 32 graus. Per tant, són temperatures de plena canícula d'entre juliol i agost. Així que demà, nou ascens tèrmic, farà una miqueta més de calor. Algun municipi podria fregar els 40 graus.
0: I, Javi, esta calor, quant de temps durarà, més o menys? Quina és la previsió?
3: Ens dona un respir el cap de setmana. De cara a dissabte baixarien una miqueta les temperatures, sobretot cap a l'interior, que serà on es pujarà demà el termòmetre, però continuarem superant els 35 graus a tots els municipis pràcticament de l'interior. I després, de cara a dilluns, dimarts i dimecres, tornen a pujar les temperatures i, de nou, en moltes localitats podríem fregar o superar els 40 graus.
0: És a dir, que l'estiu no s'acaba.
3: No s'acaba.

0: Moltes gràcies, Javi Miró.
1: Adeu.
0: I ara sí, ara ja entrem en matèria informativa i fem el repàs del que ha donat de si ixa compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Com dèiem, ha comparegut durant tot el matí per explicar la crisi migratòria de Ceuta. Ha reiterat que no en va tindre cap informació prèvia i també que, de moment, no hi ha proves per a acusar el Marroc de provocar l'allau de milers de persones contra la frontera. No ha convençut l'oposició, tampoc la d'Esquerres. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, li ha tornat a acusar d'estar sotmès al Marroc per motius gens clars. Sánchez ha dit que no té res a amagar i ha introduït un gir en la seva defensa del Marroc. Ara diu que alguna cosa canviarà en les relacions bilaterals i que no li tremolarà la mà si es demostra alguna implicació. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
2: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, Sánchez ha dedicat una bona part de les seues explicacions a negar per activa i per passiva que cap informe l'advertira del que passaria.
3: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario, y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
2: Esta falta d'informació és el primer front que ha obert Alberto Núñez Feijó per a demanar-li la dimissió.
4: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
2: Sánchez ha passat després al capítol de les relacions amb el Marroc i ha insistit que un govern està obligat a actuar amb prudència i que no pot permetre's generar una crisi diplomàtica sobre notícies sense confirmar, perquè ningú ha provat, diu, la participació del Marroc.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
2: I en este punt, Feijó ha recorregut a l'argument de la informació que puga tindre el Marroc per a mantindre sotmès Sánchez.
4: Se revela que Rabat pudo desproteger nuestra frontera. Incluso usted lo ha dicho. Durante 10 horas, la gendarmería marroquí dejó entrar a todo Kiski. Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Sánchez ha replicat que no té res a amagar i que farà públics tots els informes que ha rebut i tot el que concloga la investigació que ja està oberta. I com a novetat, ha obert la porta a actuar contra el Marroc si apareix alguna prova d'incriminació, diu Sánchez, que ell ja ha demostrat que no té por a ningú.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Porque humildemente creo que si algo nos reconocen es que este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
2: I per primera vegada també ha obert la porta a un canvi en les relacions bilaterals exigit per tot el que ha passat.
3: Tenemos que seguir cooperando con Marruecos. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos. Creo que eso va en aras del interés general y en aras del interés, por tanto, de los españoles y españolas, también de la ciudad autónoma de Ceuta y de Melilla. Pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
2: El que no ha concretat és on estaran les diferències. Sí que ha tornat a confirmar que el rei Felip VI visitarà Ceuta i Melilla, un viatge que de segur comportarà noves tensions amb Rabat. Feijó no ha acceptat cap d'aquestes explicacions i ha pronosticat un futur molt negre per a Sánchez.
4: No espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
2: I Sánchez ha demanat a Feijó idees sobre solucions concretes, més enllà de les que ell podria imaginar-se.
3: ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera? Un gobierno del PP con Vox descolgando el teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan eso, no lo quiero para mi país. Thank you.
0: I els socis de govern també han acusat el govern d'arribar tard i malament, de falta de contundència i de transparència, i també de debilitat davant Rabat. Xavier.
2: Sí, tots han assegurat que darrere d'esta crisi està Rabat, amb la convivència de Washington i de Tel Aviv i la col·laboració de la dreta i l'extrema dreta espanyola. Vox, per cert, ha qualificat a Sánchez directament de traïdor. En su conta, Carles González.
1: Sánchez té com a rei Mohamed VI, és el seu ambaixador i el seu hostatge per l'espionatge de Pegasus, és el que ha assegurat Vox, escoltem Santiago Abascal.
5: Qué curioso, pero sí sabe quién no fue. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo. Pero no es verdad. Marruecos es su amo, señor Sánchez. Y por eso señalo que el presidente del gobierno es un traidor a los españoles.
1: El qualificatiu de traïdor l'ha utilitzat també Gabriel Rufián, però per al PP i Vox, perquè assegura que coneixien el que anava a passar. El portaveu d'Esquerra ha criticat durament la passivitat del govern de Sánchez.
6: ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren? ¿Ustedes no han visto eso?
7: Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes. Y estoy siendo generoso.
1: També qualificatius molt durs, piròman, racistes per al PP i Vox per part de Sumar, que ha reconegut el fracàs de la política amb el Marroc. Escoltem Aina Vidal.
8: No nos pidan que hagamos como que no hemos visto nada. Marruecos debe dar explicaciones. Y alguna reflexión, señor Sánchez, también tendremos que hacer nosotras. Claro que sí. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Y hay que decirlo así.
1: Izquierda Unida ha demanat el trasllat a la península dels milers d'immigrants que estan a Ceuta i reclama a l'executiu més contundència i acció.
9: Convoquen ja a la embajadora de Marruecos i pídanle explicaciones sobre l'ataque del 30 de junio.
1: Des de Compromís es fa un paral·lelisme en la dana, ni així ni allà el govern ha estat a l'altura. Escoltem Agueda Micó.
10: Però com no passa aquí, en la capital del reino, les ha sido muchísimo más fácil esconderse. Y por eso llegan tarde y por eso llegan mal.
1: Fins i tot Podem ha demanat trencar relacions diplomàtiques amb el Marroc. Escoltem Jone Belarra.
11: Creo que es el momento de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos hasta que sea una democracia, hasta que sea un país que respete los derechos humanos y se comprometa a no volver a utilizar a su gente como arma arrojadiza.
1: Una sesió que ha servit per a posar en relleu la solitud parlamentària de Sánchez.
0: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha queixat davant del Consell General del Poder Judicial pel fet que la jutgessa Maria Tardón prohibira a la policia informar el seu superior sobre la crisi de Ceuta. La presidenta del Consell General, Isabel Perello, ha contestat al ministre mostrant un suport total a l'actuació de Tardón.
2: Sí, Marlaska continua molt molest per haver-se assabentat per la premsa de l'informe policial on es parlava de la possible intervenció del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta. Al ministre no li ha agradat que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, demanara a la policia un informe i després prohibira que es traslladara als comandaments i als responsables del ministeri. Per això, ha dirigit un escrit a la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en un escrit en el qual li transmet la seva preocupació, és la paraula textual que ha utilitzat, per l'actuació de la jutgessa. En la carta, segons han informat fonts d'Interior, Marlaska sosté que en situacions d'extrema gravetat, com la de Ceuta, ha de ser compatible que la policia judicial informi als òrgans judicials i alhora facilita al govern, i ahí ve la textualitat, quanta informació siga rellevant per a la presa de les decisions més convenients en defensa de l'interès general i, en este cas, de la seguretat pública i de la seguretat nacional. La presidenta del Consell, Isabel Perelló, ja ha contestat al ministre amb una altra carta on diu que l'actuació de la jutgessa Tardón, també és textual, respon a l'exercici de les seues funcions constitucionals, per a les quals destaca tots en demostrar el màxim respecte. També recorda per allò que la Constitució establix el deure de prestar la col·laboració que demanen els òrgans judicials i que aquest deure és per a tots els ciutadans i en especial per a la policia judicial. Per allò sí que està d'acord amb Marlaska en que la situació de Ceuta és greu i de caràcter extraordinari.
0: I anem ara amb una altra derivada de la crisi de Ceuta, les últimes declaracions de Donald Trump, que també havia de dir la seva.
12: Spain will be a ruined country. What's happening there is very sad.
0: El president nord-americà qualifica Espanya de país arruïnat, considera molt trista l'arribada massiva d'emigrants des del Marroc i assegura que mai havia vist res paregut. Ha sigut durant una entrevista en la televisió britànica, en què també ha aprofitat per a tornar a criticar l'aportació espanyola en l'OTAN. I continuem parlant de migració, però ara de la cara més dramàtica que presenta este fenomen, de la mort de més de 80 persones en un caiuc al sud de les Canàries. Entre les víctimes hi havia una xiqueta de Volkers.
2: L'embarcació havia partit de Gàmbia amb 188 persones i l'han localitzat esta matinada a la deriva després de 27 dies. Només 45 persones han sobreviscut, entre les quals hi ha 3 persones en estat molt greu, 2 d'elles ingressades en diferents hospitals. Salvament Marítim només ha pogut confirmar 5 cadàvers perquè l'estat de la mar ha impedit recuperar-ne la resta.
12: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I ja a casa nostra, la jutgessa del cas Assut ha tancat la instrucció de la macrocausa de corrupció amb el processament de 38 investigats, entre ells el cunyat de Rita Barberà, José Corbín, i qui va ser número 2 de l'exalcaldessa de València, Alfonso Grau.
2: El cas Assut, com recordaran, investiga el cobrament il·lícit de comissions i van començar a investigar-lo fa 9 anys i ha arribat a tindre vora 60 investigats. Finalment, n'han quedat 38 per a passar a la vista oral. Entre ells, com hem dit, l'antic vicealcalde de València, amb Rita Barberà, Alfonso Grau, el cunyat, també de Barberà, José Corbín, o els empresaris Jaime Febrer, Mónica Montoro i Federico Ferrando.
0: I més coses. El govern valencià ha insistit en el rebuig al model de finançament autonòmic per considerar que és una proposta unilateral de l'executiu central i l'Esquerra Republicana de Catalunya, que només complau a esta comunitat autònoma.
2: Són declaracions que ha fet el portaveu de l'executiu autonòmic en acabar el ple del Consell, en què Miguel Barrachina, el portaveu, ha enumerat les 3 propostes que ha rebutjat, segons diu, el govern de Pedro Sánchez.
12: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: No podem escoltar ara, en este moment, ese tall de veu. Sí, l'escoltem.
13: 1. Un fondo de nivelación. 2. Que del resultado final la Comunidad Valenciana no vuelva a estar por debajo de la media. Y 3. Que la población que se tenga en cuenta sea la del último año. 3 sugerencias han sido rechazadas, por lo cual la Comunidad Valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña.
2: El nou model de finançament es discutirà demà divendres en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que ha convocat a Madrid el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Un intent anterior va fracassar pel boicot de les comunitats del PP. A la reunió de demà, Madrid ja ha anunciat que no acudirà i ha demanat a la resta de comunitats que facin el mateix. El model de finançament proposat pel govern només compta fins ara amb el suport explícit de Catalunya i de Canàries.
0: I parlem ara de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui ha pres possessió del càrrec la nova presidenta de l'entitat, Maria Àngels Francés. Ha sigut en el transcurs d'un acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat, presidit pel cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca.
2: Escoltem ara els reptes que s'ha marcat Maria Àngels Francés, que ostentarà esta presidència de l'Acadèmia durant un període de 5 anys.
14: Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris per equiparar-la amb les altres peces del mosaic. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
2: Durant el seu discurs, Juan Fran Pérez Llorca, en el mateix acte, ha fet una defensa de l'Acadèmia com a part essencial a dieta del nostre autogovern i li ha demanat a Maria Àngels Francés que la institució que presidi siga un punt de trobada i no de conflicte entre els valencianoparlants.
15: Que una institució que no representa a tots només dividix. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
12: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Són quasi les 8 i 20 de la vesprada i anem en este precís moment a Santa Bàrbara, a Tarragona, on els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver del bebè desaparegut. L'han trobat a la casa del matrimoni de Castelló, detingut ahir a València. I esta vesprada els agents han traslladat els pares a la vivenda. Celia Cerezo, bona vesprada. Acabes d'arribar fa uns minuts al lloc dels fets. Quina és l'última hora?
16: Doncs l'última hora és que ens han comentat que fa 40 minuts ha sigut quan els Mossos han abandonat la casa en la que havien entrat esta vesprada amb els pares del xiquet mort. Ha sigut també just esta vesprada

0: Com dies, quan s'ha confirmat la troballa per part dels Mossos d'Esquadra de les restes del bebè Nissan en una casa situada al carrer Major. Els agents dels Mossos han entrat per la part de darrere de la casa. De fet, des d'ací podem veure com està també presentada. Ha sigut un escorcó i una reconstrucció dels fets en què és un cas que va començar divendres quan el iaio el iaio patern de Nissan va denunciar la seva desaparició. A partir d'ahí s'ha iniciat tot un dispositiu de recerca que ha acabat avui amb la troballa de Nissan. La parella, que era original de Castelló, vivia des del 2019 ací en este municipi de Tarragona. A banda, tenen més fills i hi ha constància d'expedients oberts per servicis socials. El poble s'ha quedat trasbalsat. De fet, escoltàvem alguns veïns comentar la notícia perquè es rumorejava que podrien haver-se menjat les restes del bebè els 28 gossos que s'havien trobat a l'interior de la casa, en una casa en unes condicions molt dolentes de salubritat. El cas està judicialitzat en posta, la causa que ja està oberta per un presumpte homicidi. Avui ha sigut quan han passat a disposició judicial. De fet, ara mateix estem veient un cotxe de Mossos d'Esquadra que encara continua pels voltants, però esta és l'última hora que els podem donar. Els pares estan a disposició judicial. Ha acabat fa 40 minuts les diligències en la casa on s'hauria soterrat el menor en una caixa de cartró, el menor Nissan, un bebè que ha mort als 18 mesos d'edat.
1: Gràcies, Cèlia.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I si ara al món parlem del Niño, un fenomen climàtic que s'origina per l'escalfament inusual de les aigües de l'oceà Pacífic i que determina, en certa mesura, com serà el clima de tot el món. Arriba cada 2 o 7 anys i les previsions per enguany diuen que els seus efectes seran més intensos que mai. Rafa Salom.
3: L'avís l'ha traslladat l'Organització Meteorològica Mundial, que depèn de l'ONU, i confirma quasi al 100% que la intensitat que s'espera del Niño
4: since our monitoring began.
3: Serà la més forta des que hi ha registres, diu la secretària general de l'organització. El fenomen començarà a tindre la màxima intensitat cap al novembre i tindrà una durada molt inusual, fins al febrer del 2027. La clau és el calfament de la superfície del mar al Pacífic, amb una mitjana de quasi 2 graus. Mai en la història no hi ha hagut tant de consens. Els canvis en la temperatura i els patrons de pluja augmentaran els riscos d'inundacions, sequeres i calor extrema a tot el món. I això afectarà l'economia global i la salut de la població, especialment als països més pobres. Al Mediterrani, on el Niño no té implicacions directes, s'espera que puguin registrar-se més episodis de pluja torrencial i una tardor i un hivern clarament més càlids de l'habitual.
1: I Donald Trump assegura que Venezuela encara no està preparada per a votar mentre avança l'acord petrolier entre Caracas i Washington.
5: I des de l'exili, la líder opositora, María Corina Machado, exigís un calendari electoral i desafia l'entesa entre el president nord-americà i Delcy Rodríguez. La crònica és d'Artur Monedero.
6: María Corina Machado reacciona al gran acord petrolier i llança una advertència a Washington.
7: Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores.
6: Deixa clar que els diners no basten per a reconstruir el país i reclama una data per a convocar eleccions. Trump rebaixa les expectatives. En dir que el país no està preparat per a votar, tot i elogiar el treball de Delcy Rodríguez.
8: Lo habrá, no tengas duda de eso. Habrá proceso electoral.
6: Tot i això, la presidenta interina de Venezuela evita fixar cap calendari i reivindica que primer cal aconseguir l'alçament de tota sanció contra ells. Mentrestant, el petroli avança més de pressa que la transició democràtica.
9: This is the cure for socialism.
6: El secretari d'Energia nord-americà defèn les inversions com la cura per al socialisme, un pacte que atorga als Estats Units l'explotació d'una quinta part de les reserves de cru veneçolà. Durant un segle, segons Washington, durant 25 anys, segons Caracas.
1: I parlem ara de cultura. L'Acadèmia Espanyola de Cultura i de Cine, l'Acadèmia Espanyola de Cine, ha fet públic avui el nom de les 3 pel·lícules preseleccionades per a continuar la carrera cap als Premis Òscar d'enguany. Són Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi.
10: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
11: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
10: tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado...?

0: Temps per a l'actualitat esportiva i el mercat de fitxatges, tot i tancar dimarts, encara continua molt present. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Rubén. Sí, perquè avui ha sigut el torn del València de fer balanç del mercat. Ron Gurley, el CEO de futbol, ha donat una roda de premsa de quasi 2 hores. Hi havia molt que explicar i també molta expectació perquè no parlava amb la premsa des de febrer. I l'inici de Lliga i els fitxatges han deixat molt decebuda l'afició, però per a Gurley, aquest estiu s'han pres les decisions correctes i ha qualificat la temporada passada com a decent. La veritat és que no ha fet cap autocrítica.
2: Des del meu punt de vista, jo no vaig a dimitir. Ho sent si vos decep. Si és el que espereu, l'espera serà llarga, si vos gelarà el cafè. L'objectiu és avançar. La temporada passada continuarem avant i acabarem novens a les portes d'Europa. L'entrenador té tot el suport del Consell, de la propietat i també el meu.
1: El club de Mestalla s'ha gastat 9 milions d'euros en els reforços d'estiu i si fem una classificació dels diners del mercat de fitxatges, el València estaria en la posició que fa 14 per davall d'equips que l'any passat estaven en segona, com ara el Depor o el Racing.
0: I en el Llevant ja es va fer oficial el traspàs de Carlos Álvarez a l'Amèrica de Mèxic.
1: Ja se sabia i només faltaven detalls burocràtics, pero así lo va a comunicar el club mexicà en un vídeo a xarxes.
3: Una nueva historia está por comenzar. Un nuevo sueño se pinta de amarillo. Carlos Álvarez, bienvenido al Club América.
1: Avui hem escoltat a Jon Andero Lasagasti, autor del quin gol de dissabte contra el Betis, i parlava així del Ciutat de València.
4: L'última part de la temporada passada fue un espectáculo, ibas a casa y sabías que iban a estar ahí siempre, te animaban, te empujaban en los momentos malos y este año empezaba así también. Pues gracias a ellos también en parte pues hemos conseguido esta primera victoria en casa. Sí, creo que hemos ido de menos a más. También hay cosas que mejorar siempre, así que no nos podemos relajar tampoco.
1: I paren atenció a esta música.

0: Una nota penjat al web a disposició dels aficionats, l'himne de l'equip que va interpretar el quintet de metalls Spanish Brass al duel enfront del Betis. Recordem també que este grup valencià va interpretar l'himne nacional a la final del Mundial.
1: I amb esta música anem al bàsquet. Avui el valencià ha presentat Elias Valtonen.
0: El nou aler finlandès arriba en un contracte no garantit i el que busca és fer-se un lloc a la plantilla per a tota la temporada.
2: Sempre intenta anar dia a dia a fer el treball diari i després veurem què passa. Però, òbviament, el meu objectiu és formar part d'aquest equip i garantir el meu lloc així. Eixe és el meu primer objectiu.
1: La selecció femenina, Mònica, s'estrena demà al Mundial de Berlín contra les anfitriones, Alemanya.
0: Les de Miguel Méndez arriben pletòriques i amb ganes de continuar manant a la pista, com ho han fet en els amistosos de preparació. Però l'entrenador Miguel Méndez reconeix que cal lluitar cada partit.
3: Yo no daría nada por descontado, porque yo creo que cada partido va a ser una guerra y yo entiendo que estos son tópicos que decimos los entrenadores y que no gustan. Esto es un mundial y seguramente el partido de mañana es muy, muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre son jugar con ese apoyo del público, con un extra d'esforç.
1: I parlem ara de ciclisme, etapa 12 de la Vuelta i 8.

0: i ha tornat la muntanya a la carrera.
1: 5 ports amb arribada al cim del Calar Alto, a Almeria. La victòria ha sigut per a Jakob Omtvedt. L'eslové és el corredor més jove d'esta edició. Segona posició per a Urko Berrade i Enric Mas ha arribat 6è a quasi 3 minuts. En la general es manté com a líder i, a més, amb avantatge sobre Roglic du 45. Demà la Vuelta arriba a Granada amb una etapa de mitja muntanya amb 3 ports i 192 quilòmetres.
0: I, Mònica, acabem amb la Sail GP, que este cap de setmana celebrarà una prova en les aigües de la façana marítima de València.
1: És la primera volta que esta competició arriba així. És la Fórmula 1 de la Mar, que fa parada a la ciutat. Dissabte es faran les primeres curses classificatòries per als 13 catamarans F50, que abastaran velocitats superiors als 100 km per hora, i diumenge es decidirà el guanyador. Este matí s'ha fet la presentació en l'edifici Vélez Events. L'embarcació espanyola Los Gallos són segons en la classificació. La nau està pilotada per Diego Botín, or als Jocs Olímpics de 2024, que ens ha contat com serà competir a València.
2: Competir en casa siempre añade presión, pero lo intentamos usar como energía. Concentrarnos, aislarnos un poquito del ruido que hay alrededor, vamos con todo. Hay que seguir como venimos haciendo. Hemos venido muy consistentes haciendo todas las finales. Esto nos da confianza, pero como digo, es una competición con el nivel súper parejo. No nos podemos despistar y tenemos que seguir concentrados.
0: Gracias, Mónica Arnau.
1: Adeu, bona nit.
3: Contrapunt en A. Radio.

0: I acabem, Xavi, amb The Hole of the Moon, el clàssic dels Waterboys.
1: Sí, probablement la seua, una de les seues cançons més conegudes. Els Waterboys, que a les 9 d'esta nit començaran el seu concert al Roig Arena de València. És, atenció, l'única actuació que la banda britànica oferirà a Espanya en esta gira.

0: Contrapunt, en A Punt Ràdio.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: L'estil visual de Tim Burton s'ha convertit en un dels aspectes més importants de les seues pel·lícules. Burton ha fet ús de tot allò que li ha influït des que era xiquet per construir mons estranys amb un estil únic i diferent. Obres peculiars impregnades de l'aroma sinistre de l'expressionisme alemany de la dècada del 1920 i de l'estil gòtic que poc després van posar de moda les pel·lícules de la Universal. Així, les escenografies i les atmosferes inquietants han esdevingut una constant, un segell d'autor. Però a més, Burton combina a la perfecció les perspectives forçades i els ambients penombrosos i pertorbadors amb els colors brillants i els efectes visuals propis dels dibuixos animats. Un univers particular, poblat de personatges peculiars, que es regeix amb les mateixes regles que els contes i la literatura infantil. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
1: Gabinet de Curiositats, amb Anna Moner.
2: Ja he arribat, Anna.
0: Perfecte. Ja ho tinc tot preparat per a la sessió de cinema.
2: Veig que has ordenat el gabinet una mica. On deixa les pel·lícules?
0: Damunt del tamboret. Així les tindrem a mà. Com que la filmografia de Tim Burton és extensa, podem veure'n unes quantes i entretindre'ns en els aspectes que més ens agraden. Què et sembla? Perquè l'ambient del gabinet resulta ideal per al cinema de Burton.
2: És un lloc molt adequat. Em sembla un pla perfecte. I mira, avui no tinc tanta pressa.
0: Vaja.
2: Però on comencem?
0: A més de les pel·lícules, també he preparat el llibre Tim Burton, Cuentos en sombras.
2: Ah, el de Jordi Sánchez Navarro.
0: Així podem llegir algunes de les declaracions de Burton que hi apareixen.
3: M'atrauen els personatges solitaris, els personatges que viuen allunyats de la realitat, en un univers propi, amb valors que no són necessàriament els de les altres persones. Sempre m'han agradat molt les festes, totes les festes, però Halloween ha sigut, des que era un xiquet, la nit més meravellosa de l'any. Una nit en què pots transformar-te en un altre, en què pots ser qualsevol cosa. Un dia màgic en el qual només governa la fantasia. Participar en Halloween suposa anar contra les regles d'una forma divertida. El costat fosc i tenebrós de Halloween té un rerefons molt humorístic. Per això se'm va ocórrer que el rei de Halloween, Jack, el rei de les carabasses, que viu en un lloc sinistre envoltat de sers monstruosos, avorrit d'anar pel món atemorint tothom, podia segrestar Santa Claus i apropiar-se del Nadal.
4: Els inicis.
2: I això és el que va fer Tim Burton en Malson abans de Nadal.
0: Sí.
2: Un musical farcit de referències als melodrames de Dickens i als relats gòtics del segle XIX.
0: Una història encantada en la qual apareixen una sèrie d'elements habituals en la seva obra. El Halloween, el Nadal, les carabasses, els esquelets, els fantasmes, els monstres... A més, també la vella de Tim Burton, el Nadal i el Halloween estan lligats per sempre en un malson pertorbador i vell alhora. Special guy. Old man Jack is king of the pumpkin patch.

0: El que sens dubte té molt a veure amb la trajectòria artística de Burton és el lloc on va néixer.
1: Tens raó. Timothy William Burton va néixer el 25 d'agost del 1959 a Burbank, Califòrnia, una urbanització de classe mitjana a prop de Los Angeles que es va convertir en una extensió de Hollywood, ja que s'hi van instal·lar els estudis de la Warner, la Disney, la Columbia i la cadena de televisió NBC. L'ambient que s'hi vivia apareix sovint en les seues pel·lícules, com explicava ell mateix en una entrevista concedida el 1991.
2: És la classe d'univers en què vaig créixer, així que ho conec prou bé. Tinc tendència a reflectir els meus records en les pel·lícules, tant si el to que adopte és crític com si és cínic. Aquell entorn suburbà en què vaig créixer sempre em fa vindre al cap el final dels anys 50, l'època d'Eisenhower, quan els Estats Units encara lideraven el món. L'època de la gran família nuclear, un moment que ens produeix una poderosa nostàlgia. El color, la forma de les cases, els interiors... Realment, Burbank podria ser l'entorn d'un conte de fades. Per a un infant, és un món tancat, un microcosmos perfecte. Les cases estan juntes, les persones depenen les unes de les altres econòmicament, tothom coneix el seu veí...
0: Tot allò lligat a la Califòrnia dels anys 50 i 60 és fonamental en l'univers Burton.
1: A més, tot i que ell afirma que va ser un xiquet com la resta, l'afició a jugar al cementeri, molt a prop de sa casa, i la gran afició al cinema, sobretot al cinema de sèrie B, que veia en les sessions de programa triple de la sala de Burbank, el marcarien des de molt pronte.
2: Com que no llegia mai, els meus contes de fades eren probablement les pel·lícules de monstres, els films de monstres com a territori per a la epifania quotidiana. M'encantava veure monstres en la pantalla. No m'importava quin monstre, des dels films japonesos fins a les adaptacions d'Edgar Allan Poe. Quan era un xiquet, no eren els monstres, sinó les persones les que em desconcertaven. Em sentia vinculat als monstres com molts infants, suposo. En el film de terror clàssic, el qui manifesta sentiments humans és el monstre.

0: Aquest xiquet tímid i estrany, immers en la foscor de la modesta sala de cinema de Burbank, on veia pel·lícules de terror i de ciència-ficció, la seva passió, va descobrir l'actor Vincent Price, una de les figures que més han influït al llarg del temps en la seva producció artística.
1: Jo era un xiquet molt tímid i no sé per què em sentia molt atret pels personatges als quals donava vida l'actor Vincent Price, sobretot en el cicle dedicat a Edgar Allan Poe, que va realitzar Roger Corman. Estes pel·lícules van operar en mi una mena de catarsi. Per a mi, els turments i les obsessions que Price interpretava eren com un conte de fades. Recorde que les seues pel·lícules em van permetre exprimir tots els meus sentiments. El primer film que vaig realitzar va ser un projecte molt personal perquè, com he dit, descobrir Vincent Price va ser una experiència molt gran.
2: I fruit d'este sobtat interès pel cinema, van ser dos pel·lícules dutes a terme durant la seva etapa d'estudiant.
0: Als 13 anys va visitar els estudis de Disney i allí algú li va recomanar que, si tenia interès en aquell món, podia ingressar en el programa d'animació del California Institute of Art, una escola artística de la ciutat californiana de València. El 1976, als 18 anys, va aconseguir una beca per a cursar estudis en este centre educatiu privat. I el 1979, després de 3 anys, els reclutadors de Disney, que revisaven constantment les proves dels alumnes, el van seleccionar per tal que s'incorporara a la companyia. El 1982, en l'etapa a Disney, Burton va concebre la seva primera pel·lícula, titulada Vincent.

0: La influència de Vincent Price.
1: De fet, Vincent conta la història de Vincent Malloy, un xiquet de 7 anys que somia ser Vincent Price i viure en una pel·lícula de terror.
2: Vincent Malloy converteix el seu gos en un zombi, abandona l'avorrit món dels adults i es refugia en un altre més suggeridor, ple de fantasia i terror. Cal assenyalar que Burton va aconseguir que Vincent Price hi posara la veu en off, una veu greu i inquietant que acabava d'arrodonir una obra plena de referències visuals en les pel·lícules de Price dels anys 50, Els crims del Museu de Cera i La caiguda de la casa d'Asher, entre altres.
3: Edgar Allan Poe, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted.

0: I després va vindre Frankie Winnie, el segon film de Burton.
1: Un divertit homenatge a Frankenstein, de James Whale, del 1930, i a la seqüela, La núvia de Frankenstein. Tanmateix, llevat del plaer de crear els curts esmentats, el treball repetitiu que havia de fer cada dia als estudis de la Disney va assumir Burton en una espècie de depressió. Mai no es va adaptar al registre familiar de les produccions i després de 4 anys s'hi va desvincular i es va endinsar en la indústria de Hollywood.
0: La seva primera obra com a director d'encàrrec, La gran aventura de Pee-wee, del 1984.
1: Un projecte de la Warner que va ser un èxit de recaptació, i el segon llargmetratge, Beetlejuice, del 1988, va néixer com a projecte d'un executiu independent. Després d'estos primers films, Burton es va convertir en un dels directors d'encàrrec més lucratius i estimulants de la indústria hollywoodenca, ja que a la seva eficàcia com a realitzador s'unia una mirada personal que garantia un producte final excepcional. I molt pronte, el 1989, no arribaria Batman.
2: Els grans estudis de Hollywood.
3: Bonito traje.
4: Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche.
5: ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted?
3: Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de 2 metros en Gotham City?
6: Jack ha muerto, amigo mío. Un tipo con alas siembra el terror. Nadie sabe aún de lo que soy capaz.

0: Batman ja era una altra cosa.
1: Sí, un immens artefacte dissenyat amb minuciositat, amb l'únic objectiu d'aconseguir molts milions de dòlars.
2: A pesar de no ser un gran admirador dels llibres de còmics, m'agradava Batman i la seva doble personalitat, la part oculta. Un personatge amb el qual em podia identificar pel fet que té dos cares, una obscura i una lluminosa, i no és capaç de conciliar-les. Joker i Batman encarnen dos tipus de fantasmes oposats presents en la majoria de les persones. Batman em permetia barrejar la seva història, la història de l'heroi, d'una manera fidel, i la meva interpretació personal.
0: Tim Burton va crear un Batman nou, un heroi d'estètica futurista i amb personalitat neuròtica.
1: Sí, un heroi que no s'adapta a la realitat que viu la resta de la gent. Un rebel que patís d'una melancolia crònica, ja que el record del moment en què els seus pares van ser assassinats el perseguís i l'empenta a castigar de forma compulsiva tot aquell que comet un acte delictiu. Talment com si intentara trobar en cada criminal la venjança per la mort dels seus progenitors.
0: Batman estava destinat a ser un producte típic de la indústria cinematogràfica.

0: cinematogràfica nord-americana de finals dels 80.
1: És un espectacle d'entreteniment calculat des del principi per a assolir els objectius marcats. En aquest engranatge, els creatius, directors i guionistes es consideren tècnics especialitzats als quals els estudis contracten per a dur a terme un projecte concret. Al remat, l'octubre del 1988, Burton va començar a treballar amb un equip triat amb minuciositat per la Warner per tal de previndre qualsevol eventualitat derivada de la seva inexperiència. Tot i les nombroses dificultats del rodatge i les dures crítiques posteriors, la pel·lícula recaptaria vora 43 milions de dòlars el primer cap de setmana d'exhibició i més de 100 milions la primera setmana.

0: La recreació de Gotham City va ser un exercici de retrofuturisme que va tindre, com a resultat, la perfecta ciutat distòpica. Segons l'escenògraf Anton Farst, és una barreja d'estils i gèneres arquitectònics.
1: He fet una mescla de diversos estils, un poc d'arquitectura carcerària, els gratacels de Chicago, l'art nouveau, el constructivisme rus, el nazisme... És una mixtura quasi dadaista, una fantasia versemblant. Els escenaris de Gotham City han estat bastits pensant en els pitjors escenaris de Nova York.
0: L'èxit de Batman li va donar autoritat per plantejar Edward Mans Tisores a la Warner, que tot i això es va negar a dur a terme el rodatge.
2: Després, la Warner li tornaria a obrir les portes per tal que dirigirà el retorn de Batman el 1992. En Edward Mans Tisores, estrenada el 1990, Burton va voler expressar la fascinació que sent pels contes de fades. A més, la història mostra una gran quantitat d'elements autobiogràfics. Burton i Edward Mans Tisores estan al marge de la normalitat i ambdós es refugien en l'art. El monstre de les urpes metàl·liques esculpís bardisses, arbustos i arbres...
0: I Tim Burton fa pel·lícules.
2: Burton, igual que Edward Mans Tisores, és una persona solitària i rara que no desitja adaptar-se a la voràgine que governa Hollywood. Posa el principi d'Edward Mans Tisores, el moment en què l'anciana mira per la finestra mentre cau la neu i la seva neta li pregunta d'on ve la neu? Aleshores, la vella li conta la història.
3: Hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos.
4: ¿Un hombre?
3: Sí.
4: ¿Tijeras en las manos?
3: No, tijeras en lugar de manos. ¿Te has fijado en la mansión que hay en lo alto de la montaña?
4: Está encantada.
3: Bien. Pues hace mucho tiempo, un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar al ser que había creado. Así que el hombre se quedó solo, inacabado y completamente solo.
0: Mentre l'anciana parla, la càmera recorre el poble nevat fins a la mansió del turó, on Edward està mirant per la finestra.
2: No estiga acabat, diu Edward Mans Tisores quan algú es queda perplex en descobrir que les extremitats superiors no estan rematades per mans, sinó per unes enormes i esmolades tisores.
0: Els contes sempre narren en passat. Sempre comencen amb allò de això era i no era.
2: Això era i no era. Relaten històries de dracs i princeses, de bruixes i maleficis, de llocs encantats i sers monstruosos. I això és Edward Mans Tisores, un conte de fades meravellós, hereu directe de les faules d'Andersen i dels germans Grimm. La pel·lícula, en vist d'adés, s'inicia amb l'anciana que explica a la seva neta d'on ve la neu. Per tal d'ajudar l'espectador a creuar a l'altre costat de l'espill,

0: Barton, fidel als seus principis, instal·la la trama en el territori de la fantasia, en un indret que ell coneix a la perfecció i en el qual tot, absolutament tot, està permès.
1: Sí, però Edward Mans Tisores és un conte de fades diferent.
0: Sí, perquè el protagonista és un artista, una criatura singular que, en compte d'intentar integrar-se en la societat, només pretén aportar-hi un toc d'imaginació. Al principi, la idea d'Edward Mans Tisores no fou res més que el disseny d'un personatge esbossat, un adolescent artificial, fabricat per un inventor, els braços del qual estaven rematats per tisores en compte de mans.
2: Em sent prop del surrealisme, encara que no siga surrealista. El que ocorre és que el meu treball ix quasi tot de l'inconscient. Per exemple, moltes vegades estic parlant per telèfon i pel que siga començo a dibuixar coses que venen del meu subconscient. Després, penso en la psicologia del personatge que ha sorgit i en el seu simbolisme, que quasi sempre n'hi ha. I això ho trobo molt poderós. Jo no pense abans en les coses que faré, sinó que primer les faig i més tard pense què dimonis he fet i per què dimonis les he fetes.
1: Amb el guió tancat i un pressupost de 20 milions de dòlars, Barton, ara com a Tim Burton Productions, va oferir el film a la Warner,
0: que el va rebutjar. Llavors el va presentar a la 20th Century Fox, que de seguida va mostrar interès per esta aposta personal. Barton tenia molt clar que esta fàbula suburbana havia de desenvolupar-se en dos emplaçaments molt precisos: el casalot gòtic, on viu el personatge a l'inici, i el barri residencial en què tindrà lloc el conflicte. Un espai important per a Barton, com manifestaria en diverses ocasions.
2: L'ambient que es retrata en esta urbanització, encara que estilitzat de manera adient, el conec prou bé, perquè jo em vaig criar en un hàbitat molt semblant. Sempre m'ha cridat l'atenció la manca absoluta d'identitat cultural, la manca d'arrels històriques, de patrimoni artístic autòcton i de senyes d'identitat pròpies. D'altra banda, és indubtable que ofereix un cert impacte visual i gràfic que també m'atrau. Este tipus de poble o d'aglomeració urbana em suggereix un microcosmos molt particular que, en certa mesura, no està gaire allunyat del que proposen els contes de fades, amb les seues jerarquies específiques. M'agradava relacionar la idea d'abstracció que es desprèn d'aquell entorn amb l'abstracció dels contes de fades.
1: Barton pretenia trobar un espai de característiques semblants a Califòrnia, però no va ser així.
0: No va ser així. Finalment va trobar una urbanització similar a Florida. I l'altre lloc essencial del film, la mansió en la qual l'inventor construís Edward, un espai amb reminiscències del terror gòtic cinematogràfic, està ubicat dalt d'un tossal, com la casa de Bates en Psicosi, d'Alfred Hitchcock, o la torre en ruïnes del Frankenstein de James Whale, protagonitzada per Boris Karloff.

0: Cosa que no és d'estranyar, ja que quan va concebre la trama d'Edward Mans Tisores, Tim Burton pensava, sens dubte, en l'obra de Mary Shelley, Frankenstein o el model Prometeu.
1: Sens dubte. Li avellia molt modificar el mite del monstre creat pel doctor Frankenstein des d'una perspectiva personal. Tan personal que aconseguiria que el seu adorat Vincent Price donara vida a l'inventor en el que seria l'últim paper de la seva vida. Gran part de l'encant d'Edward Mans Tisores es basa en el vestuari i un complex maquillatge al qual s'havia de sotmetre Johnny Depp abans de cada sessió de rodatge. La caracterització havia d'evidenciar la seva naturalesa de monstre innocent i mostrar clarament el seu caràcter experimental, producte d'un progenitor genial i desequilibrat. El seu rostre, pàl·lid com el d'un mort, només havia de tindre una nota de color sobre els llavis de nina. La indumentària, quasi una segona pell, havia de revelar el seu origen d'entitat artificial, de baixa tecnologia, i situar-lo en una improbable estètica gòtico-industrial.
0: I també havia de reflectir la preocupació de l'inventor per la seva criatura.
1: Sí, perquè les arbitràries decisions de disseny de l'inventor, del seu pare, condenaran Edward a la diferència i la inadaptació. Al final d'Edward Mans Tisores, una trista i melancòlica Kim Box, interpretada per l'actriu Winona Ryder, l'anciana que narra la història a la seva neta, la dona que molts anys enrere es va enamorar del jove de les Tisores, recorda que els habitants de l'urbanització, incapaços de tolerar esta diferència, van decidir lliurar-se del monstre. La criatura salvatge va haver de tornar al seu refugi, al castell solitari de dalt del turó.
0: Fem una ullada al final de la pel·lícula?
1: Sí, fem una ullada.
2: Nunca más volvió a verle. Nunca después de aquella noche.
3: ¿Cómo lo sabes?
2: Porque yo estaba allí.
3: ¿Por qué no volviste a la mansión aún? ¿Podrías ir?
2: No, cariño. Ahora soy una anciana. Prefiero que siga recordándome como era entonces. Antes de que él viniera aquí, no nevaba nunca. En cambio, después, sí nevó. Si no siguiera vivo, ahora no estaría nevando. A veces aún bailo bajo la nieve.

0: L'any 1990, Burton va accedir a dirigir El retorn de Batman, perquè l'atreien els nous personatges, els animals humans que havia de construir per a la gran pantalla, animals humans, com Oswald Cobblepot, el pingüí contrafet i patètic que interpreta Danny DeVito.
1: El pingüí és un home molt intel·ligent, un ser que sempre ha desitjat que l'acceptaren. Els seus pares, quan el van veure després de néixer, el van abandonar. Havíem de crear un cos que fora repulsiu, un home deforme, amb qualitats de bèstia, amb braços que semblaren aletes i un cos greixós i desproporcionat.
2: Un altre animal humà que va seduir la imaginació del director va ser l'atractiva i ambigua Catwoman.
0: Una meravellosa Michelle Pfeiffer. L'actriu dona vida a un personatge que té dos cares, una lluminosa i una altra fosca. Un personatge sorprenent, excitant, poderós i divertit.
1: No sóc precisament un amant dels gats. No hi ha res tan repugnant com sentir la llengua d'un felí llepante. En El retorn de Batman, Catwoman encarna la meua particular visió d'estos irritants animals. No és una dona felina fascinant, sinó un ser al qual no s'acostaria ningú sense experimentar certa aprensió. Catwoman és un personatge positiu i negatiu a la vegada, tan retorçut com qualsevol altre en esta història. S'assembla molt a Batman. Funciona com una metàfora de la vida real. Resulta molt més interessant que transformar una dona en un home o convertir un home en una dona.
2: També és cert que Burton va començar a treballar en la pel·lícula quan la Warner li va concedir total llibertat per a la seva realització. No abans.
0: No abans. En efecte, el món aparentment meravellós de Hollywood podia convertir-se de colp en un parany molt perillós. Per això Burton va esperar. I quan la Warner li va donar carta blanca, va crear un increïble relat on regnen les ombres i on tots els personatges estan atrapats en un univers tancat que regeix per una lògica molt particular. Si Batman era una pel·lícula sobre un superheroi amb alguns tocs personals de Tim Burton, El retorn de Batman és un film de Burton en el qual participa un heroi.
3: Mis queridos pingüinos, ha llegado el momento de castigarles a todos. Sí, a todos. Me voy volando.
4: Tenemos que hablar.
5: Que vas a ganarme, ¿verdad?
2: De fet, El retorn de Batman té ingredients de cadascuna de les seues cintes anteriors.
0: Burton mai no va ocultar la satisfacció amb el resultat final i, malgrat l'aparent indiferència respecte a les opinions sobre el film, les crítiques el van afectar molt.
1: M'hi he esforçat i crec que he fet un bon treball. Els directius de l'estudi es reuneixen i, còmodament asseguts, pontifiquen sobre el que funcionarà i el que no funcionarà. I qui ho sap? Cada vegada les companyies imposen més limitacions i servituds i tot es magnifica. I jo els dic, doneu-me un respir, d'acord? Potser que us suplique fer Loca Academia 10 per tal de relaxar-me una mica. Simplement, deixeu-me treballar.

0: Ed Wood, el pitjor director de la història del cinema.
1: El període que va seguir l'estrena del retorn de Batman va ser una etapa molt dura en la carrera de Burton.
2: Sí, malgrat la recaptació extraordinària, més de 250 milions de dòlars, tot un rècord, les crítiques que va rebre a Nord-Amèrica van ser furibundes. L'acusaven d'haver dirigit una pel·lícula massa fosca i sinistra, no apta per a un públic infantil. Un reguitzell de males crítiques que van coincidir amb la publicació d'un article a la revista Vanity Fair, en el qual pràcticament se l'acusava d'haver induït el suïcidi al director artístic Anton Fartz per no haver comptat amb ell en la continuació de Batman. Tot i això, Burton va posar en marxa un altre projecte personal, Malson abans de Nadal, una obra a la qual hem fet referència al principi del programa. Justament a partir d'aquest moment es va convertir en una figura important de la indústria cinematogràfica, una posició que li ha permès acceptar projectes en funció dels seus interessos ètics i estètics.
1: En efecte, projectes com ara Ed Wood del 1994, el seu setè llargmetratge, una història molt diferent a les que havia rodat fins llavors.
3: Sí, acción! Tienes ganas de moverte. Tienes ganas de salir por esa puerta.
4: Ha salido perfecta.
5: ¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica?
4: Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bela Lugosi.
6: Creía que estaba muerto.
7: El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida.
4: No, está vivito y coleando. Es única.
8: ¡Átala! ¡Te lo ordeno!
4: Esta es la película que me hará pasar a la historia. ¿En serio? La peor película que he visto. Bueno, la próxima será mejor. Oiga...
9: M'avellia molt fer una pel·lícula sobre un individu que no ha passat a la història del cinema com un geni, sinó tot el contrari.
1: La pel·lícula narra la vida d'Edward Wood Jr., un director actiu entre el 1948 i el 1959, conegut com el pitjor cineasta de la història.
2: Sí, Ed Wood, que no tenia formació acadèmica, es va fer famós per crear films desastrosos que provocaven les burles del públic i de la crítica en general. Burton sentia atracció per aquell personatge d'aficions excèntriques que treballava entusiasmat en els seus projectes alié a la magnitud de la catàstrofe, envoltada d'una trup d'actors molt peculiars, disposats a participar en les seues lamentables cintes a canvi de molts pocs diners.
1: Sempre m'ha agradat el fragment que acabem de posar. Quan comença, sona una música inquietant.
2: Sí, i la càmera s'acosta a una tètrica casa rural d'estil victorià enmig d'una espectacular tempesta amb pluja torrencial, llamps i trons. Entra per una finestra de la casa i s'endinsa fins que arriba al fons d'una sala on hi ha un taüt. De sobte s'obre la tapa i de l'interior emergís Criswell, interpretat per l'actor Jeffrey Jones, un home gran i robust, de faccions contundents, que amb aspecte pertorbat es dirigís a l'espectador.
10: Salutacions! T'interessa allò que és desconegut, allò que resulta inexplicable. Per això estàs així. Ara, per primera vegada, t'explicarem la veritable història del que va ocórrer. Et mostrarem totes les proves, els testimonis de les miserables ànimes que han sobreviscut a una situació tan aterridora, els incidents, els llocs... No podem continuar mantenint el secret. Suportarà el teu cor els sorprenents fets de l'autèntica història d'Edward Wood, J.R.?
0: Sleepy Hollow, la llegenda del genet sense cap.
1: No cal que posem Mars Attack ara.
2: No.
1: Passem a una de les teues preferides.
2: Sleepy Hollow. Sí, de tant en tant m'agrada tornar-la a veure, saps? Malgrat que Mars Attacks va obtindre un èxit considerable fora dels Estats Units, amb una recaptació de quasi 20 milions de dòlars, la Warner encara no considerava Burton un director infal·lible. Les últimes pel·lícules no havien funcionat com ells esperaven i el cineasta, coneixedor de l'obscuritat que s'amaga darrere dels cartells lluminosos de Hollywood, va entendre que no podia sucumbir de nou davant de qualsevol caprici i que havia de triar molt bé el següent projecte. Després de treballar un any en una idea que finalment no es va dur a terme, una telefonada del productor Scott Raden va dirigir l'atenció de Burton cap a un clàssic de la literatura nord-americana, el relat de terror, la llegenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving.
0: Aquell apartat llogaret rep el nom de Sleepy Hollow. Una atmosfera de sopor i somieig impregna l'aire. Alguns diuen que un metge alemany va encantar el lloc durant els primers dies de la colonització. Altres asseguren que un vell, cap d'una tribu índia, profeta i bruixot, duia a terme allí les seues cerimònies abans que la regió fora descoberta per Hedrick Hudson. Tanmateix, és cert que Sleepy Hollow encara sembla romandre sota la influència d'algun embruix que manté l'encanteri en la ment dels seus habitants, que estan sotmesos a tota mena de creences fantàstiques i visions. Sovint, veuen aparicions estranyes i escolten música i veus d'ultratomba. Arreu de la vall, abunden les històries, els llocs embruixats i les supersticions. Conten que allí es poden ataullar més estrelles fugaces i més meteorits que en cap altre indret del país, i que és el racó favorit dels esperits. Tot i això, qui domina aquella regió encantada és el genet sense cap, el fantasma d'un soldat decapitat per la bala d'un canó durant la Guerra de la Independència. Un fantasma que abandona la seua tomba per les nits i galopa fins l'albada en cerca del seu cap.
1: Burton necessitava un èxit que el rehabilitara davant del públic, la crítica i els estudis cinematogràfics. I ho va aconseguir.
2: I tant. El conte de Washington Irving, escrit a partir de la tradició germànica, narra l'estranya aventura d'Ichabod Crane, un mestre d'escola que arriba a Sleepy Hollow, un poble menut de l'estat de Nova York, habitat per descendents de colons holandesos, que s'enamora de Katrina, la filla del poderós Van Tassel, i s'enfronta a un misteriós genet sense cap. En l'adaptació, Burton s'allunya del to de la narració d'Irving, en la qual el genet sense cap és un jove disfressat, i s'endinsa sense prejudicis en els dominis del terror pur. L'ésser fantasmagòric adquirís corporeïtat per les nits i talla els caps dels veïns de Sleepy Hollow.
1: A més, Burton transforma el mestre d'escola, Ichabod Crane, el personatge ideat per Irving, en un excèntric agent de la policia novaiorquesa de finals del segle XVIII.
2: M'encanta l'Ichabod Crane creat per Burton, un fervorós defensor de la ciència forense i el pensament deductiu, un jove que no s'adapta a un món en el qual encara es practiquen mètodes d'investigació dels crims propis de la Inquisició. L'Ichabod Crane de Burton és un col·leccionista d'objectes estranys, de jeans òptics i pròtesis rares, un home d'aparença segura i creences fermes. Però, quan al final es troba cara a cara amb el genet sense cap, es debilita la racionalitat que domina el seu pensament i acabarà convertit en un ésser feble i insegur.
6: Oh, interesante.
11: ¿El qué?
6: La herida se cauterizó en el mismo instante. Como si la hoja estuviera al rojo vivo. Sin embargo, no hay ampollas ni carne chamuscada.
11: El fuego del demonio.
1: Sleepy Hollow está impregnada de la mateixa atmosfera de les pel·lícules de terror de la Hammer, que havien marcat la seva infància.
2: De fet, l'equip de localització, que en un primer moment es va traslladar a l'autèntic Sleepy Hollow, de seguida es va adonar que el poble no reunia les condicions per al rodatge, ja que és un lloc comercial orientat per complet al turisme. Els responsables van decidir, doncs, buscar altres ubicacions més idònies al nord de l'estat de Nova York i a la vall de Hudson. Fins i tot més al nord, a Massachusetts, on existís una gran concentració de cases d'estil colonial holandès i recreacions acceptables d'edificis d'aspecte clàssic. Cap d'estos indrets, però, no garantia les condicions per a una bona producció. Així que, davant de la impossibilitat de rodar als Estats Units, Scott Radden, el productor, va suggerir que es traslladaren a Anglaterra, amb la convicció que hi trobaria

0: doncs el genet sense cap, i al vell mig del bosc que envolta la població, l'arbre sec, de branques retorçudes i sinistres, als peus del qual està soterrat el genet decapitat.
1: Soy el investigador Ichabod Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow.
2: ¿Qué le han explicado sus superiores?
1: Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos.
2: Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgaba sobre un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado donde los hombres valientes no se aventuran.
1: En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios.
2: ¿Está usted muy lejos de Nueva York?
3: Podem dir que Sleepy Hollow connecta amb força amb els gustos i les obsessions del director estatunidenc.
0: És un viatge intens i ombrívol, carregat d'escenes sorprenents, i que va suposar el retorn de Burton a la llista de directors de primera fila. Per cert, les decapitacions del genet resulten espectaculars, sí, d'una tècnica molt depurada.
3: El 2007 filmaria Sweeney Todd, El barber diabòlic del carrer Fleet, un musical.
0: Sí, una obra popularitzada a la dècada del 1980 que posava en escena una dramàtica i truculenta llegenda victoriana. De fet, Burton, quan tenia 22 anys en un viatge a Londres, el va poder veure unes quantes vegades al Theater Royal Drury Lane. 25 anys més tard, es proposaria adaptar-lo al cinema amb Johnny Depp, Helena Bonham Carter i Alan Rickman en els papers principals.
4: La veritat és que quan vaig veure per primera vegada el musical encara no estava dirigint pel·lícules i, per tant, no tenia ni idea de com podia arribar a ser l'experiència. El vaig veure, em va encantar, i per això haver pogut fer la meva pròpia versió ha estat fantàstic. És un veritable somni per a mi.
0: La llegenda conta la vida de Benjamin Parker, un home feliçment casat i amb una filla, a qui un jutge despòtic porta a l'exili durant 15 anys i que, quan torna a la capital britànica, du a terme una terrible venjança. El to fosc, sanguinari i malaltís del film suposa una radicalització de l'estil de Burton, tot i que té nombroses connexions formals amb Sleepy Hollow.
4: Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner.

0: Com vulgués. No insistiré. Quan diu que se'n va, se'n va. No dona cap opció.
1: S'han de respectar els silencis. Per cert, seguim amb Tim Burton. Què em dius de Big Fish? Una pel·lícula prou inclassificable que barreja comèdia, drama, aventures i fantasia.
0: Una cinta basada en el llibre de Daniel Wallace, publicat el 1998. Una sèrie de relats que tenen en comú la figura d'Edward Bloom, un contacontes que ha passat tota la seva vida convertint els fets sense importància que li han ocorregut al llarg dels anys en autèntiques aventures en què ell sempre és l'heroi.
2: Quan llegia el guió no sabia què passaria a la pàgina següent. Tot em resultava sorprenent. I quan el vaig acabar, em vaig adonar que la història era més senzilla que no imaginava.

0: Va ser quan el conill, de fet, es va treure un rellotge de la butxaca del Xupetí i el va mirar, i després va continuar corrent, que Alícia es va alçar d'un bot. Ja que li va passar tot d'una pel cap que no havia vist mai cap conill amb una butxaca de Xupetí ni amb un rellotge que em poguera traure. I morta de curiositat, es va posar a córrer pel camp darrere seu. I afortunadament, va arribar just a temps de veure com es ficava dins d'una gran conillera que hi havia davall d'una bardissa. Al cap d'un instant, Alícia també s'hi va ficar, sense parar-se a pensar ni una sola vegada en com se ho faria per eixir. La conillera s'estenia tota recta com un túnel durant un bon tros i després s'afonava sobtadament, tan sobtadament que Alícia no va tindre temps de pensar a aturar-se i ja es trobava caient per un pou molt fondo.
1: I d'Alícia al País de les Meravelles, què en penses? Quan la vaig veure la primera vegada, em va fascinar la particular visió del conte de Lewis Carroll.
2: Sí, té un ritme àgil i recrea un País de les Meravelles molt potent. Mm.
1: La pel·lícula sencera és un impactant truc d'il·lusionisme. Primer genera expectació, s'encarrega de captar l'atenció del públic i tot seguit opera el prestigi. Alícia és una jove de 19 anys que torna al món màgic en el qual es va endinsar quan era una xiqueta per tal de reunir-se amb els seus antics amics. El conill blanc, el gat de Cheshire i el barreter boig, entre altres. Un viatge fantàstic en què acaba amb el regnat de terror de la reina roja i troba el seu veritable destí.
2: En veiem un fragment?
1: Sí, és clar.
3: Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Has vuelto!
4: ¡Alicia!
5: ¡Alicia!
3: ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte.
4: ¡Llegas tarde al té!
6: Ha vuelto al País de las Maravillas.
3: Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas.
5: ¡Encontradla!
3: Ayúdanos a arreglar esto.
5: ¡Que le corten la cabeza!
2: L'enginyosa recreació del País de les Meravelles és un homenatge a la desmesura. Un magnífic treball de vestuari, direcció artística i efectes visuals en 3D que es posa al servei de la inversemblant aventura d'Alícia, ideada per Tim Burton.
1: Sí, Isabel García, en el seu llibre Tim Burton, El universo insólito, diu una frase que definís molt bé el director. Burton sempre va voler ser l'home que hi havia dins de la disfressa de Godzilla. Les pel·lícules de Burton dibuixen universos sinistres i complexos que pretenen mostrar el costat fosc del que es considera normal i el costat més atractiu del que s'etiqueta de rar, anormal o diferent.
2: Per a ell, ser obscur no equival a ser malvat.
1: No. Per a ell, el món real, el món en el qual vivim, és molt més terrorífic que no el que somiem. Em fascina l'univers artístic de Tim Burton, un director al qual reserve un espai privilegiat al meu gabinet de curiositats.
2: A mi també em resulta interessant tota la seva filmografia. Transmet missatges potents de forma original i divertida.
1: Obres inspiradores com les que hem repassat o com Charlie i la fàbrica de xocolata. Ara bé, he de confessar que sent una gran debilitat per la núvia cadàver. Una joia rara, una història necròfila, llòbrega i sinistra, prenyada de delicadesa i sensibilitat, que segueix el més pur estil del seu estimat i el meu estimat, Edgar Allan Poe.
2: Una esplèndida pel·lícula en la qual Burton demostra una vegada més la seva passió per l'animació.
1: La núvia cadàver és una obra vital i fosca, alhora que s'esforça en cada pla amb grapats d'humor negre. S'esforça per trencar amb tot tipus de convencions i prejudicis socials. L'argument, basat en un conte popular del segle XIX, ens trasllada a un poble fictici de l'època victoriana. D'ací, els noms dels seus protagonistes, Víctor i Victòria. A punt de contraure matrimoni, un matrimoni acordat pels pares, ells no s'havien vist mai abans, Víctor té un moment de pànic, fuig, s'endinsa al bosc en plena nit i en un descuit acaba casant-se amb la núvia cadàver.
7: Con este anillo te tomo
4: por esposa.
0: Sí.

0: Hollywood ha reconegut fins a tal punt la força creativa i l'originalitat de Tim Burton, així com la capacitat evocadora del seu univers personal, que el seu nom ha donat lloc a l'adjectiu Burtonià. Jo en confesse burtoniana.
1: Jo també sóc burtonià.
0: Sí, sí, sí. Mira, si parem atenció al fragment de diàleg entre Edward i el gegant Carl de Big Fish, entendrem el missatge que s'oculta en el fons de cadascuna de les seues obres.
2: No quiero comer a nadie, pero es que me entra mucha hambre. Soy muy grande.
3: ¿No se te ha ocurrido jamás que a lo mejor no eres demasiado grande, sino que este pueblo es demasiado pequeño? He oído que en las ciudades de verdad tienen edificios tan grandes que ni siquiera puedes verles la cima.
2: ¿En serio?
3: Yo jamás te mentiría. Así que, ¿qué me dices? ¿Vienes conmigo?
0: Tim Burton, el xiquet que desitjava viure dins d'una pel·lícula de terror, ens convida a passar a l'altre costat de l'espill, a abandonar per unes hores la realitat que ens envolta i a cabussar-nos en mons estranys on tot és possible.
1: Jo tornaré al teu gabinet perquè cada vegada que hi vinc passe a l'altre costat de l'espill.
0: Genial, d'això es tracta. I de les visites al gabinet de curiositats podeu ser l'argument d'una novel·la. Qui sap, Jordi Colom, que és perquè el teu univers literari també té a veure amb el de Tim Burton.
1: Sí, sobretot, perquè jo crec que la meva manera de treballar amb les novel·les és com Ed Wood amb les seues pel·lícules, que és un pensar i fer i provar i error. Sí.
0: Perfecte. I també saps que pots vindre sempre que vulgues. Tots podeu tornar al meu gabinet de curiositats. Jo estaré així, com sempre, esperant-vos. Avui hem estat en la sintonia d'Apunt Media, Sandra Aragó a la producció, Héctor Tirado a la realització, Sebastià Carratalà i Anna Moner a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Jordi Colonques, Sebastià Carratalà i Anna Moner als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana.
0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Escolta el que ens conten. Les 5 llunes.
4: Hola. Conec algú i alguna que sol quedar-se a la lluna de València. Una expressió ben curiosa que ve dels temps en què els habitants de la València medieval vivien entre muralles. Quan es feia fosc i el sol s'ajocava, procedien a tancar les portes d'eixos murs de pedra i l'última de totes en ser tancada era la de les Torres de Serrans. Aquell que no arribava a poqueta nit perquè estava badant, perquè se li havia girat faena a l'horta, perquè s'havia estat massa temps emperifollant-se o senzillament perquè se li havia fet tard, trobava les portes de les Torres tancades a pany i forrellat. I és clar, es quedava al portal, és a dir, al ras, és a dir, sota la lluna. I d'ací l'expressió «estar a la lluna de València». Vinga, no feu tard, pugeu a les 5 llunes, les llunes de l'art.

0: De repente, un belga que no ha visto un cohete en la vida se troba ballant al costat d'uns tios encaputxats, al costat d'una dolçaina estrident que està sonant, claro. I se lleva la samarreta i les espurnes li cauen damunt i dius, bueno, pues ha funcionat l'espectacle.
1: Les orelles poden viatjar. Karina ens parla de dos formes d'escolta. La del moment present de la gravació i, temps després, l'experiència d'escolta de la gravació, on sorgissen posteriorment altres reflexions, altres memòries i emocions. Resonàncies. El temps.
2: Els grups que fan música tradicional, folk, riproposta, han pogut consultar este corpus viu i extraure informació i així han incorporat als seus repertoris romansos, algunes nadales, cants de batre, cançons de bressol...
3: Coneixerem un poc més de prop la personalitat i el llegat de Maria Teresa Oller, que convé recordar que no només fou compositora, sinó que també fou intèrpret, professora i musicòloga.
4: Cultura radial. Cultura radiofònica.
5: Oh, mireu! Si està allí el sol soler!
6: L'experiència artística és bàsicament un procés de comunicació. L'essència és sempre la mateixa, però les formes, el medi i l'entorn poden arribar a marcar la diferència. Pareu atenció.
7: Quan anem al carrer i ens anem a trobar qualsevol tipus de perfil de ciutadà. I cadascú farà la seua lectura segons la seua imaginació i segons la seua capacitat cultural.
8: De moment, ahir apareixien gegants, apareixia pirotècnia, apareixien músics, apareixia màgia en una plaça que jo havia passat 25 vegades i la veia sempre igual.
9: Com que mai en la vida les persones que no tenen un nivell cultural aniran a un teatre, el que podem fer és agarrar el teatre i eixir al carrer.
10: I de què anem a parlar? De Caputxeta Vermella? O anem a parlar de l'home del sac? Ai, cuidao, i del xaxinero, i del moro musa. Perquè és que... A mi quan em van batejar van tirar una traca. Quan te van batejar a tu, algú degué tirar una traca. Forma part de la nostra forma d'entendre el món.
11: El que realment per a mi és important des de les arts de carrer és saber triar en quina disciplina vas a contar la història. Per això sempre partís del mateix punt. Tu has de voler-me contar algo, has de voler comunicar-te.
6: La teoria és senzilla.
12: Traure els espectadors de les parets del teatre i portar-los a l'espai obert.
6: Apropar-los al públic tant com siga possible i que acabe per formar part de l'obra.
12: Eix és l'esperit del teatre de carrer, una disciplina artística mutant que es manifesta en possibilitats infinites.
6: I que a casa nostra té el seu particular centre neuràlgic a Vila-real.
12: Amb poc més de 50.000 habitants, la ciutat de La Plana s'ha convertit en la plaça europea amb més artistes de carrer per metre quadrat. Un trajecte que va començar als anys 80 i que té molt a veure amb la particular idiosincràsia dels valencians.
9: Jo sóc Nelo Vilanova. Junt amb Mireia Marquès i Leandres Camilla vam tindre la idea en l'any 1982 de fundar Xarxa Teatre, un grup de teatre que, a diferència dels que existien en aquell moment a nivell de País Valencià, nosaltres anàvem i volíem treballar al carrer i tenint una forta aportació de la nostra cultura tradicional i popular. No hi havia pràcticament ninguna companyia de teatre de carrer. Pensa que en aquell moment estava començant-se a fer una professió a nivell del país. N'hi havia pocs. Allò que feien era emigrar. O sigui, uns se n'anaven cap a Barcelona, uns altres se n'anaven cap a Madrid, perquè fer teatre a València era una cosa que no tocava. Nosaltres allí volíem reivindicar tot això, però no pensàvem que anàvem a pegar voltes pel món. Això ha sigut el procés, el camí, l'anar deprenent de tot el que hem fet, l'anar enfrontant-nos a públics nous. Nosaltres el que fem, i per això triomfem, que és que allà on anem va a València. Van les seues tradicions, va la seva música, va la seva tradició pirotècnica, van els nostres artistes plàstics. Quan fem la nit màgica en espectacle de correr i és totalment animació, el que estem fent és un rite teatral en

0: ancestral entre els valencians. Així les cordaes sempre han existit. Quina va ser l'aportació de xarxa? Que nosaltres, partint de tota aquesta tradició teatral, vam llevar la perillositat.
1: Aquella aposta per recuperar al carrer algunes de les principals tradicions festives va ser la primera pedra d'una obra que des d'aleshores no ha fet més que créixer.
2: A poc van ser molts els que van seguir l'exemple de Nelo, de Leandre i de Mireia fins a crear una escena única al món i que té, en el Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real, una de les cites més importants.
1: Pau Ayet n'és el director.
3: El festival naix a l'any 1988 de la mà de Xarxa Teatre. Aquí hi havia una companyia que aglutinava una sèrie d'artistes locals que, de moment, veu una sèrie de qüestions que diu: ostres, això estaria molt bé tindre-ho al nostre poble. La cultura el que busca d'alguna manera és donar-te un altre punt de vista d'alguna cosa que te pica. I això les arts de carrer sempre ho havien tingut. I va arribar un moment que això es va deixar més perdre, cosa que per a mi és impensable, però la cultura sempre busca això, la resta és oci. I aquesta diferenciació per a mi és importantíssima. Jo vull un públic actiu, no vull un públic passiu que diga: ai, mos ho passat molt bé. No, jo vull que me diguen: hem disfrutat, ostres, què tal, que acabem d'un espectacle, mira, això no ho havia pensat, i que els empodere d'alguna manera també, que pense que al final és la utilitat que té la cultura, en últim terme, és esta. És d'alguna manera comunicar-te en el públic per a fer-li veure diferents punts de vista i obrir-li el camp.
4: Ah, deixa'm d'una vegada! Ah, solta'm! Per favor, quiteu-me aquest tio de darrere! Ah.
3: Jo, per a mi, les arts de carrer, sobretot el que recorden en aquesta transgressió dels espais, és que les coses no sempre són blanques o negres, depèn de com les pintes. I això sempre deixa alguna cosa en el cap. És una manera també d'ajudar a créixer, també, de veure diferents punts de vista, de veure la ciutat d'altres maneres.
5: Les 5 llunes, un programa de ràdio per a melòmans, humanistes
6: i altres espècies.
7: Soc Mari Carmen Canost i som membre fundadora de la companyia de teatre Escures Plats. Escures Plats portem ja quasi... estem a punt de complir els 25 anys dedicant-nos al teatre de carrer. Al meu entendre, n'hi ha tres característiques que fan del teatre de carrer una disciplina teatral molt especial. Una d'elles és la transformació i la dinamització de l'espai urbà. Una altra és la proximitat amb el públic. I una altra és la relació i la socialització. El teatre de carrer és bàsicament un acte social al que, no sé, moltes vegades acudim en família, en colla d'amics, amb els nets, amb els nebots. Si n'hi ha algo que hem pogut veure en les companyies que han vingut de fora durant tots aquests anys que porta el festival, és que sempre han quedat impressionats en la qualitat del públic del Festival de Vila-real. Els silencis han sigut sempre tan respetuosos, la participació ha sigut sempre tan intensa.
1: A Vila-real se citen cada any desenes de companyies de teatre de carrer arribades de diferents parts del món.
2: Totes comparteixen un llenguatge universal en el qual les paraules no són sempre necessàries per a despertar tota classe d'emocions.
1: Leandre Escamilla i Òscar Luna, de Xarxa Teatre, ho tenen molt clar.
8: És el comunicar-se amb l'altre, el comunicar-se amb el públic, l'expressar i el dir el que vols dir i que el públic ho reba. I el sorprendre.
9: El fet que Xarxa va de molts aspectes, va renunciar un poc a la paraula per arribar a més gent, això el que fa és multiplicar, amplificar tots els altres, tot l'altre ventall de recursos disponibles per a comunicar-se en el teatre, que en són molts.
8: Quan tu estàs fent veritat en la teua expressió artística, en este cas en el teatre de carrer, en el teatre en espais oberts, estàs presentant emocions, estàs presentant sensacions, estàs arribant moltes vegades a través de l'estómac en lloc de l'intel·lecte. Ahir és quan es produeix i es provoca la comunicació. I això fa que en Taiwan puguen entendre un espectacle, per exemple, com el Foc del Mar, se m'ocorreix ara, que és una visió de festes tradicionals valencianes on inclús acabem cremant una falla que montem durant l'espectacle.
10: Tots els astres solars de l'univers confluiran sobre els nostres caps.
8: Era la primera actuació que fem en Bèlgica de la Nit Màgica, fa molts anys, això.
3: Això que, que tens la sensació de dir, mare de Déu, així amb mossèn clavat, així la gent mos mirava com si estiguérem locos, i dir, bueno, això, començar, dir, veure el tema, dir, bueno, vale, pues seguim avant, comencem el cercavila i arribem a la plaça final de l'espectacle, i si haguereu vist gent llevant-se la samarreta, ballant a pecho descubierto, baix de les espurnes, com si estigueren locos i va entrar en la catarsis, que és el que pretenem provocar en l'espectacle. De repente se troba ballant al costat d'uns tios encaputxats, al costat d'una dolçaina estrident que està sonant, clar, i se lleva la samarreta i les espurnes li cauen damunt i dius, bueno, pues ha funcionat l'espectacle. Quan vas veure això, dius, pues ha funcionat. Quan no te quedes pensant, a veure, què m'està dient este xic així que m'està contant, haurà menejat el braç dret, això voldrà dir que no sé què, no. Quan la visceralitat es presenta damunt la taula, tots som iguals.
6: Jo soc Sònia Alejo, soc una de les dues persones que actualment s'encarreguen de la part artística de Visitants. La companyia va néixer en 1989. Al principi anaven combinant el treball de sala i de carrer, fins que va arribar un moment en què es va decantar pràcticament sols al carrer i a la creació en l'espai públic. El teatre és art i el teatre és una expressió artística i s'ha de dir el que necessites dir. Tradicionalment s'ha vinculat molt el teatre de carrer a la festa, al rite, però també tenim un vessant d'influències del teatre polític i de les intervencions a les manifestacions dels anys 60-70. I d'ahir també hi ha una implicació militant molt més enllà del fet festiu, sinó que hi ha una intenció també de colpir en la ment i en el cor de l'espectador, des d'una part inclús poètica, també. Per a mi, el que més me continua impressionant després de més de 30 anys actuant al carrer és el contacte amb l'espectador, la mirada directa i la mirada de sorpresa, també, perquè has de tenir en compte que molta gent de la que pot accedir als espectacles de carrer no va al teatre, i que te la trobes, i aquest descobriment, aquesta mirada de descobriment, a mi em continua impressionant. És que es trenquen totes les barreres. Tot allò que parlem de la quarta paret, al carrer és que ni t'ho planteges.
3: El primer espectacle que a mi em va impactar molt parlava de la guerra. Parlava de tota la malifeta de la guerra, i estem parlant de que jo era un xaval. I recorde, perquè així en els dos que feien de dolents, anaven en xanques, en unes portes metàl·liques grans, les cremaven, tal, i tota la sensibilitat en la que parlaven d'un conflicte que jo a aquesta edat no sé res de tot això.
8: Una escultura de Botero és més xula o més artística o més art si està a l'aeroport de Barcelona o si està en el Museu del Louvre. Un espectacle de teatre, una obra de teatre, és més o menys si està en una plaça o si està en el principal de València. Un actor és més actor si està en un escenari de taules o a peu pla en un carrer o si està en el Liceu de Barcelona.
1: Xarxa Teatre, Visitants, Escures Plats són només algunes de les moltes companyies que han fet del carrer el seu hàbitat natural.
2: Un camp d'expressió inesgotable que busca desterrar la idea que el teatre és únicament el que passa a dalt d'un escenari quan s'alça el teló.
1: Un espai on la tradició i l'avantguarda es donen la mà per a representar imatges que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu.
0: La festa, el plaer lúdic, el col·laborar, el estar colze al colze, el participar activament, el públic ens provoca, que venen. Oi, ser dimoni, pareix un angelet. O sigui, tot això són cants que s'ha inventat la gent durant les nostres actuacions i els incluïssin. I ara vaig a les actuacions, que vas d'un altre poble i de repente es comencen a cantar això. I ser dimoni, pareix un angelet. O aquí cantant de xarxa, teatre... Tot això és una comunicació molt forta d'unes ganes de viure, de compartir, d'estar al carrer i d'ocupar la festa, tots junts. Ahí no hi ha diferència d'edat, I no n'hi ha diferència de sexe, no n'hi ha diferència de religió, de nacionalitat, de raça. I això és totalment vanguardia. Brotowski, que era partidari del teatre per a 15 o 20 espectadors, un dia va dir: és que el rite mereja a milers de persones. I el rite és molt important per a l'avantguardia i per al teatre.
1: Les 5 llunes. L'escolta atenta de la cultura.
5: L'estetoscopi. Un espai per a l'auscultació del món radiofònic experimental.

0: Camina. Parla. Parla sense cap pausa. Dos segons és una pausa. Si no saps com continuar, pots dir: estic caminant. Estic mirant. Estic observant. Estic escoltant. Fins que alguna cosa aparega en la teua ment. Parla en el present. Estàs ara. Estàs ací. Estàs a soles.
1: Hi, my name is Karina Pesch, and I do radio works, but also installations. I do documentary, and I also do fiction. And I am especially interested in the border, the thin borderline between reality and fiction, because sometimes it can be moved. So,
0: the automatic speaking, o parla automàtica, és una tècnica d'improvisació vocal desenvolupada per l'artista sonora Ange Vovinkel. Una fusió entre l'escriptura automàtica aplicada al spoken word, o paraula parlada, i la música concreta aplicada al llenguatge. Es transformen pensaments a la veu, a l'oralitat, i l'única regla és no parar. A l'autora Karina Pesch, protagonista d'este últim episodi de l'estetoscopi, li agrada fer ús d'esta tècnica mentre està caminant. Ens conta que les paraules s'adapten al ritme del passeig, que s'aconsegueix tal immersió dins de l'entorn que a poc ja deixa d'estar pensant en les paraules.
1: You might hear the sounds shift in the upper part of the village. There's a little church, some construction going on, some people talking and walking.
0: Karina ens parla de dos formes d'escolta: la del moment present de la gravació i, temps després, l'experiència d'escolta de la gravació, on sorgeixen posteriorment altres reflexions, altres memòries i emocions. Tot això conforma les seues composicions. Són molt pures. No transforma els sons electrònicament, sinó que intenta trobar musicalitat als espais tal com sonen.
1: There's something poetic to the unseen, but only heard. And
0: escoltem The Ears May Travel, Les orelles poden viatjar, una compilació de composicions a partir de gravacions pures d'entorns que va començar a existir espontàniament durant l'inici de la pandèmia a Europa a la primavera del 2020. Durant el tancament, Karina va sentir el desig de viatjar, almenys amb la imaginació, en un moment en què països de tot el món tancaven les seues fronteres. Segons ens comenta, el que fa por no és tancar fronteres només amb finalitats sanitàries, sinó utilitzar també el tancament, per exemple, per a abandonar els refugiats en condicions encara més dures que abans. En este context, les seues composicions de gravació de camp recorden molt amablement que viatjar i la llibertat de moviment són una necessitat humana bàsica i un dret humà per a tothom. En paraules de Karina, vull que la gent experimente acústicament la vitalitat del món fora de casa seua i que es gire cap a l'exterior enmig de tota la interioritat d'estos temps, almenys amb la consciència. Escoltem ara un fragment de Follow Me, una acció performativa.

0: narrativa col·lectiva que es va convertir després en una obra de ràdio. Gira al voltant d'un joc que segur que hem fet sovint quan observem. Què podem veure quan observem desconeguts que ens passen al voltant? El projecte té com a referència aquesta qüestió seguint les tècniques de parla automàtica. Quatre intèrprets segueixen gent al carrer. Mentre ho fan, els seguidors expressen immediatament totes les seues percepcions en la veu i desenvolupen històries sobre les persones que segueixen a partir de les seues observacions. Mitjançant els telèfons mòbils, les veus dels seguidors es transmeten des de l'espai públic a un mesclador de so i a l'audiència.
1: Time passed really, really, really, really slowly, in a funny way.
0: L'experiment estableix en el món analògic o real el que és habitual en el món digital. Seguir la gent, observar els seus hàbits i els camins que fan en els entorns virtuals.
1: But also to follow several person. I wanted to follow everyone. Everyone, everything, every bird.
2: Everything was more interesting than it is.
0: La qüestió de connectar amb una mateixa a través d'altres persones. Perquè qui som nosaltres sense altres? Podeu escoltar al complet els treballs de Karina Peix a la seva web, lapeix.bandcamp.com. Soc Laura Romero i ha sigut un gran plaer compartir aquestes exploracions sonores amb vosaltres. Adeu!
3: Continua explorant l'univers de les 5 llunes a la pàgina web apuntmedia.es.
4: Construint cultura.
5: Les 5 llunes fan cultura radial.
6: Arrels, cançons de bressol, amb Gerai Garcia. És el cant del poble, l'expressió del sentiment humà. El cant popular diu el que l'home no sabria dir parlant, perquè la paraula limita massa l'emoció.
7: L'emoció, heus ací l'ànima de la cançó popular. Quan l'emoció ens domina, la parla es torna cant, es torna música. I és per esta música que arribem a comprendre el verdader sentir de les coses.
6: La paraula fill, segons la música íntima amb què la pronunciem, significarà ja no la idea de relació entre creador i criatura, sinó crida, advertiment, afecte, dolor, esperança, gaubança, els mil matisos del sentiment humà.
7: Comencem amb aquestes paraules del cèlebre compositor i musicòleg valencià Eduardo López Chavarri Marco per a introduir les primeres músiques que escoltem des dels primers anys de vida. Estem parlant, com no, de les cançons de bressol.

0: Comencem a molts quilòmetres d'ací, de la mà d'esta espiritual cançó de mitjan segle XX, All My Trials, interpretada per Joan Baez.
1: Una peça que, basada en una cançó de bressol bahamiana, ens porta als Estats Units, i en concret a Austin, on va néixer el 1915 l'etnomusicòleg Alan Lomax.
2: Ser una persona que va recórrer tot el món per a gravar tota la tradició musical que es va trobar. I avui hi ha un arxiu magnífic, en obert, al que podem accedir a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, en el Centre Americà del Folklife, que és l'anomenada Lomax Collection, i que té totes les seues gravacions, les seues troballes, allò que es coneix com a folklore, sobretot a Europa.
0: És l'investigador i professor Carles Hernández qui també ens parla del pas d'Alan Lomax per Europa. Amb el suport de la BBC, el folclorista nord-americà començaria a replegar músiques de tot el continent, també al nostre territori.
2: Lomax va arribar a València l'estiu de 1952, procedent de Catalunya, i així va comptar amb el suport de l'Institut de Musicologia de l'institució d'Alfons el Magnànim, que és la entitat promoguda un poc abans per la Diputació Provincial, i Lomax se n'anà a casa del camp del seu amic Pablo Garrido, que es trobava a prou de Tavernes de Valldigna i vivia també amb un jove que es deia Pedro, que tocava el violí i també parlava anglès. I al poble de la Valldigna, Lomax comptà així també amb el suport d'Amadeu Magraner Grau, que era autoritat municipal, encara que també participà com a cantant. Lomax va gravar també

0: Sona una d'estes cançons, Nana Naneta, enregistrada per Lo Max i acompanyada quasi de manera instintiva del ritme lleuger del balancí.
1: Una cançó que va ser revitalitzada al llibre disc Bressolant per la cantant Teresa Segarra.
2: L'experiència de gravar Nana Naneta va estar molt gratificant perquè compten amb tu per a fer un treball d'aquest calibre, d'apropar els cants tradicionals de Bressol a un públic que no està familiaritzat amb aquest tipus de cançons. Les dues presentacions van estar superbé i van tindre molt bona acollida. Palometes blanques creuen les
0: Sens dubte, una magnífica manera de difondre esta manifestació del nostre patrimoni musical, però no l'única.
2: Estudiant de la ECB, vaig tindre la gran sort de tindre doña Irene com a mestra i ella s'encarregava d'ensenyar-nos cants de pràcticament tota Espanya. I a partir d'ahí ja em vaig donar compte que, bueno, que no ho feia malament. Estos gèneres s'han de mantindre cantant-los. I malgrat que s'estan fent grans treballs d'actualitzar estos cants, crec que s'ha de fer moltíssima més difusió i sobretot penso que se hauria de fer un gran treball en les escoles, que és la base.
1: Chiqueta, chiqueta meua. Precisament esta idea d'apropar el repertori tradicional a les escoles fou el germen de la fonoteca de materials de l'actual Institut Valencià de Cultura, una col·lecció sonora que ha tret de l'oblit melodies que encara vivien en la memòria de les comarques valencianes. És el cas de la cançó de Bressol que estem escoltant, procedent de Picassent.
3: La meua xiqueta és la mà.
4: Jo estava de mestre en Benifaió i en una avaluació que es donava música als nanos de la segona etapa de GB, els vaig demanar un treball que consistia en visitar els seus avis i fer-los que els cantaren els xiquets un parell, tres, quatre cançons. Quan arribà el moment de veure el que havien gravat, pues va ser molt reveladora aquesta experiència perquè els xiquets van gravar barbaritats de material. I això va ser per a mi una idea que va estar perseguint molts anys fins que l'any 84 vaig aconseguir que m'acceptaren en la Conselleria de Cultura el projecte de fer aquesta experiència, però amplificada, uns 50 col·legis cada any, una ocasió magnífica per a rescatar patrimoni tradicional de la tradició musical oral.
3: 14 cançons o 15...
5: Jo crec que el balanç és altament positiu, perquè els grups que fan música tradicional, folk, riproposta, han pogut consultar este corpus viu i extraure informació i així han incorporat als seus repertoris romansos, algunes nadales, cants de batre, cançons de Bressol, i jo crec que s'ha complit el doble objectiu. Uno, rescatar el valor patrimonial d'aquestes melodies i dos, permetre que se continuï fent música a l'estil valencià, segons els patrons de la nostra música tradicional.
0: Són Vicent Torrent, el nostre particular Alan Lomax, alma mater de la fonoteca, i Josemi Sánchez, dolçainer i investigador i part de l'equip coordinador d'este tresor sonor.
3: Del corral i del carrer.
4: A la col·lecció de discos de la fonoteca de materials hi ha una bona quantitat de cançons de Bressol gravades a comarques i pobles molt diferents del país. Són unes melodies que tenen una dolçor i una intensitat enormes. És curiós també que aquestes cançons de Bressol són com un model, un esquema que es va repetint al llarg de la mar. I jo vaig trobar un disc de cançons de Bressol gregues i especialment una pràcticament reproduïa una de les melodies més típiques i més tòpiques de les cançons de Bressol valencianes.

Escoltem una cançó d'origen grec procedent de la ciutat d'Esmirna, a l'actual Turquia. La clara semblança en la melodia, l'ornamentació, el caràcter o el ritme demostren les influències rebudes al nostre territori de la música àrab i hel·lènica.

0: En definitiva, com diu Vicent Manuel Garcés, professor de Llengua i Literatura Valenciana i doctor en etnopoètica, la cançó de Bressol és una de les mostres de música tradicional més universals present en totes les cultures del planeta.
1: Ai, el meu xiquet és l'amor del corral i del carrer.
2: Una cançó de Bressol és un quasi gènere dins de la cançó tradicional en el qual s'inclouen totes les cançons que un intèrpret utilitza per a dormir els infants. Allò que les diferencia de la resta de cançons no és ni el tema, ni la forma, ni la música, sinó l'ús que se fa d'elles. En aquest cas, acostumen a ser peces interpretades a capella per un adult, són breus, solen tenir una estrofa i presenten estructures repetitives que generen un ritme monòton, que és allò que adorma el xiquet, no? Per posar un exemple, la cançó més estesa a tot el País Valencià és La meua xiqueta és l'ama, de la qual vaig poder recollir fins a 73 versions diferents.
1: Noni, noni, el meu xiquet, sa mare...
3: Sona una altra d'aquestes versions recollida a la fonoteca de materials, en este cas de Xàbia. Molts discursos asseguren que la música tradicional no es canta perquè ha perdut la seva funcionalitat i, òbviament, això no és aplicable a la cançó de Bressol, ja que encara s'ha de dormir als més menuts de la casa.
0: No obstant això, és evident que aquestes músiques estan perdent-se. Cants originals improvisats al llarg del temps per milers i milers de dones que no les van poder escriure i que tampoc se'ls va atribuir. Vicent Manuel Garcés ens explica per què hem de protegir-les.
2: Cal recuperar-les perquè ajuden a dormir els xiquets i aquells que siguen pares i mares entenen que en aquest moment de la nit tota ajuda és bona, però és sobretot perquè aporta molts beneficis. Hi ha estudis que defensen que no són una cançó per als nens, perquè òbviament aquells no entenen res del que se'ls diu, sinó que es tracta d'unes cançons que permeten relaxar els pares i fer catarsi de tot allò que els ha passat al llarg del dia. Però d'altra banda, les cançons de Bressol ajuden a contextualitzar, perquè la majoria de cançons parlen del món en què creixeran els xiquets i a més són el primer contacte que tenen amb la seva llengua materna i també amb això que anomenem expressió artística, que en conclusió jo diria que són un element molt estimulant.
1: Del corral i del carrer.
3: Ara bé, si es tracta d'un gènere que recorre tota la geografia mundial, què diferencia les nostres cançons de Bressol de la resta?
2: Les cançons de Bressol valencianes presenten les mateixes característiques que les berceres franceses, les lullaby angleses, les nanana italianes i les nanes castellanes. I m'atreviria a dir que igual ocorre amb la resta de cultures del món. Sí que és curiós el fet que dins del repertori valencià, per exemple, no existeixen cançons onomatopeiques. No hi ha cançons formades per la repetició contínua de sons sense lletra. I potser el més sorprenent encara és que tampoc hi ha cançons on s'utilitza el coco, l'home del sac o alguna figura similar per espantar els xiquets i les xiquetes. Per això a mi m'agrada dir que les cançons de Bressol valencianes són una mostra d'amor incondicional.
1: Sa mare que li farà, ai, li farà una camiseta.
0: Una mostra d'amor incondicional. Una mostra més de la nostra cultura, capaç no solament de crear vincles afectius, sinó també de revelar una manera de veure i de viure el món.
4: Les 5 llunes t'acullen en la Ràdio Valenciana.

0: Viatge per la música clàssica, escrita per les nostres compositores i compositors. Este recorregut el fem amb Antonio Galera, que tocarà en directe alguna peça al piano, i Hilari García. Hola, com esteu avui?
1: Molt bé, Amàlia.
2: Molt bé, de categoria, com sempre.
0: Quina alegria escoltar-vos sempre tan bé i amb tanta energia. De qui parlem avui?
2: Doncs avui dedicarem aquest espai a la compositora Maria Teresa Oller Benlloc.
0: Si no recorde malament, no fa molt que va faltar, veritat?
2: Sí, va morir en 2018, això vol dir que ja fa prop de 3 anys.
0: La vam recordar en alguna emissió, però no està malament recuperar de nou la seva figura i la seva producció.
2: Clar que sí, i més tenint en compte que el 2020 fou l'any del seu centenari.
0: Aleshores, és l'excusa perfecta per dir-ho així, per saber d'ella. Anem allà. Excuses en poden tindre sempre un fum per a recuperar, sobretot, les nostres compositores dones. I esta és una bona ocasió, Hilari.
2: Clar que sí, anem a començar. Coneixerem un poc més de prop la personalitat i el llegat de Maria Teresa Oller, que convé recordar que no només fou compositora, sinó que també fou intèrpret, professora i musicòloga.
0: És de veres que la tasca musical de Maria Teresa Oller va més enllà de la composició.
2: Sí, de fet, se la coneix més com a musicòloga i estudiosa de la tradició musical autòctona i com a professora, ja que va exercir el seu magisteri al Conservatori de València i va formar generacions i generacions de músics valencians.

0: El compositor Emilio Calandín ens parla d'ella, que fou la seva professora d'harmonia. A continuació ens explica l'aportació d'esta compositora a la música valenciana.
1: Va ser molt important la seva aportació a la música tradicional i a la música folklòrica, i a la música inclús del món del cor. Ella va ser una investigadora des del principi de la seva carrera i ha aportat moltíssimes coses, transcripcions, investigacions de música folklòrica per a tot arreu de la nostra comunitat. Crec que és indubtable tots els escrits que ha fet i totes les coses, els treballs que ens ha deixat.
0: Molt més que interessant. I conta'ns, Hilari, com va començar Maria Teresa Oller en la música?
2: Doncs Maria Teresa Oller, que va néixer a València en 1920, al si d'una família benestant, estigué rodejada d'un ambient musical des de la infantesa, ja que sa mare era pianista i son pare era un gran melòman i amic personal d'un dels grans músics valencians d'aquella època, Eduard López Chavarri Marco.
0: Clar, en aquest entorn és fàcil eixir músic.
2: Sí, en principi sí. La bona qüestió és que gràcies a això Teresa Oller tingué una vocació musical molt primerenca i des de ben jove va estudiar al Conservatori de València, on tindria com a mestre de composició, direcció, musicologia i pedagogia musical Manuel Palau, que li va inculcar el seu interès per aquestes quatre disciplines en les quals Maria Teresa Oller va excel·lir.
0: Efectivament, com hem comentat a l'inici, la composició, la direcció, la investigació i la docència foren les quatre activitats musicals en què va centrar la seva dedicació professional.
2: Sí, a més, el mestre Palau, que la tenia com a alumna predilecta i de qui estem escoltant les músiques de fons, li va aconsellar que ampliara estudis fora de València i així ho va fer. Amb una beca concedida per la Diputació en 1954, marxà a estudiar amb Ernst Jarnach, Volker Fahnheim i Rafael Benedito.
0: Podem dir, per tant, que la seva formació fou molt sòlida, la qual cosa li proporcionava un bagatge i una autoritat intel·lectual considerable per a dur a terme tota l'activitat que després va desplegar.
2: Així és, i si recorrem cada una de les seves facetes, veurem quina tasca més frenètica va desenvolupar al llarg de la seva vida.

0: Volem conèixer la seva tasca com a compositora.
1: De la seva faceta com a compositora, podem destacar que el seu catàleg d'obres, no molt extens, se centra bàsicament en el terreny vocal. De fet, algunes de les seves obres per a cor formen part del repertori habitual de les nostres agrupacions corals, com per exemple esta cançoneta del Mongo.

0: Sí que resulta original, eh? I a part de música per a veu, de segur que també va escriure peces instrumentals.
1: I tant, en particular per a piano, com el seu concert per a piano i orquestra de 1953.
0: O la seua obra Cipreses, de 1960, de la qual Antonio Galera, que el tenim així ben a prop, no només ens parlarà, sinó que també la interpretarà en directe en el nostre piano.
2: I a més, Amàlia, com alcoiana, pense que el que ara et contaré de Cipreses et farà especial il·lusió.
0: Ah, sí?
2: Mira, el que diu Maria Teresa Oller a propòsit de la seua obra. Cipreses està inspirada en la contemplació d'un paisatge de la pagesia d'Alcoi, als estreps de la Serra del Carrascal, on els ciprers, adornant el camí que mena a una antiga masia, posen una nota d'espiritualitat altament evocadora. No he volgut de cap manera descriure el paisatge, sinó que en esta obra pianística he volgut expressar un sentiment de nostàlgia i intimisme.
0: Com m'agrada, inspirada per un paisatge de la meua terra, d'eixa terra alcoiana. Estaríem parlant, aleshores, de música impressionista?
2: Pensa que hi ha una clara influència de Debussy i els seus preludis per a piano. Amb esta música en forma d'arabescos. A més, jo li veig molts trets comuns amb les harmonies i les sonoritats de la música de César Franck. Maria Teresa Oller cita també dos poemes com a inspiració. Un d'Eduardo Marquina, que diu «Sufre, llora, reza, olvida» i escapa com el ciprés, i un altre de Federico García Lorca, Cipreses, agua estancada.
0: Endavant, Toni, Antonio Galera, el piano de cua de les 5 llunes és teu. Escoltem-lo en directe.

0: Quina meravella tindre la música en directe amb Antonio Galera, el nostre amic Toni, davant del piano. És un luxe. Vinga, seguim, Hilari. Ens centrem ara en el vessant interpretatiu de Teresa Oller.
1: D'acord. Una altra dedicació de Maria Teresa Oller fou la direcció, i de la mateixa manera que en la seva labor com a compositora, el món de la música coral en este àmbit també ocupa un lloc rellevant. Així, fou directora de diversos cors valencians, com la Coral Polifònica Valentina o l'Agrupació Vocal de Cambra de València, amb què va guanyar diversos premis i de la qual escoltarem a continuació la interpretació de la cançó popular Per la flor del lliri blau, en versió del seu mestre Manuel Palau i dirigida per la mateixa Teresa Oller en un enregistrament de 1965.

0: Que vaig a un concert, però ahir ella tenia una frase molt, molt interessant i que és de veres. Dia que en un concert roí se pren moltíssimes més coses que en un concert bo. I això és de veres, perquè te fixes més en altres coses que només que en la música, no? I trobes moltes més coses quan les coses no eixen bé que quan tot està en el seu puesto i te deixes portar per la música.
1: Estos comentaris d'Emilio Calandín són molt il·lustratius, ja que Maria Teresa Oller, a més de compositora i directora, fou una gran pedagoga. Encara que la disciplina que ensenyava al Conservatori de València era harmonia, la seva inquietud i el seu bagatge li proporcionaven una capacitat extraordinària per a transmetre experiències, coneixements i destreses.
2: I finalment ens centrem en la seva faceta com a musicòloga i investigadora.
1: En efecte, en els anys 50 del segle passat va començar esta labor investigadora també de la mà del seu mestre Manuel Palau, amb la recopilació de cants i danses del folclore valencià recorrent diverses comarques. Així de nou veiem com la música vocal envolta totes les seues activitats. Gran part d'estos aplecs de cants tradicionals han vist la llum en forma de cançoners publicats, entre altres, per la institució Alfons el Magnànim. Tot seguit escoltarem la veu de Maria Teresa Oller en una entrevista que li feren quan tenia 95 anys. Realment és un autèntic testimoni sonor i en la qual canta una de les cançons populars que va replegar durant la seva tasca investigadora.
3: Venien a mi, jo sentia el de l'altre, si és que anava en temps de...
4: I com era la cançó?
3: Pues ara té la catalana, si no estic afònica. Es començava a fer el té...

0: Vull que no se canta un taco, una teta.
1: Mare meua, quanta vitalitat tenir aquesta veu amb 95 anys i quina vida més intensa.
2: Mira, precisament la seva vitalitat és el que recorda i destaca Emilio Calandín de la seva personalitat. Això i una altra cosa més que ara escoltarem.
3: Pues hi ha una cosa que sempre m'ha impressionat moltíssim de Mare Teresa, és la seva vitalitat i el seu sentit de l'humor. Sempre estava somrient. El seu somriure el tinc gravat en el meu cervell. Sempre estarà present, sempre anava en un esperit molt, molt vital i sempre en una gana i en una força impressionant. I això no se m'oblidarà mai.
1: Boniques les paraules d'Emilio Calandín i molt bonic també el record que conserva de la seva mestra Maria Teresa Oller.
2: Sí que ho és. Jo no voldria oblidar, encara en la línia investigadora de Teresa Oller, que també va transcriure composicions polifòniques dels segles XVI, XVII i XVIII i que es troben a l'arxiu de la Catedral i a l'arxiu del Real Col·legi del Corpus Christi. Ni tampoc voldria deixar en el tinter la rellevància de la seva infatigable activitat musicològica encetada amb Manuel Palau i continuada després en col·laboració amb Salvador Seguí.

0: Realment és admirable la labor d'esta dona en el context musical valencià.
1: Així és. No en va, fou una de les poques dones membres de l'antic Institut Valencià de Musicologia de la institució Alfons el Magnànim i una de les poques acadèmiques de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
0: Doncs fins així el recorregut per la figura polièdrica de Maria Teresa Oller, compositora, directora, pedagoga, investigadora...
1: Sí, una dona a valorar en el nostre àmbit musical i la producció de la qual, en qualsevol de les seues facetes, és fonamental i que, per tant, cal reivindicar.
0: Així és. Agraïm la col·laboració del compositor Emilio Calandín i, clar, moltes gràcies també a Antonio Galera, Toni i a Hilari García per este tast que ens heu fet des de la vida i l'obra de Maria Teresa Oller.
2: Moltes gràcies a tu, Amàlia.
1: Gràcies a tu.
3: Obrit d'orelles per a explorar les 5 llunes.
4: Escolta el que ens conten les 5 llunes.
0: Obrim el diccionari dels sentiments de les 5 llunes per la paraula... amistat. Vinculació lliure, compartició de rialles, esperances, somnis...

0: dubtes, projectes, silencis... Un sentiment preuat, un tresor.
1: Les 5 llunes.
2: En la redacció...
1: Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció...
2: Estela Martínez. En l'edició i sonorització...
1: Francesc Bosch. En la realització...
2: Arnau Múria.
1: Dirigix... Amàlia Garrigós.
3: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Front a una onada de calor, actua.
2: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, per a interactuar amb nosaltres. X o Twitter arroba 90 minuts, el 90 en xifra, número, TikTok 90 minuts ràdio, també en xifra, en número, i 90 minuts ràdio també és el d'Instagram, però sense xifres, només en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho mitjançant el nostre canal de WhatsApp al 6 de 9 42-18-01, 6 de 9, 42-18-01, per opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: què vos ha paregut la roda de premsa de Ron Garlic?

0: I think the right decision has been made.
1: Hem pres les decisions correctes tots. Des que vingui fa 13 mesos hem fet 23 transaccions, portant dos d'alt nivell. Només vegeu la superfície, però s'ha fet molt de treball. Vam ser molt ràpids en fitxar Sato, De Haas i Dieng, dos d'ells lliures, i això ens va ajudar. Hem treballat també en la meitat de la finestra i hem conclòs amb la sessió d'Elliot. No va vindre cap jugador que no es quedara a llarg termini, excepte els cedits. Hem millorat l'equip.

del club confiem que Carlos és la persona adequada per a portar l'equip endavant amb el lideratge dels jugadors de nivell que vingueren ja en la segona meitat de la temporada passada. Es necessita estabilitat per avançar després de 7 o 8 temporades amb problemes.

0: 11 i 9, saluda ella Sara Folgado, que, com plovia sobre banyat, s'ha dut un paraigües. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Porte dos en el cotxe, bona nit.
0: Porte dos en el cotxe. T'haguerem fet avui falta, eh?
1: Porte dos, però porte dos, sí.
0: T'haguerem fet avui falta, eh? Perquè la pluja de troles, banalitats i discursos amb zero credibilitat en la roda de premsa de Murti, home, la realitat és que si diguérem que ens ha sorprès, estaríem mentint.
1: Sí, Manolo, jo crec que era lo esperat. Després escoltarem algun àudio d'algun oient que diu que pues, pràcticament ha repetit diverses de les... o un grapat de les preguntes que tu ja pues, adverties ahir que podia pronunciar Ron Garli. Per tant, Manolo, pues, cap sorpresa. És aquesta sarta habitual de troles, de mitges veritats, de mentides en Ron Garli, o millor dit, en Meriton. Meriton canvia els ninots i cada ninot que posa davant del mitjà de comunicació pues repetir el mateix discurs, per tant, cap sorpresa.
0: Les 11 de la nit i 10 minuts, en efecte, cap sorpresa. No sé si me sorprendràs quan te pregunte com venen les fotos.
1: Repletes de les troles de Ron Garli. Ron Garli trau les ungles 7 mesos després de la seva última compareixença. El CEO del València ha verbalitzat el discurs habitual de Meriton, farcit d'autodefensa, prepotència, mentides, mitges veritats i falses esperances. Garli, qui no pensa dimitir, ha reforçat Corberán.
2: Des del club confiem que Carlos és la persona adequada per aportar l'equip endavant amb el lideratge dels jugadors de nivell que vingueren ja en la segona meitat de la temporada passada. Es necessita estabilitat per avançar després de 7 o 8 temporades amb problemes.
1: 100 partits de Santi Comesaña. El migcampista gallec ha jugat 99 partits de Lliga amb el Villarreal i este dissabte pot complir el seu partit número 100 davant el Deportivo. El duel contra l'equip gallec es jugarà per fi a la Ceràmica, que ha finalitzat les obres d'ampliació i millora. Després d'estes obres, l'estadi comptarà amb 23.173 seients, 21.000 en la zona local, una mica més de 2.000 per a la zona visitant. D'altra banda, Fernando Roig complix enguany 30 temporades al capdavant del Villarreal, un registre que el situa com el president més longeu de les 5 grans lligues, molt prop del rècord històric de Santiago Bernabéu i els seus 35 anys al capdavant del Real Madrid. Per a commemorar este fet i fer-li un homenatge al seu president, el Villarreal ha presentat un logo que acompanyarà una sèrie d'activitats i continguts que impulsarà el club durant tota la present temporada. L'Elche busca davanter, tot i les declaracions del director esportiu Pedro Esquinoca. El club il·licità continua buscant un davanter en el mercat d'agents lliures després del tancament de la finestra de traspassos de l'estiu. L'equip dirigit per Martín Anselmi compta actualment amb una fitxa professional disponible en la seva plantilla i la direcció esportiva es manté molt atenta a les oportunitats que ofereix el mercat de futbolistes sense equip. Esquinoca, en tot cas, va defensar dimecres els seus actuals davanters Ferniño, Ezequiel Ponce y Abiel Osorio.
3: A ver, yo creo que estamos satisfechos. A veces pareciera que bueno, se fueron 25 goles, que es cierto, pero también han llegado delanteros. Fer ya marcó un gol, por lo cual, si me hacías esta pregunta capaz el año pasado, cuando habíamos fichado a Rafa, capaz Álvaro venía de meter pocos goles, André lo mismo. Y Rafa lo mismo. Entonces, creo que es una pregunta que depende del tiempo, dirá. Nosotros estamos convencidos de los delanteros que tenemos. También hemos cerrado la incorporación de Tiziano, que fue un esfuerzo grande también para el club. Hemos completado 10 transferencias, por lo cual eso hace que estuvimos activos en el mercado y que realmente estamos convencidos de los delanteros que tenemos.
1: Homenatge al fundador del Levante, l'equip de Luis Castro estrenarà diumenge en la Rosaleda davant el Màlaga la quarta equipació per a la present temporada amb una camiseta blau marí creada per a homenatjar el fundador i primer president de l'entitat, José Ballester Gozalvo, i a la seva esposa, Teresa Molins Gausac. Avui ha parlat Ola Sagasti sobre la primera victòria i l'exigència de tornar a guanyar a Màlaga.
4: Tenemos que ir corrigiendo matices. Todavía este último partido ha sido bueno, pero también hay cosas que mejorar siempre, así que no nos podemos relajar tampoco y tener claro que o salimos así siempre o pues esto es muy difícil. Primera, todos los equipos rinden, todos compiten y lo dicho, tenemos que demostrar que tenemos que hacerlo igual de bien que el último partido, corregir los matices y ir a por todo.
1: Una plantilla extensa y competitiva. El director esportivo del Deportivo Eldense, Víctor Lafuente, está satisfecho con el equipo y con las nuevas incorporaciones. Dinis Rodríguez, davanter cedit pel Nàpols, y Juan Larios, lateral esquerre, que arriba lliure y firma fins a juny de 2028. L'andalús ha jugat en equips com el Southampton anglès, la Cultu i el Real Saragossa. Esta és la valoració del mercat de Lafuente.
4: Se nos queda una plantilla, entendemos que extensa, ¿vale? Donde el nivel de competitividad va a ser muy alto, donde entrar a un 11, entrar a una convocatoria va a ser caro. Eso es lo que tenemos que tener claro a partir de ahora, en este proyecto, que el que venga aquí tiene que sumar, tiene complicado jugar y eso yo creo que le va a hacer mejores jugadores y mejores profesionales a ellos.
1: Confirmar un bon inici després de la seva victòria davant el Rayo Majadahonda. El Villarreal ve juga demà en la segona jornada del campionat, rebent l'Algeciras, davant el qual tractarà de sumar el seu segon triomf consecutiu en este començament de Lliga. El conjunt andalús va ser derrotat en el seu primer partit com a local per un 3 davant el Cartagena, per la qual cosa buscarà els seus primers punts de la temporada en la seva visita al filial groguet. El tècnic David Albelda segueix sense poder comptar amb el lesionat de C, mentre que recupera Álvaro García i José Gaitán. Escoltem.
5: Era un partit complicat, és un equip que manté la base de l'any passat, que està ben treballat, que tàcticament mostra algun canvi respecte a l'any passat, però va plantejar-nos molta dificultat. Té gent en experiència, se n'han anat alguns jocs, però s'han reforçat bé en certes posicions. Esperé molta complicació, això és la realitat, però també esperé que puguem mostrar la nostra millor versió, de tindre possessió, de ser molt dinàmics, de treballar molt bé com a equip, tant en atac com en defensa. És l'única manera de poder guanyar cada dia en aquesta categoria.
1: València Bàsquet presenta Valtonen, l'aler finlandès de 27 anys. Elias Valtonen ha sigut presentat al Roig Arena com a nou jugador del primer equip masculí de València Bàsquet, el qual ha arribat amb un contracte no garantit, és a dir, a prova, que en cas de ratificar-se arribaria fins al final de la temporada 2026-27. Escoltem el responsable de relacions institucionals i primers equips de València Bàsquet, Víctor Luengo, sobre el jugador.
6: Elias es un jugador sobradamente conocido por nuestros aficionados, por su trayectoria en la ACB, y que tiene un nivel contrastado en esta competición con 118 partidos de experiencia. Ahora tiene el reto deportivo de mostrar que puede competir entre los mejores, no solo a nivel internacional como ya lo viene haciendo en las Copas del Mundo y Eurobasket, sino también en la Euroliga, donde puede dar un gran nivel para mantenerse en el equipo.
0: Les 11 de la nit i 17 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts per a XO Twitter, en 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, també en 90 en xifra, en número, i per a Instagram, 90 menos radio, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, podeu fer-ho mitjançant el 6-9-42-18-01. Pregunta curteta i al peu. Què vos ha aparegut la roda de premsa de Ron Garley? De tot això i de moltes coses més, xerrem fins a les 12:30, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: A Punt Radio, sintoniza amb tu.
12: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcado.

0: 15 i 19, el servici secret de sa majestat Peter Lim s'ha presentat.
1: Oh, m'agrada aquesta comparança. Ron Garley no és 007, Manolo.
0: No, ni molt menys.
1: El mèrit seria Spectra, però...
0: En efecte, el mèrit no és Spectra. Clar. Bueno, pues, com a lacayo del doctor No, s'ha presentat...
1: No, podria ser el doctor No, perfectament.
0: El doctor No és el que està allà. Que és el que diuen fitxatges, no.
1: Sí, este seria el doctor...
0: Inversió, no.
1: Seria el doctor Trola. Doc Trola.
0: Correcte. Hi havia alguna... No, però era mentides arriesgades. No era de Bond.
1: Qué bona
0: pena. La de Bond era peligro inminente.
1: Peligro inminente, sí. Hi havia diverses, sí.
0: Bueno, és que què voleu que vos diguem que no vos hagem dit ja? Vull dir, mentires, mitges veritats, supèrbia, prendre la gent per idiota, vull dir, tot el que s'esperava, per això jo en el seu dia, després de la primera roda de premsa en setembre passat, el vaig batejar com a Ronnie G, perquè va cantar tota la playlist de Meriton, que és el que ha vingut a fer l'Estema de València. Per molt que presumisca de currículum, que ja han dit que el falseja, bueno, per millor dir, l'unfla. Jo porto molts anys en el futbol. Bueno, els bancs de pedra de la Facultat de Salamanca duen 200 anys ahir, senyor Garley, i no s'ha llicenciat ni un. Val? No en conec cap que s'ha llicenciat. Jo he estat en el United i en el City. Bueno, sí, però això és com dir jo soc molt bon cuiner perquè he estat en el Bulli 15 anys, però què feia? Bueno, que rentava plats. Bueno, pues això és el mateix. Res de nou. És que no vos poden contar res de nou, perquè a més ja vos avançarem a ir com ara va ser la roda de premsa. No sé si heu fet el bingo, però és que crec que ha cantat totes les frases.
1: Sí, Manolo, és el bla, bla, bla habitual, és el discurs habitual. Acabes de comentar-ho, la playlist de Meriton, així que anem a repassar tota la sèrie de troles, mitges veritats i... arrogància de Ron Garley este matí en esa roda de premsa. Primera gran trola del matí és esta.
2: Two names that you just mentioned were not really...
3: A veces puede resultar frustrante en relación con esos dos nombres que ha mencionado usted. La verdad es que

0: Perspectiva holística, Ron Garley. No sé si sabrà exactament què vol dir la perspectiva holística. Atenció, perquè molta gent la temporada passada, quan jo vaig dir que el València en cap moment anava a tirar a Corberán, tot el món a mi me mirava raro.
1: Claro.
0: Este tío está loco, ¿no? ¿Com que no el van a tirar? I ja vaig dir que Corberán era capital per a traslladar-se al nou estadi. Crec que esta setmana o la passada ja vaig comentar que Meriton no va tirar a Corberán. Avui ha tornat a repetir Ron Garley que el cap de projecte, que el cap de projecte a futur és Carlos Corberán.
2: En el món del futbol cal defensar les decisions preses. La temporada passada tenia molta pressió per a canviar el tècnic si no anava del tot bé. Ho passarem mal, però continuï creient en l'equip i l'entrenador. Pensi que es podrien superar amb eixides i adaptació de nous fitxatges. Des del club confiem que Carlos és la persona adequada per a portar l'equip endavant amb el lideratge dels jugadors de nivell que vingueren ja en la segona meitat de la temporada passada. Es necessita estabilitat per avançar després de 7 o 8 temporades amb problemes.
0: Corberán és el cap del projecte sobre la estabilitat de la que parla.
1: A dia d'avui,
0: La estabilitat de la que parla Carli va referida a Corberán. No, no, a dia d'avui, encara que pergues contra el Barça, Manolo, encara que pergues contra el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Me la jugue en tu i en qui vulgues. Més sobre Carli i el mercat, que l'escoltem.
3: The coach, the players, everyone is very clear on what the goal.
4: El objetivo del entrenador, de los jugadores, como ya han dicho, es clarísimo. Y es el mismo objetivo transmitido directamente por el presidente. Es el objetivo de todos. El objetivo es avanzar, mejorar, seguir. El año pasado acabamos novenos, nos quedamos a las puertas de Europa. Seguimos con el mismo objetivo. El proyecto es mejorar, avanzar.
3: We have to improve and we have to keep going forward. That's the message.
0: Me avanza yo massa, perquè no era Garley parlant del mercat, sinó que era Garley parlant de... Oiga, usted dijo que en 4 ventanas de mercado estaría el equipo en Europa. Y le ha dicho, no, ahora l'objectiu és avançar.
1: Diu, ara l'objectiu és avançar.
0: Sí.
1: Estigueren a prop d'Europa. Estigueren a prop d'Europa una jornada. Les altres 37 estigues a prop del descens.
0: Avui ha tret pit, no entre tot el fragment de veu de Garley, perquè a més era molt repetitiu, però és cert que ha tret pit pel nou lloc. Que va arribar
1: terrible,
0: i com va
1: arribar. Traure pit per un nou lloc,
0: I per la segona volta de campionat que va fer l'equip la temporada passada. Ara sí, reflexió de Garley sobre el mercat.
2: El mercat és complex. Estaven limitats pel fair play i les lesions de bona part dels jugadors han impactat en la planificació esportiva. Vam ser molt ràpids en fitxar Sato, De Haas i Dieng, dos d'ells lliures. I això ens va ajudar. Hem treballat també en la meitat de la finestra i hem conclòs amb la sessió d'Elliot. No va vindre cap jugador que no es quedara a llarg termini, excepte els cedits. Hem millorat l'equip.
0: Hem millorat l'equip. Igual això...
1: És un fenomen, no.
0: No, igual esta frase fa mal. A mi igual m'havia passat desapercebuda. Acaba de recordar que ho ha dit.
1: Hem millorat l'equip.
0: Hem millorat l'equip. Ron Garley Dixit.
1: Què te pareix, el fenomen?
0: Hem millorat l'equip. Saps per què hem millorat l'equip?
1: Per què?
0: Perquè totes les seues decisions que ha pres han sigut correctes.
1: Amic!
3: I think the right decision has been made.
2: Hem pres les decisions correctes tots. Des que vingui fa 13 mesos hem fet 23 transaccions portant dos d'alt nivell. Només vegeu la superfície, però s'ha fet molt de treball. També tenint en compte el potencial de base. Sempre intentem millorar l'equip.
0: Solament veguem la superfície.
1: No sé si ha sigut més correcta la decisió de la renovació d'André Almeida o la de Cristian Rivero. Estic ahí que no ho acabe...
0: És duríssim el que acabes de recordar. Hem millorat l'equip.
1: Hem millorat l'equip.
0: Duríssim.
1: No, no, hi ha una pitjor, que és que s'ha referit a fitxatges d'enguany com fitxatges top.
0: Uf.
1: Fitxatges top, Vull dir, un club en el que han estat Puchades, Kempes, Mundo, Claramunt, El Piojo, Ilie, Villa... Fitxatges top. Fitxatges top.
0: Un tall de barbaritat, a dir-te, avui.
1: Altin top.
0: Garley, una barbaritat, Manolo. Barbaritats.
1: Vinga.
0: Se li pregunta per Peter Lim.
1: Ah!
0: És habitual.
1: El amo? El amo del líder?
0: És habitual també en el bla, bla, bla de Mentiron, Manolo. El fet que van estar així molt de temps, projecte de llarg termini, Peter Lim no s'oblida de l'equip, està molt pendent...
1: Clàssic, clàssic.
0: Totes aquestes coses.
5: You don't think our owner has abandoned the football club.
4: No creo que el propietario vaya a abandonar el club.
5: The club will move forward.
4: Y yo creo que el club avanza.
5: Mestalla,
4: avanza con nuevo Mestalla. Paso por ahí cada día y lo puedo ver. Puedo ver cómo está
5: Everybody
4: casi acabado. Y yo
5: But
4: creo que esto va a ser algo
5: then.
4: Muy positivo. Y la prueba vendrá entonces. Entonces
5: no
4: sí
5: excuses.
4: Que no valdrán excusas.
5: No
4: necesito
5: excuses.
4: El tiempo necesario
5: But
4: para
5: I have
4: hacer
5: to be
4: que
5: given
4: esto funcione. Al final, cuando esté todo hecho, entonces no valdrán las excusas. Tenemos un buen plan
5: as far as I'm concerned,
4: y lo defiendo.
5: We have a good plan in place. I've stuck by the plan and we'll take it from there.
0: El club avanza. Tenemos un buen plan y lo defiendo. Me quedo la tesión porque en este fragmento de BU ya no se referís a las cuatro finestres de mercado.
1: Ya no, ya no.
0: Ahora
1: son,
0: ya,
1: no,
0: es,
1: ya no son Ford Transfer
0: ahora ya,
1: Windows.
0: No, ahora ya es. Cuando el camp estiga acabat, ahí ya no tindrem excuses.
1: Pero claro, ¿y cuánto estará acabat? Porque una cosa es que el València vaya a jugar y otras cosas que estiga acabat. Es que en això vull dir, es que son trileros de la paraula y a més diu, no valdrán excuses. Dugueu en excuses desde que vale un Aixer.
0: Es terrible, ¿eh?
1: Vull dir, no he vist tipus que utilitzen més la excusa i la mentira com a modus vivendi que tot el que faig a olor a Meriton. No valdran les excuses, però si dugueu en excuses des de que naixquereu, fills meus.
0: Saps què ocorre? Que com ell ja s'haurà jubilat.
1: Ah,
0: ja li preguntaran a un altre perquè ell
1: jubilat
0: ja,
1: i ben pagat.
0: Ell ja no estarà així. Ell ja no estarà així. Bé, en este fragment de veu és on Ron Garley ha tret les ungles. Les ha tret en alguna ocasió, en la roda de premsa. Així les ha tret, perquè se li ha preguntat si ell pensava dimitir. Després li hem fet un separador a Garley que l'escoltarem amb el fragment de veu que era. Anem a escoltar Garley.
5: As far as retiring or resigning,
4: en cuanto a la jubilación o dimisión, no, no voy a dimitir porque yo veo lo que ocurre aquí, lo que pasa en este club y usted no lo puede ver, no puede saberlo. Trabajo en el día a día dentro del club, conozco los procesos del club y además mi experiencia me dice que estamos avanzando, que avanzamos en la buena dirección. Obviamente, no me refiero al principio de esta temporada, ¿eh? El principio de esta temporada no ha sido aceptable. También hay que decir, de dos partidos que hemos jugado de los tres, dos de ellos se han disputado en un margen de tres días, con muchísima calor. Ha sido duro para los jugadores. Además, yo creo que esto se vio reflejado en la segunda mitad del segundo encuentro. Después de 35 años en este negocio, yo quiero seguir aquí, acabar lo que he empezado. Ya veremos, espero cumplir estos tres años de proyecto. Y en cuanto a la nota, yo no me corresponde a mí ponerme nota. Eso se le corresponde ponérselo a otros. En cualquier caso, considero que estamos avanzando, que las cosas en este club se deben de hacer con conocimiento de causa, con planificación de futuro, y no en el tener las miras puestas en el corto plazo de fichar jugadores para dos o tres años, no, ni mucho menos. Hay que planificar bien, desde la base, con las miras puestas en los próximos 10 años. No dimito, siento que esto decepcione a algunos, pero sería una larga espera y el café se enfriaría.
5: You have a long wait and your coffee will get cold.
1: Lo primer.
0: El café se enfriaría, ¿sí?
1: Lo de espera que el café se va a refredar, le ha faltado el furgadense en la boca y la copa de cuñado. Vull dir, no se puede ser más cuñado que Ron Garley en esa última frase. Segon, diu, no, ya que ya que mirar per als pròxims de Wines, però això anava a dur a Menier, que té 35 palos. I luego diu, no, diu, estem molt bé. Diu, bueno, lo d'ara no se val. No me conteu lo d'ara. Lo d'ara no se val, però estem molt bé.
0: No, perquè no havien tancat el mercat.
1: Hi havia el genial còmic Pedro Ruiz, feia en els 70 o 80 anys després de la transició, imitava molts polítics espanyols i feia una imitació de Felipe González quan va ser escollit president per a negar la crisi, que Felipe González deia algo així com las cosas están cambiando, ¿vale? Y Pedro Ruiz afechía la frase, diu, las cosas están cambiando, diu, por lo menos en mi casa. Bueno, pues hice Ron Garley. Vull dir, este es l'enésim jeta enviat per l'amo. Este es l'enésim Blaijón, l'enésim Anil Murti, l'enésim Corona, l'enèsim discurs que també li hem sentit a Javier Solís. No t'escapes, Javier, que ara estàs molt amagaet, però per ser Javier, la demanda a Netflix però de Vinicius, com va l'assumpte? És el discurs que li hem sentit a tants i tants i tants troleros que venen a sostindre que Meriton té un projecte, perquè és tan evident que Meriton no té un projecte que a la fi no pots més que sostindre això fent el ridícul, com fan cada volta que obrin la boca, que sé que diuen que no, però fan el ridícul, i diguen troles. No tenen més, no hi ha més arguments perquè no hi ha projecte. Això, senyors, és dolorós, però quan abans vostès se donen compte, millor. Això ja fa molt de temps que ha deixat de ser un club de futbol. Este és el club d'amics de Peter. I este és el negoci de Peter. I, per tant, no se prenen decisions que tinguin a veure amb el futbol o que valoren o posen en valor el futbol del València. És simplement el que n'hi ha. És dolorós, però és l'única manera de que se doneu compte d'en quines mans està el club. Lo de avui, és que jo me ho esperava, és que ja veig que ahir vaig repassar 21 temes que dic, es van a tocar, i els han tocat, els 21, i és que se m'ocorre poca cosa més que dir d'esta xentola. Vull dir, és que no hi ha més. Ara falta per saber si tot el cremats que esteu avui, que ens esteu fent arribar els vostres missatges, que he llegit jo durant el dia d'avui molts missatges en xarxes, falta saber si este malestar se queda una volta més simplement en les xarxes o diumenge tenim alguna mostra en Mestalla. Ja ho veurem. De moment es viuen molt tranquils. Avui han tornat a riure's de la gent, perquè a més es riuen de la gent. Ah, i lo del tipo que és dircom del València és que tampoc vaig a dedicar-li ni un segon. Només veient el que escrivia en les seues xarxes socials i el que fa ara, crec que dona una mostra del personatge. Algo més, Salva?
0: No, anem a tertúlia, va.
1: Anem a tertúlia, vinga. Pausa per a la publi i en tornem. Entrem en el temps del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
6: Por la mañana café.
7: Your coffee will get cold. Your coffee will get cold.
8: 90 minuts.
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Por la mañana café.
7: Your coffee will get cold. Your coffee will get cold.
8: 90 minutos.
7: Your coffee.

11 de la nit i 41 minuts. Comença el temps de debat i d'anàlisi. D'anàlisi, així en el 90 minuts. Vos recordo la pregunta, arroba 90 minuts, X o Twitter, el 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio, també per a Instagram, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar àudios, com estem fent-ho, ja sabeu que podeu fer-ho al 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. La pregunta, curteta i al peu: què vos ha semblat la roda de premsa de Ron Garley? No sé com afrontar este programa, esta tertúlia avui, perquè és que ja la hem fet moltes voltes. Vull dir, no ha oferit Ron Garley, jo crec que cap novetat en el seu discurs. Javi Lázaro, Radio Marca, què tal?

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Un recorregut per la història de la música valenciana des dels anys 60 fins ara. Soy una flor, un te quiero, una caricia y
1: un adiós. Hola de nou. Tornem amb les cançons de la nostra vida. Avui ens embarquem en una dècada que va veure néixer molts grups i molts estils diferents, així, a casa nostra. Parlem dels anys 80.
2: Sempre parlem d'este moment per a referir-nos a la movida, a l'esclat pop-rock després d'anys de silenci, a l'arribada dels sintetitzadors, la new wave i el punk, i aquells looks impossibles que anys després reivindiquem com a llegat de la nostra història.
1: I les comarques valencianes recullen un poc de tot el que hem comentat abans. Però el que està clar és que hem exportat models d'èxit artístic sense els que no s'entendria la història de la música pop espanyola.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: A este podcast ja hem analitzat dos d'estos models d'èxit, com són el cas de Seguridad Social i de Revolver. I ara pararem atenció en altre gran model musical pel qual se'ns ha reconegut sempre. Parlem, com no, de Presuntos Implicados. I parlem d'ells per la seua decidida aposta per la música negra i per convertir-se en un referent del soul, del funk i del jazz.

Presuntos Implicados és un projecte que naix en 1983 a Yecla, a Múrcia, de la mà dels germans Jiménez, Sole i Juan Luis. Un grup amb clara vocació funk inicial i que va quedar finalista del concurs de maquetes de la revista Rock Especial i guanyador del concurs Don Domingo de Radio Nacional d'Espanya. Sole i Juan Luis decideixen gravar un primer maxi-single a València, ciutat a la que estimen i a la que mai tornarien a deixar, llavors del primer llarga durada de la banda, Danzad, Danzad Malditos, de 1985, i que comptava amb temes com Mis Circuitos.

0: El funk dels anys 80 a la màxima expressió. Baix sintètics, guitarres percutives, algun rapejaix de fons i, com no, la veu inconfusible de Sole Jiménez, que ja començava a demostrar el seu valor i el que donaria de si durant les dècades següents. Què és lo que busques sin cesar?
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Un primer treball gravat ja amb la multinacional RCA i que no va tindre la repercussió que la companyia desitjava. Un còctel que els va portar a buscar nous companys de joc i nous comandaments de la seva carrera artística. I així és on apareixen dos altres germans, Nacho i Vicente Mañó, que s'involucren en el projecte i li donen una altra dimensió.

Esta cançó, Set de Amor, és el tema que va obrir el seu segon treball, De Sol a Sol, una producció de Nacho Mañó i que situa a presuntos implicados en el lloc pel qual se'ls reconeixerà massivament a partir d'ací. En la revisió del soul d'arrel negra i la conversió en pop de masses amb un nivell de producció que no era habitual en aquells anys.

La cançó que escoltem, Alma de Blues, és el seu tema estrella i també la cançó que li dona nom al disc. Un homenatge a la memòria de Billie Holiday. Per primera volta, la banda va gravar amb pressupost de gran companyia i el resultat es nota i molt. I també les vendes, ja que este treball es va convertir en doble disc de platí. La banda ja era un trio que el formaven Sole i Juan Luis Jiménez i Nacho Mañó, que va passar de la producció a tocar el baix.

Y así es on comença l'assés meteòric de presuntos implicados en la indústria musical. La crítica va començar a fixar-se en la qualitat artística de les composicions i la companyia aposta el tot o res amb el següent treball que va ser el punt culminant de la banda.

0: Això és Com ho hemos cambiado, el tema més popular de la banda de tots els temps. Formava part del disc Ser de agua, un àlbum de 1991 i que va triplicar el pressupost de l'anterior, i això es va notar i molt. Es va gravar entre Madrid, Londres i València.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: En només un mes es van vendre més de 100.000 còpies d'este Ser de agua. I amb el pas del temps es va convertir en el disc de més èxit comercial de tota la seva història, amb més de 400.000 còpies venudes a tota Espanya.

0: Este àlbum es va convertir en un dels més exportats, ja que va ser un èxit a països de Llatinoamèrica, el Japó o fins i tot el mercat britànic, poc premiable a propostes alienes. Dels 11 temes que formen el disc, 7 Days es van convertir en senzills, com este que escoltem ara, Llovió.
1: El 1995 van voler pujar a la moda internacional de discos en directe, en este cas, envoltats d'amics i grans músics i músiques que li van donar a les cançons del seu repertori un punt extra, molt apreciat per la indústria.

La Noche, que és com es deia este disc en concert, es va gravar al Palau de la Música de València i van participar Teo Cardalda, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Chris Cameron o la cantant de rhythm and blues nord-americana Randy Crawford, que va cantar amb Sole Jiménez este Fallen que sentim de fons.

una revisió total del seu cançoner amb tres seccions musicals d'acompanyament, una en latin jazz, un quintet i una gran banda. Un punt i final a una etapa del grup que van tancar de forma exemplar. Abans d'entrar al segle XXI, Presuntos Implicados publicava versió original.

0: Es tracta d'un disc compost bàsicament per versions de cançons que van influir en el desenvolupament musical de cadascun dels membres de la banda, com este Esperaré, amb la col·laboració del mateix autor, Armando Manzanera.
1: Tenemos que hablar y compartir algún momento.
2: Presuntos implicados és, per mèrits propis, un dels casos d'èxit més importants de la història de la música popular valenciana. I això no els ho pot negar ningú. Però tot el que comença té un final. I Sole Jiménez, el 2006, decideix abandonar la banda per desgast emocional i poc enteniment amb la resta dels membres.

0: Tenemos que hablar, este tema que sentim, forma part de l'últim disc de cançons pròpies del grup, Postales, editat mesos abans de l'abandó de Sole. L'últim concert que va oferir la banda amb ella va ser al TEA el maig de 2006.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: I a partir d'ahir, una nova vocalista, Lídia Rodríguez, li fa el relleu a la que va ser la veu de la banda durant 23 anys. Una formació que encara estaria en actiu 15 anys més, fins a l'any 2021. Per la seva part, Sole Jiménez va començar una carrera en solitari.

0: pianista La Felicidad, cançó que sentim de fons, Soler va cantar amb Ana Belén en un disc homònim de 2008 amb Javier Limones comandaments de la producció. Ja més de treball, Soledad Jiménez torna a trobar la confiança perduda en el seu talent com a compositora.
1: Es palo, es piedra, es fin de camino, es un
2: res... El jazz va ser una de les seues debilitats, al que va acudir en diverses ocasions. Però el 2009 publica Dos Gardenias, un disc de versions de grans cançons baix el paraigües del jazz llatí.

La veu inconfusible de Sole dona un altre aire a grans composicions com este Aguas de Marzo, del compositor brasiler Antonio Carlos Jobim. Un treball amb el que rodeja de grans del jazz, com Chano Domínguez, Jorge Pardo, Perico Sanbeat, Francisco Blanco, Latino o ara Malikian.

0: Es tracta d'un treball que la portaria per escenaris de tot el món i d'infinitat de festivals de jazz. Una incursió en el món del jazz que li va donar molt de rèdit professional i, a més, va obrir la tessitura d'una veu que ja estava absolutament contrastada. Després vindria una col·laboració de luxe amb gira inclosa amb Joan Manuel Serrat.
1: Pero su tren

0: a Aquellas Pequeñas Cosas és una versió del mateix Serrat i que van cantar a dúo. Una cançó que formava part del tercer disc en solitari de Sole Jiménez, publicat l'any 2010 i que va consolidar la seva carrera com a solista.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: En febrer de 2023 va celebrar les seues 4 dècades en la música amb un concert multitudinari al Palau de les Arts de la ciutat de València. Unes cançons que s'enregistraren i que van formar part del disc Celebración.

En este cas, envoltada de nou de grans amics i amigues del món de la música que van voler celebrar amb ella esta efemèride. Veus tan importants com la de Miguel Poveda, que escoltem en esta, Tus cartas son un vino.

Sole Jiménez es desde 2024 la presidenta de la Academia de la Música de España, a més d'haver format part del Consell València de Cultura. Per la seva part, Nacho Mañó està considerat com un dels productors més exitosos de la indústria musical espanyola. Ha treballat amb artistes com Alejandro Sanz, Niña Pastori, Revolver, Seguridad Social o Armando Manzanero, amb qui va aconseguir un Grammy l'any 2001.

0: En els últims anys, Nacho Mañó ha dedicat gran part del seu temps a compondre bandes sonores per a pel·lícules. I a més, compartís projecte musical amb la seva parella, Gisela Renes, amb la qual han publicat temes com este que escoltem de fons, Todavía.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: Pel que fa a l'altre membre de Presuntos Implicados, Juan Luis Jiménez, germà de Sole i ànima fundadora de la banda, no ha deixat mai d'estar vinculat a la música, com a guitarrista, com a compositor i també com a productor. A més de Presuntos Implicados, també s'ha involucrat en nombrosos projectes com Logan, d'arranjaments electrònics.

0: Ha produït discos de Cristina Rosenvinge, de Los Piratas, de Los Girtasoules o d'Humberto Tozzi, entre molts altres, i també ha creat un segell discogràfic, Musicuarium, on edita artistes emergents. Dime dónde se han ido los besos que dimos a cambio. Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Però gran part de la seva exitosa carrera artística està vinculada a Presuntos Implicados, el grup que va formar a principis dels anys 80 junt a la seva germana i un grup d'amics. Un dels majors casos d'èxit comercial que ha existit en les nostres terres. El que està clar és que Presuntos Implicados va fer del soul més íntim una marca personal que va vendre milers i milers de discos i que, a més, va aconseguir el reconeixement unànim del públic. Un dels capítols més importants de la història de la música valenciana. Ells van ser els responsables de moltes de les cançons que ens han salvat la vida i que ara, sempre, sempre, portarem amb nosaltres. Adeu.

Veus amb instint únic, saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas. Comen

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
2: Preparat per a la selecció musical més random? Quédate en App

at the bottom.

I m'he quedat al meu seient, entre seients del passadís. I m'he perdut en eixe buit, en el dibuix del teu abric.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Amics d'A Punt Ràdio, amics de les vesprades que ens heu acompanyat al llarg del curs, gràcies per estar i també per acompanyar-nos en esta nova entrega dels millors moments viscuts al magazín. Avui recordarem alguns moments de principis del mes de febrer en els que ens trobàvem en gent fantàstica. Ens va captivar, per exemple, un xic de 21 anys, de Betxí, que recull cançons d'aquelles que han cantat tota la vida els nostres majors. Cant d'estil valencià i també andalús, que té una iaia cantaora andalusa també, el xic, i ens va acompanyar a cantar i ens va presentar el seu disc i va aconseguir que ens l'estimàrem més encara. Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: quina meravella. Com ha invaït tot l'espai, la música, la veu, sobretot, la veu de Jorge Humbau, un jove apassionat de la música popular valenciana, evidentment. Una veu prodigiosa,
1: podríem dir-te.
0: Què més?
1: I que, a més, ha fet una tasca impressionant en recuperar totes aquestes cançons populars del nostre imaginari, no? Moltes d'elles, a més, que estaven perdudes o oblidades en la memòria de la gent gran dels nostres pobles, no? De les nostres comarques. I fa no res, fa uns mesets només, va treure un disc, Barreja. D'ací no res té concerts, té actuacions, i avui tenim la sort de tindre eixa actuació privilegiada a l'estudi de la ràdio. Bona vesprada, Jorge.
2: Bona vesprada, el plaer és meu.
0: Jorge, que té 20 anys? 20 anys. Només
2: 20 anys.
0: I seguint, vaig a dir, l'Estel de Pep Botifarra, ell i altra gent, però que tinguem així directament, no? I seguint aquest Estel de Pep Botifarra, que busca en el treball, les cançons antigues que anaven passant de les nostres majors a nosaltres. A tu com t'agafa l'afició per estudiar tot això?
2: Pues bueno, pues la veritat, a mi des de ben xicotet m'agrada sempre cantar, sempre m'ha encantat, he tingut aquesta sort, aquesta fortuna de sempre